0: presentar els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012, la millor resposta.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
9: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
4: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
3: A on?
4: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
11: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
12: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14,

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat. Un poco de todo y algo más.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: pròleg a l'infern, o sigui, l'infern com a maledicció, com a mira que malament, però ja sabeu que hi ha un debat, jo que sóc agnòstic i per tant, bé, m'ho miro d'una manera més crítica, algú em va ensenyar fa molt de temps que li van preguntar, escolti, vostè quan es mori què prefereix, anar al cel o anar a l'infern? Mira, diu, pel clima al cel, diu, però per les companyies potser millor a l'infern.
1: Home, podeu dir la vostra també, eh? Preferir un al cel o a l'infern. Això és un debat, Catalunya dividida, eh? Jo no ho tinc gaire clar. Jo crec que, ostres,
0: per això.
1: Lo de les companyies a l'infern, si t'hi has de passar l'eternitat, potser és més divertit. Més convuls, sí. Però és més divertit, això sí. Escolta'm, Carles, et deixo aquí punxat, eh? Perquè em sembla que la mala fama segueix, amb el vostre ofici.
2: Sí.
0: Sí, que segueix, sí.
2: Sí, perquè ens diu, per exemple, de parlar molt i no dir res, propi d'advocaters. O advocat que xerra molt, no diu cosa bona. O fins i tot l'advocat i el comediant tan aviat fan de dimoni com de sant.
1: Bueno, això és una mica veritat.
2: Les dues, clar, has de posar-te i entendre tots els papers.
1: Mira, respecte a aquesta, sí. Advocat que xerra molt, no diu cosa bona. Això sol ser veritat o mentida? És a dir, va relacionat un judici que guanyis, diguem-ne, Carles, amb menys quantitat de paraula?
0: A veure, l'oratòria és un art, eh? I llavors, sens dubte, té que veure amb no només la quantitat, sinó amb la qualitat. A vegades és molt més contundent una frase curta, eh? Hi havia un jutge que deia, en castellà escrivia, deia, t'advertia, la brevedat se agradecerá en sentencia, no? Deia que és un afirmació, dius, collons, tinc que no enraonar massa, no? Poc i bo sempre és millor que no molt i dolent, no? Per tant, xerrar molt per no dir res, saps? Allò de dir, xerres molt i no dius res, millor que callis, no? Allò que, a més, tu ets amo del teu silenci i ets esclau de les teves paraules, que això no ho he dit jo, ho va dir un clàssic. Per tant, tot plegat, sí. El refraner sempre té un punt de lògica, per tant, mira, potser molta gent no sap, el patró dels procuradors és Sant Iu.
1: Sant Iu.
0: Sí, Ivo en castellà. S'explica, era un frare que feia de jurista, que defensava els pobres i no cobrava, i va anar al cel, val? Llavors, el diable va anar en el cel a pleitejar perquè li reclamava una ànima, i sabeu com va guanyar el Sant Iu en el diable?
1: Com?
0: Va dir, a veure, un moment, vostè no pot reclamar aquí en nom d'un tercer si no té un procurador. Busqui un procurador i jo li podré pleitejar i veure qui té raó. I no va trobar cap procurador en el cel. Per això, advocats i procuradors a l'infern de dos en dos. Tots eren a l'infern. I Sant Iu el van fer el patró dels procuradors, i si no ho tinc mal entès, doncs segueix sent el patró dels procuradors.
1: Ah, no només els procuradors i els advocats aquí pillen, sinó també els plets en general, eh?
2: Sí, i a més, ens dona consells, perquè ens diu que més val mala avinença que bona sentència. O plet a perdre o a guanyar, l'advocat has de pagar. O sigui, tant si guanyes com si no, per tant, ens aconsella que val més val no anar a judici, perquè ens pot costar temps, diners i mal de caps.
1: Mira, en el cas de divorcis, no sé què diria un advocat. Entenc que no és la teva especialitat, Carles? Més val mala avinença que bona sentència. Jo crec que
2: sí,
1: és...
2: Però passa amb tot, no només hi ha matrimonis. Vull dir, qualsevol... Jo crec que sí, vaja.
1: Què en penses, Carles?
0: No, que sí, a veure, això ho diguem moltes vegades, sempre és millor un mal arreglo que un bon pleit, perquè el pleit pot ser molt interessant i molt ben portat per les dues parts, tot pot deixar molt més insatisfet que no un mal arranjament, no? Pactem, encara que sigui, doncs renunciar a les dues parts. Això s'ha dit, és així, efectivament. I recordeu que això és molt conegut també, aquella maledicció de la meiga, de la bruixa gallega, no? Que va dir tengas pleitos y los ganes. És a dir, la maledicció era que tinguessis pleits i els guanyessis. Tot i així quedaries perjudicat. Ara imagina't si tens pleits i a sobre els perds, no? O sigui, aquesta maledicció de la bruixa a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció i l'he fet servir moltes vegades. I és com ara, no? Que estem parlant distendidament, en llenguatge col·loquial. Si això, la tradició popular ja t'adverteix que tenir pleits i guanyar-los ja és una desgràcia.
1: Per alguna cosa deu ser, imagina perdre'ls.
0: Efectivament.
2: Clar, però també posa en valor la figura de l'advocat, perquè ens diu la missió de l'advocat és buscar cinc peus al gat. O sigui, és allò, trobar-ho tot, buscar i anar allò el més petit, anar a buscar-ho tot.
1: És veritat,
0: sí,
1: això?
0: Clar, sí, bueno, és l'habilitat, no? S'explica l'anècdota d'un advocat penalista que defensava amb un senyor que havia matat els seus pares, i ell, aquest va plantejar l'informe buscant la pietat del tribunal, dient: tengan piedad de este pobre huérfano que ha matado a sus padres tachazos.
1: Perdó, que rigui un cas tan tràgic, ric per la bogeria que suposa,
0: Clar, és una anècdota, no? Però sí, evidentment, bé, l'habilitat del professional, ara no em tiraré una pedra al meu teulat. Jo sempre penso que el mateix assumpte plantejat d'una manera bé o malament o equivocadament, pots perdre'l i potser un altre plantejament que hauria fet un altre advocat, potser el guanyes, no? Això és així, perquè la justícia definitivament no és altra cosa que éssers humans que donen un veredicte. I sens dubte que el convenci una part o l'altra, òbviament influeix, no?
1: Consells que ens donin els refranys, Marta?
2: Sí, ens en dona, perquè si ens hi hem de trobar sí o sí, hi hem d'anar a judici, ens diu: a l'advocat digue-li la veritat.
1: Home, això, Carles, ho demanes per contracte, no?, en els teus representats?
0: No, mira, hi ha una novel·la del Grisham que diu: la veritat no és el meu client. Sí, l'advocat no necessàriament... Jo faig dir moltes vegades una frase, que és que per a mi la veritat no és altra cosa que un periòdico de Múrcia, que és veritat. Sabeu que a Múrcia tenen un diari que es diu La Verdad.
1: Sí, i tant.
0: Una cosa és la veritat i l'altra és la defensa dels interessos que tu assumeixes. I, òbviament, tu, com ja deien les partides d'Alfonso X el Sàvio, tu no ets res més que la veu il·lustrada del client. I si aquell client insisteix en que és innocent, tu la veritat l'has de tenir en compte per no fer el ridícul a vegades, no? Per no dir allò del pobre orfe que ha matat els seus pares a cops de destral. Però l'objectiu de la justícia, evidentment, és buscar la veritat. Després hi ha aquell debat de si és la veritat formal o la veritat material. L'ideal és que sigui la veritat material, però bé, la veritat és allò que es podrà provar o no es podrà provar en un pleit, des del punt de vista, almenys, del dret penal.
1: És que això és un altre. Mira, jo recordo quan vaig conèixer en persona en Carles Monguilot, recordo que havíem preparat un tema i li dèiem als advocats del diable, no? I dèiem com s'ho fan èticament, no?, els advocats per defensar clients que són presumptament innocents, no? O molt probablement culpables, no? I el primer que vaig aprendre, la primera pregunta, recordo que se'ns va desmuntar el tema, que en Carles ens va ensenyar, ens va dir: no, un advocat ha de defensar el dret a ser defensat d'aquesta persona, no defensar si ha fet o no una cosa, sí? Sinó el dret de defensa. Ho estic explicant molt malament, Carles?
0: No, però és l'idea, és que, fixa't, si no hi ha una defensa del criminal més execrable que ens puguem imaginar, mai hi haurà, per definició, una sentència justa. A partir d'aquí, òbviament, la defensa és imprescindible.
1: Per tant, tota la veritat la busqueu sempre a l'advocat, perdoneu, és que me n'anava més endavant, però per tant, no hem de jutjar, no?, èticament a qui defensen o a qui no defensen, sinó el dret a ser defensats, hagin comès el crim que hagin comès, que s'apliquin les lleis també justes en el crim que hagin comès.
2: Clar, i ens ha quedat clar que no fa falta que li diguis tota la veritat a l'advocat, però en canvi el refrany ens diu: busqueu sempre l'advocat que us digui la veritat. O sigui, sí que ens diu
0: diferent.
2: Que sí, aquí ja canviem ens necessitem que l'advocat sí que ens la digui tota la veritat a nosaltres,
0: efectivament. Efectivament, i això és difícil, perquè a vegades li has de dir al client, miri, és com el metge, suposo que a vegades li ha de dir la veritat i el pacient no ho vol sentir, però ho ha de sentir, tu no pots mirar. Jo fa 43 anys que vaig, mira, aquest matí he estat a la presó de Puig de les Basses. Jo tinc gent allà que està esperant judici. Si jo, la meva previsió, el meu diagnòstic del que passarà en el judici és que el condemnaran, jo no el puc enganyar, perquè jo no seré ni honrat ni un bon professional. Llavors, sí que és cert que l'advocat li ha de dir sempre la veritat al client, mentre que el client no té per què dir-li la veritat a l'advocat. Tenen la creença, moltes vegades, la gent, que si et diuen la veritat i et diuen: mira, sí, jo he matat o no he matat, ho faràs més bé o més malament. I això no és cert. Un professional té que veure les proves que hi ha de veure les coses que es podran acreditar o no, ha d'escoltar, evidentment, en el seu client i després fer-li un panorama, explicar-li l'escenari en el que ens trobarem i si el client és mínimament lúcid, que decideixi. O sigui, amb la veritat per endavant, però de l'advocat cap al client, per l'estratègia que s'ha de seguir. I també no oblidem, no vull enrotllar massa, quan defenses no vol dir que hagis d'anar a demanar l'absolució d'aquest pobre orfe que ha matat els seus pares a cops de destral. Potser demanaràs que, en comptes de presó permanent, que li demana a la fiscalia li posin, entre cometes, només 20 anys, perquè hi haurà atenuants, etc. Això també és defensar, no?
1: Clar, però no entendre aquest matís fa que després s'originin frases fetes com, per exemple, ser l'advocat del diable, no? De dir, aquesta gent són capaços de defensar tothom, però és que és veritat, hauria de tenir advocat, no?, també el diable.
0: Efectivament, si el vols jutjar i que la sentència sigui justa per declarar-lo culpable o no, si no hi ha advocat no serà justa per definició.
2: Jo crec que queda, a més queda molt clar, amb advocats i paciència es guanya la sentència, eh? Segons el refranyer és allò, treballant es pot, el que deies ara, Carles, que no necessàriament s'ha de guanyar la sentència, però sí que buscar la millor, almenys el que li pugui sortir millor al client. Perquè
0: clar, a vegades guanyar és que, jo m'hi he trobat molt sovint, que una persona la condemnin per homicidi i clar, no per assassinat,
1: clar,
0: perquè
1: clar,
0: li treus una greujant. En fi, això també és guanyar en el sentit, si vols tu, moral o pràctic, també, no?
3: Mira com ens agrada la solució, aquesta teranyina radiofònica, que abans parlàvem de puntes de coixí, hem parlat amb el Xavi de la Iglesia de Blaumut, amb l'Anna, aquesta oient que em feia, i ara el Jordi, tot parlant amb en Carles Monguilot, diu: doneu-li salutacions al Carles Monguilot.
1: Epa.
3: Perquè vam coincidir a molts judicis. Ara és pèrit de balística dels Mossos i està jubilat.
1: Epa!
3: O sigui que el Jordi li
1: guardem-nos
3: envia
1: aquest contacte.
3: Sí, pèrit de balística.
0: Sí, l'havia interrogat moltes vegades. Un gran professional amb encertadíssimes actuacions en els tribunals.
1: M'encanta que es coneguin d'haver-lo interrogat.
0: Sí.
1: En fi,
0: sí, sí, sí.
1: Carles Monguilot, advocat penalista, col·laborador del Suplement i amic de la Solució, moltíssimes gràcies, com sempre, per acceptar la nostra invitació. Una abraçada, bonic.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu.
1: Vaja, acabem parlant d'una expressió popular vinculada amb els animals, Marta.
2: Sí, gos que borda no mossega. És allò, normalment els refranys tenen el seu significat més literal, en aquest cas és obvi, que mentre el gos està bordant no pot mossegar, però també tenen aquest sentit metafòric, eh? En aquest cas es diu per aquelles persones que criden i amenacen molt, però sovint acostumen a ser les menys temibles, eh? El que més crida, parla o protesta acostuma a ser el que menys actua. És allò, no n'hi tinguis por perquè no et farà res.
1: Mira, deixa'm comprovar-ho amb la nostra experta en comportament i benestar animals, tècnica en teràpies assistides amb animals i modificació de la conducta del Racó de Milú, Maribel Vila, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Què tal, estimada? Com estàs?
4: Pues amb molta il·lusió de tornar a escoltar-te, de que tornis a estar en antena i de participar-hi, com sempre.
1: Maribel, escolta'm, rascant el punt de les dues del migdia, et volem preguntar, a veure, gos que borda no mossega. Els gossos que borden són els que menys mosseguen?
4: Bueno, té una part de sentit, i moltes vegades el gos que borda el que ens està intentant dir és no t'acostis, no? Mm-hmm. I per tant intenta evitar mossegar-nos. Això no vol dir que tots els gossos que borden mai et mosseguin. Evidentment et pots donar la volta i un gos pot acabar pegant-te una mossegada, però bàsicament el lladruc moltes vegades significa per comunicar: no t'acostis, m'estàs estressant. A vegades està protegint a l'espai, a vegades està protegint, potser si és una femella i té cadells, doncs els cadells, o inclús a vegades, moltes vegades, és surt d'aquí, fuig d'aquí, o m'estàs molestant o m'estàs incomodant, en definitiva. El lladruc és una forma de comunicació que clarament moltes vegades ens fa que ens parem i que ja no anem directament al gos, sigui a tocar-lo, a abraçar-lo, a petonejar-lo.
1: Això ja hi entrarem, bastament amb la Maribel Vila, però sí que és cert que abans d'abordar també hi ha molts gossos, o la majoria de gossos donen molts senyals abans, no? Allò que diuen, oh, és que de sobte m'ha mossegat el gos. Home, no sol ser així, passa que obviem, no?, els senyals que ens envien.
4: Sí, mira, jo sempre dic que els gossos, per sort, no són neuròtics com les persones, i que moltes vegades tenen una comunicació molt rica, però que nosaltres moltes vegades no sabem interpretar. Per exemple, no? Les senyals d'incomoditat d'un gos, tu el vas a tocar i et gira el cap, no? O es comença a llepar el musell, o moltes vegades fa aquesta mirada que és com una mica com petrificada, amb un ull molt gran,
1: ull de balena,
4: i una miqueta de blanc, que se'n diu, exacte, ull de balena. Això és una incomoditat molt gran. Molt gran. A vegades es posen a badallar i tu els toques o t'acostes i veus que un gos es posa a badallar o s'espolsa i no ha entrat a l'aigua, no? Totes aquestes senyals i altres són senyals de la teva intervenció, no? Sigui perquè estàs molt a prop, siguis perquè la manera en què vols agafar o tocar o relacionar-te m'està estressant una mica. Llavors, bueno, fan aquest llenguatge. Un altre tipus de llenguatge seria, doncs, bordar, que ja aniríem un pas més, i el següent, que per mi també és molt important, és el grunyir, no? El grunyir, que molta gent intenta evitar i s'enfada quan el seu gos ho fa. Jo sempre dic no, benvingut, perquè un gos que grunyeix
1: no
4: t'està dient clarament, limita't, o sigui, controla't, no et vull a prop. I això fa que moltes vegades no ens mossegui. Si inhibim aquest grunyit, moltes vegades aprendrà, vale, jo no dic res perquè hi ha tres que em renyen, però directament et puc queixalar, no? Per tant, intentem estar atents, no?, a aquestes senyals, a vegades micro, a vegades no tan micros, que ens comuniquen o ens deixen saber l'estat del gos i si ens podem apropar i ser amigables o no, o el gos necessita el seu espai.
1: Maribel Vila, experta en comportament i benestar animal, la podeu trobar al Racó de Milú. Gràcies, estimada, com sempre, ens veiem aviat. Una abraçada.
4: Mira, gràcies a tu, una abraçada a tots.
1: Adéu, adéu. Marta Pérez Verge, ens sentim en menys d'un mes, tornes a estar aquí, per la de refranys. Gràcies, bonica.
2: A vosaltres.
1: Fins aquí la solució d'avui, Fran. Tornem demà, ho fem amb en Dan Miró, advocat en dret aeronàutic, amb la Marta Pontnou i amb Malcom Otero. De què parlarem?
3: Home, demà parlarem de reclamacions i incidències durant les vacances.
1: Demà queixes aquí i solucions a la una. Adéu, família.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La rendibilitat dels bons mundials es dispara al nivell més alt des del 2008, entre d'altres motius pel conflicte a l'Iran. Els bons estatals són un producte que permet que els estats puguin finançar-se. En aquest cas són els inversors els que donen una mena de préstec a l'estat a canvi d'uns interessos. Si la rendibilitat puja, com ara està passant, que està en una mitjana del 3,72%, els estats han de pagar més interessos. La resposta a la pregunta de per què puja aquesta rendibilitat és que els conflictes com el de l'Iran o l'augment de la inflació fan que els inversors no confiïn tant en la capacitat econòmica dels estats i, per tant, exigeixen més interès a canvi de deixar-los diners. Això és el que està passant. A més, els experts creuen que continuarà pujant. Jaume Puig és director general de Gaesco.
2: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que sí podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
1: Aquesta situació a més afegeix pressió a organismes com el Banc Central Europeu o la Reserva Federal dels Estats Units perquè apugin els tipus d'interès. I això sempre acaba significant un encariment de les hipoteques o dels préstecs de consum. De fet, els mercats ja apunten que el BCE apujarà el preu del diner un quart de punt fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre. Repassem ara altres informacions en format més breu.

0: Els metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que no resoldrà els problemes del sistema.
1: Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions i cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. Treball proposa sancionar a Glovo per fer treballar els seus empleats al carrer en plena onada de calor.
0: Els fets van passar el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. Aquell dia es va arribar a més de 40 graus al migdia i l'empresa no va aplicar el protocol per suspendre els repartiments.
1: Esports, el Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament del mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029, procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Dominik Livaković. Al capítol de les sortides, Marc Casado se l'ha seguit al Deportivo de la Coruña.
0: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000 d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra.
1: A segona, el Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, exjugador del Barça, un cop que ha rescindit el contracte amb el Celta. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Ounahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta, el migcampista anglès Youssef Obusu, del Brighton anglès, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa.
1: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, dels Estats Units, amb passaport dominicà, que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Ei, mama, què tal?
5: Ja heu tornat a començar el programa normal?
4: Què vols dir normal?
5: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
4: Ah, no.
5: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
4: Mama,
5: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
4: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar
5: per... Què fareu aquest any? Eh? És que n'hi ha un de nou.
4: Ah, sí? En Joel Díaz està...
5: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
4: Ah, no?
5: És massa alt.
4: Què vols dir, que és massa alt?
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Catalunya
7: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: 6. O hauria de dir 4 i 6. Perquè això, sabeu que es reemet a les 4 de la matinada.
1: És veritat, aquesta temporada.
0: O sigui, hem de saludar els nostres oients de matinada, també. No només els de la tarda.
2: Ara, ara.
0: I són uns oients que a vegades no tenim en compte. Qui deu estar escoltant la ràdio ara, que són les 4 de la matinada?
2: Home, forners, taxistes...
3: Enric Arostrell, suposo.
2: Enric Arostrell, espero.
4: Clar, venim cap aquí, en aquest moment.
2: En Canalies.
4: Gent que va dormir, que ha treballat durant tota la nit, i gent que es desperta.
0: El de recepció de Catalunya Ràdio.
2: En Jordi Basté, jo crec, també. Que ell es lleva a les 4:37.
4: I es posa Catalunya Ràdio,
2: eh? I el primer que li sona és el que no surti la repetició.
0: M'està escrivint Maiol Roger, diu... Jo t'escolto a la tarda i a la matinada.
2: Home, Maiol, no cal. Maiol, saps que existeix una cosa nova que es diu podcast. Ho coneixes?
0: No, però el Maiol, clar, es lleva aquella hora, però ara encara no se n'ha anat a dormir.
4: Sí, però ja deu anar en pijama per casa.
2: No sap canviar Catalunya Ràdio del cotxe. Clar, no és obligatori.
0: Maiol, tu a les 6 de la tarda...

0: portes pijama ja? És la resposta que esperem rebre abans de que comenci el
1: teu. I si el portes, com privat. És? Exacte.
2: Escolta'm.
1: Jo crec que Mallol va amb aquest tipus de pijama, que és samarreta de propaganda i calçotet.
2: Diu jo
1: que,
2: també el veig així.
0: Diu que encara no...
2: Calçotets apretats, mira, o calçotets d'aquests una mica de senyor?
3: No, amples, sí. No, estan
2: de roba.
0: Està contestant en real time, vol dir que no escolta ni per l'aplicació.
1: No, no, per FM.
0: Amb ràdio de tota la vida.
1: Amb transistor.
0: Diu, som uns intensos, no encara. El de la migdiada, com a molt, es refereix al pijama.
2: Mai es fa la migdiada en pijama.
1: No, està
2: mai.
1: Molt malament.
2: Per això la migdiada tampoc la pots fer ni al llit, ni pots baixar les persianes.
0: Hosti, que no.
2: No, perquè has de tenir mentalitat de el dia no està acabant. Saps? Llavors fas una petita becaina al sofà, tap, i després la vida segueix. Si poses el pijama per la persiana allà, al llit, a l'atredor, home.
3: Clar, però lleva't tu a l'hora que es lleva Mallol.
1: Clar, és una gent que no va d'altres
2: hores. Clar, però després és que jo ja dormiria fins l'endemà, si fes la migdiada al llit, llevant-me a l'hora que es lleva ell.
0: Textualment, que es llevi a les 3:45 i em vingui a dir com està la migdiada.
1: Ara.
2: Però és que ell no fa migdiada, ell es deu quedar en coma després de dinar llavant-se
1: aquesta
2: hora.
1: Bueno, és gent que dorm amb dues tongades, al migdia i a la nit.
2: Fent canets plenic.
0: És molt dur, és molt dur l'horari aquest de matinar, que jo el vaig fer una mica durant 2 mesos. O sigui, vas zombi tot el dia,
2: Home,
0: vas zombi la tarda, que dius, oh, tens la tarda lliure. Però què lliure?
2: Quina tarda, si estic destrossat, aquí he de fer una migdiada de 6 hores.
1: La vida per tot arreu.
2: A quina hora et llevaves tu, Garriga?
0: No, jo tardíssim pels seus estàndards. Em llevava...
2: 4:30.
0: Sí. Mm. Però el Mallol a les 4:30 ja deu portar 3 cafès.
2: Clar, llavors, el seu horari com és? A quina hora dina? Potser a les 11 del matí. Perquè no pot més.
0: Però a les 11 encara estan en programa.
2: Bueno, igual agafa, jo què sé, la matlla aquí, qualsevol cosa. Sí. Jo què sé, les mandonguilles.
3: Escolta, poder té una entrevista aquest noi.
2: En Mallol, sí.
3: En Mallol, té una entrevista.
0: Doncs mira, un dia el portem.
3: Mira, en Mallol podria ser personatge del que no surti perfectament, perquè a més, de tant en tant...
1: Té bona història.
3: Sí, bones històries, hi ha gent del seu entorn.
2: I ara té una bona història, no?
1: Sí.
2: Ara em consta que la història, no?
1: Una història bonica, no?
3: Home, ell és d'aquests que sempre està enamorat. No?
2: Una mica Tarzan.
0: Ha deixat d'escriure,
3: No, és del club.
1: Segons amb qui vagi el cotxe, potser ha hagut de tancar la ràdio, ara.
3: És un tio apassionat, la gent, és un tio de
1: la feina i de la vida. I de la
0: a mi m'agrada molt, Mallol.
3: Un tio que s'enamora... Sí. Molt bé.
0: Sempre simpàtic, sempre positiu, sempre m'empenta.
1: En parella,
2: sempre
1: encara.
2: Sempre al mòbil, també.
0: Home,
2: el mòbil amunt i avall.
0: Perquè tenen un programa amb el Ricard de...
2: Ja, però ara no està amb en Ricard, no? I amb el mòbil amunt i avall, també.
0: No ho sé,
2: desconnecta, Mallol.
3: I amb la ràdio posada en comptes de llegir un llibre.
1: Sí, diu que no teniu, Tolstoi.
0: Diu que no teniu un programa a fer.
2: No. Estem fent programa, de fet, ara,
0: això
2: Mallol.
0: Això és programa.
2: Això és contingut.
0: I és un missatge per tots els nostres oients de matinada. Us estimem, us valorem i us necessitem.
1: Ai, tant que sí.
0: No marxeu. No. Arriba el que no surti a la tarda a les 6 i a les 4 de la matinada.
4: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Segon dia de programa de la quarta temporada. Ja sembla que portem tres mesos. Jo he agafat la dinàmica.
1: Tornem a ser amics novament.
0: I molt més amics.
1: Tu trobes?
0: Sí. La Marta i jo hem anat a buscar un cafè fa una estona, ens hem explicat les nostres... No, anava a dir misèries, però tampoc eren misèries, eren...
1: Era fer una mica safareig, de... també.
0: Exacte. Ens hem trobat un oient moníssim.
1: Tornar a la rutina, la seva criatura, al final, eh?
0: I com Catalunya ja ha tornat ben bé a la rutina.
1: Sí. Doncs sí, nen. Tu has tingut un dia també força tapaït quedant amb tot de gent de 3CAT.
2: És veritat.
1: De fet, ara m'adono que no tinc ni veu, no? Estic com molt cascada.
2: Sembles el meme aquell de l'ànec que fuma.
0: Amb qui has dinat?
2: Tant de bo ser jo aquest mem. No hi ha mem que m'agradi més, de fet. Per mi som nosaltres tot el rato en el programa, no? El mem de l'ànec que fuma.
1: Sí.
2: Que se t'estreu el cigarro i es parteix el cul.
1: I no para de criticar i es veu que les diu molt grosses, aquest ànec.
2: Sí. No, jo he tingut, és veritat, avui ha sigut un dia de trobar-me amb gent a qui feia molt que no veia per posar-nos al dia, per també fer safareig, perquè per mi tot això també és horari laboral.
1: I tant.
2: Jo necessito quedar a veure què està passant, què es cou,
0: bueno, que t'has d'anar alimentant d'informació i de coses.
2: I us aviso que se me n'han dit de molt grosses, eh?
0: Pots dir algun nom?
2: No. No pots dir amb qui has quedat.
0: Sí, no, no què t'han explicat, sinó noms amb qui has quedat, per exemple.
2: He quedat per dinar amb en Joel Díaz, que tothom... Jo crec que dels nostres oients més fidels sabeu que ell és un dels amors de la meva vida, és un dels homes més sexis d'aquest país, i si no fos que està amb la Maria, que és una noia estupenda, jo estaria a primera fila per lligar-me'l, sense dubtar-ho.
0: És pública, la Maria?
2: La Maria,
0: sí, l'ensenya ell
2: l'ensenya molt, i quan és l'aniversari de la Maria, ell sempre li dedica unes paraules d'amor.
1: Ella és una superestrella, i et diré una altra cosa.
2: Jo la vaig conèixer fa poc, i és increïble.
1: I oient del programa, crec.
0: Sí. M'encanta la Maria, doncs.
2: Sí, crec que sí, que és bastant oient. I el Joel avui justament m'ha deixat el cap com un bombo, m'ha estat explicant que ell creu que és molt important que quan estàs amb algú i ja la persona et comença a agradar i veus que no pots deixar escapar aquella persona, que tu el que has de fer és una publicació a Instagram. Segons ell, això és el que fem avui en dia els joves, tu fas publicació a Instagram i ja sou nòvios.
1: Allò és com un compromís, no?
2: És un compromís, i crec que se li ha posat molt en el cap aquesta cosa de si no penges la teva nòvia, en sumo una mica estrany.
0: Alguna cosa
1: amagues. Aquella cosa de l'estashing.
2: Exacte.
0: Ell la va penjar de seguida?
2: No sé, però ell és veritat que la penja molt ara ja, vull dir-te que no té cap mena de problema.
1: Ell fardava de nòvia molt, ara potser no tant, perquè és que no miro gaire els stories d'en Joel.
0: Jo els miro molt
2: i farda molt de la Maria.
1: Sí. Va,
0: això m'encanta.
2: Molt bé, Joel. I això que porten ja 6 anyets ben bons, vull dir que...
0: Doncs encara més.
2: Doncs sí, i quan, mira, justament avui jo també m'he trobat un oient quan érem en Joel en el restaurant, ha passat un oient que ens estava escoltant en el mateix moment. És molt bonic sempre trobar oientat, sempre fa molta il·lusió.
1: Sí.
0: Un minut per sobre un quart de set de la tarda. Mira, passarem pel WhatsApp, com cada dia, el 677-27-10-58, perquè hi ha molts oients que ens escriuen, i hi ha uns quants oients que ens han escrit des de la intuïció, que vosaltres la coneixeu bé, que és aquella intuïció que una parella podria haver-ho deixat, però que no tens informació.
2: Hi ha de vegades una cosa que et neix a l'estómac,
0: sí,
2: que dius... I no tens per què haver vist cap contingut.
0: No, ningú et té
2: per què haver dit... Estàs a casa teva, mira... Això la Marta jo crec que et passa més que a ningú d'aquí. Que un dia mires a l'infinit i fas pam.
0: I aquells dos.
2: Ja et ve al cap.
0: Saps que et sorprèn la intuïció aquesta.
2: Tan junts encara?
1: A mi m'havia passat amb aquesta parella que surt en aquest WhatsApp.
0: Guapos, suposo que ja esteu al cas perquè esteu ben informats, però Maria Vallespí i en Camil fa pinta que ja no estan junts. No han penjat res en tot l'estiu, estan junts. Tot han sigut stories parlant dels amics i la família. Ja m'ho temia jo abans de l'estiu. Salut i bona temporada.
2: La Maria Vallespí, per qui no la tingui present, és una influencer catalana que fa contingut també en la nostra llengua, que jo crec que és molt coneguda també per haver sigut de les primeres de parlar de bellesa, de ser una influencer clàssica de lifestyle, del que se diria estil de vida, quan en realitat aquí a Catalunya no ho feia gaire gent, perquè tothom era com més humorista o com perfils més de nínxol, i ella, diguéssim, que ja va entrar des del sector més comercial com a cosa totalment positiva en el món de la creació de contingut. I tenia aquesta relació, o té, perquè sincerament jo no en tinc ni idea, amb el Camil, que era un personatge més, no? Com passa amb les influències d'estil de vida. Que
0: una relació històrica, aquesta.
2: Una relació que sempre... feia molts anys també que anaven junts, ben bé també 6, 7, jo crec que és d'abans de la pandèmia, i ella l'ensenyava molt, havien explicat moltes coses junts, havien fet moltes preguntes i respostes mítics per TikTok, per Instagram, parlant de com s'havien conegut. Jo sento que els conec com si fossin de la meva família, perquè han explicat tants detalls de la seva intimitat i la seva vida de parella, que em sento una més.
1: Per això és bastant simptomàtic que ho hagin deixat de fer, indica que potser ho han deixat.
2: Però aquí tu i jo ens hem enxampat moltes vegades, com és d'usual, perquè a mi la Maria sí que em va explicar que, i de fet crec que ho ha explicat públicament alguna vegada, que clar, ella li va passar que va parlar tant de la seva relació i ho va exposar tant, que va arribar a un punt que estaven perfecte amb el Camil, però que poder, per feina, per circumstàncies, estava 3 dies que no el publicava.
0: I disparaven els
2: ja,
0: rumors.
2: Exacte, l'assetjaven les seves seguidores dient, però encara esteu junts, i el Camil, i ella es veia obligada de sobte a donar explicacions i ensenyar el Camil constantment quan poder no era la intenció del principi, que ho feia senzillament com d'una manera genuïna, que tenia ganes de compartir la seva relació.
1: Llavors, creus que hauria fet comunicat estar aquest nivell d'influencer? Perquè això és molt d'influencer, també.
2: Sincerament, a mi m'agradaria. O sigui, jo vull que en el nostre país les nostres influencers...
1: Jo vull una foto d'ells dos en blanc i negre
2: dient, ha sigut molt bonic,
1: ens hem estimat
2: gros post.
1: Ens hem estimat molt i ens estimem molt. Ens desitgem el millor.
0: I nosaltres encantats de llegir-ho, analitzar-ho, parlar d'una ruptura fantàstica.
1: BCO, La La Land.
0: Absolutament.
2: Jo aquí sí que posaria Cinto Up.
1: Up trista. O La La Land, perquè mai se sap en el futur.
0: Bé, a tot això no ho sabem.
2: No ho sabem.
0: Són missatges que ens arriben, en tot cas.
2: Però és veritat que aquest estiu no s'han penjat gens, ni l'un ni l'altre. Tot i així es van posant m'agrada. No està... La veritat, per mi és un cas que no està gens clar. Jo no m'atreveixo a determinar.
0: Bé, us mantindrem informats si ens arriba...
1: A tot això, tu coneixes la Maria. Vull dir que podries enviar-li WhatsApp i també sortir de dubtes, m'entens?
2: Com va dir la Chenoa, quan de tu vas, jo vengo. Ja l'he escrita, però de vegades la gent
1: no
2: respon.
1: Una de callar, també.
2: De vegades no respon.
0: Jo també estic pendent d'un missatge que he enviat a una perfecta del programa que no vull revelar.
2: I avui has escrit una ex, tu, també.
0: Ah, sí? Li he dit...
2: Avui he enviat un missatge al Roger, a la seva ex més icònica, de la qual va estar superenamorat.
0: Prefereixo que no diguis el nom.
2: I li he dit menys likes i més birres.
0: Perquè m'ha fet like.
1: Sí, perquè havíeu de quedar...
0: Sí, se'ns ha tirat l'estiu a sobre i no hem quedat al final. I avui li he dit menys likes i més birres.
2: A mi un ex em diu menys likes i més birres i jo qualsevol compromís que tingui les properes hores l'anulo i m'hi persono.
0: Bé, tornem al...
1: Ets un mestre, Roger.
2: No, molta entremaliadura.
0: Jo sóc molt valent pel mòbil.
1: Tens molta plaça.
0: Però cara a cara, ni plaça ni carrer. Jo cara a cara no tinc res.
2: No és veritat.
0: Mort de vergonya,
1: no
0: cara a cara.
1: No et menstinguis.
2: Tu reserves per moments especials, però després a tu et surt un... Ets murri. Et surt una atrapalleria murri. Especial, sí. Depèn de quina conversa.
0: Pot ser, pot
1: sí,
0: ser.
1: Sí.
2: Murri de mena.
0: Bé, passen 6 minuts.
2: Un petit timònit.
0: 6 minuts d'un quart. Per altra banda, ens arriben nous detalls a l'actriu Nona Sobo, que veig que ha entrat amb molta força en aquesta nova temporada. És l'actriu d'Entrevies, que precisament en parlàvem ahir, després que un oient ens expliqués que se la va trobar al Casas Club de Platja d'Aro amb el Mago Pop, que va intentar anar parlar amb ella fins que li van frenar els peus. Doncs bé, un altre oient ens diu: hola, colleta de perfectes. Aquest cap de setmana he anat d'escapada romàntica amb la meva parella a un hotel de roses. Vam coincidir amb la Nona Sobo i un noi bastant més alt i fort que el Mac Pop, amb actitud de ser nòvios, barra tota l'escala de grisos. Que bé que hi hagueu tornat i una abraçada. Doncs bé, nous detalls de la Nona. I també tenim molts missatges d'oients que ens donen la benvinguda en aquesta nova temporada, però no tots són flors i violes. Vull dir, no tots els missatges que rebem ens diuen que ho fem molt bé i que els agrada molt el programa, també. Hi ha gent que opina diferent i, per tant...
1: L'audiència pot ser molt dura.
0: Llegiré...
2: I insulten constantment a totes les publicacions d'Instagram.
1: Sí,
0: i vaig
1: però t'insulta gent que no és oient.
2: I gent que està en contra de la diversió i del morreig. No
1: clar,
2: del club,
1: els que fan mal són els que són oients i et critiquen.
0: Com aquest
1: que
0: també, cas, clar. Que us el comparteixo...
2: I a més, perdó, però des d'aquí convido a l'oientat a... No vull censurar, però sí que vull convidar a reflexionar quins missatges ens envieu i amb quin to d'agressivitat a vegades. No per res, perquè a mi m'és igual, però penseu que la Marta es posa molt sensible i per un missatge que rep negatiu, encara que n'haguem rebut 110 de positius.
0: No fa net,
2: ella
0: no fa net.
2: Es planteja deixar el programa aquell mateix vespre.
1: No caldrà perquè ja es deixa sol el programa.
2: Efectivament, però intentem, sisplau, que aguanti fins al juliol.
0: També no. Diré que és una cosa que segurament ha de treballar. Correcte. Més la Marta que els oients. Els oients poden dir el que vulguin.
2: Doncs disculpeu, oientat. No, és el 10 no estan com vulguin.
1: Clar, així serà un entrenament.
2: També.
1: Teràpia de xoc.
0: Molt bé.
1: Com els hi va?
2: Teràpia de xoc? Menys broma amb teràpia de xoc. Teràpia de xoc, perdona, van dir tornem, tal, no sé què, van fer molts de bolos, i ara suposo que tots els el concessionari de nou, corrent.
1: No hi ha un altre grup així de pop català dels
0: sorda.
1: Anys 2010 que torna?
2: Marta, la gossa sorda tots. Jo només
0: va
2: espero
0: tornar,
2: que torni...
0: però ha tornat a marxar,
1: no, jo dic un altre, per això.
2: Mira,
1: però,
2: jo només espero que torni Amélie, que és l'únic que els hi falta.
0: No, com tornen, jo faig una
2: bestiesa.
0: Si tornen a mi, jo faig una bestiesa.
1: Ara, una cosa,
2: el que dius
1: és diferent.
2: El que dius és acció,
0: no,
2: que també
0: és diferent.
2: Ser diferent
0: si aquests,
2: a tota
0: l'altra
2: gent.
0: Si aquests tornen, vaig a concerts.
2: Hem de resistir fins que sigui l'últim dia.
0: Molt bé, aquesta versió simfònica amb tot el que està sonant de fons.
2: Escolta, doncs per mi és una alegria que tots aquests grups, menys teràpia de xoc, que és de lo pitjor que ha passat en el país.
0: No, t'equivoques.
2: Parla
0: per tu.
1: Però el missatge l'hem llegit, no?
2: Digue'm alguna cançó més de teràpia d'això que a part de Sense tu.
0: L'estació?
2: Una altra.
0: Una altra? De teràpia? La solució.
1: Una altra, va.
0: Una altra?
1: No, tu i jo.
2: Estàs dient, exacte, estàs dient programes de Catalunya Ràdio.
0: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ai, he escoltat encara la Lisenda cap dia, demà me la poso.
0: Bueno, porta dos dies només i avui estava a tope, que l'he escoltat venint. A veure, aquest missatge d'un oient que ens escolta i que també ens diu la seva opinió. Diu, bona tarda. Fa referència al programa d'ahir. Esperava un programa per actualitzar-nos de tot el que ha passat aquest estiu. I no ha estat així. Us espero a vosaltres per mantenir-me informada i resulta que no heu parlat de res. Quin avorriment i quina decepció, nois. Si us plau, torneu a informar-nos.
2: Demanem disculpes. A partir d'ara serem més rigorosos. Tens raó, gràcies pel cop d'atenció. Estic totalment d'acord que hi ha coses que no podem deixar escapar. I entenc que aquesta persona estigui assetegada d'informació de primera necessitat, com per exemple,
0: si
2: quines han estat les últimes publicacions de l'Aitana. Jo ho entenc. I empatitzo. I serem més seriosos a partir d'ara.
0: Bueno, tenim 45 minuts i els editem com podem.
1: No, 45 encara no, en tenim 20 i no hem explicat ben bé res.
0: No hem començat encara a explicar coses. Doncs va, comencem perquè hi ha molta cosa per explicar.
2: Sí.
0: Comencem per un aniversari. Jo no he sentit que ningú felicités a la Muriel Palma.
1: Tu ets el presentador del programa.
0: Ningú d'aquí l'ha felicitat. Ahir va ser el seu aniversari, l'aniversari de la Muriel, i tot i que no la coneguem, ella és una dona importantíssima a les nostres vides. I ara us explico el perquè. Ella és la parella de la Natza Ferrer, companya de l'Està Passant i una periodista reconegudíssima d'aquest país i guionista de ràdio, de tele, ha escrit llibres.
1: De la competència, molts anys, també.
2: Exacte. Personatge icònic del nostre país. Uf. I, a més, com a dona, també una grandíssima referent en el món de
0: és
2: la comunicació, que ha obert camí com una bèstia.
0: I molt amiga d'en Jair, per exemple, perquè treballen junts.
2: I, per tant, amiga nostra.
0: Per tant, això que us deia, si la Natza és feliç al costat de la Muriel, doncs nosaltres també. El cas és que ahir la Muriel va fer 54 anys i la nostra estimada Natza la va felicitar amb un post d'Instagram meravellós. La publicació és una foto d'elles dues somrient i desprenent una energia que és una barreja d'amor i llum d'estiu.
2: La Natza fent el somriure més gran que pot fer perquè ella és una tia seriosa de mena.
1: Molt seriosa, que sempre rondina, però aquesta foto per mi només trasllada una cosa que és complicitat absoluta.
0: És... Jo crec que no he vist una parella que estigui més bé en la meva vida només amb una foto. Perquè és una foto com molt senzilla, molt sincera.
1: D'una serenitat, d'una tranquil·litat.
0: D'estimar-se amb tranquil·litat.
1: Saps allò de dir, casa és una persona?
2: No, no, és t'estimo fort i clar.
1: T'estimo fort.
2: És el t'estimo fort i clar de la pell de gallina. És aquesta foto, és increïble. Es nota que es miren els ulls i ja s'ho han dit tot.
0: Bé, tornant a la felicitació, la Natza hi escriu. Per molts anys, meine Liebe, que això està escrit en alemany.
1: Molt bé.
0: Sí, està practicant, que vol dir, per molts anys, amor meu.
2: Ai, Déu meu. Mira, té molt més mèrit això que aquestes parelles que es fan un text etern de... Un per molts anys, amor meu, ben sentit. A més, amb l'amor meu en la llengua d'ella, precisament.
0: Exacte, en aquest alemany. I com ja us podeu imaginar, estimada audiència, ara i aquí obrim una nova carpeta titulada Una gran i discreta història d'amor. Aquesta és una carpeta que anirem ampliant al llarg de la temporada, perquè és veritat que la Natza és una persona que de la seva vida privada en parla ben poc. Tot i així, la meva investigació matinal m'ha regalat alguns detalls que ara us compartiré a vosaltres i també a l'audiència. I que ningú se m'esveri començant per la Natza, perquè tot el que he anat trobant són informacions públiques. El que passa és que estaven molt ben amagades, perquè la Natza és una professional de la discreció. Dades importants que hem de tenir en compte. La Natza i la Muriel estan casades.
2: Hi ha un escrivà que mentrestant ho està
0: transcrivint. Ho està picant tot i ho està ficant a la nova carpeta.
2: I a part el guió has posat casades, amb majúscules.
0: I a sota la Natza i la Muriel estan casades.
1: M'encanta.
0: Totes dues tenen 54 anys, són del mateix any.
2: És una mica sexy això, eh? Sí. Està bé,
0: i s'estimen amb bogeria, i em remeto a les proves de la mirada de l'última foto que us he projectat aquí a la sala.
2: No cal res més en un crim.
0: La Muriel és d'Alemanya, és fotògrafa i ha exercit de mestra a Suïssa i una època també a Figueres. De com es van conèixer i com es van enamorar no en sabem res.
2: Quina merda.
0: Tampoc sabem si els funciona el morreig, i jo juraria que sí, però que són més d'amorrejar-se a casa que no pas al mig del carrer pel tarannà que té la Natza de les coses personals cap a casa. Tots aquests detalls no els sabem de moment, però jo us prometo que no pararé fins saber-los i traslladar-los a l'audiència. Del dia a dia d'elles dues també en sabem ben poc, només que cada any, el dia del seu aniversari, la Natza dedica un post d'Instagram a la Muriel. I ho fa des del 2024. Adjunto un parell de proves.
1: Que no en tindràs més, tampoc.
0: Del 24.
1: És una tradició ben nova.
2: Vull dir, és que acaben de començar, perquè tot això no ens has dit quant de temps porta.
0: No, perquè no ho sabem, però jo veig que hi ha...
2: Perdona, no sabem res, veig.
0: No, si ja us ho he dit, que tot el que sabem ho he tret d'Instagram fa 3 anys que es feliciten.
1: A veure, no és la Dua Lipa, la Natza Ferrer, vull dir que tot s'acabava bastant ràpid, no?, fent dues preguntes.
2: Dues trucades en algun col·lega.
0: Aquí, si ningú m'ho vol dir.
1: Jair.
0: No m'ho vol dir la
1: gent. La Núria Marín.
0: Que em diuen que ho ha de dir la Natza. Això, tota aquesta informació.
2: També podríem haver escrit la Natza. Ja sé que és una opció boja, però de tant en tant podem escriure la font primària.
1: Li caiem bé, la Natza?
0: Jo no he escrit perquè no ho sé. Jo no m'atreveixo, és a dir, no ens hem presentat mai. El primer dia no es diré, hola, Natza.
1: Ens insultaria, segur, però
0: com vos vau conèixer amb la Muriel?
2: Tu no t'has vist en cor. Has preferit inventar-te tot i tirar del dret.
0: No, no és un invent, és una introducció al món de la Natza i la Muriel, i si elles ho reben bé i es volen obrir, doncs aquí trobaran uns micros. Bé, el que deia, elles dues es feliciten almenys des del 2024, sempre amb el mateix tipus de foto. És una foto on apareixen elles dues, sempre amb un somriure meravellós i normal, perquè només es pot somriure així quan estàs enamorat. També m'he fixat que cada any la Natza li escriu Meine Liebe, que vol dir amor meu en alemany.
2: Creieu que l'havien que considerava que no havíem explicat prou informació ahir, avui estarà satisfet amb això?
0: Cosa que dedueixo que és la manera carinyosa de dir-se l'una a l'altra. Però atenció, perquè tinc més documentació. Fent escrol a l'Instagram de la Natza, he detectat una tradició. I no hi ha res més bonic que les tradicions. Vosaltres recordeu la napolitana d'en Jair i la Neus?
2: Home, però és que això és una memòria que mai oblidaré.
1: Clar.
2: Si jo quan estigui al llit de mort, poder no recordaré el nom de ma mare, però recordaré la napolitana de la Neus i en Jair.
0: La Neus, quan es desperta pel seu aniversari, té la napolitana que li ha anat a buscar en Jair. Doncs bé, us he de dir que a Can Ferrer Palma crec que tenen una tradició molt similar.
1: Per un moment m'he pensat que era una pastisseria.
0: És que té nom de bona pastisseria.
1: Que sí.
0: Can Ferrer Palma.
1: Bons bombons allà, eh?
0: He detectat una tradició molt similar, de fet. En aquest cas, amb una magdalena. La cosa és que cada any, pel seu aniversari, el 23 de gener, l'aniversari de la Natza,
2: Aquari.
0: La Natza comparteix una foto...
1: Oi, que teniu coses en comú, tu i la Natza, eh?
2: A mi m'agrada pensar que sí, però clar...
1: No, ja t'ho dic jo que sí, sí, sí.
0: Doncs bé, cada any pel seu aniversari, que és el 23 de gener, la Natza comparteix una foto a la cuina de casa seva amb una magdalena i una espelma. I ara, si em permeteu, us descriuré l'escena tal qual passa cada any, tot i que m'he pres una petita llicència, que no crec que s'enfadi la Natza.
1: Moltes avui, eh?
0: Perquè en els petits buits que tenia d'informació que no tenia, jo els he omplert amb una petita llicència literària.
1: T'has agradat aquí, oi?
0: I així és com cada 23 de gener, ben d'hora al matí, la Natza es lleva i només d'entrar a la cuina es troba, com cada any, la seva magdalena d'aniversari i la seva espelma. Abans de bufar-la, però, la foto. Ara sí, el desig, li diu una veu amb accent alemany. Ella mira els llavis que han pronunciat la paraula desig i respira fort mentre pensa que això nostre no s'acabi mai.
2: Mare meva. Artista.
0: I bufa. El que passa després de bufar l'espelma només ho saben la Natza i la Muriel. A vegades l'hem de tirar de literatura quan la realitat, doncs, s'amaga.
1: Tant de bo rebre un WhatsApp ara mateix de la Natza renyant-nos.
2: Sultanes, que sumat. És el que ens mereixen, els WhatsApps
0: dir,
2: de crítiques que estem rebent.
0: Jo us haig de dir que he enviat un missatge a en Jair, que sé que són molt amics. Li he passat el guió abans de dir-lo per la ràdio i li he dit, si creus que la Natza m'ha de trencar la cara, sisplau, digue-m'ho. I m'ha contestat, és meravellós.
1: Ai, que
0: bé. I uns cors. Perfecte. Per tant, mica en mica, la idea és anar apropant, estrenyent els lligams entre...
1: Anar ampliant la base.
0: La família Ferrer Palma. Bé, passen 3 minuts a 6:45. No sé si tornarà a escriure l'oient aquella que no li va agradar el programa d'ahir.
1: No, ara farem un bon resum de coses, sí, no?, que han passat aquest estiu.
0: A veure, canviant de tema, Marta ens havia quedat pendent comentar com ha estat l'estiu d'altres perfectes d'aquest programa i, entre d'altres, la família Casas.
1: Sí, perquè vam acabar temporada amb aquesta radiografia i era que dos dels germans Casas, la Sheila i en Christian, que són els menys coneguts, serien concursants de la Travessa VIP i, de fet, els vam sentir parlant en català amb tu, Juliana, i amb en Marc Andreu, que va anar a Mallorca a gravar el reportatge. Després, també teníem l'Òscar Casas, actor, deixant-ho de manera totalment inesperada i sobtada amb la cantant Anna Mena, i recordar que havien vingut en aquest estudi al mes de gener i els vam veure enamoradíssims i vam dir,
0: molt
1: ens han canviat la vida.
0: Molt passats, sí.
1: Va fallar la intuïció, no sempre es pot ser una bruixa encertada. I l'actor Mario Casas, el gran, i la influencer catalana Melissa Pinto, contra la intuïció de la Juliana, que no donava un duro per ells.
2: No encerto gens amb la família Casas, ho sento.
1: Vam acabar temporada que estaven millor que mai.
2: I
1: digues.
2: No embarassats, per ser justos.
1: Jo vaig dir que passaria el 2026. Quin mes estem?
2: Però ja ho vas dir l'any passat, també, no? Que es quedaria...
1: No, també, sempre dic que es casaran algun dia en Marc Márquez i la Gemma Pinto,
2: molt bé.
1: Llavors jo segueixo mantenint-ho i ja està.
2: Propostes fermes.
1: Doncs els teníem millor que mai, fins i tot atrevint-se a publicar fotos junts o aparèixer els vídeos de l'altra cosa, que amb en Mario Casas això era ben estrany, perquè és un tio hermètic cap a dins. Com, i ho hem de recordar, en aquell reel que va penjar la Melissa d'una recepta, que en teoria era del pastís de la seva àvia, on se sentia en Mario de fons.
3: Que pinta de neixo, no?
2: Quina marranada.
1: Com oblidar-ho? Per mi està gairebé a l'alçada de Max Iglesias brindo por ella. Que pinta tiene eso.
2: Però és que això és com porc, no? És com sexting.
0: Perquè no el veiem a ell, però segur que es mossega el llavi mentre
1: sí,
0: ho diu.
1: Sí, segur que anava sense samarreta per variar, passejant-se per la cuina.
2: Aquest això sempre passa llarg.
1: No sabem com funciona el tema de la convivència entre aquest parell. No sabem si han anat a viure junts, perquè la Melissa ha estrenat nova casa i en Mario s'ha traslladat amb ella. En Mario també havia posat a la venda fa un any ara casa seva de Madrid.
0: O sigui, cadascú té com casa seva i
1: es troben, no? Tot això ho desconeixem. Però en Mario i la Melissa continuen junts, ja deu fer un any i mig ben bo que van plegats, i aquest estiu han fet una escapada a Namíbia. Molta foto de desert d'aquesta escapada, molta girafa, molt globus aerostàtic, tot aquest, amb aquesta cosa una mica 2015-2016 de foto estètica, saps, d'allò que es deia couple goals,
0: sí. Oh, com funcionava allò.
1: Com aspiracional, de voler ser ells, no? De voler ser aquesta parella.
2: El típic contingut que ja veus que la Dulceida se'l guarda d'inspiració.
1: I també molta foto, totalment, bé, reaccionat d'art, molta foto d'en Mario sense samarreta. Molt em temo que els lladres de les camises han tornat a actuar i s'han endut tot l'armari d'en Mario. Jo ho recomano des d'aquí que... No, han deixat una peça que després analitzarem.
2: La peça viatja més lleuger, Marta, és que podeu, hauríem de començar a fer-ho.
1: Ell mai tindrà el problema aquell de, oi, la maleta em pesa 23 quilos i al límit són 22. Ell mai tindrà aquest problema.
2: Mira, ara posant-me seriosa, a mi, per exemple, sí que és un tema que m'emprenya que ell pugui anar tot el dia sense samarreta i que jo no.
1: Així m'agrada, que siguis activista. Va.
2: Jo tinc, de veritat, baralles a cada festa, que tampoc és el que surto, però a cada festa, amb el típic tio fastigós que es treu la samarreta i va sense samarreta per la festa. Germà, tapa't. És que jo no em puc treure la samarreta? Eh, que no puc.
0: No, no
2: pots. Em farien
0: però...
2: fora de la festa i el segurat em expulsaria.
1: A Instagram pot, segur que no
2: doncs,
1: podries.
2: Doncs la gent de seguretat, ja et dic jo, que les festes els deixen estar allà tan, com si res passés. Tapa't! I treu-te la samarreta a casa teva o quan t'estiguis banyant a la piscina.
1: O que et deixin despullar tu, també.
2: Clar, si, és que, si, després, si ens ho podem treure tots, cap problema. Però si no, home, una mica estrany.
1: Doncs recomano tothom, menys a la Juliana, que segurament ho passarà malament, que consulti el carrusel que va penjar en Mario Casas el 3 d'agost al seu compte d'Instagram, on el podem veure marcant molt abdominal i també amb una de les poques camises que li quedaven, evidentment amb els botons descordats,
0: home,
1: fins
0: sí.
1: al melic ben bé.
0: No s'ofegui.
1: Que no s'ofegui.
2: Que no passi calor.
0: Em queda molt.
1: Però hi ha dues coses que criden especialment l'atenció d'aquest post, i la primera és que hi ha foto amb la Melissa. El que passa és que dius, se li veu la cara a la Melissa? No, no se li veu. Només es veuen les seves mans. Les d'ella i les d'ell, agafades ben fort amb polseres que crec que van comprar allà.
2: I que a mi em sembla, per ser ell, una gran declaració d'intencions i passadíssim de voltes.
0: És molt bonica aquesta foto,
1: és molt de parell,
0: eh?
1: M'estima fort i clar, potser.
0: Sí, m'agrada molt,
1: aquesta mà l'encaixa bé, l'agafa fort.
2: Sí, només el fet que l'estigui publicant sent com és ell d'hermètic normalment ja diu moltes coses de com s'està prenent la relació que sincerament contrasten amb la informació que a mi m'havia arribat, que era ben bé l'oposat, però de vegades, jo què sé, els panots també es confonen.
1: De vegades, sí. I pel segon detall d'aquest carrusel necessito sintonia d'atenció, sisplau. Perquè potser res de tot això és tan genuí, ni tan espontani com ens pensàvem. Nois, tal com va passar amb la primera foto oficial de la parella, que això va ser al gener d'aquest mateix any, que era aquell posat a Disneyland París, de la Melissa d'esquena, amb les, no sé si portava les orelles de la Mini, no ho recordo. Aquesta publicació a Namíbia, que en Mario penja a Instagram, és una col·laboració amb una marca. Amb una marca que es diu Passaporter no sé què, que és una aplicació de viatges. Per tant, res del que ens van ensenyar en aquest viatge tan aspiracional, tan idíl·lic, tan somiat, no? Acabava de ser espontani. Acabava de ser una cosa que els venia de gust compartir. Però estaven treballant, aquests dos.
2: Sí, però encara que... O sigui, tampoc és la feina que porta a fer un carrusel i encara que no hagués estat patrocinat, quan però... ja fas el carrusel amb tota la curació que hi ha al darrere, no és tampoc genuí.
1: Per mi perd valor. Ja. Per mi perd valor. I la Melissa, evidentment, també ens va fer contingut allà. Amb aquesta música com èpica. Molt vídeo, també. On es veia en Mario, eh? Jo
0: sí,
1: crec que
0: sí,
1: ella es va atrevir a presumir de nòvio per primera vegada i va fer aquell tren també de donar la mà al nòvio i anar fent voltes mentre el paisatge va canviant. Mira, no sé. La carpeta Mario Melissa està així.
2: A tot això, aquest estiu s'ha viralitzat moltíssim un clip de la Melissa Pinto de fa uns anys.
1: Ah, boníssim!
2: Sortint d'un esdeveniment on tal, que ella explicava, avui ven Mario Casas, només que em miri ja serà com un miracle,
1: totalment,
2: tal, no sé què.
1: Sí.
2: Super il·lusionada amb el tema, vull dir, cosa que confirma, com ja podíem intuir per l'edat que té la Melissa, la manera de fer, etc, que ella havia sigut directament fan. I que era una mena
1: era el seu amor
2: platònic, era el seu Robert Pattinson, Marta.
1: Quina barbaritat.
0: 4 minuts, arribem a 6:45, tanquem la carpeta Mario Melissa i atenció perquè passem a la carpeta Òscar Casas Ana Mena. Pot ser que hi hagi hagut reconciliació entre aquests dos?
1: Aviam, van créixer els rumors que hi havia hagut un acostament entre ells a finals de juliol, principis d'agost, també alimentats per un like que l'Òscar Casas havia fet molt públic d'una foto d'Instagram de l'Anna Mena, però ells es van encarregar per activa i per passiva de desmentir aquesta eventual reconciliació. I va ser l'Anna Mena qui ho va fer primer amb tots els reporters que l'esperaven a l'aeroport.
3: Que perdóname que me ría, o sea, es que me parece tan incómodo esto, lo siento mucho, de verdad.
4: Ya, perdónanos, Ana.
3: Es que yo ya no sé cómo. Que no, de verdad, en serio. Es que no paráis de emparejarme y de liarme con gente con la que no tengo nada de nada.
5: Rumores de reconciliación con Oscar, nada entonces.
3: No, nada, de verdad, chicos, porfa.
0: Ay, pobreta.
1: Es que se la nota tan incómoda. Porque es verdad que este estiu li ha tocat una mica el paper de l'Aitana o Caña de molts altres, ¿no? Estius llargs, que l'emparellin amb tot d'homes constantment.
2: I a tot això, Anna Mena, que s'ha de destacar, que és una de les famoses més extremadament encantadores, adorables i educades, que gairebé per mi es passa d'educació en el sentit que segurament li aniria bé una mica d'aquest desavergonyiment de l'abat Guia, el que ja els hagués girat la cara, m'entens? O l'Esther Expósito, que s'ha passat també tot l'estiu girant la cara als periodistes perquè no volia donar declaracions sobre la seva relació amb el paper.
1: Sí, és extremadament amable.
2: Ella és tan dolça, tan bonica, no?
1: I a part que, fixa't com respon. Parla d'ella, de com se sent ella, no de m'esteu assetjant, sinó, nois, em sento incòmode.
2: Sí,
1: no pots lluitar contra aquest argument.
2: I demanant perdó?
1: Sí, exacte, pobreta. Sembla catalana, també.
2: Sí.
1: Per altra banda, l'Òscar Casas, que això també l'han enganxat a l'aeroport, que crec que és el millor lloc per parlar amb els famosos, va contestar una mica més sobrat les preguntes dels periodistes.
4: ¿Com està?
6: Todo muy bien. Con la familia, gracias a Dios, todo muy bien, vamos. Chicos, ¿cómo vais a caer? Todo muy bien, por favor, chicos.
7: ¿Cómo?
6: Ya ha pasado tiempo de esto.
7: Está la gente un poco sorprendida porque le has dado un me gusta a una foto suya en...
6: A todas, hombre, la quiero muchísimo, por Dios, faltaría más.
4: Teniendo buena relación.
6: Sí, yo tengo buena relación, por supuesto, muy buena.
0: Una actitud ben diferent, la
1: molt
0: seva.
1: Diferent. Bé, en l'actitud de la deixada i l'actitud del deixat, o sigui, del que deixa. Totalment. És que es veu molt clar aquí. I la conclusió també és força evident. No han tornat, hi ha bona relació, almenys això diu ell, i l'Anna Mena està preparant nova música a l'estudi i sembla que hi haurà algun tema de despit i de desamor.
0: Tant
1: de
0: bo. L'estarem esperant i serà tamacle boníssim segur. Perquè
1: segur
0: quan
1: sí.
0: Compons cançons des de la tristesa.
1: Mira,
0: o des del cor...
2: Doncs. Parlant d'això, jo ara estic enganxada, però com si fos una divorciada de més de 50 anys a l'altra banda de l'oceà, al disc de la Karol G, però enganxada. Bé, me l'estic fotent, però...
1: Però no ha copiat molt l'Aitana? Això havia llegit jo a l'estiu.
2: Ella sempre se l'acusa de copiar tothom. I mira, jo havia sigut una mica anti-Karol G una mica en aquest sentit, perquè em feia com rabieta sentir que poder copiava la Rosalía. O copiava, no sé... Però arriba un punt que penso, poder és misogínia, perquè senzillament és una tia que està ocupant espai sent la top 1 i se li ha de buscar competència tot el rato i que està copiant a no sé, tota l'estona, que està copiant a no sé qui... No... Mira, a mi aquest disc m'ha encantat.
1: T'ha agradat, eh? No li he donat cap oportunitat encara.
2: Ella amb un despit absolut. I jo aquí m'hi trobes a primera fila.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
8: Com esteu?
0: Deus haver escoltat aquest disc també, de Karol G.
8: És un disc important. No sé si està en còpia de Aitana, no Rosalía, que diu com diuen, però... Tant se val, no? O sigui, hem de sobrevalorar la Torre Eiffel i el souvenir de la Torre Eiffel.
2: És que és així. I de vegades el souvenir te'l mires més, el llueixes més i l'aprofites més.
8: I sol ser rosa.
2: I un souvenir ben hortera, saps?
8: Sí, no, és un àlbum que se pot ballar i plorar alhora, que això sempre...
1: Ai, va molt bé, això,
8: sí,
1: perquè
8: no?
1: De vegades passa també alhora, això.
2: I mira, per si et venen ganes d'escoltar-lo, per mi és com que ha agafat la cançó aquesta de l'estiu passat, que va ser tan coneguda de que hubiera sido si no te hubiera conocido.
0: Sí.
2: Que és... Excel·lent cançó, i ha estirat el fil i n'ha fet un disc, saps? I és molt aquesta mena de so, a mi m'encanta.
0: Ara me la posaré tornant.
8: Jo perquè també. Ho has descrit molt bé perquè so, no sé si és un gènere musical de divorciada.
2: És que és divorciada, divorciada, i no de divorciada, de tinc 28 anys i estic divorciada. Per cert, no es pot ser més xic. A mi em fa un fom horrible no estar divorciada.
8: Jo voldria casar-me ja per poder-me divorciar 7 vegades abans de morir.
2: Totalment, és que és molt important estar divorciada en algun punt de la vida.
8: Sí.
2: Però jo em refereixo a la senyora divorciada amb el despit. Tu saps ara aquesta senyora? Bé, que jo ara estic molt dintre del món dels cantants amb intel·ligència artificial, que es fan molt i molt famosos.
8: Sí.
2: I estic de manera irònica i posicionant-me totalment en contra d'aquest intrusisme laboral per part de la IA que denosta totalment, a més, la
0: està
2: qualitat
0: ple,
2: música.
0: Spotify. Està ple
2: Spotify. Uau, i les pobres
0: ple.
2: Mares
0: n'hi ha de bones,
2: divorciades, després de saber depèn de quina edat, que és que els hi colen perquè és que me la colen a mi. Llavors, ara hi ha aquella cançó tan famosa de la Nila que diu, no és que som a la persona.
0: La canta la Maia,
2: és que ja no aguanto ni una.
8: Ara soy mi prioridad, no se diu.
2: Sí, això és intel·ligència artificial. A mi me l'han colat. Clar, jo tinc aquesta cançó de ara soc la meva pròpia...
0: Benvinguda al club de les divorciades.
2: Ara soc la meva pròpia prioritat. És tota aquesta narrativa, saps, de ara ja m'és igual, de súper de despit, que m'encanta. I aquest disc de la Karol G va per aquí.
8: Sí.
2: I jo feliç.
0: Jo també he descobert que Revive 26 també és una IA, jo m'ho estic escoltant tot i buscava qui era aquest noi i és una IA.
2: No, és que jo escoltava molt un noi que es diu Saúl del Río,
0: sí, ja es veu,
2: que també pensava, i li deia, la meva amiga Maria li deia, mira, que boca està Saúl del Río.
0: Bueno, ja està fent
8: nou. Perquè té imatge inclús creada.
2: No, ja, però un dia entro.
0: Clar, que estan bons tots.
2: Un dia entro a l'Instagram.
0: En Revive també està boníssim.
2: I sí que amb el vídeo, per sort, encara fallen una mica. I en foto m'havia colat, però després quan ja vaig veure l'Instagram en vídeo, que fa tota l'estona el Saúl del Río, vídeos dient, totes les espanyoles que van con el en el Mundial con España, ¿por qué no van conmigo? Tal. I clar, aquí ja es veu molt i ja vaig dir, ostres, m'han fotut aquest gol bé.
8: I tu malcarada perquè en Saúl del Río no venies a Sala Razmataz.
2: Jo, i no hi pensava, com és que el Saúl del Río ha publicat tanta música l'últim any? És perquè és una... I totes les cançons després quan t'hi fixes...
8: Clar, perquè literalment no dorm.
0: S'està molt, molt, molt, molt oca.
2: Jo ric, però és molt preocupant, eh? És molt preocupant i s'ha de regular ja.
0: Però és que a mi m'agraden. Jo estic enganxat a RBB26. I no és ningú, però m'agrada i em transmet coses i això em deixa en una posició que...
8: És que, a més, se promociona... Se promociona a través de les plataformes legals com Spotify. Que aplaudeix i ajuda que aquests artistes ficticis existeixin encara més, no?
0: Va, que anem de tema, que la Marta està molt...
2: No, és que la persona...
1: Tires carnets o no d'aquest club?
0: De divorciades?
1: Home, a la Carol G li envies un.
0: Bueno, clar, estem parlant d'un club nou, que aquí no el teníem obert, doncs sí, haurem de començar a imprimir com a bojos.
8: Ai, jo me casaré rapidíssim per tenir el carnet 2 o 3, és que sí.
2: Ara saps quin és? El meu somni és que em demanin matrimoni i llavors està promesa tota la vida, però no casar-me mai. I que em preguntin, tu tens parella de... No, estic promesa, però per sempre, saps?
1: Per què?
2: M'agrada la idea, Marta. Em sembla més bonica la promesa que no pas i així t'estalvies tota la festa i tot, i té algo com de xic.
8: És per crear narrativa, no?
2: És i perquè ja. Sóc molt pesada.
0: A veure, sí. Jaume, aprofitant que estàvem parlant de l'Anna Mena i los Carcasses, no oblidem que aquest estiu, precisament a l'Anna, se l'ha vinculat molt amb una persona molt coneguda, que és precisament el que l'Anna estava demanant que deixessin de fer els periodistes. Una persona molt coneguda pels nostres oients i que és, no és altra que en Ferran Torres.
8: M'agrada que li diguis Anna, com si fos de Collserola, sí, o de Mollerussa.
0: De Banyoles.
2: Anna.
0: Sí, Anna, amb dues N's.
8: Bé, de fet, va ser setmanes després de la ruptura amb Nos Carcasses. El 20 de juliol, Nana Mena va sortir a cantar en aquella celebració per el triomf de la selecció espanyola en el Mundial. Un festeig que va ser espantós i arrítmic, però que algunes van aprofitar molt bé, com Nana Mena, que va fer el seu show vestida amb el dorsal 7, número habitual d'en Ferran Torres. I després de cantar a Tibeles, la cantant va anar a un after party a porta tancada amb alguns futbolistes. Entre ells, no vos sorprendrà, en Ferran Torres. Segons varis testimonis...
1: Estàs bé, Juliana? No, has superat o no?
2: Estic molt malament, estic afectada. Jo, a veure, ell les ha fet molt grosses aquest estiu i home, això m'ha ajudat a marcar una mica de distància.
8: Home, t'ho diràs, aquella gorra.
2: Però jo, sincerament, tinc ex que també me les han fet molt i molt grosses i tot i així veig les fotos d'Instagram i dic...
0: I aquella punxada.
2: Que no? Mono.
0: Aquella punxadeta.
2: No? El nen, que mono. Molt bé, l'Anna, eh? L'Anna, jo crec que és una professional, eh?
1: Ho dones per fet?
2: Jo dono per fet.
8: Jo diria que sí,
2: que passés
8: això.
2: El que passés, ella és una professional del flirteig.
8: A veure què opinen els oients, vaig explicar la narrativa, perquè segons varis testimonis, aquest parell se van estar ensumant mútuament dins la discoteca.
2: Ai, no, quina enveja.
8: I així ho explicava el periodista Gerard Romero, sempre amb informació privilegiada dins l'esport.
4: Anoche en la fiesta, donde estaba Ozuna, donde estuvo Mike Towers, donde estuvo Lolas, donde estuvo Anna Mena.
1: Es que en Víctor...
4: ¿Qué camiseta llevaba Anna Mena por la tarde? ¿Qué dorsal llevaba, Borràs? Ferran.
9: Espera,
4: Ferran.
9: Espera, Anna Mena.
4: Ferran.
9: Ah, Ferran, sí, bueno.
4: Yo solo diré que hubo muy buena química. Y hasta aquí mi información para Javi Hoyos.
8: Jo ja estic dins, és que m'agraden molt aquestes històries.
2: M'encanta que el Víctor també estigui en aquesta trucada a la casa de, crec que és l'habitació dels seus pares.
8: Sí, en Víctor, que per cert,
1: segueix o no amb nosaltres?
0: Mira, vaig enviar-li un missatge perquè és que estem en uns dies molt delicats per ell, perquè
2: del mercat, avui tanca
0: el mercat avui a les 12 de la nit.
2: A mi Marta em va escriure el Víctor de mitjans d'estiu preguntant-me per tu. Dient-me la Marta com està, està contenta.
1: Hem estat molt en contacte amb en Víctor.
2: I ella, molt bé, estiu. La Marta, que estigui contenta, aquells missatges que fa ell, tenir tan content.
1: Ell és tan bona persona.
2: No, ell té un cor, és impossible, o sigui, només ser un 10% més bo, o sigui, bo del que és el Víctor, ja ets un sant.
8: Mira que jo estic a ses antípodes d'ell, però és que jo estic molt enamorat, eh?
2: Sí.
8: És una persona que sempre me fa sentir bé.
0: És que fa sentir bé tothom, té una habilitat.
2: Olor.
0: Ell sempre ens explica, bueno, ens va explicar, que quan hi ha retencions a l'AP7, ell baixa a la finestreta i parla amb el cotxe del costat i no el coneix. Vull dir que això et descriu molt de com és aquesta persona.
8: Sí.
2: Sí.
0: De bondat, pura bondat.
2: Jo no ho faria mai si no fos per insultar.
0: No, home, clar.
8: Evidentment, ja te coneixem a sa carretera. Bé, tornant en aquesta història de Nana Mena i en Ferran Torres, són diverses persones que confirmen que ells dos haurien estat parlant molt i molt a prop dins aquella discoteca, tot i així ningú deia que hagués passat res de forma explícita, és a dir, ni besada, ni focs artificials, ni res d'això. Al cap d'uns dies, Nana Mena se passejava per Barajas i els nostres estimats reporters una vegada més li varen demanar sobre en Ferran Torres.
10: Te ríes de
9: cierto, lo desmentimos.
10: Ay, de verdad. Pero, tonterías, por Dios.
9: Que parecía que te estabais teniendo una cita de pareja en la fiesta.
7: Llevaba su camiseta.
11: Pues la que me pusieron, chicos, yo qué sé, o sea.
9: Pero pudiste hablar con él, es cierto que tuvisteis buena química.
11: Por favor, pero si había muchísima gente, hablé con mucha.
7: ¿Qué te parece, Ferran? ¿Qué te parece? Por lo menos, aunque no tengas nada con él, ¿qué opinión tienes de él?
11: Que no le chicos, conozco ya. Casi nada, o sea, ¿qué me estáis diciendo?
9: Nos parece que hacéis muy buena pareja.
11: Chicos, ya está, de verdad, o sea, que es absurdo, de serio, es absurdo, de verdad.
8: Un premi Pulitzer en aquest reporter, eh? Si són realment més còmics que Neva H, o sigui, són boníssims.
0: La pregunta de, encara que no hi hagi res, què en penses?
8: Buscant com una hiena, un cibla miserable.
0: Qualsevol engruna.
1: Mica d'engruna.
8: I nosaltres aquí com a voltors esperant que acabin ses hienes, també t'ho diré.
1: És així.
8: Sí. No m'ha obtingut, evidentment, conclusions sobre aquesta trama, tot i així, no és l'única narrativa que ha protagonitzat en Ferran Torres. Ja que una vegada va acabar el Mundial, en Ferran Torres va marxar per desconnectar a Eivissa i Formentera i allà se va desprendre de tota camiseta. De fet, no consta que portés cap roba de tronc superior dins la maleta. I dins aquest context de gresca, la premsa rosa va vincular el futbolista amb tothom que respirés, bàsicament. Per un costat, se'l va relacionar amb la influencer mallorquina Belén Perea, degut a les seves interaccions públiques per Instagram, que és una noia que en vàrem parlar fa molt de temps, perquè havia tingut una relació sexoafectiva amb en Miguel Lerrán, actor que, de la Casa de Papel,
1: exacte.
8: I amb en Froilán.
1: Hosti, noi.
8: Sí.
0: Que tampoc té molts seguidors, no veig?
8: Vull dir, 60.000,
0: 62.000.
8: No? Sí, però ja s'ha de dedicar a això, probablement.
0: Segurament.
8: Per altra banda, se'l va emparellar amb una hostessa italiana, na Jasmine Jaffe. Tal i com publicava la revista Lectures, sa noia havia passat uns dies amb ell i el seu grupet a un iot per ses Illes Pitiuses. I segons relata sa revista, se l'havia pogut veure molt acaramelat amb ella.
12: Pues esta chica se llama Jasmine. Muy exótica, vive entre Milán, según su LinkedIn, entre Milán y Dubái. Se conocieron por Instagram, le dijo, ¿por qué no te vienes a Ibiza que voy a estar con unos colegas? Unos colegas son la selección española que acaba de ganar el Mundial. Y han estado, según nuestra fuente, 3 noches juntos.
1: Clar, a tot això vam acabar temporada relacionant i vinculant en Ferran Torres amb una influencer catalana. La Martina Hunter.
2: La Martina Hunter, exacte.
0: Que vam estar sopant amb ella per accident.
8: Ah, sí?
0: No? El Massorrer van fer un sopar al Barbocat, van sí. convidar una taula molt llarga. Nosaltres hi vam anar de convidats amb en Víctor i la Juliana i l'Abram Oriols, i ella va seure pràcticament al nostre costat. Mira, en uns Víctor... dies on s'estava comentant que
1: ja ho havien deixat, no?
2: Clar, i a final de temporada en Víctor ens va explicar que creia que aquells dos ja no es feien i que havia sigut com una mena d'embolic de primavera.
1: D'acord.
2: Mm-hmm. Però vaja, tu ja saps que això a vegades fa una mica efecte jo-jo, eh? Tan aviat i ets com no. Vull dir...
8: Bé, vos he de recordar que en Ferran Torres també se'l va relacionar amb un company de selecció que era en Marcos Llorente, tot perquè varen protagonitzar unes fotos on s'abraçaven i donaven afecte mutu entre amics, una trama homosexual que se va fer molt grossa i tantes així que el propi Marcos Llorente va haver de fer un comunicat oficial sobre això. Va dir així Marcos Llorente: me sorprèn que en 2026 sigui generant debat que dos homes s'adonguin afecte. Però després veig com està el pati i ho entenc. Per mi no hi ha res més masculí que un home segur de si mateix que no té por a demostrar amor a un altre amic.
0: Doncs ben escrit.
1: Doncs sí, perquè altres coses no les diu tan bé en Marcos Llorente, no, però aquí no, les diu bastant grosses. Molt, molt.
8: He de dir que jo tenia una certa il·lusió de que aquesta trama homosexual fos real perquè el futbol la necessita, però bé, esperarem amb paciència que siguin uns altres.
2: I que la cosa ha estat tan malament, especialment en el futbol masculí, que només dos amics donant-se afecte, de veritat que és
1: motiu de celebrar-ho.
2: I és molt significatiu i ja és bonic, saps, que tinguin la llibertat de poder-se abraçar sense que això els impliqui cap mena de tabú o problemes, saps, que s'hagin de reprimir aquest efecte.
8: Tot i així, també ja demostra com està el terreny futbolístic, perquè sí. molta gent feia bromes homòfobes en relació a aquestes fotografies tan innocents.
2: Quin fàstic.
8: Ja demostra com està el terreny. Més enllà d'aquest comunicat, no tenim confirmació de qui s'ha enrotllat en Ferran aquest estiu, però ja ha finalitzat les seves vacances eternes a Eivissa, i des de fa una setmana i pico, el jugador oficial del PSG, això ho he hagut de buscar, evidentment, per tant, s'ha hagut d'instal·lar a tota llet a París.
2: Aquí potser sí que s'acaba la relació amb la Martina, no? Oficialment.
8: Sí. Bé, com si fos una melipulant plena de curiositat, en Ferran Torres s'ha passejat per París amb una bicicleta pública i ja té restaurant de confiança.
0: Ah, espera, digues.
8: Concretament, el restaurant Rosario, que és un local emblemàtic de la capital, amb un 4,7 sobre 5 a Google Maps, especialitzat en tapes i menjar ibèric, com el salmorejo, la truita de patates o el pernil.
1: Un tio enyorat.
8: M'apareix una cutrada.
2: Home, la primera setmana allà... ja està menjant menjar típic,
0: bueno,
2: del lloc d'on ets.
0: Poc, ell va entrar a la cultura francesa lentament.
8: En el seu ritme. Ah. I més enllà d'això, gràcies a la revista Hola, també sabem on estan dormint. El canvi d'equip s'ha fet amb poc marge de temps i en Ferran s'ha mudat a França sense una casa on caure mort i ara sabem que està dormint a un hotel de luxe de 5 estrelles, el Brats París. I ara direu, en Jaume està improvisant, però és que se m'ha acabat la pàgina de guió, me falta una pàgina de guió, però...
0: Sí, mira. No, mira.
8: Té gimnàs, piscina exterior, piscina interior, té sala d'estar comuna superluxosa, classes particulars, i té un preu més o menys per nit de 750 a 1.000 euros. I per ara està resident en aquest hotel de forma improvisada.
2: Qui li paga, el club o ell de la seva butxaca?
8: Jo entenc que ho paga el club.
0: És una bona pregunta i li podrem demanar a en Víctor, que m'ha confirmat que dijous es reincorpora el que no sortir d'aquí.
2: Quina alegria, nen.
0: Li preguntarem.
8: Ja l'enyor.
0: En procés de buscar un pis, una casa on viure, és habitual que els jugadors
8: jo record en David Beckham va estar dormint en el Santo Mauro quan va venir al Real Madrid i li pagava l'hotel, el club, fins on jo sé, que de fet en aquell hotel va ser quan se va enrotllar, presumptament, amb Nano Obregón.
2: En el fons saps tantes coses de futbol, ja. Jo només... Passes la mà per la cara.
8: Sí, només si connecta en Nano Obregón, si no, no sé res.
0: Bé, ho deixarem aquí i demà hi tornarem a partir de les 6. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
13: Doncs arribarà el Tot Costa, tot i que ja l'heu començat el Tot Costa aquí, vosaltres.
0: És un Tot Costa diferent, eh? Perquè...
13: Jo els veig al Costa i la Gelmà comentant també aquests
0: temes. Parlant d'hotels, on s'allotgen i això... Bueno, és bona informació.
13: Això o no?
2: Ara no hi són.
0: No n'hi ha arribat.
13: Ara hi són, avui.
2: Mira, ahir en Jordi me'l vaig trobar i li vaig dir, Jordi, que bo. Perquè et veig que portes una trapelleria a sobre. Quanta entremaliadura. I jo em pensava que no em seguiria gaire la corrent... I Marta Montaner testimoni.
1: Totalment.
0: Va confirmar.
2: Va fer un mig somriure, però que haguessis al·lucinat.
0: I la frase quina és?
2: I va dir que sí que estava més
1: entremaliat.
2: Entremaliat.
1: Sí que ho va dir.
13: Bé, ens quedarem amb les ganes de saber-ho. A veure com sona l'entradeta avui del Tot Costa.
0: Què diu?
2: I és o no?
14: Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.

0: surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: Tú y yo perdidos entre amapolas, tus ojos relucen.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
3: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular i Vox encenen els ànims de cara a les protestes que s'han convocat aquest vespre en diverses localitats de l'estat espanyol en solidaritat amb Ceuta. Els partits han animat a convertir les concentracions convocades als ajuntaments d'arreu d'Espanya en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán y Ángel Víctor Torres, ministra de Política Territorial.
4: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
5: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
6: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
3: A última hora, el Partit Popular va assenyalar ahir la Moncloa per voler prohibir, assegurant la protesta de Madrid. La delegació del govern espanyol ho va negar. Diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte en format d'acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
7: L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans presumptament de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la Festa Major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages i molt conegut a la comarca.
3: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
7: Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz.

0: El Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada.
1: Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
2: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
1: Oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
0: Esports, el Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, el dia del tancament del mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029, procedent de l'Arsenal. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Dominic Livaković. El capítol de les sortides, Marc Caçador, se'n va cedit al Deportivo de la Corunya.
1: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000 euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra.
0: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga del Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
3: Fins aquí les notícies.
4: Catalans, és dimecres, un cafè i a saltar del llit.
5: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 2 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui el temps serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Roses veuran sortir el sol a les 7 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores i 6 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui toca cita de Ferran Adrià per arrencar el dia que li han atorgat la medalla d'or de la Generalitat. I diu així: la gastronomia és el nou rock and roll. Si un no es transforma, està mort.
0: Bona cita, sens dubte, del mestre Ferran Adrià per engegar aquest dimecres. Bé, ja sabeu que hi ha dies mundials per tots els gustos i colors. Avui, 2 de setembre, és el Dia Mundial del Coco. I mireu, no ens va gens malament, sobretot per recordar la pel·li de Pixar i Disney i la seva banda sonora.

sí, amb llagrimeta a l'estudi dels matiners de Catalunya Ràdio. De fet, si no l'heu vist, us podríem resumir que Coco, entre altres coses, parla de la importància de recordar les persones que ja no són entre nosaltres. I en un món canviant on la IA avisa de la seva ferotge presència a les nostres vides, poca broma, ahir podíem llegir al Mundo una entrevista amb el CEO de l'empresa Afterlife, Chris William. El titular era, si més no, sorprenent. Deia, d'aquí 5 o 8 anys,

0: podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal. Que cadascú pensi el que vulgui, però que no ens prenguin el record, no només el record dels que han mort i que gràcies a la ment tenim presents, també de les persones que, per exemple, han passat per la nostra vida i han caminat amb nosaltres un temps. El record passa inevitablement pel cor i, per sort, ni el millor dels hologrames podran substituir tot el que hem sentit. Ai, la IA, ai...
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ens situem a Bolívia, on el govern té un petit problema econòmic. El banc central d'aquest país, de Bolívia, va tenir una idea que els semblava genial i se'ls ha girat en contra.
0: A veure.
2: Van fer uns bitllets per commemorar el bicentenari de la independència del país. Es van gastar uns 340.000 euros en dissenyar i imprimir 1 milió de bitllets. Però resulta...
0: Què ha passat? I a veure, qui ha fet el disseny? És que clar,
2: en venen molt pocs. Que en venen molt pocs. De fet, en venen uns 270 al mes. Només han venut un 4% del milió que et deia.
0: El disseny els hi ha sortit fatal.
2: I es calcula que aquest ritme trigaran uns 200 anys a vendre el milió de bitllets. Un fracàs.
0: Absolut.
2: Absolut, i el govern bolivià vol que rodin caps. Ha denunciat a 7 exdirectius del Banc Central de Bolívia perquè, segons denuncia, la creació dels bitllets es va fer sense fer un estudi de mercat, ni tan sols. Una mica com anar al súper, comprar 1 milió de pots de mel, arribar a casa i dir, algú menja? Bàsicament seria això.
0: Bona, bona, Àlex.
2: En fi, que ara Bolívia té una herència enverinada, un munt de bitllets,
0: sí.
2: No es vendran ni en 200 anys. Això és una bona hipoteca.
0: Ara estava pensant, espero que els caps que rodin no triguin precisament 200 anys, que ja sabem que a vegades la política és una mica lenta.
2: Doncs espero que no, la veritat.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Alerta, perquè avui el món serà un lloc millor si hi ha més pilots d'avió amb empatia. Andreu Merino.
3: Empatia és precisament el que ha demostrat el pilot d'un avió que anava direcció a Mallorca. En un moment del vol, l'aparell va començar a patir turbulències i això, esclar, va provocar nervis entre els passatgers. El pilot va reaccionar amb serenitat i va dirigir el missatge que ara escoltarem al passatge, conscient que més d'un ho devia estar passant d'allò més malament.
4: No nos sale nada del radar, nosotros, por lo tanto, no es ninguna tormenta, no es ninguna nube que produzca así un poquito como un informe, que son un poquito las que generan más turbulencia. Simplemente, como les digo, tenemos como 100 kilómetros por hora de viento en cola ahora y estas nubes del Sahara, que es la que nos produce esta, que la atmósfera está un poquito extraña. Muy probablemente la cosa deje de moverse. Por favor, sigan disfrutando el vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo.
0: Del matí, 11 minuts, mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
5: Mare, literalment.
0: Sí, sí, perquè esteu avui amb una cara de son.
5: Avui costarà la cosa, eh?
0: Ens ha costat dormir a l'equip dels matiners avui.
5: Molt.
0: No sé què ha passat, noi. Estem començant ja la temporada i no ens en recordàvem de que a vegades passem nits una mica complicades.
5: Ai, sí.
0: Per això tenim tres bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè els castellers de Vilafranca fan història, Marta.
5: Sí, ha passat a la dia de Sant Fèlix, que han aconseguit descarregar, atenció, el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Així es va retransmetre.
6: Embogeix la plaça de la vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells. La realitat supera la ficció!
5: El moment, sens dubte, es va viure a flor de pell i així ho explicaven, doncs, els mateixos castellers.
7: Com un tap aquí, que no sabies si riure, si plorar.
8: Això només passa als anys que has fet una fita històrica.
9: Quan la gent va ser conscient de que l'estan descarregant, el crit era impressionant, és que no podies caure.
10: Es desbordava la plaça amb una energia, un moment màgic.
5: Aquest castell es veu que ja ho van intentar el 2024 i ara, doncs, per fi ho han aconseguit.
11: La setmana que ve direm, hòstia, això que hem fet és molt gros.
9: Tant per nosaltres com pel món casteller en general.
5: I si us pregunteu què passarà en un futur, doncs això és el que deien.
12: Ara es celebra moltíssim.
11: No crec que haguem tocat el cel amb els castells. Fa uns anys no ens imaginàvem el Pilar de Nou i ara hi és.
9: A nosaltres ens encanta somiar i ens encanta fer coses noves, vull dir que per què no?
0: Felicitats, sens dubte, als castells als castellers de Vilafranca i molta atenció, la crisi dels 40 ja no es cura amb un cotxe descapotable.
13: Els més avançats de les tendències conclouen que els problemes d'edat adulta en els homes ja no se solucionen amb l'ostentació dels diners ni presumint d'èxit en l'àmbit professional. Per això la contaminació d'un Porsche o un Mercedes classe A, el típic cliché, s'ha substituït, entre altres coses, per la bicicleta. Els Estats Units parlen de middle-aged men into lycra, homes de mitjana edat aficionats a vestir lycra, per fer referència al mallot de ciclista. O també middle-aged men into coffee, homes de mitjana edat apassionats pel cafè. Segons llegim a la revista Icon del País, la febre pel bon cafè és un dels símptomes de la crisi dels 40. Els psicòlegs ho veuen positiu, perquè demostra que els homes ja no es pregunten què tinc, sinó com em sento.
0: I mentre Ot Serra ens demostra les seves habilitats amb l'anglès, que ben pronunciat, a Lleida encara resisteixen desenes de comerços històrics centenaris, Lara.
5: En concret, són 32 establiments que continuen aixecant la persiana cada dia després de 100 anys d'activitat. Ho llegim al Segre. Alguns d'aquests comerços han resistit guerres, crisis econòmiques i l'auge de les grans superfícies. Des de Pimec Comerç Lleida avisen, però, que necessiten relleu.
14: El seu tancament es produeix per falta de relleu generacional. I estem perdent les ciutats, aquesta identitat i aquest actiu que durant tantes generacions ens ha acompanyat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: pau i amor, oients dels matiners. Tal dia com avui començava la gira mundial Human Rights Now a Londres.
1: Una gira que començava a l'estadi de Wembley amb noms com Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman i el senegalès Youssou N'Dour. Es van fer 20 concerts arreu dels 5 continents i els diners doncs, van anar destinats a Amnistia Internacional. Una de les parades va ser aquí, a casa nostra, amb un concert que es va fer al Camp Nou. Van comptar, en aquest cas, amb els de l'Último de la Fila com a artista convidat. El concert es veu que sempre començaven amb aquesta cançó que estem sentint de Bob Marley, cantada en aquell cas doncs, de forma molt més coral, i acabava amb Chains of Freedom de Bob Dylan.

0: Moment de repassar alguns apunts televisius, d'escoltar el so que ens deixa la televisió als matiners de Catalunya Ràdio. Alerta perquè Alba Carrillo, la col·laboradora de televisió i ara presentadora, parla sense pèls a la llengua.
1: Ha publicat un vídeo a través del seu compte d'X en què deixa clar que cada vegada li costa més diferenciar entre si està veient Telecinco o Antena 3. I no ha tingut cap problema en fer, doncs, en donar-li una mica de canya a Ana Rosa Quintana.
2: Yo normalmente veo televisión española. ¿Qué pasa? Que por el verano se han desconfigurado los canales y los he tenido que volver a configurar porque solamente tenía Antena 3 y Telecinco y no sabía cuál estaba viendo, no sabía si era Antena 3 o Telecinco porque son como separadas al nacer. Me he enterado un poco más gracias a que Ana Rosa va despeinada porque ella quiere ir como de reportera de guerra, ¿sabes? O sea, estoy aquí aunque tengo mi peluquero y mi maquillador, pero yo voy a ir, o aunque me pueda hacer yo porque llevo más años que Carracuca en esto, ella salvaje, a pie de la noticia, ¿no? Dos de la misma escuela, o sea, me ha parecido tremendo.
0: Per favor, un aplaudiment per Alba Carrillo. Alba Carrillo.
1: La podríem trucar un dia.
0: Per favor, truquem Alba Carrillo. Tens tot mirant. M'ho apunto aquí. Alba Carrillo. Mentrestant, Risto Mejide va per lliure.
1: Un altre presentador de Mediaset connectant en directe des de Ceuta. Risto Mejide va preguntar a peu de carrer a un guàrdia civil si el que havia passat era una invasió. Aquesta va ser la resposta del guàrdia civil i la reacció de Mejide.
3: Estoy con Rashid, él es ceutí, musulmán y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Guardia Civil, también. Que solo te voy a hacer una pregunta y nos vamos a publicidad, porque después de publicidad quiero que me la desarrolles. ¿Para ti esto fue una invasión?
4: Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos evitado en todo momento utilizar esos términos tan agresivos.
3: Vale, pero no me has contestado. ¿Para ti eso fue una invasión, sí o no?
4: No, es una crisis migratoria convertida ahora en una crisis humanitaria.
3: Bueno, el Guardia Civil, claro, tiene que decir lo que tiene que decir. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablo con Rashid.
0: Potser hauríem d'intentar no condicionar les respostes en aquest cas d'un guàrdia civil que crec que la primera vegada li ha deixat meridianament clar què és el que estava passant a Ceuta. I aquest diumenge torna a la Sexta Salvados amb un documental sobre Rita Barberà.
1: Un documental que, tot i que encara no s'ha emès, ja ha provocat moltes crítiques. Aquest és l'avançament que se n'ha fet.
5: Pues era bastante explosiva.
6: El ayuntamiento era muy suyo, por decirlo de alguna manera sencilla.
7: Yo soy la alcaldesa, es mío.
8: La ciudad más popular del mundo.
9: Rita era de llamar a directores de medios para expresar descontento.
7: Creo que sí.
6: La prensa estaba bastante controladita.
10: Parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder.
11: Era una forma de hacer política muy soberbia.
12: Un bolso de la colección nueva y a tomar por culo.
13: Un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual.
14: Ni recuerdo el momento que pudo decir eso.
15: Caloret Faller
16: no debió presentarse a las últimas elecciones.
0: Demano, per favor, a la direcció de Catalunya Ràdio que a mi també em regali un Louis V.
1: Bueno, és un regal molt habitual.
0: Home, clar, si és tan habitual, per favor...
1: Serà bo, no serà molt bo aquest documental.
0: Sí, i tant. Jordi Borda, apunta tu, sisplau, un Louis V per Nadal.
1: Pels
0: matiners, sí, tenim tota la raó. Obrim la revista del cor dels matiners avui parlant de Mary Austin, el gran amor i musa de Freddie Mercury. Perdoneu, és que Vanessa Ferrer, sent directora d'aquesta casa, em diu, Pere, Vanessa, no es crisis tant que si no, que ja no m'hi veig de prop. A veure, diu, principi d'austeritat. Sí, home, però un detallet amb els matiners, Vanessa, que estaria bé.
1: Molt d'hora.
0: No ho farem públic. Petoneta la Vanessa, que és matinera. Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury?
1: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys i durant dècades va guardar millor alguns secrets del cantant. Quan van ser joves, doncs van ser parella i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
0: A mi això també em va passar.
1: Està bé. Aquestes amistats són per sempre. Són per sempre. En aquell moment, doncs, amb aquella conversa es veu que encara, evidentment, eren parella. De fet, estaven compromesos i s'havien de casar, però més tard ho van acabar deixant. Això sí, van seguir units i ella va continuar sent tota la seva vida la seva assistent personal i, evidentment, doncs, la seva amiga.
0: Val la pena veure la pel·lícula de Freddie Mercury, sí, on indaguen molt en la relació que van tenir. El cert és que van tenir
1: que
0: una amistat fantàstica. Parem motors, Catalunya, perquè anem de Queen a Andy Lou.

0: igual que li demanem a la direcció de Catalunya Ràdio, Louis Vuitton, demanem, sisplau, que hi hagi un concert de retorn després del mal rotllo amb Andy Lucas.
1: Au, va.
0: Perquè tenim notícies d'Andy Lucas, Lara.
1: Sí, és que per fi, el Lucas té nou nas. Segur que ho recordareu, fa 2 anys es va fer una rinoplàstia que no va anar bé, li va quedar la nàpia desfigurada.
0: Fatal, pobre.
1: Ell mateix va dir en algunes entrevistes que fins i tot li costava respirar, sí. Vull dir que la cosa realment era greu, doncs bé, ha decidit que ja no pot més, ha viatjat a Turquia i s'ha sotmès a una altra operació per refer el cartílag i tornar a ser una persona amb nas. Els reporters d'Antena 3, que han parlat amb ell, diuen que està molt content.
0: Veus?
1: Com ha d'estar, no?
0: Vull dir,
1: estàs content.
0: Per poc que et millorin, ja estaràs una mica millor.
1: Els va dir que per fi el meu nas ha recuperat la seva forma i pel que fa al preu de la intervenció, atenció, perquè ha assegurat que amb 6.000 euros no t'arriba ni per una ampolla d'aigua i diu, no us podeu fer una idea del que ha costat, però per salut es fa el que sigui.
0: 8 minuts, arribem a 5:45 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també, per cert, en emissió conjunta per ICAT. És moment de saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jordi Évole, però no per parlar dels seus programes, sinó de la malaltia que pateix, la cataplexia, que li provoca quedar-se estabornit quan li agafa un atac de riure.
3: En el meu cas, molt relacionada amb el sarcasme. I després...
4: Que curiós, eh?
3: Sí.
5: Oi, jo estava patint ara ja amb el Vicent, i igual encara...
3: Però venia descansat. Si això ho faig cansat, hagués tingut una cataplexia, segurament. Jo he caigut pel carrer per trobar-me un amic en un carrer que no t'esperes. I fa temps que no el veus o no la veus. I m'he caigut en rodó. I clar, l'amic que normalment coneix la situació em diu, hòstia, no em podies fer millor homenatge, no? Perquè és que t'has emocionat molt, veiem-me.
2: A la tarda, Francesc Garriga va recordar amb Lídia Heredia, corresponsal de TV3 als Estats Units, l'eclipsi total de sol del 2024.
6: Es va fer molt viral amb el vídeo d'aquell eclipsi als Estats Units.
7: La sensació és d'experiència compartida, de comunió. Els comentaris que saps avui aquí al vol era la sensació de... Bueno, una vegada a la vida l'univers et posa al teu lloc, et sents molt petit, però alhora també et sents formant part d'una cosa més gran.
6: Vistos els dos, tu sempre deies, el primer sempre és el més impressionant, però com a espectacle allò visual, et quedes amb algun dels dos o no?
7: Mira, em sento molt afortunada perquè els dos han sigut molt diferents i de fet aquesta gent que n'ha vist 20 també ho manté, que no tots són iguals. Primer trobo que està bé perquè el qui ha vist el 100% ara ja entén una mica l'obsessió dels que anaven predicant ho podeu perdre.
2: Més enllà de casa nostra, a Es Radio va arrencar temporada Federico Jiménez Los Santos, indignat a la seva manera amb el que està passant a Ceuta.
8: Así que vamos a aclarar qué está pasando en Ceuta. Vamos a ver, lo primero, en España no hay una crisis migratoria. En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes. Los migrantes es una prograda para decir que nadie tiene país, que no hay fronteras, que en realidad todos estamos de paso y que no hay ni inmigrantes ni emigrantes, sino que todos migramos. Migra tu puñetera madre, payaso.
0: Molt bé. Que bé que comencem.
1: Ole.
0: Agafem-nos de les mans germanes perquè és moment de connectar-nos amb els astres i també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Avui amb la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
9: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 2 de setembre, la Lluna passa per Taure i ens convida a baixar una mica el ritme, posar els peus a terra i gaudir de les coses senzilles. Pot ser un bon dia per centrar-nos en una sola cosa, fer-la amb calma i no voler arribar a tot. Escoltar el cos, menjar bé o passejar una estona també ens ajudarà a recuperar energia. Que tingueu un dimecres tranquil i ben aprofitat.
0: Anotem-nos tot això perquè sempre és important el que ens comenta la gent d'Astrocat perquè hem tornat de vacances i us ho estàvem comentant també a l'inici del programa que els matiners anem una miqueta despistats avui.
1: Sí, necessitem uns consells. Saps?
0: El que necessitem és cafè, Lara.
1: Bueno, sí, això sí.
10: I dormir bé.
0: I dormir una miqueta.
10: I això és la clau de tot, nois.
0: Però aquesta setmana, que segurament també hi ha molts oients que s'han incorporat a la feina, recordeu que hem d'anar a poc a començar la temporada.
10: Sí.
0: Perquè aquesta setmana, no sé vosaltres, a mi se m'està fent especialment llarga.
10: Sí, no ho vulgueu fer tot de cop.
0: No.
10: Una cosa darrere l'altra... I arribarem, i a
0: molt
10: més, som molt intensos nosaltres.
0: Sí.
10: Hem de calmar-nos.
0: Jo avui baixava un cotxe i pensava, hòstia, encara és dimecres, eh?
10: Oh, sí.
0: Que jo crec que s'està fent una mica llarga la setmana.
10: Sí.
0: Per sort tenim l'energia de Lara Garcia per saber Aquí li direm anys i anys per molts anys avui.
1: A veure, avui tenim poca cosa, però fan anys dues megaestrelles del cinema. Primer felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que avui canvia de dècada en fa 60.
0: Mira.
1: I d'estrella a estrella, avui també fa anys l'actor Keanu Reeves, avui li toca bufar 62 espelmes.
0: Veus?
1: I acabem
0: ui,
1: felicitant...
0: Ui, ella ha fet un cop de cabell ara. La... Fa... Ui, cap al costat.
1: Una mica de melena.
0: Bueno.
1: I acabem felicitant també una altra estrella, l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
4: 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Vaya a arrancar o árbol de Navidad.
1: Doncs aquest mosso avui en fa 80. Moltes felicitats a tots tres. No havia vist la frase.
0: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa Alerta, un rostre conegut.
11: Bon dia, matiners, com esteu?
12: Espartac Paran, periodista i presentador. Dirigeix el concurs Atrapa'm si pots de TV3.
11: I també el programa Som Únics, sobre cultura popular.
12: Sempre està de bon humor.
11: Mireu, la cançó que he triat és Me sobren paraules, d'Antònia Font, perquè, per entendre, ara que ens estem despertant, que vivim en un país estrany, però és el millor que podem viure, és el millor del món, i que té una llengua i unes paraules úniques que no les hem ni d'oblidar ni de perdre. Per tant, és una bona manera de despertar-nos. Aixequem-ho tot, que el dia comença.
12: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 2 de setembre. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui es preveu un dia tens a tot l'estat espanyol amb la crisi de Ceuta de fons.
1: Ajuntaments de tot l'estat han convocat manifestacions i concentracions en solidaritat amb Ceuta. Al darrere de moltes d'aquestes convocatòries hi ha el PP i Vox, que encenen els ànims i criden a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. El govern espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
0: Dia de dol avui a Manresa, després de la mort violenta d'un home en ple carrer ahir a la matinada.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Ahir dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Baix es tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan hi van arribar, van intentar reanimar-lo sense èxit. Ahir es va fer una concentració que va reunir 700 veïns per mostrar el rebuig al crim.
0: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos patrullers.
1: Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain, Kuwait i l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli continuen enfilant-se i el barril de Brent ja frega els $97.
0: El Sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i fins i tot es planteja una vaga indefinida.
1: Perquè diuen que el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol és un insult i que no resol les seves demandes, tot i que redueix la durada de les guàrdies i garanteix unes hores mínimes de descans. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
5: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Inspecció de Treball obre un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors en plena onada de calor.
1: Va ser concretament el dia 8 de juliol, quan hi havia una alerta vermella per altes temperatures a Barcelona. La plataforma no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus i aquell dia es va arribar a aquesta temperatura al migdia. Glovo s'exposa ara a una multa que podria arribar als 49.000 euros.
0: Adeu a la muntanya de residus, Salins de Sallent.
1: S'havia convertit en gairebé un tret característic del paisatge del Bages, malgrat el seu impacte visual. Els veïns ja feia dues dècades que reclamaven a l'empresa Iberpotash, ara anomenada ICL, que retirés la runa i restituís el paisatge. A més, advertien que també era perjudicial per al medi ambient perquè quan plovia els residus s'anaven a parar al riu Llobregat. Ara la justícia els ha donat la raó i l'empresa diu que acatarà la sentència.
0: Hem de parlar d'una intoxicació en una pizzeria de la Seu d'Urgell.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar. Les joves ho van denunciar als Mossos, que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions.
6: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
6: Déu-n'hi-do.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb les tensions internacionals a tota pàgina.
7: Sí, el diari ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba. I a La Vanguardia llegim un titular molt semblant. D'aquí en sobte, però, la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres.
8: També a
6: les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta. A la de l'ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras al carrer. Des de la península no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto. També foto de Ceuta al País, aquesta del campament de la platja i el titular, el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta.
7: Altres temes de portada, la Vanguardia hi llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça de tipus i el periòdico que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur.
6: I acabem amb l'Ara, que destaca que la despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
6: La Vanguardia titula a l'editorial l'amenaça desestabilitzadora russa, després que Alemanya hagi acusat Rússia de l'atac fallit amb drons a l'aeroport de Leipzig.
7: El diari considera que el perill és que aquesta campanya russa de sabotatges i guerra híbrida pugui provocar una escalada accidental entre Rússia i l'OTAN.
6: L'editorial de l'Ara destaca que la guerra híbrida de Rússia contra la Unió Europea és una realitat.
7: I exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep com una amenaça existencial pels valors que representa.
6: El País també hi dedica l'editorial i diu que les afirmacions de Merz assegurant que no estem en guerra però tampoc ja en pau no són exagerades.
7: I assenyala que l'intent d'atemptat amb drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en territori de la Unió Europea.
6: A El Mundo, un dia més, l'editorial és sobre Ceuta. Considera que la defensa de l'espanyolitat de la ciutat autònoma ha de reunir els ciutadans a les concentracions que s'estan fent al marge de les inclinacions polítiques.
7: El rotatiu acusa el PSOE de voler convertir les concentracions en un episodi de confrontació partidista i ho veu incomprensible.
6: Mentrestant, el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez en què comparava les visites a Ceuta que ha fet ell amb les que ha fet el rei.
7: El diari considera que Sánchez atribueix a Felip VI una responsabilitat que no li correspon perquè els desplaçaments oficials no depenen només de la seva voluntat.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Repàs també la premsa digital. L'últim maldecap dels gironins.
8: El campanar de la catedral de Girona, que no marca les hores correctament.
0: Vaja.
8: Ho fa amb dos tocs menys. Fons de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que està pendent de reparació, explica el diari de Girona. Perquè te'n facis una idea. Quan són les 8, la campana només sona 6 vegades. I quan són les 2, no fa cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, ja va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: Escolta'm, la gent per això m'encanta, eh? Home. Això vol dir que observen i està molt bé que, a més, critiquin coses que s'han d'arreglar de la ciutat.
8: Clar, clar.
0: Jo que sóc de despertar-me amb el campanar, és a dir, que el tinc de referència, el del meu poble, a mi si em toca malament arribo tard a la ràdio.
8: Aniries d'hora, no?
0: Més ja no puc. Què deixa de fer gràcia?
8: Els ossos rentadors, n'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al diari Oponessa, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja siguin de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són bufons, però després la gent s'encansa i ja no els volen. Ara mateix la tinença d'aquests animals està prohibida, però els que ja els tenen, això sí, se'ls poden quedar.
0: Quina pel·lícula està resant per la porta del darrere?
8: Doncs la mexicana la captura en anglès Facing el Chapo. Va arribar a Netflix fa tot just una setmana i ja acumula 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parlar anglesa més vista al moment a nivell mundial i ha entrat al top 10 a 90 països.
0: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
8: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a agricultura posar-hi arnes d'abelles en aquestes zones cremades, sobretot en períodes de floració, per afavorir la polinització i, de retruc, la recuperació de la biodiversitat. Ho recull l'Ebre Digital.
0: A veure, està fent unes nits molt més tranquil·les, dormim una mica millor, els que viviu a la muntanya, allunyats de la ciutat o de la platja, ho haureu notat, també nosaltres. No sé quin temps ens espera per avui, Marc.
7: Doncs la calor ha d'anar més, Canalies. Avui màximes que arribaran als 35 graus, cap a Ponent, fins als 36 també poden arribar en alguns punts. A més, s'espera una nova calorada a finals de setmana. El temps serà assolellat, amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
0: Marta Viana, quan ha escoltat que pujava les temperatures, ha fet un sospir.
9: Mira, és que t'he de dir que una mica de fresqueta i una mica de nòrdic també em ve de gust.
0: També, jo avui he estat a punt de ficar-me dins del llit.
9: Sí.
0: Però dic, encara no, encara em falta un puntet de fred.
9: Però com dorms llavors, allà?
0: Ja.
9: I allà a sobre, sense llençolet de res?
0: Res.
7: així.
10: És un valent.
7: Molt catarrosa,
10: sí,
7: com si fos Jesucrist clavat a la creu. I mentre us deixo aquesta imatge per imaginar aquestes hores del matí, fem repàs d'alguns apunts culturals per avui, 2 de setembre. I Marta, comencem parlant de teatre.
10: Sí, perquè és dia de moltíssimes estrenes. Avui, per exemple, la Heartbreak Hotel és un dia d'estrena amb Ella i la màquina, és el nou muntatge de Sergi Belbel amb Enric Ambra i Agatha Roch. Això és un espectacle que podem veure fins el dia 11 d'octubre. Per exemple, seguim al Maldà, on avui torna la comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina, que es diu Consulta Familiar. És un espectacle que ja es va estrenar al Festival Grec i ara doncs arriba al Maldà. I atenció, perquè l'Alba Collado, que és la seva directora, ens ha enviat aquest missatge.
11: Hola, matiners. Soc l'Alba Collado i us vull convidar tots a veure aquest espectacle perquè, a part de ser divertidíssim, parla sobre la sexualitat femenina en clau còmica, musical, i crec que pot ser super divertida per venir a veure-la amb la teva mare, amb la teva àvia, amb la teva filla o amb la teva tieta. I a través de tres personatges, que són la Sílvia, la Laia i la Fina, anem desplegant els conflictes que té una filla amb la seva mare i aquelles coses que potser no ha pogut entendre perquè eren massa secretes per ser dites. Així que esperem que vingueu a descobrir tots aquests secrets amb nosaltres i que us puguem veure ben aviat.
10: Això passarà al Maldà i a la Sala Fènix doncs es pot veure l'obra Les Sanqueras del Raval, tot això fins al dia 20 de setembre.
7: I parlant de teatre, avui també comença el FIT Noves Dramatúrgies.
12: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino, bomba que asombra y que asombra, por si estaría contigo. Per sort, tot passa prou lluny.
7: Ah,
10: és el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, un espectacle inaugural que el farà aquesta que sentíem, Glòria Rivera, amb el muntatge Bomba va. Fins dissabte hi ha un munt de propostes i pel cap de setmana doncs també en teniu d'altres, en aquest cas a Mataró. Perquè arrenca el Posidonia Fest, és un festival de música amb concerts de músics emergents, però també de consagrats com aquests que sentim, Elèctrica d'Arma, també hi passaran Tarta Relena, Maria Cielos, La Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
7: Ai, senyor, vinga, va, que amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. És moment, els matiners de Catalunya Ràdio. La Lara no hi és, la Lara sempre l'he d'avisar.
10: Mira, mira, l'estic avisant, Lara.
7: Lara, que arriba el moment de la Dada Maria. Que, per cert, també he d'avisar a la Sara Llobet. A veure, està clar, com que compartim estudis, perquè estem d'estrena a Catalunya Ràdio, anem d'estudi en estudi. Jo sense Sara Llobet no començo a fer-ho.
10: La Sara la tenim a l'altre estudi,
7: al del costat. I la Lara on és?
10: Pots pujar les escales,
7: ara,
10: aquestes...
7: Maria, escaletes. Com va la veu, estimada?
13: Mira, doncs anem fent.
7: Pobre, doncs anem fent bastant malament,
13: podem,
7: t'ho dic.
13: No?
7: Lara, carinyo, vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. El Maiol, també. La Sara avui no la tinc, no
10: la
7: podem
10: Sara...
7: fer Sara avui. Bé, doncs
13: la gent té feina.
7: Espera't, que m'ho diuen, m'informen avui... Ah, avui Maiolies, val, perfecte.
13: Ah, Maiolies.
7: Maiolies. Doncs vinga.
13: Maiolies també m'agrada molt.
7: Maria, t'escoltem atentament.
13: Mira, ahir que moltes biblioteques de Barcelona van tancar com a mesura de pressió dels treballadors per millorar les seves condicions laborals, una dada sobre biblioteques.
7: Guai. La d'ahir estava pensant que era bastant senzilla, que era una mica intuïtiva. La vaig tornar a escoltar i pensava, no estava mal tirada la d'ahir.
13: A veure, jo crec que no m'he passat tant, els dos primers dies.
7: Vam fotre una mica de canya i no...
13: Bastant.
7: Sí, tot. No tenies raó, no teníem raó de tirar-te de fotre.
10: Això ja passa, també, sí. Collim-la.
7: Rebotem, som una mica rebotadetes.
10: Carreguem ràpid.
13: Aviam avui. Quants documents... Això inclou llibres, també tot tipus de materials, audiovisuals, tot el que es pugui agafar d'una biblioteca. Quants documents van prestar l'any passat les biblioteques de tot Catalunya?
10: Hòstia. Maria! Home, potser avui sí que t'hem de fotre una mica de canya, guapa.
13: Maria, per favor.
7: Milions, no? Maiolies.
10: Un milió, dic jo.
7: A veure,
10: no,
7: espera,
10: trampes
7: moment...
10: no.
7: Un momentet. A veure, hem d'organitzar-nos en aquesta secció, perquè això sembla un corral amb pinso i nosaltres semblem gallines. A veure, Marta Viana.
10: Mira, un milió.
7: Un milió, diu Marta Viana. Espera, un moment, deixa-ho a les nenes, perquè si no, les nenes amb tot el carinyo, que sempre els dic així. Un milió, Marta. Lara.
10: 2 milions.
7: 2 milions. Maiolies. 1.200.000.
10: Ai, com diria... t'havia agradat el milió,
7: 1.200.000. Tenim aquí Vanessa Ferrer, sots directora d'aquesta empresa que ens porta els Louis V. Sí que has anat ràpid, Vanessa, gràcies. Que mona un paquet.
0: Anem al que anem. A veure, alerta, perquè avui la Dada Maria la guanya.
13: La guanya la Lara. La guanya la Lara, però...
0: Perquè ens hem quedat molt curts.
13: Hem quedat molt, molt, molt curts.
0: A veure, ah, sí? Quants?
13: Mira, són 15 milions.
0: 15 milions?
13: Documents.
0: Escolta, molt bé, perquè això vol dir que molt anem bé a les biblioteques i demanem documents.
13: De fet, és 1,85 documents de mitjana per cada habitant. D'aquests, un 85% van ser llibres, un 15% altre tipus de materials. A Catalunya hem de dir que hi ha 456 equipaments bibliotecaris, entre els quals 15 bibliobusos, i van rebre quantes visites, diríeu? Va, segona dada,
0: sí, clar, vinga, sí, jo què sé.
13: Són més que els documents. 15,
0: no, clar, 30 milions.
13: 23.
0: Bé, mira, sí, jo
13: 23 milions.
10: Oh, no, no.
13: I a Barcelona, perquè us sapigueu que és on hi ha aquesta vegada sí biblioteques, hi ha 41 biblioteques.
0: Maria, cuida la veu que pateixo per tu, filla
13: ja,
0: meva.
13: Ja, però ja, ja ho farem. Jo crec que cada dia una mica millor.
0: Una mica de
10: mel.
13: Estem amb tot, estem amb tot, eh? Tot el que puguis imaginar. Però bueno.
0: Per quedar-te tan afònica.
13: És que saps el que no se'm posa bé a mi?
0: No ho sé.
13: Venia a treballar. Sí, he estat les setmanes de vacances.
0: Tot superbé.
13: També, també, també, eh?
0: Vés arribar a Catalunya Ràdio.
13: Hi ha gent que es posa malalta quan comencen les vacances, no? Doncs a mi m'ha passat al revés.
0: Deixa'm puntualitzar-te que treballes a la ràdio i quan ens quedem afònics és realment una malestar.
13: Ja, és un drama, és un drama, ho sé.
0: Gràcies, Maria, millora't.
13: Vinga, fins ara.
0: 6:45 del matí. Avui tenim un moment de ràdio contundent. De fet, us ofereixo algunes pistes. Xavier Grasset presentant El món s'acaba a Catalunya Ràdio. Qui tenia de col·labo? A Pepe Rubianes. Fins aquí, tot bé, oi? Doncs l'actor i còmic va tenir un moment brillant parlant d'una situació que segur que recordeu. Perquè, per exemple, quantes vegades us heu preguntat què diria Pepe Rubianes si veiés la situació actual? Aquí en teniu un exemple.
14: Qué poca vergüenza tienen. Resulta que ahora la cúpula del PP se siente agredida y que la oposición le hace la vida imposible e intentan criminalizar a los partidos de izquierda de las agresiones que sufren. Fíjate tú, precisamente ellos que jalean cada día los miles y miles de bombas asesinas que los yanquis lanzan sobre Irak, causando la muerte, la desolación y el horror en aquellas tierras. Sí, señores, los señoritos del PP, que por cierto actúan al margen de la legalidad internacional, se quejan de que les tiren huevos y porquería por su continuo aplauso a esa infame guerra. ¿Qué no haría el pueblo de Irak, víctima de esa pandilla de dementes y discapacitados mentales que conforman el cuarteto formado por Bush, Aznar, Blair y Berlusconi? Deseo que para siempre...
15: Berlusconi, s'havia amagat, però...
14: Pero está. Deseo que para siempre... y que les prive de conciliar el sueño mientras vivan, aparezcan en sus mentes las imágenes del niño aquel quemado y sin brazos, al que también aliquilaron a su familia, que con los ojos entornadillos ponía expresión de no entender nada de lo que pasaba.
0: A vegades un silenci ho diu tot, i Pepe Rubianes, evidentment, amb les paraules justes, marca Rubianes. Maiol, Roger, molt bon dia.
15: Què tal, bon dia?
0: En 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio, com sempre, escoltant i expectants per saber quin menú ens heu preparat per avui, Maiol.
15: Doncs mira, anirem a Manresa, on hi ha consternació després de l'assassinat d'un home de 45 anys i de l'atenció de dos menors, i també hi ha l'extrema dreta atiant l'odi amb desinformació. Explicarem aquestes dues realitats, intentarem esclarir què ha passat. Tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, també parlarem amb l'alcalde de Manresa, Marc Caloi, i recollirem una mica com s'està vivint al municipi l'endemà. També serem a Ceuta, on avui hi va Alberto Núñez Feijó, i tenim allà el Miquel Jarque. I després, a l'hora del matí, també parlarem d'una realitat de l'habitatge, una d'elles, perquè en té moltes, i és la dels estudiants, de molts estudiants que han de venir a Barcelona o a la Universitat sí Autònoma i no poden pagar-se una habitació perquè els preus de l'habitació, diguem-ne, ja no són els que potser
0: que
15: millor recordàvem.
0: És el que abans et costava el pis sencer, clar.
15: Exactament, i si abans era difícil viure sol, doncs ara pagar-se una habitació també ho és. Després estrenem secció amb el Joan Soler Socarrat, secció de benestar. Joan, què em passa? Aquesta serà la pregunta que li farà Ricard Ostell cada dia.
0: M'encanta, Joan, què em passa?
15: I a partir d'aquí parlarem una mica de què ens passa a tots nosaltres i de com estem. Avui, un 2 de setembre, que és un bon dia per fer aquesta pregunta.
0: Per favor, des d'aquí, Ricard Ostell, demanem-li al Manu Guix una sintonia de Joan, què em passa, amb una cançó.
16: I en Amèrica, en segons el que em passa.
15: Està bé aquesta idea.
16: Sí, jo ho deixo anar. Sí, sí, sí.
15: I després, a la secció de tele i sèries, un dels personatges de l'estiu, i que segurament ho serà de la tardor, Javier Ruiz, cara estrella de La Sèptima, que serà aquest nou canal que s'estrenarà al novembre.
16: Estrellíssima, eh?
15: Estrellíssima, i que ha deixat Televisió Espanyola per fer el salt cap a aquesta nova cadena privada. Per tant, el tindrem a les 11 a la secció de sèries. I acabarem amb una mica de bon humor, que fa bona falta.
16: Doncs sí.
15: I ja està, i ja tindrem fet el dimecres. Ja és dimecres. Això...
16: Ja és dimecres, estem comentant que s'està fent una mica llarga la setmana.
15: No, si ja gairebé és Nadal.
16: I ja tenim a Sant Joan a la cantonada.
15: I tant, si falta cada cop falta menys.
16: Gràcies, Maiol.
15: A disposar.
16: I com sempre, els oients més matiners ja ens podeu trucar perquè tenim ganes d'escoltar-vos com cada matí al 93207474.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Ei, mama, què tal?
19: Ja heu tornat a començar el programa normal?
18: Què vols dir normal?
19: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
18: No.
19: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
18: Mama...
19: De quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
18: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
19: Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
18: Ah, sí? En Joel Díaz està...
19: Va,
18: sí.
19: No m'ha pas agradat, de moment.
18: Ah, no?
19: Massa alt.
18: Què vols dir que és massa alt?
17: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
16: A veure... Eloi Cordomí, bon dia.
21: Com va això? Bon dia.
16: Molt bé, com estàs, Eloi?
21: Doncs molt bé, despertant-me.
16: Que... Molt bé. Bé, home, sí. Ja saps que, passa al contrari de no despertar-te.
21: Doncs seria la glòria.
22: Clar.
16: Vols que fem teràpia, Eloi?
21: No, seria la glòria no despertar-se dues hores més, no per tota la vida.
16: Ah, val, val, val, val. Escolta'm, és que he vist una foto publicada, crec que era el teu compte d'Instagram.
21: Sí.
16: Que m'ha cridat especialment l'atenció perquè estem parlant d'uns bons carbassons. Un supercarbassó, un carbassó XL, no?
21: Has vist quin carbassó que tinc?
16: Ja t'he sentit a la primera, ja.
21: Sí.
16: A veure, són els teus nous carbassons?
21: Sí, són els meus nous carbassons. Bé, carbassons, tomàquets, patates, bledes...
16: No, no, és però anem al carbassó, sortint. Anem al carbassó, que és el que m'interessa. A veure, un moment, explica'm una miqueta el
21: contingut d'aquest carbassó. Pams, sí.
16: Home, dos pams i 10 centímetres de diàmetre.
21: Sí,
16: és una cosa ampla, allò.
21: Cosa grossa. Sí, la veritat és que estava bo, que a vegades hi ha gent que diu que quan es fan tan grossos els carbassons amarguen una miqueta, doncs el que fa moltes pepites. El que fa moltes pepites, ho he sentit històries d'aquestes. Sí. I no, ahir vaig fer una crema de carbassó i estava perfecta, estava perfecta. I res, que estic molt content perquè vaig fer aquest experiment de fer l'hort aquesta temporada, el vaig començar a preparar la primavera, a més vaig haver de fer com un bancal especial perquè aquí no hi ha sol bo, no hi ha terra bona, i llavors vaig haver de fer un bancal especial i està funcionant molt bé i em fa molta il·lusió. Tot va tard aquí perquè la muntanya doncs tot ha començat a sortir ara a finals d'agost o començaments de setembre, però està sortint i estic molt content, molt content.
16: Molt bé, home, és que amb aquella fotografia podies fer la portada d'Interviu.
21: Qui no està content, no?
16: No creguis, no creguis, Tinc la Lara i la Marta que no diuen res, però que estan amb els ulls com a plats.
22: T'estim escoltant. Què vols que digui, realment?
16: L'heu vist vosaltres, el carbassó?
22: Sí, ara l'he recuperat. Li vaig donar like, jo. Sí.
16: Ah, sí? I això?
21: La fotografia... Però, espera, la fotografia sóc jo agafant un carbassó del terra, per deixar-ho clar, per si algú havia tingut algun dubte.
16: Què vols dir?
21: Això, que sóc jo, surto jo a la fotografia collint un carbassó de l'hort. Ja està. Només vull dir això.
16: Ah, espera, que Ricard Ostrell, sent parlar de carbassons, ja pica la...
21: Espera, que s'hi suma la festa. La festa del carbassó.
16: La festa del carbassó. Vinga, escolta'm, carbassons a part, quin dia ens espera avui, Eloi, meteorològicament parlant? Anem-hi.
21: Va, avui comença a pujar la temperatura més encara que aquests últims dies.
16: Ho diràs, fill.
21: Més encara. Avui ja arribarem a valors de 35-36 graus en llocs del Pla, Lleida, l'interior de l'Ebre, Conca de Tremp, potser l'interior de Girona i més de 30 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat. I punt, ja està. Tan sols hi haurà uns nuvolets ara aquesta hora al matí, al Camp de Tarragona, i poc més. I els pròxims dies continuarà pujant. El cap de setmana tocarà sostre i serà quan tindrem algunes temperatures de 39-40 graus a les zones més càlides, sobretot de Ponent o de l'interior de l'Ebre.
16: És cert...
21: Així anem.
16: Sí, entre carbassons i pujada de temperatura, però és cert que aquestes altes temperatures, ja ens esteu alertant aquests últims dies, que s'anirien enfilant, es anirà mantenint així al llarg de la setmana que ve o podem començar a parlar ja d'una davallada i d'un temps més en sintonia amb el mes de setembre?
21: Mira, tinc una bona notícia. Veiem que al voltant del dia 9-10 de setembre, per tant, crec que és dimecres-dijous de la setmana que ve, la majoria de models indiquen que s'hauria d'anar normalitzant la cosa. I això implicaria una davallada brusca.
16: Val.
21: Llavors, bé, esperarem uns dies per anar-ho confirmant, però apunta cap aquí.
16: Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest temps, com sempre. Cuida el carbassó, cuida el carbassó.
21: El proper carbassó gros que surti te'l guardo.
16: Gràcies, carbassonet. Fins demà, Eloi. Una abraçada.
21: Fins ara.
16: Que vagi bé. Lara García, Marta Viana, de Carbassons va la cosa.
22: Vinga,
16: gràcies bé. Per ser-hi, tornem
22: fins demà.
16: Fins
22: demà, adéu.
16: Gràcies. I mentrestant, mira, anem a enfilar una mica més la temperatura de la ràdio amb una de les grans cançons de Shakira.

0: Per enganxar a les 6 del matí, preparat com sempre el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc per aquí. Ricard, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Ahir vam anar al cinema junts.
0: Ara t'ho anava a dir.
1: Que va agradar la pel·lícula o no?
0: Mira, quan vam sortir del cine em va explotar una mica el cap, perquè és cert que és una pel·lícula... Home, Bardem està estupendo, El ser querido.
1: Sí.
0: Però quan vaig arribar a casa li vaig començar a donar voltes a la pel·li,
1: Jo no l'he entès.
0: No l'has entès?
1: No.
0: Jo crec que la tornaré a veure.
1: Jo soc una mica així, eh? Jo em costa entendre les coses i aquesta no em va costar molt... No l'he entès.
0: És una pel·li... A veure, és lenta.
1: O sigui, haig de documentar-me per entendre-la, saps?
0: Podem tornar-hi anar, eh?
1: No.
0: Vaig veure algú que sortia del cinema en algun moment, també t'ho dic.
1: Sí. Vas quedar anar al dia dels jubilats.
0: Sí.
1: Com a bons jubilats.
0: Sí. Clar.
1: I clar, era un dia una mica complicat. Però vaja, Sorogoyen, que és el director de la pel·lícula, també estarà amb nosaltres, i Vicky Luengo, que fa un paper que és espectacular,
0: sí,
1: la pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I això en parlarem dijous, al Matí de Catalunya Ràdio. Demà.
0: Mira, perfecte. Sí. Doncs serem atents també a veure què és el que t'explica el director.
1: Vaig a documentar.
0: Tot per tu, Ricard, que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Adéu, engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, com sempre, per ser-hi matiners i tornem puntuals demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que vagi molt bé aquest dimecres. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui seguim amb temps estable i temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui ja s'arribarà a 35-36 graus a les zones típicament més càlides del país, més de 30-32 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat, tan sols amb 4 núvols a aquesta hora al Camp de Tarragona.
0: Avui serà un dia també intens, consternats i amb dol també a Manresa per l'assassinat d'un home de 45 anys ahir a la matinada en ple carrer. Hi ha dos menors d'edat detinguts. La víctima, veí de Castellnou de Bages, era una persona molt coneguda a la comarca i per avui hi ha diverses concentracions convocades. Oriol Pujador.
2: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia i per aquesta tarda s'ha convocat una nova manifestació. Els joves acusats del crim i detinguts tenen 15 i 16 anys.
0: Avui serem a Manresa, parlarem també amb l'alcalde Marc Aloi i amb la consellera d'Interior Núria Parlon, l'assassinat que ha indignat tants veïns i també ha fet aflorar discursos d'odi relacionats amb els fets amb la immigració, tot i que hem de dir que els dos detinguts són nascuts aquí i de nacionalitat també espanyola. Silvio Riols, d'Aliança Catalana, Ignacio Garriga de Vox, han assenyalat directament els menes i marroquins en la seva voluntat, com sempre, de deshumanitzar col·lectius. Aquesta tarda estan convocades manifestacions arreu d'Espanya per la situació que es viu a Ceuta.
3: Ceuta, unida, mamá será vencida! Ceuta, unida, mamá será vencida!
0: Que és l'altre tema del dia. PP i Vox que volen convertir les protestes en un clam contra Pedro Sánchez i el govern espanyol. Esther Muñoz, portaveu popular.
4: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres. No estamos chantajeados ni amenazados.
0: I en les últimes hores hi ha hagut embolic també entre l'Ajuntament de Madrid i la delegació del govern espanyol per si la protesta tenia o no els permisos oportuns. Més enllà dels detalls tècnics, de qui pot convocar o no una concentració, les protestes sí que es podran fer. Dani Sánchez-Aja.
5: Segons l'Ajuntament de Madrid, no han autoritzat la concentració davant la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix i diu que es podrà celebrar amb normalitat. La Moncloa lamenta que la dreta vulga instrumentalitzar la situació i demana que les concentracions siguin pacífiques.
0: I a les principals ciutats catalanes també hi ha convocades simultàniament concentracions avui contra el racisme i l'extrema dreta. Per cert, que avui també diversos mitjans expliquen que la policia ha enviat un informe a la jutgessa on assegura que agents del Marroc van planificar i executar l'entrada massiva.

0: Villa viatja a Kiev per refermar el seu suport a Ucraïna. Un viatge amb una comitiva molt reduïda l'acompanyarà el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Ara ens deia l'Eloi Cordomí que arriba una nova calorada. A Catalunya han mort, atenció, aquest mes d'agost, més de 1.100 persones per causes atribuïbles a altes temperatures. Són quasi la meitat de les persones que han mort per aquests motius a tot l'estat. Txell Garriga.
1: Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Als centres de salut catalans, les onades contínues de calor d'aquest estiu s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 persones han requerit un ingrés per deshidratació, insolacions o cops de calor.
0: I en esports, avui també us explicarem que el mercat de fitxatges ja s'ha tancat. S'ha tancat amb la cessió del migcampista del Barça, Marc Casado, al Deportivo de la Coruña. El col·laborat de Julián Álvarez acaba amb el jugador argentí que es queda finalment a l'Atlètic de Madrid.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Era això, tot el que buscava tenia ben a prop. Tot el que buscava tenia ben a prop.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora, a partir de les 9, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio l'anàlisi de Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. I a les 11, a la secció de televisió, amb Mariola Cubells i Darío Porres, parlarem amb Javier Ruiz, l'estrella de La Sèptima, el nou canal que s'estrenarà finalment el mes de novembre a Espanya. Entrem en matèria, actualitzem-nos, són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I comencem per Manresa, que es lleva consternada per la mort d'un veí de Castellnou del Bages ahir de matinada, presumptament a mans de dos menors. Més de mig miler de veïns es van concentrar ahir a la tarda per rebutjar aquest homicidi amb crits contra l'Ajuntament. Ho van fer a instàncies de persones de l'entorn d'Aliança Catalana, i és que l'extrema dreta ha instrumentalitzat ja aquest cas.
3: Van atribuir l'autoria dels fets a joves marroquins i ho van fer córrer per les xarxes, però el cas és que els dos nois detinguts tenen nacionalitat espanyola. El candidat de Junts a la ciutat, Ramon Bacardit, es va sumar a la petició de deportació. Ho va fer via xarxes.
5: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
3: L'Ajuntament de Manresa ha convocat per aquest migdia un minut de silenci.
0: Oriol Pujador.
6: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya, amb solidaritat també amb Ceuta. El Partit Popular i Vox encenen els ànims i criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Pedro Sánchez.
4: Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les protestes convocades en ajuntaments de tot l'estat. La Moncloa ho desmenteix, acusa de la dreta i l'extrema dreta de voler també instrumentalitzar les manifestacions i fa una crida a la no violència.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
7: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox han bolcat en les concentracions amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten. Esther Muñoz i Pepa Millán.
8: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
9: ¿Cómo no nos vamos a manifestar?

0: En contra de nadie. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
1: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica, i des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Ceuta celebra el dia de la seva autonomia tensionada com mai per la crisi migratòria.
3: Un exemple és la comunitat educativa que està davant l'inici del nou curs escolar.
2: L'enviat especial de Ceuta, de Catalunya Ràdio, és Miquel Jarque.
4: Els centres d'infantil Nuestra Senyora de Àfrica i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho fa per motius de seguretat per la proximitat a les dues escoles de centres d'ajudes a immigrants. La resta de centres públics de la ciutat autònoma encara en el nou curs, amb vigilància i amb el fantasma de l'absentisme. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo, a l'extraradi de Ceuta, amb alumnat musulmà.
5: No sabem si va haver absentisme escolar, sobretot en edades tempranes.
4: També queda pendent saber com i on s'escolaritzaran els menors migrants. Des de Ceuta, Miquel Jarque per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet després que els migrants ja haguessin travessat la frontera. Ho conclou la Comissió Europea.
6: En canvi, el govern comunitari descarta que cap país estranger promogués l'entrada massiva de migrants a les xarxes fent una crida a creuar la frontera tal com va suggerir Pedro Sánchez amb Rússia i Israel.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
7: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I per cert que avui diversos mitjans també asseguren i expliquen, com dèiem, que la policia ha enviat un informe a la jutgessa on s'assegura que agents del Marroc van planificar i executar aquesta entrada massiva de persones, en contra del que va afirmar Pedro Sánchez. I per cert també que el ministre Grande Marlaska exigeix al director de la policia que aclareixi si el Marroc estava o no darrere de l'entrada massiva a Ceuta. Són les 6 i 11. El Sindicat de Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions. No descarta fer una vaga indefinida i qualifica d'insult el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol.
3: La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curt. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, amenaça amb més vagues.
8: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
3: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin de treballar 48 a 45 hores setmanals com a màxim. Elma Sainz, ministra portaveu.
9: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
3: La norma haurà de passar ara pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor.
2: I el Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i amb professors de secundària.
6: Tots plegats es van reunir ahir, una setmana abans del començar el curs escolar. Els tres sindicats consideren que la vaga del 8 de setembre serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
10: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i tornar a posar un model educatiu en valor.
6: Demà el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no començarà amb normalitat.
2: Més coses. Tornem cap a Alemanya perquè culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
3: Una acció que marca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna.
11: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
12: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac
13: fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
11: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consulat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ja hi ha reacció de Vladimir Putin, que retreu a Berlín que els acusi sense proves i atribueix l'escalada a la mala situació del govern alemany. Moscou, Cristina Solies.
14: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
15: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
14: Rússia ja ha dit que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha posat Berlín d'estat directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I això tot plegat mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana continua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que el cel rus tampoc serà segur per l'aviació.
16: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
2: Doncs enmig d'aquesta tensió que puja a Ucraïna, el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatja avui a Kiev. Això per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna.
3: El president té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
17: Salvador Illa estarà un dia i mig a Kiev amb una delegació de mínims blindada en tot moment per l'exèrcit ucraïnès i sense la comitiva de periodistes que el segueix habitualment. Aquests últims dies, de fet, Rússia ha intensificat els atacs en punts estratègics de la capital, però les autoritats del país garanteixen ara com ara la seguretat del president. Allà, durant un dia i mig, té la intenció de reunir-se amb el govern de Zelensky, amb alguns executius regionals, i també vol fer contactes perquè Catalunya pugui contribuir en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. Ara bé, el govern vol mantenir els detalls d'aquest viatge en privat, perquè si en qualsevol moment sonen les alarmes per un possible atac, l'obligaran a evacuar-se en un refugi i fer canvis a l'agenda. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres.
6: Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior en més del 80% del país.
2: I també han mort aquest mes d'agost més de 1.100 persones per causes atribuïbles a altes temperatures.
3: Són gairebé la meitat de les morts per la calor de tot l'estat.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
2: La primera.

0: L'actor George Clooney, un enamorat dels Beatles i d'aquest tema que estem sentint ara mateix, rebrà avui el Lleó d'Or Honorífic a la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. El festival arranca avui al vespre amb una closa de la figura de Clooney que llegirà l'actriu Laura Dern. La mostra s'allargarà fins al 12 de setembre.
1: La segona.
0: El Posidònia Fest a Mataró durant 5 dies i passaran músics emergents però també de consagrats amb noms com la companyia elèctrica d'Arma, que sentim aquests de fons, i també Tartarrelena, Maria Cielos, Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
1: I la tercera?
2: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino.
0: I a Tarragona avui també comença el FIT Noves Dramatúrgies. L'espectacle inaugural el farà Glòria Rivera, que canta ara amb el muntatge Bomba va. Fins dissabte hi ha un més de 15 propostes en 9 espais diferents de la ciutat.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat, què destaquem?
3: Que Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Al Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic, i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. La Lliga Anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui és dimecres 2 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marcos amb 3 quilos i 750 grams a l'Hospital Clínic de Barcelona. Que comenci una nova vida sempre és una bona notícia i per tant li donem la benvinguda. I pel que fa al temps, atenció a la pujada de temperatures que es preveu per als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Si anirà pujant, avui ja ho comença a fer i anirà pujant amb més ganes de cara a dijous, divendres i sobretot de cara al cap de setmana. Els mapes que hem comprovat avui ens mostren que durant el cap de setmana tindrem una massa d'aire uns 8 o 9 graus més càlida del que és habitual en aquesta època d'any. Realment molta calor, amb previsió de màximes que s'acostin als 39-40 graus a les zones més càlides del país a partir de divendres i dissabte. Avui encara no, però avui sí que tindrem algunes xifres de 35-36 graus al Pla, Lleida, a l'interior de l'Ebre, a la Conca de Tremp i a les comarques de Girona, amb màximes també per sobre els 30 graus a la resta del país, i un dia que serà solellat tan sols amb 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona aquest matí.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
6: A les 9 obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, després de l'assassinat d'un home ahir a la capital del Bages. També analitzarem els fets amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Barcelona, Montserrat Iglesias.
7: També parlarem d'una de les derivades del problema de l'habitatge, l'encariment del preu de les habitacions, que fa molt difícil a estudiants de fora de Barcelona poder viure a la ciutat.
6: A 2:15 estrenarem la secció Joan, què em passa? Amb el psicòleg Joan Soler Socarrats.
7: I a les 11, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I també connectarem amb un dels noms de l'estiu, el periodista Javier Ruiz, que ha estat nomenat director editorial de La Sèptima després del seu adeu a la SER.
6: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 20. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Activem el satèl·lit i ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour, bon dia.
8: Bon dia.
1: A París també tenim la Isabel Galí, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: Arrenquem a Brussel·les, on tothom parla d'aquesta onada de tirotejos que ja està ben a la ciutat i aquest està sent el tema sobre el qual gira la política nacional a Bèlgica, Bruno.
12: Sí, Ricard, el govern belga ja ho considera una emergència nacional i també creix la preocupació al carrer. En el que portem d'any, a Brussel·les hi ha hagut una setantena de tirotejos. La majoria són disputes entre bandes rivals de narcotraficants. Pugnen pel control dels barris on venen la droga, però en els seus intercanvis de trets tothom hi pot sortir malparat. Fins i tot gent innocent. A l'abril, un home que passava pel carrer va quedar paraplègic i la setmana passada una bala perduda va arribar a la finestra d'una habitació, aquest cop sense deixar cap ferit.
1: I d'una onada de tirotejos a una de calor, a França, sobretot al sud, Isabel, tothom parla de la nova onada que arriba avui després d'un estiu de temperatures de rècord.
8: Un episodi de calor forta que comença avui al Llenguadoc i que s'estendrà demà per tot el sud de França amb màximes de 35 graus. Calor que al setembre és menys habitual, però res a veure en tot cas amb els 40 graus i les nits tòrrides de finals de juny. La previsió la dona l'organisme oficial Meteo France, que aquest dimarts ha decidit fer mapes més precisos, geogràficament més acotats, per alertar de fenòmens com el vent, la pluja torrencial, la boira, les gelades o les tempestes.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història, ens traslladem a una ciutat de l'estat de Nova York que ha aconseguit aturar el tancament de l'única maternitat. Això gràcies a la força popular, Oriol.
9: Doncs sí, encara que sembli mentida, Troy, una ciutat de 50.000 habitants de l'estat de Nova York, estava a punt de quedar-se sense l'única maternitat que tenia. L'empresa gestora del sistema hospitalari de la comunitat va considerar que els números no sortien, tot i que l'any passat els beneficis van ser milionaris. Els ciutadans de Troy van unir forces i els polítics, tant republicans com demòcrates, van veure que tenien les de perdre si no aportaven la seva part. Ara Troy podrà continuar registrant naixements i les dones embarassades no hauran de fer més de mitja hora de carretera fins al proper hospital. Això cal sumar-hi que un de cada quatre ciutadans d'aquesta ciutat no té accés a un vehicle.
1: I acabem a Madrid, tancant el fitxatge, el mercat de fitxatges de la Lliga, on hi ha fitxatges que estan a sonar als tribunals. L'exdirigent de Vox, Macarena Olona, té nova feina, ha fitxat pel despatx d'advocats del mediàtic José Antonio Choclán.
10: Sí, exacte. Choclán és el famós advocat de Julio Iglesias, ho va ser de Cristiano Ronaldo i també de l'empresari Víctor Daldama, l'advocat que va salvar el comissionista confés d'entrar a la presó a canvi d'assenyalar l'exministre Ábalos i el govern de Pedro Sánchez.
11: Estamos ante una corrupción que afecta a altos cargos del gobierno de España.
10: Ara, Macarena Olona, purgada per Vox, advocada de l'Estat en excedència, fitxa per Choclán, que, per cert, és el seu cosí, i serà una nova cara als tribunals en aquesta tardor calenta amb el PSOE i Sánchez en el punt de mira.
1: Així tenim el món. Són les 6:23.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
14: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
15: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
14: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
15: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
14: Fins al 4 d'octubre, prorrogable, entrades a la venda.
1: I ara volem explicar amb el professor Frederic Vincent que aquest diumenge l'extrema dreta pot tornar al poder a Alemanya per primer cop en 80 anys. Freddy, bon dia.
16: Bon dia. Diumenge hi ha eleccions a Saxònia-Anhalt. És un estat del centre del país, famós perquè, per exemple, és on Martí Luter va penjar a la porta de l'església el famós document que va donar lloc a la reforma protestant. L'estat té uns 2 milions d'habitants i diumenge hi ha eleccions i reunirà atenció mediàtica mundial perquè, com deies, si els sondejos tenen raó, Alternativa per Alemanya guanyarà i per molt, 20 punts de diferència li donen els sondejos.
17: AfD, Alternative for Germany in Saxony-Anhalt, he hopes to win for his party something it's never had before. Government of
16: the state. Això implica diversos canvis. Un és simbòlic. L'extrema dreta governarà en un estat alemany per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. I això que fa ara un any, els serveis d'intel·ligència del país van classificar Alternativa per Alemanya, el partit d'extrema dreta, com a, textualment, extremisme de dretes. Això implica moltes coses. Implica, per exemple, que tècnicament, es poden ordenar escoltes telefòniques als seus membres. Sigui com sigui, el seu candidat a Saxònia-Anhalt, que es diu Ulrich Siegmund, és una gran estrella en aquests comicis.
18: Are you the most dangerous man in Germany?
16: Ell nega ser l'home més perillós d'Alemanya, com l'han batejat alguns mitjans, però el segon canvi pot ser en les polítiques locals que adopti Alternativa per Alemanya si governa. És evident que, com que és un estat, per exemple, no tenen competències en immigració, però en ensenyament sí. I, per exemple, repassant les seves propostes, hi ha enviar escoles segregades als alumnes discapacitats, enviar escoles segregades als fills de refugiats, més classes en rus, recordem que Alternativa per Alemanya és descaradament pro-Putin, i que el programa escolar recordi menys l'Holocaust i més el que considera episodis gloriosos de la història d'Alemanya.
1: Caram, i en l'àmbit de país?
16: Aquest és el tercer canvi. Si Alternativa per Alemanya guanya, sense majoria, potser hauran de pactar. I en un país on sempre s'ha defensat el famós cordó sanitari, els cristianodemòcrates ja han dit que parlaran amb tothom tothom. No és la línia nacional del partit, però el 20 de setembre hi ha eleccions en una altra regió, Mecklenburg. Allà Alternativa per Alemanya també encapçala les enquestes. I un matís important, tant aquesta zona com la de Saxònia, on Alternativa per Alemanya va per davant els sondejos, les dues zones són a l'Alemanya Oriental, a l'est.
19: Això que veuen aquí sobre és un tros del mur de Berlín. Avui els parlarem de l'eliminació de les fronteres entre les dues Alemanyes, fet que significa l'eliminació...
16: Tot i que ja ha passat més de 30 anys d'això, de la reunificació, a l'antiga Alemanya Oriental la bretxa econòmica amb l'Oest no ha desaparegut mai del tot i molts continuen pensant que se'ls tracta com a ciutadans de segona. Tot això, evidentment, ho explota l'extrema dreta, que avança, per tant, amb més força a l'est.
20: Por la mañana café, por la tarde...
21: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
21: Amb les veus habituals.
22: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
23: A un boomer li poses això i surt disparat.
24: És que està com un llum.
22: No sé què faran.
21: Però més i millor.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
21: Com sempre, la millor hora del dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Ara són les 6:27.

0: el Barça cedeix Marc Casado al Depor, Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Són les notícies del més destacat d'aquest mercat de fitxatges que s'ha tancat aquesta mitjanit, Robert.
1: El Depor aconsegueix Marc Casado, com ha cedit, amb una opció de compra de 30 milions. Al final de temporada, l'equip blaugrana també fa oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
2: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
1: Els blaugrana que inscriuen també Livakovic com a porter, tanquen tres operacions, Guille Fernández del Mallorca, Toni Fernández del Venècia i Álvaro Cortés a l'Anvers, tots tres amb opció de recompra. Julián Álvarez, que decideix continuar a l'Atlètic de Madrid, podria fins i tot jugar aquest cap de setmana al camp de l'Atlètic Club. El Betis fitxa Dani Ceballos del Madrid, mentre que l'Espanyol canvia de lateral. Cedeix Rubén Sánchez de l'Elx i arriba cedit Antoni Gorosabel de l'Atlètic Club en un mercat espanyol que ha fet 26 fitxatges l'últim dia. A la Premier s'iguala el rècord del fitxatge més car de la història. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea. Enzo Fernández, la Lliga Anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
0: Atenció, perquè Lamine Yamal assegura que l'objectiu clar de l'equip aquesta temporada és la Champions.
1: Són declaracions a la gala de futbolistes espanyols.
3: Ganar la Champions.
4: Dilo más alto, dilo más alto que no te han oído.
3: Ganar la Champions.
4: Ganar la Champions.
3: Siento morales, pero ganar la Champions.
1: Lamine Yamal, que deixa enrere les crítiques.
3: Que me queda muchísimo más, soy muy joven y iré mejorando. Habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
1: I el clàssic Barça-Madrid, que ja té data oficial, a la primera volta de la Lliga, jugarà el diumenge 25 d'octubre a partir de les 9.
0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Juneda, a les Garrigues, a les 7:24.
5: I es pondrà quan faltin 8:45 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: A la Pobla de Segur 19 graus, a Fogars de la Selva 18 i al Prat de Llobregat 21.
0: En un dia que farà sol i calor. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que passaran dels 30 graus a gairebé tota Catalunya, 35-36 graus en punts al Pla, Lleida, interior de l'Ebre o també l'interior de Girona, i amb 4 nuvolets tan sols al Camp de Tarragona aquest matí.
0: I com va ara mateix el transport públic a aquesta hora, primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
8: Bon dia, doncs de moment és un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, a l'R11, el primer tren que ha sortit de Figueres cap a Barcelona ja circula amb 11 minuts de retard i també hi ha mitja hora de demora en els trens de l'RL4 que uneixen Lleida i Manresa.
0: Tot això avui que és 2 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms. El primer, Manresa.
5: La capital del Baix serà escenari aquest migdia d'un minut de silenci en record del veí que hi van matar presumptament dos menors d'edat. El crim ha generat molta indignació i també l'intent d'instrumentalització política per part de l'extrema dreta que l'atribuïa a menors estrangers no acompanyats, tot i que els dos detinguts són nascuts aquí.
0: Concentracions.
6: El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes convocades per aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta. Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les concentracions i reclamen convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez.
0: Ara sí, metges.
5: Com els docents amenacen amb noves vagues i no descarten una aturada indefinida, el Sindicat Metges de Catalunya carrega contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc malgrat la seva oposició frontal.
0: A Alemanya.
6: Acusa Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova.
0: I calorada.
5: Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres i l'ONU admet per primer cop que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París.
0: I què és el que ens deixa aquesta matinada, Sílvia Solanes?
6: Doncs una reunió per avui. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reuneix amb el secretari general de l'ONU, de l'OTAN, Mark Rutte. La mateixa von der Leyen ha confirmat que abordaran l'atac amb drons a Leipzig que les autoritats alemanyes ara atribueixen a Rússia.
0: I als Estats Units, amb què s'ha anat a dormir?
6: Doncs amb les dades que apunten que els morts per calor multipliquen per 5 les dades oficials. Així ho apunta la National Public Radio, que ha fet una investigació amb la Universitat de Boston durant 2 anys. La conclusió és que hi ha moltes morts per la calor que no es compten. A 50 de les ciutats més grans del país, el nombre d'onades de calor s'ha duplicat des dels 80.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb la visita del president Xi Jinping a Egipte. És el primer viatge d'estat d'aquestes característiques en una dècada. Des del govern asseguren que hi ha grans oportunitats a Egipte.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Centrada sobretot en les tensions internacionals.
9: Sí, el diari Ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba, i a La Vanguardia i llegim un titular molt semblant d'aquí en sobte, però la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres. També a les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta, a la de l'Ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer, des de la península no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto, i també foto de Ceuta a El País, aquesta del campament de la platja, i el titular, el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta. Altres temes de portada, Ricard, a La Vanguardia llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça del tipus, i acabem amb l'Ara, que destaca que l'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara Garcia?
10: El Segre explica que els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat presumptament vinculat a la mort violenta d'un home a Balaguer. Segons ha explicat el cos policial català, el dimecres 26 d'agost a la nit hi va haver-hi un accident de trànsit al nucli urbà, i a l'interior del vehicle es va localitzar el cos sense vida d'un home que presentava possibles signes de violència. El jove detingut ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. A Riudoms hi ha dos Mossos processats per haver disparat el pistoler de Securitas, un vigilant de seguretat que va disparar als seus superiors a la seu de Securitas el 2021. Segons publica el diari de Tarragona, el magistrat veu indicis suficients per atribuir als agents una actuació descontrolada i desproporcionada. I el diari de Girona destaca que aquest estiu el nou vol Girona-Palma de Mallorca ha estat tot un èxit. El diari recalca que les rutes de l'aeroport de Girona han funcionat bé aquestes vacances i que la intenció de la direcció és no només mantenir-les, sinó també augmentar-ne la freqüència.
0: I quins són els titulars d'esports d'avui, Robert Prat?
1: Que Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic, i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City arriba a pagar 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans també ha sigut notícia la vaga de biblioteques de Barcelona. I arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Si em preguntessin l'indret on sóc més feliç del món, no ho dubtaria ni un segon, dins d'una biblioteca. Les nostres biblioteques no només són un dels pals de paller fonamentals per a la salut cultural i lingüística del país, sinó que de fa molts anys s'han convertit en autèntics refugis climàtics i centres d'acollida que generen una cohesió social de la qual ens n'hauríem d'enorgullir. Per això no puc entendre que l'Ajuntament de Barcelona encara no hagi resolt les demandes de les bibliotecàries de la capital, unes servidores públiques que només demanen que els equiparin les condicions a la resta de treballadors municipals. L'Ajuntament ha negociat certes millores amb un sindicat que no té representació al Consorci de Biblioteques. Tan difícil és reunir-se amb els afectats? Després de la primera vaga, fa 3 mesos, no s'ha avançat res? Senyors de l'Ajuntament, facin el favor de posar-s'hi.
12: Torna al Catalunya Nit.
13: Tornem, però amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta amb la mirada posada a Manresa, que es lleva consternada per la mort d'un veí de Castellnou de Bages ahir a la matinada, presumptament a mans de dos menors.
6: Més de mig miler de veïns es van concentrar a la tarda per rebutjar l'homicidi d'un home que era molt conegut a la ciutat, amb crits contra l'Ajuntament. Ho van fer instàncies de persones de l'entorn d'Aliança Catalana. Era l'extrema dreta, instrumentalitzat aquest cas, fent aflorar discursos d'odi. Van atribuir l'autoria dels fets a joves marroquins i menors no acompanyats, i ho van fer córrer per xarxes, però el cas és que els dos nois detinguts tenen nacionalitat espanyola. Des de Junts Manresa, el seu cap de files, Ramon Bacardit, també deia això a les xarxes.
16: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
6: Per posar-hi context, Junts per Manresa anirà a les municipals amb l'excandidat de l'extrema dreta de Front Nacional, Sergi Perramon, a qui Aliança Catalana havia temptejat. L'Ajuntament de Manresa ha convocat per aquest migdia un minut de silenci.
5: L'altre punt d'atenció informativa és Ceuta.
6: La Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants un informe on assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció, cosa que contradiu el que va dir dilluns Pedro Sánchez. Doncs bé, la cadena Ser explica aquesta matinada que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va jugar o no algun paper en els fets de finals de juliol.
5: I mentrestant, aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta, el PP i Vox criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Sánchez.
6: L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz i l'ultra de Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
17: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
18: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
19: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
5: I aquí, a partir de les 9 del matí, comença la selectivitat de setembre amb més de 9.000 estudiants matriculats.
6: Començaran per l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, majoritàriament l'anglès.
5: Maria Costa.
20: A la tarda els alumnes s'examinaran de matèries com geologia, física i geografia. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria dels alumnes que s'enfronten avui a les PAU són estudiants de batxillerat, uns 7.600, i la resta provenen de grau superior. Aquesta és l'última selectivitat que es farà al setembre perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà el juliol. Per tant, hagis aprovat la selectivitat o no, s'haurà acabat fer colzes a l'estiu. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: A Alemanya culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
6: Una acció que s'emmarca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Vladimir Putin retreu a Berlín que els acusi sense proves. Mentre Moscou i Kiev continuen escalant amb les amenaces, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació i Vladimir Putin ja li ha respost.
5: Moscou, Cristina Solías.
21: Putin ja ha advertit Zelensky que si compleix la seva amenaça estarà cometent terrorisme d'estat i que això l'allunyarà del tot de les converses de pau.
22: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
21: De moment, Putin ja ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses per deixar la població civil sense calefacció ara que s'acosta l'hivern. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: A tot això, Salvador Illa viatja avui a Kiev per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna.
6: Té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
5: L'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París.
6: El nou objectiu passa per limitar al màxim el sobreescalfament i evitar que s'arribi als 2 graus. Un escenari que per territoris com Catalunya implica més calor extrema, sequeres i incendis.
5: Nando Zanuguera.
23: L'ONU ha admès per primera vegada que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta no superi el grau i mig de temperatura si no s'adquireixen més compromisos climàtics, com es va fixar a l'acord de París. Alerten que cada dècima de grau agreujarà els impactes climàtics i fixen com a nou repte que el pic d'escalfament quedi per sota dels 2 graus. L'informe del programa de l'ONU per al medi ambient apunta que en el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus, però que sense més mesures per contenir l'escalfament global es podrien superar els 2. Per això reclamen accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar renovables i reduir les emissions de metà. L'augment de 2 graus a Catalunya es traduiria en més onades de calor, més sequeres i més risc d'incendi. Nanda Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I a la crònica cultural, avui comencem a Venècia.
24: Perquè avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema. Ho farà amb el lliurament d'un lleó d'or honorífica a George Clooney pel conjunt de la seva carrera. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Ink, que vol dir tinta, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
5: Òscar Callau.
25: La Mostra de Venècia 2026 presenta 21 pel·lícules a concurs, on s'alternen obres de cineastes independents i directors consolidats, i on participen actors de renom com Javier Bardem i Penélope Cruz, John Malkovich, Nick Nolte, Alba Rohrwacher, Robert Pattinson o les germanes Kate i Rooney Mara. El jurat de la secció oficial estarà presidit per l'actriu, directora i guionista nord-americana Maggie Gyllenhaal. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a tres produccions internacionals. Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: La majoria de biblioteques públiques de Barcelona van haver de tancar i per la vaga de personal que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sou.
24: Durant la protesta, els treballadors van visibilitzar les seves reivindicacions per exigir a l'Ajuntament que desencalli el conveni laboral.
5: Alba Barbosa.
2: En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el punt que dificulta més l'arribada d'un acord.
3: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal, amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
2: Des de l'Ajuntament s'insisteix que es manté el diàleg i que l'oferta per equiparar la plantilla a la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I ahir a l'estadi olímpic, The Weeknd. Oh,
24: que va entusiasmar el públic amb l'espectacle de la gira After Hour Till Dawn, l'autor de Blinding Lights va fer un extens repàs a la seva discografia.
5: Barcelona, Marc Ruiz.
4: Foc, làsers, pirotècnia, pulseres lluminoses, pantalles gegants i globus. El concert de The Weeknd ho ha tingut tot, fins i tot una estàtua de 12 metres d'altura recoberta d'or. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat perfectament igual si només hi hagués hagut la música. Abel Tesfaye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call Out My Name. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic ha xalat amb cançons ballables com Sacrifice, els duets amb el raper Playboi Carti i amb balades souleres com Out of Time i, esclar, Blinding Lights, el moment més esperat de la nit. Des de Barcelona, Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: 3 quarts de 7 del matí, pel que fa al temps, s'espera una pujada important de la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
7: Bon dia, sí, no només per avui, sinó també pels pròxims dies, especialment de cara al cap de setmana. De moment avui ja comencem el dia amb temperatures força altes, Manresa 19 graus, Lleida 20, a Mataró en tenen 23, a Tarragona n'hi ha 25. Amb un dia de sol, potser amb alguns núvols baixos a aquesta hora al camp de Tarragona, però la tendència és que es vagin desfent. I avui amb màximes, que arribaran per sobre els 30-32 graus a gairebé tot el país, i poden arribar els 35 o 36 en punts al Pla Lleida, a l'interior de l'Ebre, també a la Conca de Tremp o a l'interior de les comarques de Girona. Demà ja tindrem alguns valors de 37 o 38 a les comarques de Ponent. Divendres continuaran pujant i podrien fregar els 40 graus. De fet, tant divendres com el cap de setmana, els llocs més càlids del país.
5: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
8: Doncs és un matí amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, ja hi ha demores d'entre 15 i 20 minuts en alguns trens de l'R11, a la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. També 10 minuts de demora en el tren de l'R15, que està anant de Reus cap a Barcelona, i mitja hora de retard en els trens de l'RL4, que uneixen Lleida-Manresa.
15: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de David Alonso. Viu al Vendrell i estudia a la Universitat de Barcelona, a la zona universitària. Això li suposa haver de fer cada dia un trajecte d'una hora i mitja, com a mínim, per anar de casa a classe. El David explica que ha buscat habitacions de lloguer a la capital, però s'ha trobat amb preus que no baixen dels 500 euros, una quantitat que no pot assumir tampoc amb ajuda de la seva família.
26: Els preus són previstos per moltes famílies de classe mitjana, classe obrera. Haver d'agafar busos, trens, ja és una desavantatge comparativa amb altres persones pel temps de qualitat. Llavors sí que és una mica una discriminació cap a totes aquestes persones.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
24: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses han arrencat el mes de setembre amb molts dubtes, amb la pujada de l'IPC, el repunt del preu del petroli i les previsions a l'alça dels tipus d'interès. Ahir els mercats europeus van tancar tots amb pèrdues. La borsa alemanya és una de les que més cau, amb un descens superior a l'1%. L'IBEX 35 ha perdut un 0,75 i obrirà avui en 19.800 punts. I el preu del cru no deixa d'enfilar-se. El barril de Brent se situa en $95. Pel que fa als parquets que estan oberts a aquesta hora, els asiàtics també es tenyeixen de vermell. La caiguda més destacada ara mateix és la del Nikkei, la borsa de Tòquio, que és d'un 3%. I als Estats Units, la borsa de Nova York, el Dow Jones, en el tancament d'ahir es va deixar un 0,80%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
1: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat.
1: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linka. A Catalunya Ràdio.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Ei, mama, què tal?
12: Ja he tornat a començar el programa normal.
11: Què vols dir normal?
12: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no? Que s'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
11: Mama,
12: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
11: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
12: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
11: Ah, sí? En Joel Díaz està...
12: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
11: Ah, no?
12: Massa alt.
11: Què vols dir que és massa alt?
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya.
5: 10 minuts i a les 7 que s'ha us expliquem que serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Pere, Joan Álvarez, bon dia.
14: Hola, bon dia.
5: Des de Girona, Maria Rovira, bon dia.
27: Bon dia.
5: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
28: Bon dia.
5: I a Tarragona, saludem el Ricard Buigas, bon dia.
29: Hola, bon dia.
5: Comencem avui a Lleida, doncs, amb protagonisme, Pere Joan, per dues informacions relacionades amb l'agricultura.
14: Exacte, per una banda parlarem de la collita de les pomes, que seran aquest any en general més petites i molt dolces. Les golden, les més comunes, s'han hagut de començar a collir abans del que és habitual, perquè la calor les ha fet madurar de cop. Es preveu que la collita sigui superior a la mitjana dels últims 5 anys. I la denominació d'origen costers del Segre celebra avui el seu 40è aniversari. La DEO agrupa 34 cellers i 311 viticultors. L'acte es fa a la Llotja de Lleida.
5: I a les comarques de Girona, Cassà de la Selva s'afegeix a la llista de municipis que suspenen llicències d'obertura d'un cert tipus de comerços, Maria.
27: Sí, de fet, durant un any no es podran obrir a la zona comercial de Cassà de la Selva el gironès nous basars, botigues d'accessoris o vendes de mòbils, supermercats de 24 hores o, per exemple, centres de tractament d'ungles. La mesura s'ha aprovat al ple d'aquesta setmana. Des de l'Ajuntament ho justifiquen per ordenar el creixement, diversificar l'oferta, preservar el comerç local i prevenir conflictes de convivència. Fins ara, aquest tipus de limitació a les comarques de Girona l'havien aplicat sobretot municipis turístics de la costa com Tossa de Mar, Lloret o Palafrugell, i Girona ho està estudiant, però de moment no s'ha aprovat.
5: A les comarques de Barcelona, molt pendents avui de Manresa, Marc.
28: Sí, serem a les 8 del matí, entrevistarem l'alcalde Marc Eloi després de l'assassinat d'un home. Ja hi ha dos detinguts, a les 12 hi ha un minut de silenci per l'apunyalament, també ho seguirem i ho explicarem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. A banda d'això, avui s'han de presentar a Barcelona els actes amb motiu de la diada que prepara l'esquerra independentista, tot plegat avui que, en pàgina cultural, comença la temporada del Maldà. Ho farà amb la comèdia Consulta Familiar.
5: I més cultura per acabar. Aquesta tarda, dues produccions catalanes obriran la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, Ricard.
6: Mira, si filem prim pel que fa als horaris, a les 6 de la tarda podrem veure l'espectacle itinerant Dones de Llum a la Rambla Nova. S'estrena el fit, l'ha creat l'artista de l'Aleixar, Gisela de Foc. La inauguració oficial arribarà a les 8 del vespre amb Bomba Va, l'últim espectacle de la copletista, creadora folclòrica i neovedet de Guissona, Glòria Rivera. Comencen 4 dies de teatre amb 16 propostes escèniques sota el lema El talent torna a casa, perquè enguany han apostat per recuperar companyies d'èxit que van créixer al festival. Per cert, avui també sabrem tots els detalls de la Festa Major de Santa Tecla.
5: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
16: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
17: Els transportistes no volen sentir a parlar...
16: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
0: Catalunya Migdia.
15: Cada dia a les 2.
5: I a partir de les 3...
15: L'espai de reflexió a la tertúlia.
18: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
16: Si has comès una falta, has de pagar-la.
0: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
19: Sergi López, bona tarda.
20: Bona tarda.
15: Tant si ets baby boomer.
19: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
15: Com de la generació Z.
21: Guillem Gisbert, bona tarda.
22: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
15: Fins i tot si ets millennial o centennial.
19: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
23: Hola, Irma. Hola, Irma.
19: Els partits del Barça sense narració, la de la...
23: Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
15: El Tot Costa és el teu lloc.
19: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
22: Però us escolto bastant a vosaltres.
23: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
15: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I els esports, Robert Prat.
29: Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic. I l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. I la Lliga Anglesa es gasta més diners que mai. 3.800 milions d'euros en fitxatges.
5: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
30: El Barça buscava un nou titular i el Madrid un migcampista que orientés el seu joc, però el mercat no sempre et dona el que necessites i cap dels dos ha tingut èxit. El que és indubtable és que el premi gros de l'estiu se l'ha endut el Barça, amb Rodri en un d'aquells girs de guió que es recorden durant anys. Deco, a més, ha aprofitat que Julián ens feia d'esquer per anar incorporant davanters per sorpresa. I és que després de diversos estius de limitacions, el director esportiu per fi ha pogut treballar. Li queda l'espineta de Julián, però ja pensa en el gener i, com diu la marca que patrocina l'argentí, res és impossible.
5: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. I quan falten poc més de 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova cadena La Sèptima, amb Javier Ruiz.
31: La gran novetat d'esta temporada televisiva, l'arribada d'una nova cadena 20 anys després del naixement de La Sexta. Serà en novembre, es dirà La Sèptima, i arriba plena de controvèrsia per l'accionariat, per la ideologia progressista i per el periodista que la liderarà, Javier Ruiz, que conduïa Mañaneros a Televisió Espanyola. Les crítiques són fortes i les mentides també. Per exemple, Ruiz no és cap d'economia de la cadena SER des de fa un any, al contrari del que s'ha dit estos dies. Jo... Espere i sa tele amb ànsia.
5: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, Javier Ruiz. I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada del Festival de Cinema Coreà de Barcelona, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Donzella.
32: Aprofitant que el festival dedica una secció al director Park Chan-wook i la seva gran filmografia, val molt la pena recuperar-ne aquest thriller psicològic i també eròtic, amb girs de guió imprevisibles i una posada en escena molt elegant que ens transporta a la Corea dels anys 30. La protagonista és una jove carterista que entra a servir a la mansió d'una hereva japonesa amb un pla secret per estafar-la que trontolla per motius que és millor no saber. Podeu veure La Donzella al Cinema Girona dins el marc del festival o a la plataforma RTV Play.
15: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
28: A les 9 obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, després de l'assassinat d'un home ahir a la capital del Bages. També analitzarem els fets amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Barcelona, Montserrat Iglesias.
32: També parlarem d'una de les derivades del problema de l'habitatge, l'encariment del preu de les habitacions, que fa molt difícil a estudiants de fora de Barcelona poder viure a la ciutat.
28: A 11:15 estrenarem la secció Joan, què em passa? Amb el psicòleg Joan Soler Socarrats.
32: I a les 11, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I també connectarem amb un dels noms de l'estiu, el periodista Javier Ruiz, que ha estat nomenat director editorial de La Sèptima després del seu adeu a la SER.
28: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: I què van dir els altres ahir, Jovany?
1: Ahir vam sentir que Federico Jiménez Los Santos començava la temporada calent per la situació de Ceuta i per com n'informen els mitjans de comunicació que no són el seu.
2: En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes.
1: A la COPE, Carlos Herrera criticava la gestió de la crisi per part de Pedro Sánchez.
3: Este tipo despreciable, perfectamente despreciable, en su entrevista, que es un psicópata del libro. Bueno, ha estado más en la cadena SER.
1: I aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, la Carme Barceló ens regalava una imatge per explicar la influència que ha tingut Guardiola sobre el nou jugador del Barça, Gabriel Jesús.
4: Ha mamat dels pits del Guardiola, de l'Arsenal, té la lliçó.
1: A 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Jovany.
15: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
15: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
9: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
15: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
12: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
15: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
20: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
15: La solució, de dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, amb Elisenda Carot.
7: La solució, passa-ho bé.

0: Elias, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertem avui?
1: Avui ens despertem amb la música d'Alejandro Sanz i No és lo mismo, i és que tal dia com avui, un 2 de setembre, però de l'any 2003, el cantautor publicava el seu setè disc d'estudi, titulat com aquesta cançó. Va arribar després del seu disc anterior, molt exitós, El alma al aire, i es va convertir en el primer que produïa ell mateix amb la col·laboració del músic cubà Lulo Pérez. No li van faltar premis, l'any 2004 es van dur uns quants Grammys llatins, com a millor àlbum de l'any, gravació de l'any o millor vocalista pop masculí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui anirem en directe a Manresa per veure com es lleva la ciutat després d'aquest assassinat d'un veí de Castellnou de Bages en plena festa major. Aquest migdia a les 12, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per recordar un home especialment conegut i estimat a tota la comarca. Per aquest crim hi ha dues persones detingudes, les dues menors d'edat, i els Mossos continuen investigant les circumstàncies dels fets. Oriol Pujador.
1: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un crim que en parlarem àmpliament avui al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9 també a l'Àgora del Matí, però és un crim que té dues potes. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una és la que dèiem ara, la investigació policial pròpiament dita.
3: Alguns mitjans expliquen avui que, segons els primers testimonis, un dels detinguts va començar una baralla amb altres persones i llavors, quan la víctima s'hi va encarar, és quan va rebre un atac amb arma blanca. Els dos detinguts van fugir, però la policia després els va identificar i els va portar a comissaria. Algunes fonts, per cert, avui apunten que tindrien antecedents.
0: I avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloi. I amb tots dos també comentarem aquesta altra pota d'aquest cas, que és l'ús polític interessat que ja ha començat a fer d'aquest assassinat. I molt especialment per part de l'extrema dreta, que va fer córrer que el crim el van cometre dos joves marroquins quan, segons fonts policials, tots dos tenen DNI espanyol, és a dir, nacionalitat espanyola.
3: La tesi falsa que eren marroquins la van difondre grups d'extrema dreta, Vox i Aliança Catalana. Ahir es van convocar dues manifestacions, una vinculada a l'extrema dreta, que va reunir unes 500 persones, i una altra de veïns per condemnar la violència. De fet, Vox ha organitzat una altra manifestació amb un rètol que insisteix en aquesta tesi falsa, que els menors detinguts són magribins.
0: Insistim, doncs, que segons la investigació, segons els fets, els dos detinguts tenen nacionalitat espanyola i, de fet, haurien nascut a Catalunya. Tot i això, la candidat de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, també es va sumar a la petició de deportació.
4: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
0: Això és el que deia a les xarxes l'alcaldable de Junts a Manresa, que comparteix candidatura amb el regidor del grup nacionalista Sergi Parramon, que va ser candidat del partit d'extrema dreta Front Nacional. Junts ha arribat a un acord amb la formació de Parramon per fer coalició electoral a les eleccions municipals de l'any vinent. Benvinguts a un nou matí.

0: De Seana, el Pla d'Urgell, per un accident que talla un carril sentit Tàrrega. A l'àrea de Barcelona, a l'Institut amb aturades a la B20, a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Són Eloi Cordomí i Clàudia Serra informant del temps i de l'estat de les carreteres. Són les 7 i 4. I aquesta hora repassem també el que cal saber d'aquest dimecres 2 de setembre del 2026. Sílvia Solana, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb aquest clam contra Sánchez.
3: PP i Vox volen convertir les concentracions de suport a Ceuta convocades aquest vespre arreu d'Espanya en una protesta contra la gestió que el govern espanyol ha fet de la crisi humanitària.
4: De fet, els partits acusen la Moncloa d'intentar boicotejar aquests actes. El govern espanyol ho desmenteix. Acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les manifestacions. A les principals ciutats catalanes també hi ha convocades contra manifestacions amb lemes contra el racisme i l'extrema dreta.
1: Madrid, Tani Santeaja.
5: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox han bolcat en les concentracions amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten, Esther Muñoz i Pepa Millán.
6: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
7: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
5: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica, i des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Dia de Ceuta.
8: Avui, 2 de setembre, és el dia que la ciutat celebra la seva autonomia. Alberto Núñez Feijóo, abans de compartir manifestació amb Abascal al vespre a Madrid, serà el migdia Ceuta a l'acte institucional.
9: Sobre el terreny, la convivència a la ciutat continua molt tensionada i plena d'incerteses. Un exemple n'és la comunitat educativa, que està davant l'inici d'un nou curs escolar.
1: Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
10: Els centres d'infantil Nuestra Senyora de África i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho fa per motius de seguretat per la proximitat a les dues escoles de centres d'ajudes a immigrants. La resta de centres públics de la ciutat autònoma encara en el nou curs, amb vigilància i amb el fantasma de l'absentisme. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo a l'Extraradi de Ceuta amb alumnat musulmà.
11: No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas.
10: També queda pendent saber com i on s'escolaritzaran els menors migrants. Des de Ceuta, Miquel Jarque per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Va ser també concentracions avui a Catalunya, tant a Barcelona com a Girona, com en el cas de Lleida. A Barcelona i Girona a les 7 de la tarda, a Lleida 7:45 del vespre. Concentració contra el racisme i l'extrema dreta, tant a Barcelona com a Girona com a Lleida. Doncs bé, també hem de parlar d'agents marroquins.
3: La Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva un informe on s'assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció. Una conclusió que contradiu el que dilluns va afirmar Pedro Sánchez.
12: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
1: I sobre aquest informe policial que ahir al vespre publicava l'Espanyol, no en sabia res.
4: La SER explica que aquesta matinada, concretament, quan passaven 13 minuts de la mitjanit, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va tenir o no algun paper en els fets de finals de juliol.
8: A la carta, Marlaska no amaga el seu malestar. Diu que sí, és cert, necessita saber des de quan la policia té aquesta informació, absolutament essencial per tal que el govern espanyol pugui prendre les decisions oportunes.
1: I també arriben desmentiments a Sánchez des de Brussel·les. Va ser a posteriori.
9: La Comissió Europea afirma que Rússia sí que va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però que va ser després que els migrants haguessin travessat la frontera. El govern comunitari descarta, doncs, que cap país estranger promogués aquesta entrada massiva, tal com també havia suggerit el president del govern espanyol.
1: Més detalls els té des de Brussel·les Bruno Fortea.
13: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Viatge a Kiev.
3: Salvador Illa viatja avui a la capital ucraïnesa per

0: reforçar el suport de la Generalitat al país davant de la invasió russa. El president té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
1: Conflicte diplomàtic obert.
2: Alemanya assenyala directament i en públic els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
1: Anem cap a Berlín. Jordi Regàs.
3: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consulat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ho nega.
5: Putin assegura que l'acusació de Berlín es basa en proves manipulades i atribueix les acusacions a la mala situació que travessa el govern alemany.
6: Crec que aquest és un altre error, un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
1: No tornarà.
7: Artur Mas assegura que no té cap intenció de tornar a la primera línia política, ni com a candidat de Junts a Barcelona, tal com ens va confirmar ell mateix fa uns mesos aquí al matí de Catalunya Ràdio, ni en cap altra primera línia electoral. Ho explica avui el mateix Mas en declaracions al Confidencial.
0: Això després que s'hagi parlat molt de la falta de lideratge de l'independentisme. Mas sí que afirma que està disposat a ajudar sempre que li demanin consell o fer coses a nivell de projecte polític.
1: Avui li preguntarem també el que va ser durant molts anys la seva mà dreta, David Madí, a l'Àgora a partir de les 9 del matí. Dret a l'autodeterminació.
2: La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una declaració institucional en què referma el reconeixement del consistori al dret a l'autodeterminació com a possible mecanisme per resoldre el conflicte polític a Catalunya. La sorpresa és que han estat els 11 regidors del PSC els que han permès que la votació tirés endavant.
1: 1.100 morts per calor.
5: Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres amb temperatures a bona part del país que han estat 3 graus superiors al que és habitual.
7: Això ha provocat que el passat mes d'agost més de 1.100 persones hagin mort per causes que es poden atribuir a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor a tot l'estat.
1: Txell Garriga.
8: Són estimacions que fa el sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Les morts es calculen creuant dades, les defuncions que s'han notificat al registre civil i els pics de calor, i el resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'accés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, per deshidratacions, insolacions o bé cops de calor, s'han atès 5.800 casos als CAPs, 2.000 persones han anat a urgències i 300 han requerit un ingrés. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SACE Catalunya.
9: Aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
8: La majoria de les víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera als 85. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Rècord de morts per calor i, malauradament, també rècord en nombre d'ofegats.
0: Aquest estiu han mort 39 persones ofegades a Catalunya, la xifra més alta des que hi ha registres, i quan encara falten 15 dies perquè acabi la temporada de bany, la majoria, 23, han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans.
1: Droga a la pizza?
2: 5 noies es van trobar malament després de sopar juntes divendres a una pizzeria de la Seu d'Urgell. Van anar a urgències i les primeres anàlisis mostraven indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent.
5: Tot i que encara se n'ha de confirmar l'origen, la policia investiga si la droga era el menjar. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant i també s'investiga si hi pot haver més afectats.
1: I Bàrbara Rey, també premiada. Aquesta no és Bàrbara Rey, eh? Ho dic perquè...
4: L'actriu rebrà el premi honorífic.
1: Fiquem lius, ara.
4: No... El premi honorífic Nosferatu al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Rey, representant d'Espanya a Miss Món, també coneguda per la seva relació amb el rei emèrit, també va ser una icona del cinema de destape dels anys 70 i per pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito o La noche de los brujos.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, marxa el més culer.
10: Marc Casado s'ha dit al Depor fins a final de temporada amb una opció de compra pel conjunt gallec, 30 milions d'euros. L'Espanyol, que concedeix la cessió de lateral Gorosabel de l'Atlètic Club, i Julián Álvarez, que continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu el porter Livakovic i Gabriel Jesús.
11: Muy bien físicamente, mi jodida ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
10: El City, que es gasta 145 milions d'euros per fitxar el migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
1: Un minut, serà un quart de vuit del matí. Repassem que destaquen els diaris. Anem al quiosc.
12: Avui us expliquem les portades en ruta mentre estem anant cap a Manresa, on d'aquí una estona explicarem com es desperta la ciutat després de l'assassinat d'ahir. A les portades avui llegim la tensió entre Alemanya i Rússia després de l'atac de drons bomba a l'aeroport de Leipzig. Ho llegim tant a l'Ara com a la Vanguardia i al País. Destaquem, però, la fotografia en portada de la Vanguardia, en aquest cas, perquè és de Kiev, on es veu unes noies menjant a la terrassa d'un McDonald's amb un edifici completament destruït just darrere. Al País també es fa ressò del pla de xoc de Sánchez per Ceuta, mentre que l'Ara continuen també posant l'accent allà amb una fotografia amb desenes de migrants dormint al ras i parlen amb els veïns que diuen que des de la península no es pot imaginar ni entendre la situació que viuen. Acabem a l'ABC, que a banda de la crisi de Ceuta, que diu que porta la relació entre el govern i la Zarzuela al límit, també explica que la Fiscalia veu en les joies de Zapatero un pagament en espècies a escala internacional.
13: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14: 9, 14, 35, 43 i 50, i els sols, el 3 i el 7.
13: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Vic, 18 a Capellades i 22 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Clàudia Serra.
16: Densitat a les vies d'entrada a Barcelona, especialment cap al nus de la Trinitat. Ronda Litoral, lentitud de Fòrum a la Barceloneta i ronda de dalt a Horta, tot direcció Llobregat.
5: És una notícia celebrada i molt. Al Bages, l'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus salins de Sallent.
17: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de l'empresa, que actualment es diu ICL Iberia, i dona la raó als veïns que fa més de 20 anys que reclamaven la retirada de la muntanya de Runa, que s'ha convertit en un element més del paisatge de la comarca.
2: A més de l'enorme impacte visual, els residus salins també són nocius per al medi ambient, perquè quan plou són arrossegats cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit que acatarà la sentència i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
5: Més notícies. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'Ila 9 a Sant Gervasi confien arribar a un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions abans de finals de setembre.
17: El govern ha acceptat que un pèrit extern proposat pels veïns i finançat per l'administració supervisi les actuacions als edificis afectats.
2: Els afectats valoren un canvi d'actitud, diuen, de la Generalitat, tot i que lamenten la incertesa i l'angoixa provocades per l'allargament dels terminis per poder tornar a casa.
5: Mentrestant, al Maresme... Avui comença a Mataró el Posidònia Fest,
17: el festival de músics emergents i més consolidats del país.
2: Des d'avui fins a cap de setmana teniu concerts a la Companyia Elèctrica d'Arma, Tarta Relena, Maria Cielo, Su, Carlos Coronado, Alba Quereta i Esmina.
5: Més cultura. Estrena avui el Maldà.
18: Què li passa al teu marit? Està en coma? L'han atropellat?
19: No. I parlen de cotxes.
5: Consulta familiar, una comèdia sobre els prejudicis familiars i de sexualitat femenina fins al 4 d'octubre, Montse Pujol.
20: La directora del muntatge, Alba Collado, ha explicat a Catalunya Ràdio que es tracta d'una comèdia irreverent que interpreten tres actrius. Una d'elles interpreta una jove de 30 anys que no s'entén amb la mare i cada visita familiar acaba amb discussions i malentesos.
21: I a partir d'aquestes tres persones i tres veus parlem una mica dels problemes familiars, però també de la sexualitat femenina en diferents generacions. És una comèdia d'enredos, com una mica podeu ja veure, però que d'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
20: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I un apunt més, avui a la Herbeck Hotel, a Sants Montjuïc, dia gran d'estrena amb ella i la màquina de Sergi Belbel, amb Enric Cambrai i Agata Roca, fins l'11 d'octubre. Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
15: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
22: 45.712.
23: Em toca.
3: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
3: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
15: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
22: Una miqueta d'embús, em poso el dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
23: T'ha anat bé de gust la rutina?
22: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
23: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 10 minuts seran 8:15 del matí. Avui és 2 de setembre del 2026 i el dia d'avui sona així.
15: Els sons del matí.
25: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia.
26: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei.
27: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres.
1: Alemanya perquè culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
25: Crec que aquest és un altre error, un error greu. Va clarament en contra dels interessos del poble alemany. És com un error.
1: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada de l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Instrumentalització.
28: És l'acció d'utilitzar una persona, un grup, una institució o una idea com a eina o mitjà per aconseguir un objectiu particular, sovint de manera interessada, ja sigui per la mort violenta d'un veí de Manresa o l'entrada massiva de migrants a Ceuta per guanyar vots, per exemple.
1: La segona paraula del dia és guerra híbrida.
28: És un mètode de conflicte que combina accions militars i no militars per desestabilitzar un país sense arribar a una guerra oberta. Alemanya acusa Rússia de guerra híbrida per l'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig i Espanya també assenyala Vladimir Putin en aquest sentit per la crisi de Ceuta.
1: Tron.
28: És el seient oficial i cerimonial que utilitza un monarca en els actes d'estat. L'ascens al tron és el moment en què una persona es converteix oficialment en sobirà d'un país. Un rei mostra el seu poder cenyint-se la corona al cap i posant al cul el tron. Ho acaba de fer Haakon VIII de Noruega.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 58,1 milions.
0: Són els turistes que van visitar Espanya fins al juliol. És un 4,6% més de turisme respecte al mateix període de l'any passat. Tot un rècord. Els visitants van gastar 86.000 milions d'euros en els 7 primers mesos de l'any, un 7,8 més que l'any anterior. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
1: 20%.
0: Les compres d'oli i d'oliva van augmentar un 20% l'any passat. Les llars espanyoles en van consumir 318,7 milions de quilos, 54 milions més que l'any anterior. La pujada del consum s'explica per la baixada del 40% en el preu d'aquest producte.
1: 1.100.
0: Són les persones que han mort aquest agost a Catalunya per causes atribuïdes a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per la calor a tot l'estat. I és que Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior en més del 80% del país.
1: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig la Sagrada Família i al davant una cinquantena. Sí, de persones que van amb pancartes.
2: Sí, són bibliotecaris que porten pancartes com Defensem els serveis públics de Barcelona o Biblioteques en lluita. És una imatge que veiem a les pàgines de cultura de molts diaris, tant en paper com digitals. És l'última de les protestes dels bibliotecaris que ahir van tancar 36 de les 41 biblioteques de la ciutat. El sou, els horaris i la seguretat són la base de les seves reivindicacions des del maig, que estan en vaga indefinida i intermitent.
1: A la segona veig un impressionant banc de peixos, l'un tocant a l'altre, centenars. De fet, i centenars de peixos com si fos treta d'un documental.
2: Sí, és una imatge real, gravada a Barcelona, just davant de l'Hotel Vela. És del cap de setmana, la podeu trobar a les xarxes perquè s'ha fet molt viral i la recull també el periòdico. El seu autor és el fotògraf Jaume Benet i l'ha titulat com La dansa del Mediterrani. I ha d'anar dient, de fet, que no és intel·ligència artificial. Explica que anava amb una planxa remant i va veure moltes gavines i una taca negra a l'aigua i va posar la càmera dins.
1: I a la tercera imatge, si veu un motorista, que circula a 201 km per hora al terme de Batea, a la Terra Alta. Tarragona, Ricard Buigas, d'on surt aquesta fotografia?
4: Doncs mira, a ningú li agrada rebre fotos d'aquest remitent, però aquesta té tela, eh? Estem parlant dels Mossos d'Esquadra. El cos ha donat els detalls del dispositiu especial de trànsit a les Terres de l'Ebre amb motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Diuen que van enxampar aquest motorista que circulava més de 200 per hora per la Nacional 420, una via limitada a 90 km per hora. També van detectar un cotxe matrícula andorrana que circulava a 180 per hora. Penseu que s'enfronten a un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat que es podria castigar penalment.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui a la cara ve del temps parlem de l'informe que acaba de publicar el Meteocat, que diu, atenció, que l'estiu del 2026 ha estat el més càlid des de que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures 3 graus per sobre de la mitjana climàtica. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui m'agradaria ajudar a fer entendre la magnitud d'aquests 3 graus d'anomalia que hem tingut durant 3 mesos seguits. Perquè ens entenguem, si mirem les dades dels últims 30 anys, la diferència de temperatura mitjana durant l'estiu entre Barcelona i Almeria és de 2,5 graus, 2 graus i mig. I la diferència de temperatures entre Lleida i les de Corba en un estiu normal seria de 2,7 graus. Per tant, em quedo curt si dic que la temperatura d'aquest estiu a Catalunya ha estat com la que acostuma a fer Andalusia. Haurem d'apuntar segurament una mica més avall. Una dada més concreta. A Lleida, la temperatura mitjana d'aquest estiu ha estat de 28,4 graus. És la mateixa temperatura que registra en un estiu normal a Marràqueix, al vell mig del Marroc. Curiosament, la pluja que cau a Marràqueix durant l'estiu també ha estat gairebé la mateixa que ha caigut aquest any a Lleida, 8 tristos litres per metre quadrat. I les temperatures de Barcelona d'aquest estiu també s'assemblarien molt més a les dels llocs més càlids del Mediterrani Oriental, com ara a Beirut, al Líban. És veritat que de moment això ha estat només un estiu puntual, però tot apunta que el futur va en aquesta direcció.
8: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia el vaixell militar de la Caixa Forta i la resposta era cuirassat. Un cuirassat és un vaixell de guerra de gran tonatge i les caixes fortes estan cuirassades. Avui dimecres un Enigmàrius vegetal. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. De 6 lletres. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. 6 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un estudi revela que el 100% dels homes es menjarien qualsevol fruita que els donés una dona despullada. Marc Amorós, bon dia.
10: Bon dia. L'estudi ha posat a prova el comportament de més de 700 homes que de forma voluntària s'han sotmès a aquest experiment. Els homes eren tots d'edats i nacionalitats diferents i abans de fer la prova van respondre a un qüestionari per determinar quines eren les seves fruites preferides i també les més odiades. Per exemple, un 62% dels homes va declarar odiar el kiwi o la papaya. Fet aquest qüestionari, els homes se sotmetien a un experiment on se'ls entregava fruita de diverses maneres i ells havien de decidir si l'acceptaven o no. La majoria dels homes van rebutjar les seves fruites odiades quan se les va entregar un dron, un altre home o una dona vestida de metge. En canvi, el 100% dels homes va acceptar les fruites quan les lliuradores eren dones despullades. A més, diu la notícia, un cop fet l'experiment, el 85% dels homes no va ser capaç de recordar quina fruita li havia donat la dona nua.
1: És real o fals?
11: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
12: Avui, la Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa els cursos 0, formacions adreçades a l'alumnat de nou ingrés per reforçar els coneixements previs i afrontar el grau amb una bona base acadèmica. Els cursos estan organitzats per àrees de coneixement i permeten als estudiants preparar-se abans de començar la seva etapa universitària. Enguany s'ofereixen sessions en els àmbits d'empresa, dret, comunicació, educació i salut.
11: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
10: Vinga, som-hi. Real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un estudi revela que el 100% dels homes es menjarien qualsevol fruita que els donés una dona despullada és una notícia falsa. No existeix. És un titular humorístic que circula com si fos en real en forma de mem. S'està fent molt viral a Facebook, a Instagram i també a X.
1: Ara, jo ho diu el kiwi, també t'ho haig de dir.
10: I a mi m'agraden les dones despullades, també t'ho haig de dir.
1: Gràcies, Marc.
10: Adéu, bon dia.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se avui i per què serà un bon dia amb Nerea Sanfe.
5: Avui és un bon dia per tornar. Esa és la paraula que ronda el meu cap des de fa uns dies. I no cregueu que em fa una perea tremenda. Però és el que té setembre. Retrobaments, nous inicis, resa que es posa vacacionals. Què voleu que vos diga? Jo estava molt a gust de vacances sense fer absolutament res. La vida adulta, suposa. Espere que l'inici de curs vos pilla amb un poc més de ganes que a mi. Que de moment encara em té mig amb els pensaments a la platja, els gelats, les caletes, les festes majors. Que bé ho he passat aquest estiu. Si tinguera una vareta màgica, faria res el temps i tornaria al mes de juny. Ja tu saps.

0: Ara són 7:45. Avui és dimecres 2 de setembre. Ens despertem amb 20 graus a Castell d'Aro, 15 a Glis Clareny, 22 al Pantà de Riba-roja i el dia en què entrevistarem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, a partir de les 9 del matí. Què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia!
1: Bon dia!
2: Minut de silenci aquest migdia. Manresa en recorda el veí que ahir van matar presumptament dos menors d'edat.
3: El crim ha generat molta indignació i també intent d'instrumentalització política. Líders d'extrema dreta l'han relacionat amb la immigració, tot i que els dos detinguts són nascuts aquí.
2: Parlant de concentracions, el PP i Vox volen convertir les protestes convocades avui arreu d'Espanya en suport a Ceuta en un clam contra Pedro Sánchez i el govern espanyol.
3: Per cert, nova topada entre el Ministeri de l'Interior i la policia, un informe policial assenyala agents del Marroc com a instigadors de l'entrada massiva.
2: El ministre Marlaska ha enviat una carta al director de la policia preguntant-li si és cert i qüestionant com és que el govern espanyol no en sabia res.
3: Els metges, mentrestant, amenacen amb noves vagues i no descarten una aturada indefinida. El Sindicat Metges de Catalunya carrega contra el govern espanyol per haver provat l'estat tot Marc, malgrat la seva oposició frontal.
2: L'OCDE, l'Organització Internacional sobre Cooperació i Desenvolupament, avisa que Espanya és un dels països on augmenta l'absentisme escolar, sobretot en l'etapa de primària.
3: I en clau internacional, Alemanya acusa Rússia d'estar al darrere de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost. Putin ho ha negat.
4: En esports, Marc Casado marxa al Depor cedit mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Això avui dimecres 2 de setembre del 2026. Avui farà sol, per cert, i encara més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja superarem els 35 graus als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre i potser a l'interior de Girona. El dia serà assolellat, només amb alguns núvols baixos matinals al Camp de Tarragona.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, en un matí relativament tranquil al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, tranquil·litat, però com sempre, retards a Rodalies, com per exemple els de l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou, on hi ha demores d'entre 10 i 15 minuts. Tres quarts d'hora de demora en el tren que ha d'arribar a Lleida Pirineus des de Manresa i també ha arribat 15 minuts tard l'avant que va de Barcelona Sants a Figueres.
0: I a les carreteres, densitat a aquesta hora, ja les vies d'entrada cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, densitat en punts habituals. Destaca la C58, molt carregada a Montcada cap al Nus de la Trinitat. A la mateixa via, la C58, també hi ha lentitud a Ripollet en sentit contrari, en sentit Sabadell. A les rondes, retencions a la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta i a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, tot en direcció Llobregat. I un últim punt a la P7 i a lentitud a Santa Perpètua en sentit sud.
0: Tot això en un dia en què les portades dels diaris li fem un cop d'ull. Ara miren cap a Alemanya, Marc Jurado.
8: Sí, exacte. El diari Ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia d'aquest atac amb drons bomba. I a La Vanguardia hi llegim un titular molt semblant. D'aquí, però, en sobte, la foto que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres. També a les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta, a la de l'Ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer, i també, a la cas del País, una altra fotografia del campament a la platja. Altres temes de portada, el periòdico, i llegim que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur, i l'Ara destaca que l'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. Ara són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció, connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades a la premsa. Pau Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
9: La Vanguardia titula el seu editorial l'amenaça desestabilitzadora russa i considera que el perill és que aquesta campanya russa pugui provocar una escalada accidental entre el Kremlin i l'OTAN. L'editorial de l'Ara exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep, diu, com una amenaça existent pels valors que representa, mentre que El País diu que el canceller alemany Friedrich Merz no exagera quan diu que no estem en guerra, però tampoc ja en pau, i assegura que l'intent d'atemptat en drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en el territori de la Unió Europea. El Mundo, un dia més, editorial sobre Ceuta, acusa el PSOE de voler convertir les concentracions que s'estan fent a la ciutat autònoma en un episodi de confrontació partidista, i ho veu incomprensible. Mentrestant, el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez, en què comparava les visites a Ceuta que ha fet el president del govern espanyol amb les que ha fet el rei.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
1: Bon dia, avui vull fer un avís a navegants. Aquest 8 de setembre fins l'1 d'octubre obre l'exposició Leonora Carrington, el surrealisme sintomàtic, a Faro Santander. És la primera mostra dedicada a la feina artística que va fer la pintora i escriptora Leonora Carrington a l'estat espanyol després de fugir d'una França ocupada pels nazis a inicis dels anys 40. Us hi animo molt a visitar-la a Santander perquè mostra quadres inèdits i il·lustra com conviuen la creació artística amb els períodes de destrucció bèl·lica.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
11: Si vols ser la compra bé, tan a carrer.
12: Aquest curs comença una nova pàgina amb bona lletra, perquè tens un 30% en tots els quaderns, blocs i llibretes només el 2 de setembre. I a més, un 50% en tots els correctors i marcadors només el 3 de setembre. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
14: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Cídia Solanes. L'últim mal de cap dels gironins.
2: El campanar de la catedral de Girona es veu que no marca les hores correctament. Ho fa amb dos tocs menys. Fonts de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que ja està pendent de reparació, ho explica el diari de Girona. Quan són les 8, per exemple, la campana només sona 6 vegades, mentre que a les 2 no arriba a fer cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: El que més es ven als vèndings d'urgències.
3: Doncs el 70% del que es ven és menjar no saludable. Ho llegim al Segre. Explica que les màquines expenedores predominen les llaminadures, xocolatines, refrescos i el preu n'afavoreix encara més el consum. Són dades de l'OCU, l'Organització de Consumidors, en base a un estudi a 171 màquines de 52 hospitals. Des de l'Arnau de Vilanova expliquen que ells no decideixen els productes.
0: Què deixa de fer gràcia?
2: Els ossos rentadors. N'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al diari Oponès, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats que el que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja sigui de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són molt bufons, però després la gent se'n cansa i ja no els volen. Ara mateix la tinença d'aquests animals està prohibida, però els que ja en tenien, això sí, se'ls poden quedar.
0: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
3: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a Agricultura posar-hi arnes d'abelles, sobretot en períodes de floració, per afavorir la pol·linització i de retorn la recuperació de la biodiversitat. Ho llegim a l'Ebre Digital.
0: I per als interessats en la reialesa.
2: Avui surt a la venda el llibre Leonor de Borbón Ortiz, una reina para el futuro, d'Angie Calero, corresponsal de la Casa Reial per la Vanguardia. S'endinsa en la seva preparació com a reina, des de l'escola fins a les acadèmies militars o la seva experiència internacional. En fa un retrat a través de testimonis inèdits.
0: I quina pel·lícula està arrasant per la porta del darrere?
3: Doncs la mexicana La Captura, en anglès Facing el Chapo, va arribar a Netflix fa tot just una setmana i acumula ja més de 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parla no anglesa més vista del moment a nivell mundial. Ha entrat al top 10 en 90 països.
0: I ara els destacats, els temes destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
16: Le Monde de França explica que 30 anys després de l'últim referèndum d'independència al Quebec, s'està fent viral un rebrot del moviment secessionista entre la gent més jove. El Washington Post dels Estats Units destaca que l'home acusat de matar Charlie Kirk serà possiblement jutjat i enfrontant-se a la pena de mort. El Regne Unit estrena parlamentària del nou primer ministre, dos diaris ideològicament tan oposats com el Guardian o el Daily Mail coincideixen a destacar en portada, en tons ben diferents, això sí, que ahir Andy Barham va atribuir el baix creixement econòmic del Regne Unit a Margaret Thatcher, que fa 36 anys que va deixar de dirigir el país, i al Brexit. I el Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca que una de les xocolates més populars d'Alemanya, Ritter Sport, ha hagut de posar una petita etiqueta a tots els paquets per tapar la inscripció 100% origen sostenible certificat de cacau. És el resultat d'una nova directiva de la Unió Europea que entra en vigor el 27 de setembre i que diu que aquest tipus de missatges als paquets han de rebre sí o sí una certificació oficial.
7: I en plan econòmic, l'ON Economia explica que el Ministeri d'Economia està analitzant si ha de lliurar l'informe de l'advocacia de l'Estat en el qual donava suport a la frenada de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell. El Consell de Transparència i Bon Govern ha ordenat a Economia que lliuri a un demandant anònim que el va sol·licitar, però el departament que dirigeix Carlos Cuerpo ara està estudiant si recorre la resolució o si lliura el document. L'Economista avisa que la taxa d'activitat dels joves espanyols es manté estancada per sota del 40%. El diari diu que l'abandonament del mercat laboral no ha deixat de minvar des de la crisi del 2008, un fenomen que retalla el volum de mà d'obra disponible, llastra els sous i amenaça el creixement de l'economia. I Expansió en parla de John Ternus, el nou CEO d'Apple. Segons el mitjà, comença amb pocs actius, però amb moltes possibilitats.
16: Són les 7:41. Què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
4: Que el mercat de fitxatges ha estat generós amb Marc Casador. Javier Giraldo, l'Esport, diu que marxa cedit al Depor, un club ideal per créixer. Un mercat cruel amb Julián Álvarez. Després de 3 mesos de flirteig amb el Barça, Julián Álvarez es queda a contracor i a disgust a l'Atlètic de Madrid. Mania.

Qui aprofita l'avinentesa per arribar al Barça és Gabriel Jesús. El Mundo Deportivo destaca que el jugador compleix un somni que rebaixa el sou per poder complir-lo. L'Esport incideix que el jugador es va emocionar quan el va trucar al Barça i assegura que els seus genolls estan recuperats, i l'Esportiu remarca que el Barça ha fet bé la feina al mercat. La Vanguardia explica que és la fe qui mou Gabriel Jesús.

0: El periódico diu que Gabriel Jesús és el fitxatge de Déu, un jugador que es presenta com a creient i que afirma que el seu fitxatge pel Barça estava predestinat.
1: Yo acredito en Dios. Si estoy aquí, claro, es porque Dios tiene un plan para mi vida. ¿Eh?
2: Són les 7:42. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalias i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Trem anuncia la festa major amb una senyera de 5 barres.
4: L'Ajuntament ha publicat un vídeo on anima els veïns del poble a engalanar els balcons per crear un ambient de festa major. En l'animació s'hi poden veure diversos plans de banderes onejant al vent, però hi ha una petita errada que els ha passat per alt. S'hi veu una senyera de 5 barres. L'anunci aclama que des de l'Ajuntament ja han començat a engalanar els carrers, però potser s'han passat de barra. Ho hem vist a RACO Català.
2: Lucas reapareix a Turquia després de la seva operació de nas i sorprèn amb una nova cara.
5: Deixem al marca que el cantant es troba a Turquia recuperant-se de la intervenció a què es va sotmetre el 17 d'agost.
2: Lucas és Dandy Lucas.
5: Sí. Ah. El que tenia el nas pla.
2: Jo que sóc ignorant, dic, igual no sé qui és Lucas i és un gran artista.
5: És que Lucas, nas i Turquia, només aquesta equació ja t'importa directament.
2: Andy, nas i Lucas, sí.
5: En aquesta operació s'hi va sotmetre el 17 d'agost i se l'ha enxampat sopant amb la seva parella Maria José en una terrassa, en unes imatges que ha difós el programa I ara són soles. L'article també reforça que el canvi resulta evident respecte al seu aspecte anterior i que el pont nasal apareix definit i recte.
2: I Jesucrist, en una llauna, l'auge de les begudes energètiques cristianes als Estats Units.
4: Amunt els cors. Guàrdia explica que últimament hi ha algunes marques de begudes energètiques que han mostrat obertament la seva fe cristiana i també els bons equips de màrqueting que tenen, utilitzant la imatge de Jesucrist a les seves llaunes. Pensen que és una bona manera de difondre l'evangeli perquè han detectat que són begudes molt populars entre els joves i, per tant, una via directa per evangelitzar-los.
2: I qui fa anys avui, Canalias?
5: Felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que canvia de dècada i en fa 60. També fa anys l'actor Keanu Reeves, arriba als 62, i acabem felicitant l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
6: Vaya arrancar o árbol de Navidad.
5: Avui en fa 80.
2: I el Santoral.
5: Sant Antolí, Sant Alpidi, Santa Raquel, Santa Ingrid de Suècia i Santa Màxima.
2: Doncs un dia per donar-ho tot, no? Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 2 de setembre de 1996, un temporal molt fort al Maresme deixa un balanç de 2 persones mortes i nombrosos danys materials en cases i vehicles. A Vilassar de Dalt avui fa 30 anys hi van caure més de 200 litres per metre quadrat. L'aiguat també va fer molt mal a Cabrils, a Vilassar de Mar, a Taià o a Premià de Mar. S'acosta l'11 de setembre i perilla la Diada Unitària que el 1996 es vol fer a Sant Boi de Llobregat per celebrar els 20 anys de la primera Diada després de la mort de Franco. Està previst que intervinguin el president Pujol, el president socialista del Parlament Joan Reventós i els líders de tots els partits. Però Esquerra no vol que Vidal Quadras del PP també sigui a Sant Boi. I acabo amb el Barça, que començava la Lliga Oviedo. Era la primera temporada després que Núñez fes fora Cruyff i fitxés l'anglès Bobby Robson. El Barça va guanyar 2-4 amb 2 gols de Stoichkov i 2 de Luis Enrique, que també debutava aquell dia.
9: Sergi López, bona tarda.
10: Bona tarda.
11: Tant si ets baby boomer.
10: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
11: Com de la generació Z.
12: Guillem Gisbert, bona tarda.
13: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
11: Fins i tot si ets millennial o centennial.
14: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Musca.
15: Hola, Irma. Hola, Irma.
14: Els partits del Barça sense narració, la de la...
15: Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
11: El Tot Costa és el teu lloc.
14: Soc un friqui. Escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
13: Però us escolto bastant a vosaltres.
15: Se'm va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
11: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Catalunya Ràdio. Són les 7:46. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Minut de silenci aquest migdia a Manresa en record del veí que hi van matar presumptament 2 menors d'edat.
16: L'extrema dreta ha instrumentalitzat el crim atribuint-lo a menors estrangers no acompanyats, tot i que els 2 detinguts són nascuts aquí.
2: I el Partit Popular i Vox encenen també els ànims de cara a les protestes d'aquest vespre en solidaritat amb Ceuta.
17: Reclamen convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez, Esther Muñoz del PP, Pepa Milán de Vox i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
18: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha en Ceuta, el pueblo español sí.
19: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
20: Hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
2: La Policia Nacional assegura que els agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar l'entrada massiva.
16: Ho diu un informe que ha enviat a la jutge i que contradiu la versió de Pedro Sánchez. Mentrestant, segons la SER, el ministre de l'Interior ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc hi va jugar o no algun paper.
2: I Alemanya acusa Rússia d'un atac fallit amb drons a principis d'agost.
17: En concret, contra l'aeroport de Leipzig, i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin diu a Berlín que no ha portat cap prova.
3: No, jo no m'ho estic.
12: Crec que aquest és un altre error, un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
2: Catalunya ha tingut aquest estiu l'estiu més càlid des que hi ha registres.
16: L'ONU admet per primer cop que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis.
2: I George Clooney rebrà avui el Lleó d'Or honorífic a la Mostra Internacional de Cinema de Venècia.
17: El festival arrenca aquest vespre amb una glossa de la figura de Clooney que llegirà l'actriu Laura Dern. La mostra s'allargarà fins al 12 de setembre.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
20: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
21: Bon dia.
2: Des de Girona tenim la Laia Claret. Laia, què tal? Bon dia.
22: Hola, bon dia.
2: I a Tarragona hi tenim la Clara Chavarría. Clara, bon dia.
23: Hola, bon dia.
2: Arrenquem avui a la Noguera, perquè s'investiga, Estela, la relació d'un menor amb la mort violenta d'un jove balaguer a qui van trobar en un cotxe que s'havia accidentat.
23: Sí, l'accident va ser dimecres passat al nucli urbà de la capital de la Noguera. Dins el cotxe volcat hi havia un jove de 26 anys malferit a qui ja no van poder reanimar. En un primer moment se'l va considerar víctima del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia lesions prèvies a l'accident. De moment, hi ha un detingut, un adolescent acusat d'homicidi. D'altra banda, a la Seu d'Urgell hi ha hagut una intoxicació alimentària ben estranya, la de 5 noies que van sopar en una pizzeria, i ara s'investiga si el menjar tenia algun tipus de droga i si hi ha més afectats.
2: Avui a les comarques de Barcelona, protagonisme gairebé absolut pel Bages, Marc.
21: Sí, per dos motius, Ricard. El primer l'hem explicat abastament, la mort a ganivetades no a Manresa, ja hi ha dos joves detinguts, serem a Manresa, tenim de fet la unitat mòbil de camí, però ben a la vora l'altra gran notícia, gran i esperada, és que l'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus salins de Sallent. La justícia ha desestimat el recurs de l'empresa, que ara es diu ICL Iberia, i dona la raó als més de 20 anys que ho reclamaven. Els veïns feien més de 20 anys que ho reclamaven, uns residus, per cert, que són nocius pel medi ambient, perquè quan plou són arrossegats cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit, per cert, que acatarà la sentència i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
2: Per tant, és un èxit de la lluita veïnal. Fa moltíssims anys que lluitàvem per eliminar aquest residu. Una muntanya que era de sal, que tothom pensava que era una muntanya fins i tot bonica, però que era un espai doncs, que hi havia molta contaminació i provocava també molts problemes de salut pels veïns de Sallent. I passem ara pel Gironès i el Montsià. D'entrada us expliquem, Laia, que la població de Cassà de la Selva també ha decidit suspendre noves llicències d'obertura d'alguns comerços al centre de la població per evitar concentració d'activitats.
24: Sí, serà durant un any. No es podran obrir a la zona comercial ni nous basars, ni botigues de venda de mòbils o supermercats de 24 hores. Des de l'Ajuntament ho justifiquen perquè diuen que cal ordenar aquest creixement del centre, diversificar l'oferta i preservar el comerç local. Fins ara és una mesura que la coneixíem aquí a comarques gironines, però sobretot a municipis turístics, per exemple, Tossa, Lloret o Palafrugell. I també afegim que Sal, la policia local ha multat 110 conductors els últims 8 mesos per circular pel carrer El Bus al Passeig dels Països Catalans, un carrer ben bé cèntric. L'Ajuntament diu que, a més d'afectar el transport públic, suposa també un risc per la seguretat.
2: I acabem al sud del país. Les flotes de pesca d'arrossegament a la Ràpita i a les cases del Canal Montsià ja tornen a la mar. Clara.
23: Ho fan un cop acabada l'aturada prevista per la veia de la campanya. Es preveu agradolça. Esperen que sigui més tranquil·la pel que fa a les jornades de pesca, però els preocupa l'encariment de combustible. D'altra banda, a Tarragona, aquestes últimes hores s'ha detingut el que seria un dels presumptes líders d'una banda colombiana que va assassinar 7 persones a Colòmbia l'any 2024. I també estaria al capdavant del grup terrorista La Mesa. I un últim apunt, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda.
2: Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
20: Adéu, adéu,
2: bon
20: dia.
23: Adéu.
25: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I sé que estarà a 8 minuts per les 8 del matí. Heu de sortir de casa, sapigueu quin temps farà, us espera pel dia d'avui, com estan les carreteres. Pel que fa al temps, atenció a aquesta pujada de les temperatures que tindrem els propers dies. Eloi.
0: Bon dia. Sí, avui ja comencen a pujar una miqueta. S'arribarà a 35-36 graus als llocs més càlids, de Ponent, de l'interior de l'Ebre, potser la Conca de Tremp, comarques de Girona. Demà una miqueta més i això continuarà pujant fins al cap de setmana, que assolirà el màxim. Segurament al cap de setmana tindrem una massa d'aire uns 8 o 9 graus més càlida del que és habitual en aquesta època. I això podria fer que alguns valors a les zones més càlides, sobretot a Ponent, puguin arribar als 39 o 40 graus de màxima. Avui, però, sí que el dia comença amb una mica més de fresca, tan sols a aquesta hora. Hi ha valors de 16 graus a Vic, 12 a Martinet, a la Cerdanya, 23 graus ja a aquesta hora a Calella, i avui serà un dia assolellat.
2: Això pel que fa al temps i pel que fa al trànsit, retencions a les entrades ja de Barcelona. Clàudia Serra.
1: Sí, els punts habituals a aquesta hora. També destaca lentitud a la ronda, sobretot sentit Llobregat, a la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta i a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, i a la P7 de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. Lentitud també en aquest punt. Fora de l'àrea de Barcelona, la 2 a Jorba, sentit Barcelona, tensió està tallada per obres, hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. També a la 2 a Castellnou de Seana es mantenen retencions sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora d'aquest matí.
4: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
20: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge de David Alonso. Viu al Vendrell i estudia a la Universitat de Barcelona, a la zona universitària. Això li suposa haver de fer cada dia un trajecte d'una hora i mitja, com a mínim, per anar de casa a classe. El David explica que ha buscat habitacions de lloguer a la capital, però s'ha trobat amb preus que no baixen dels 500 euros, una quantitat que no pot assumir tampoc amb ajuda de la seva família.
25: Els preus són previstos per moltes famílies de classe mitjana, classe obrera. Haver d'agafar busos, trens, ja és una desavantatge comparativa amb altres persones pel temps de qualitat. Llavors sí que és una mica una discriminació cap a totes aquestes persones.
20: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-0609. I com cada dia a aquesta hora repassem el preu de les coses. Avui toca parlar del preu de les benzineres. Lara García.
26: Avui el cost dels carburants torna a pujar per l'augment del preu del petroli. Recordem que ahir va tornar la rebaixa fiscal de 20 cèntims al litre de gasoil, però la bonificació de la gasolina s'ha reduït a 5 cèntims al litre. A Catalunya, on es pot omplir el dipòsit més barat, és a les comarques de Lleida, gràcies a les estacions de serveis cooperatives. Joan Barrios és director de la cooperativa de Sant Roc, Albert.
27: Nosaltres comprem a través de l'associació de la cooperativa Actel i el preu és el que ens fa. El que passa és que no hi carreguem un tant per cent molt elevat, perquè totes apliquen uns marges molt més reduïts.
26: A les cooperatives lleidatanes avui el preu del gasoil ronda l'euro amb 70 cèntims al litre i el de la gasolina 95, un euro amb 60 cèntims.
27: Això és

0: això anirà pujant.
1: Fora de les cooperatives de Lleida, els preus són força més elevats. A la Repsol, per exemple, el preu de la gasolina frega els 2 euros al litre i el gasoil 1,8. Per exemple, la Repsol de la Diagonal de Barcelona té el preu del gasoil a 1,84 i la gasolina sense plom a 1,85 i la de 98 a 1,97. Ramon Puigfel, president del Gremi de Benzineres de Barcelona, ens explica com s'estableixen els preus de venda en aquestes gasolineres amb marca.
2: Primer, amb el cost de compra, que depèn de la cotització diària del producte. Dos, els impostos sobre els hidrocarburs que s'apliquen, els costos derivats de la pròpia activitat i les estacions que tenen, que són més grans, doncs, evidentment tenen un cost més elevat.
1: Un dels preus més cars els hem trobat en una gasolinera del Montseny, una estació petita ubicada a prop de la Font del Pujol, on el litre de gasoil supera els 2 euros i el de gasolina sense plom 95 se situa gairebé en 1,8.
3: I més enllà d'aquestes despeses més corrents, on van a parar els nostres impostos? Avui, què costen els cementiris? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. Més o menys freqüència és llei de vida que tots hagin de visitar alguna vegada un cementiri. La gran majoria de pobles i ciutats en tenen i els mantenen. Al pressupost de l'últim any, l'Ajuntament d'Argentona hi va dedicar 20.400 euros. Serien 1 euro amb 60 cèntims per habitant. A Lleida, la paeria hi va dedicar 201.200 euros, que corresponen a 1 euro i 40 cèntims per lleidatà.
3: I a aquesta hora, quin és el vídeo més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
5: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest estiu, Jules Janeiro, la filla de Jesulín de Ubrique i María José Campanario, ha declarat la guerra a Belén Esteban. Les dues superestrelles del paper cuixé s'han dit coses grosses, eh? Que si Nepo, Baby, que si Ombra de Jesulín. Bé, el cas és que amb l'arribada del mes de setembre, Jules ha donat la polèmica per tancada i es fa viral quan, a les preguntes dels periodistes, respon aquesta perla. Atenció.
6: Me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar, porque veo muchos otros temas más importantes de los que no se habla tanto, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo, las agresiones que sufre el colectivo LGTBIQ+, la cantidad de mujeres maltratadas que hay en nuestro país.
3: Mira.
5: El seu pare es va fer famós per dir currupipi i ella es fa viral reivindicant els drets humans. Jo crec, Ricard, que el món no està tan malament.
3: Hi ha esperança, hi ha esperança.
5: Sí, senyor.
3: Gràcies, Elisenda.
5: A tu.

aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 2 de setembre, i tot i que potser no sembli cap notícia, tothom en parla. Com segueix la calor? Estem aprenent a conviure amb les altes temperatures i com se'ns enganxa les ganes de viure i com ens pot ofegar la il·lusió. Siguem optimistes i busquem avui una bona ombra.

0: Castelló de Bages i Manresa estan de dol. Com ho està Catalunya sencera? Ahir de matinada, un home de 45 anys va morir apunyalat en plena festa major de Manresa. En Carles, una persona coneguda i estimada que deixa dos fills bessons. És el primer que cal dir. Hi ha una persona que ha estat assassinada i hi ha una família que està patint. I hi ha també una investigació policial oberta. Dos menors de 15 i 16 anys han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. Això és el que sabem. I cal començar aquí. Perquè gairebé en el mateix moment que apareix aquesta necessitat de trobar explicacions, apareixen també els rumors, les versions i les atribucions que van molt més de pressa que els fets. En aquest cas que expliquem, s'ha arribat a difondre falsament que els detinguts són menors migrants. Fonts properes a la investigació ho indiquen que són nascuts a Catalunya. I aquí hem de ser molt clars. No assenyalem ningú per la seva identitat. No podem convertir l'origen, el color de la pell, la nacionalitat o la situació administrativa d'una persona en una explicació automàtica d'un crim. Perquè els crims els cometen les persones, no els col·lectius. I encara menys podem assenyalar persones que no han estat condemnades. Una cosa és informar i una altra assenyalar, deshumanitzar. A la desinformació, a més, no li cal inventar-ho tot. De vegades és més perillosa perquè parteix d'un fet real i afegeix aquesta pàtina de mentida. Hi ha hagut un crim a Manresa, hi ha menors detinguts i a partir d'aquí algú construeix una història falsa sobre qui són i per què ho han fet. Hannah Arendt advertia que la veritat factual sempre és vulnerable. I potser per això, davant del soroll, la nostra obligació és tornar als fets. Perquè els fets necessiten testimonis fiables. I això és també el que ha de ser el periodisme. Avui no toca inventar relats. Toca deixar treballar els Mossos. Toca exigir que s'aclareixin els fets. Reclamar justícia. I també toca als mitjans fer la nostra feina, que és informar. Informar del que sabem i contrastar abans d'assenyalar. Les xarxes premien la rapidesa i el periodisme ha de premiar la certesa. Avui tindrem, per exemple, els micròfons, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i d'aquesta necessitat que dèiem de certeses en parlarem àmpliament. I també li preguntarem per què no van tapar la desinformació abans, amb informació. Però el punt de partida és clar. Catalunya està de dol. Reclama justícia i seguretat. I el camí és resoldre el cas i preguntar-se què fa que dos joves de 15 i 16 anys matin una altra persona. Què ha fallat? El que s'ha vist aquestes últimes hores és, si més no, preocupant i alarmant. No són temps fàcils, són hores greus.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:04. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Manresa serà escenari aquest migdia d'un minut de silenci en record del veí que ahir

0: Que cal saber del dia d'avui. I quina és la quarta?
1: Que Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons el Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superiors a l'habitual en més del 80% del país. I l'ONU admet ja per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
1: George Clooney i Bàrbara Rey premiats. El primer rebrà el Premi Trajectòria al Festival Internacional de Cinema de Venècia i la segona, el Premi Nosferatu, el Festival de Sitges, que la reconeixerà com a icona del cinema de terror.
0: I en esport, Robert Prat?
2: Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Al Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions per Enzo Fernández, el migcampista del Chelsea. La Lliga Anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
0: Pel que fa al temps, avui encara pujarà més que ahir la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Passarem dels 30 graus a gairebé tot Catalunya i se superaran els 35 a les zones típicament més càlides de Ponent, de l'Ebre o de l'interior de Girona. Això en un dia de sol, tan sols amb 4 núvols baixos al Camp de Tarragona.
4: Xato! L'estiu s'acaba!
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros.
4: Yahoo!
5: 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora, a partir de les 9, ens acompanyaran Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares, el dia en què parlarem amb la consellera Núria Parlon sobre l'assassinat d'un home a Manresa. És el tema principal del dia, aquest migdia a les 12. Com dèiem, l'Ajuntament de la ciutat ha convocat un minut de silenci per recordar aquest veí de Castellnou de Bages assassinat en plena festa major de Manresa. Ja hi ha dues persones detingudes. Les dues, menors d'edat. Alguns mitjans citen avui testimonis segons els quals els dos tindrien antecedents. Apunten també que un d'ells va començar una baralla i que, quan la víctima es va encarar amb ell, va rebre un atac amb arma blanca. Els dos detinguts van fugir, però la policia els va acabar detenint. Oriol Pujador.
7: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La investigació policial és una de les potes del cas que avui comentarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb l'alcalde de Manresa, Marc Eloi. Serà a partir de les 9 del matí. I amb tots dos també comentarem l'altra pota d'aquest cas, que és l'ús polític que ja ha començat a fer-se d'aquest assassinat. Molt especialment per part de l'extrema dreta, que va fer córrer que el crim el van cometre dos joves marroquins quan, segons fonts policials, tots dos tenen nacionalitat espanyola. Frederic Vincent, bon dia.
8: Bon dia. La tesi falsa que eren marroquins la van difondre grups d'extrema dreta, així com Vox i Aliança Catalana. De fet, a Manresa ja es van arribar a convocar dues manifestacions, una vinculada a l'ultradreta, que va reunir unes 500 persones, i una altra de veïns per condemnar la violència. I encara n'hi haurà una altra, perquè Vox ha organitzat una nova protesta que convoca amb un rètol on es torna a esbombar la tesi falsa, que els menors detinguts són magribins.
0: Insistim que, segons la investigació, aquests dos detinguts tenen nacionalitat espanyola i són nascuts a Catalunya. Tot i això, el candidat de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, també es va sumar a aquesta petició de deportació.
9: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
0: És el que deia a les xarxes l'alcaldable de Junts a Manresa, que comparteix candidatura amb el regidor del grup nacionalista Sergi Parramon, que havia estat candidat del partit d'extrema dreta Front Nacional. Junts va tancar un acord amb la formació de Parramon per les eleccions municipals de l'any vinent. En tot cas, anem ara en directe cap a Manresa, amb la unitat mòbil. Marta Viana, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Com es lleva avui la ciutat?
10: Doncs amb moltes preguntes del que va passar ahir, nosaltres ara mateix som al carrer Divina Pastora, just on van passar els fets. A aquesta hora hi ha molta tranquil·litat en aquest barri, és un barri que està a tocar de l'Hospital de Manresa, hi ha poc moviment. Sí que ens hem creuat amb dues infermeres que sortien de guàrdia, sortien de treballar i estaven

0: xoc amb el que va passar ahir, però també ens deien que des de fa temps que senten que el barri és menys segur.
1: Jo tinc dues filles petites, és el monotema de cada dia, sempre hi ha baralles, discussions a qualsevol hora del dia, molt maneig de drogues, de... Bueno, és que és tot, és un conflicte diari a qualsevol hora del dia, entre els ocupes, gent que, bueno, doncs no civilitzants, que són, hi ha gent d'aquí com gent de fora, però que cada cop doncs hi ha més, bueno, més agressivitat, més robatoris.
0: La seva companya, també infermera, ens deia que l'extrema dreta s'aprofita d'aquesta situació llançant missatges falsos i d'odi.
2: Són fets aïllats, dic, però que l'extrema dreta també està aprofitant una mica aquest tema, doncs, per fer populisme, i hi ha una mica de missatges, doncs, a les xarxes i tot això, una mica de missatges d'odi cap a aquest col·lectiu, i que no tot és aquest col·lectiu, que hi ha molts altres col·lectius que també, doncs, delinqueixen i provoquen baralles i provoquen malestar i sensacions de por a la teva pròpia ciutat.
0: Recordem que per avui a la tarda s'ha organitzat una manifestació a les 7 que començarà a la plaça Neus Català i ha d'acabar a la plaça Major, i a les 9 del vespre els veïns i veïnes del carrer d'aquí de Divina Pastora també faran una concentració en senyal de rebuig a la violència.
3: De seguida tornarem amb la unitat mòbil. Gràcies, Marta, fins ara.
0: Fins ara.
3: Reiterem, aquests dos detinguts són nascuts aquí, però l'extrema dreta està fent córrer missatges dient que són marroquins. Es tracta d'una estratègia que ja hem vist altres vegades.
4: Sí, és el que deia aquesta veïna, de fer servir la por, a fer servir incidents aïllats per difondre missatges d'odi. L'últim cop que hem vist això és molt, molt recent, el dia de l'entrada massiva a Ceuta, i l'endemà els missatges d'odi a les xarxes socials es van multiplicar per 3. Així ho xifrava un observatori, l'Observatori Espanyol de Racisme i la Xenofòbia, que depèn del govern espanyol, que calculava que hi va haver-hi 4 missatges d'aquest tipus cada minut, el 30 i el 31 de juliol. Hi ha diversos estudis sobre aquesta història. Un d'aquests, de professors de les universitats de Saragossa i Elx, va analitzar, ara fa un parell d'anys, 80 rumors falsos sobre la immigració a les xarxes. 35, pràcticament la meitat, eren l'atribució falsa de crims. Un altre estudi, de la Universitat de Warwick, va demostrar relació entre aquests missatges d'odi a les xarxes i l'augment d'agressions, sobretot a persones refugiades.
3: Sobretot plegat, afegim-hi un comentari de l'investigador expert en moviments socials, Jordi Mir.
5: L'assassinat conegut a Manresa és un nou cas de crim utilitzat per difondre missatges d'odi. És una pràctica que respon en més ocasions a la voluntat de treure profit polític. Està passant a Ceuta, va passar al maig a Esplugues de Llobregat, va passar als Estats Units amb l'assassinat de Charlie Kirk. En cada cas, hi ha qui acusa algun sector de la societat que es presenta com a causa dels nostres mals. Migrants, musulmans, gent d'esquerres... Es vol criminalitzar a tota una part de la nostra societat. La veritat no importa, perquè la veritat no ens permetria difondre l'odi.
3: Aquest és un dels temes del dia que abordarem avui. L'altre és el que dèiem, Ceuta. Doncs abordem la carpeta de Ceuta i comencem amb la situació de la ciutat, que continua sent molt fràgil. Anem-hi en directe també, Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Ricard.
3: Perquè mentre els veïns continuen parlant de situació límit, avui Ceuta celebra el que és el seu dia, el dia de la seva autonomia.
6: Sí, sí, i al centre de la ciutat és l'escenari dels actes institucionals. Hi ha una manifestació a la tarda que es preveu massiva contra la gestió que s'ha fet de la crisi migratòria i molt concretament també contra Pedro Sánchez. De fet, aquest migdia s'espera l'arribada del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que participarà en aquests actes. L'èxit, per tant, assegurat, però ens hem trobat dubtes en alguns veïns musulmans que recorden els aldarulls amb crema de tendes de campanya a la platja i agressions als migrants.
7: Yo salgo a la manifestación eso, pero yo a mí veo una persona que pega a otra persona y sin motivo y sin nada, yo no lo veo humano.
8: Yo por eso he dejado de ir a las manifestaciones.
7: Yo no voy a la fe. Entre... Porque crean odio entre, ¿sabes? Entre
8: han pegado...
7: los pegan, los insultan. Yo delante mía no puedo ver eso.
8: Incluso
7: la verdad.
8: Han pegado musulmanes de aquí de Ceuta que se han confundido, que se creían que eran marroquíes y han pegado musulmanes de aquí de Ceuta.
6: Mentrestant, no hi ha canvis a les platges, continuen malvivint milers de joves. Aquests dies a la ciutat autònoma s'ha accelerat l'arribada de policies nacionals, Guàrdia Civil i l'exèrcit. Això ha incrementat les patrulles policials que intenten expulsar els migrants del centre. En el cas dels menors, marxen i després tornen. La majoria van en grups de 2 o 3. Hi ha nens sols també que marxen quan els foragiten, però que tornen també per demanar normalment menjar.
3: Gràcies, Miquel. Fins ara.
6: Fins ara.
3: I mentrestant, UNICEF també qüestiona aquestes dades oficials de menors migrants a Ceuta. Segons l'entitat, serien bastants més dels que diu el govern espanyol. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia. Les últimes dades de l'executiu de Pedro Sánchez parlaven de gairebé 2.500 menors, sumant els que estan ja sota protecció de l'administració i els que encara no estan registrats oficialment.
10: Hay muchas más niñas niñas, adolescentes, de lo que había en otras entradas o de lo que se suele producir con el goteo habitual de un tiempo normal, y había también más niños pequeños, más, digamos, menores en ese entorno de los 10, 11, 12, que añaden una vulnerabilidad especial.
9: Això deia al matí de Catalunya Ràdio el director executiu d'UNICEF, Espanya, Txema Vera.
3: I després tenim també, en aquesta crisi, el que seria el front diplomàtic amb el Marroc.
11: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
3: Això deia Pedro Sánchez dilluns a la cadena SER. Doncs aquesta nit, l'Espanyol publicava que la Policia Nacional ha enviat a la jutgessa, que investiga aquest cas, un informe on s'assegura just el contrari. Defensa que agents dels cossos de seguretat del Marroc sí que van planificar i executar aquesta acció. I per rematar-ho, Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
3: La cadena SER explica que aquesta mateixa matinada, i de fet ho hem tingut també accés aquí a Catalunya Ràdio, el ministre de l'Interior ha enviat una carta al director de la Policia Nacional on li demana que si el Marroc va tenir o no algun paper en els fets.
12: Sí, Marlaska ve a dir que no en tenia ni idea d'aquest informe i que vol que li aclareixin, 1, si és cert, 2, des de quan el tenen, i 3, per què no s'ha comunicat al govern, que és qui té el comandament únic i ha de prendre decisions. I és que l'informe destrossa el relat de la Moncloa, que fins ara ha excusat Rabat i fins i tot l'ha aplaudit per ajudar a frenar la crisi. I va completament per un altre camí. Diu que va ser un procés organitzat, que fins i tot els agents marroquins d'uniforme i de paisà guiaven els migrants per arribar a la frontera, per col·lapsar-la i que Espanya no tingués capacitat de resposta.
3: I mentrestant, avui també és el dia en què s'ha convocat concentracions davant d'ajuntaments de tot Espanya en suport a textualment l'espanyolitat de Ceuta.
12: Sí, unes protestes que han tingut una picabaralla política aquí a Madrid per una qüestió tècnica. La delegació del govern del PSOE ha demanat a l'Ajuntament d'Almeida, del PP, que no es podia considerar una manifestació, sinó un acte institucional, i això ha donat peu al PP a llançar-se a criticar el govern espanyol per intentar, diu, bloquejar la concentració. La Moncloa ha demanat a tots els seus alcaldes que se'n desmarquin arreu d'Espanya perquè diuen que aquestes concentracions no van donar suport a Ceuta, sinó d'atacar Pedro Sánchez. Responen Esther Muñoz del PP i Pepa Millán de Vox.
13: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres. No estamos chantajeados ni amenazados.
14: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
12: Els líders dels dos partits, Abascal i Feijó, seran aquest vespre a l'acte de Madrid a la plaça de Cibeles. Abans, Feijó visita Ceuta per tercer cop des de l'esclat de la crisi.
3: I per cert, que a Catalunya també hi ha convocades aquestes manifestacions sobre la crisi a Ceuta.
9: Representants de Vox han confirmat que participaran en la concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El líder del PP català, Alejandro Fernández, serà a Tarragona, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, també participarà en la concentració del seu municipi. Diverses associacions, partits d'esquerra, sindicats i organitzacions socials han convocat manifestacions paral·leles amb el lema Com aturem els peus al racisme a diferents ciutats del país.
3: I el Partit Popular i Vox també faran concentració a Brussel·les. Allà la Comissió Europea no veu proves que Rússia esperonés l'entrada massiva de persones a Ceuta, però sí que va difondre notícies falses sobre el cas. Brussel·les, Bruno Fortea.
15: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I sobretot plegat, afegim-hi el comentari de la delegada a Madrid a l'Ara, Núria Oriols.
16: Tard i malament. Aquesta ha estat fins ara la gestió del govern espanyol en Ceuta, i en això hi ha un consens inaudit entre els socis de Sánchez i l'oposició. Ara bé, això no treu que el PP està utilitzant aquesta crisi per capitalitzar electoralment el desgast de l'executiu. Per això Feijó ha anat i ha vingut més que mai de Ceuta i està transformant la convocatòria d'aquest dimecres de suport a la ciutat en una gran operació de desgast contra Pedro Sánchez. I sembla que el PSOE no està tenint els reflexos necessaris per reaccionar de forma eficaç. La crisi de migrants, un mes després, segueix als carrers de Ceuta, però cada dia es fa més evident que també s'ha instal·lat a la Moncloa.
3: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara de seguida els bàsics del matí.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
3: I fem un cop d'ull també al temps amb l'Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra. Eloi.
18: Bon dia. Sí, el que tindrem els pròxims dies serà un episodi de calor, temperatures molt altes. No sabem si arribarà a ser tècnicament una onada de calor, perquè els llindars són molt exigents, però sí que s'hi assemblarà molt. Durant el cap de setmana tindrem temperatures de 39 o 40 graus als llocs més càlids i avui ja pugen respecte als dies anteriors. Poden arribar als 35 o 36 amb facilitat a les comarques de Ponent, a l'interior de Girona, també a l'interior de l'Ebre, amb un dia que serà assolellat.
19: Dos accidents compliquen la circulació a aquesta hora. Un a l'AP7 a Mollet, en sentit nord cap a Girona. Hi ha un carril tallat i retencions des de Santa Perpètua. L'altre a la C32 a Mataró, en sentit Barcelona, talla la via en aquests moments en aquesta direcció. Com a conseqüència, està afectada també la C60 a Mataró, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32.
20: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Busquem el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
2: Penseu que això és una conservació adequada d'un producte? Amb una bossa de supermercat? I això no està firmat, el rap no sabem de quan és.
3: Si pensem en el que hem vist, potser no menjar.
4: Jo no menjaria.
5: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, i unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia.
8: Que els responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència.
9: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
10: No, ya lo mostré todo.
7: Crec que aquest és un altre error greu, clarament en contra dels interessos del poble alemany.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquests són els sons del dia 2 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio amb Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solana, Sara García i Marc Jurado. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Avui amb la presidenta de la Comissió Europea que es reuneix amb el secretari general de l'OTAN. Ursula von der Leyen ha confirmat que abordaran l'atac amb drons a l'aeroport de Liepig i també parlaran, entre altres coses, del fet que les autoritats alemanyes atribueixin directament l'atac a Rússia. Berlín, Jordi Regàs.
14: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
15: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
14: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consulat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I què diu Vladimir Putin? Doncs que tot és mentida i que no han fet res. Moscou, Cristina Solias.
16: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
17: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
16: Rússia ja ha dit que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha acusat Berlín d'estar directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I encara a Ucraïna, aquesta matinada, Reuters parlava d'explosions a Kiev. El govern ucraïnès ja havia alertat les ambaixades de l'augment d'atacs a la capital en els últims dies. Tot i això, ara per ara, recordem que hi ha a l'agenda del president Salvador Illa un viatge que comença avui. Doncs bé, es manté aquest viatge juntament amb el conseller Jaume Duch i també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem d'una de les conseqüències que té l'encariment de l'habitatge. Llogar una habitació a Barcelona cada cop costa més diners i això també afecta les universitats.
18: A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio hem rebut missatges com el de la Núria. Viu a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, i cada dia inverteix entre 3 i 4 hores per anar a la Universitat Politècnica i tornar a casa.
19: Moltes vegades el que em toca fer és sortir abans de classe o directament saltar-li i demanar punts. O si no hi ha alternativa, buscar algú que em deixi quedar-me a dormir. I vaig estar mirant pisos amb una mica, però per preus i tot, al final no va poder ser.
18: Els anuncis per llogar habitació als principals portals immobiliaris rara vegada ofereixen preus per sota dels 500 euros. Avui a 10:15 parlarem amb estudiants universitaris que pateixen aquesta situació.
12: Si voleu fer arribar la vostra queixa sobre aquesta o altres qüestions, us podeu posar en contacte amb el telèfon de la bústia de denúncies del programa 636 36 0609. I atenció, perquè el Sindicat de Metges de Catalunya no descarta fer una vaga indefinida després que el govern espanyol hagi aprovat l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris.
18: La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta i insisteix a tenir un estatut propi. Xavier Lleonart és secretari del general del sindicat.
20: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
18: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin a treballar 48 a 45 hores setmanals com a màxim. La norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor.
12: I aquesta nit en parlava el portaveu del Sindicat d'Infermeria, el SATSE, David Oliver. Ho feia el Catalunya Nit d'Agnès Marquès i Manel Elias.
4: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
12: I parlant de vagues, demà la Conselleria d'Educació es reunirà amb els sindicats que han convocat l'aturada prevista el primer dia de curs. Tot i això, cada cop sembla menys probable evitar la protesta.
18: Així ho apunta el Matí de Catalunya Ràdio, l'Assemblea Educativa de Catalunya. El col·lectiu agrupa més de 500 assemblees d'escoles i instituts i és un dels impulsors de la nova aturada. David Iglesias és membre de l'assemblea.
13: Els sindicats han estat, diu, la intenció de parlar, però de part del departament no hi ha hagut cap senyal ni cap intenció, a pesar de que la consellera ha estat dient i ha estat anunciant que parlaria i que obriria diàleg amb els sectors, etc. No ho ha fet.
18: El Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb el 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i el de professors de secundària.
12: I sobre educació, d'aquí a menys d'una hora comença la selectivitat de setembre amb l'examen de llengua castellana i literatura. Maria Costa.
21: A la tarda els alumnes s'examinaran de matèries com geologia, física i geografia. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria dels alumnes que s'enfronten avui a les PAU són estudiants de batxillerat, uns 7.600. i la resta provenen de grau superior. Aquesta és l'última selectivitat que es farà al setembre perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà al juliol. Per tant, hagis aprovat la selectivitat o no, s'haurà acabat fer colzes a l'estiu. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I els que s'examinen avui de la selectivitat no van poder estudiar ahir a les biblioteques de Barcelona. Van tancar per la vaga que arrosseguen des de fa mesos.
18: Els treballadors van protestar davant la de família per fer visible el conflicte laboral. La presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Montse Serra, també passava pel Catalunya Nit i ho explicava.
12: I 28 més coses, la detenció d'un jove de l'Organització Juvenil Socialista de la Festa Major de Sants per intentar fer fora un representant d'Aliança Catalana podria acabar derivant en un delicte d'odi. Així ho recull l'atestat policial al qual ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Els Mossos van detenir el jove, segons recull el seu informe, per insults i amenaces al representant del partit d'extrema dreta, a qui també hauria llançat un got. Els Mossos atribueixen els fets a una motivació política i consideren que poden ser constitutius d'un delicte d'odi. El detingut és Nacho García, que està a l'espera de saber quins càrrecs es presentaran contra ell i que valora així la consideració de presumpte delicte d'odi.
23: Són ells els que promocionen l'odi contra la classe treballadora, amb tot el seu discurs racista, amb tot el seu discurs xenòfob. El delicte d'odi s'està utilitzant també per criminalitzar l'antifeixisme, per criminalitzar la militància política.
12: I una novetat també d'aquest matí, atenció perquè Artur Mas assegura que no té cap intenció de tornar a la primera línia política.
24: Ni com a candidat de Junts a Barcelona, tal com ens va confirmar fa uns mesos ja en aquest programa, ni en cap altra primera línia electoral. Ho explica avui l'expresident en declaracions al Confidencial, això després que s'hagi parlat i publicat força de la falta de lideratges a l'independentisme i de les possibilitats que Mas tornés a fer un pas endavant. Mas sí que afirma que està disposat a ajudar sempre que li demanen consell o a fer coses a nivell de projecte polític.
12: Just avui que la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una declaració institucional en què referma el reconeixement del consistori al dret a l'autodeterminació.
24: Com a possible mecanisme per resoldre el conflicte polític a Catalunya, la sorpresa és que ha estat aprovada gràcies als 11 vots dels 11 regidors del Partit dels Socialistes.
12: I a Madrid, l'ABC explica que la Fiscalia Anticorrupció creu que les joies de Zapatero són un pagament en el marc de la suposada trama pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
24: La Fiscalia que descarta que fossin així un regal i apunta que són textualment una petita part de l'enriquiment.
12: I un altre diari, El País, diu que la nova llei antiblanqueig que prepara el govern espanyol obligarà els clubs de futbol a informar dels seus fitxatges.
24: I de canvis a l'accionariat és la normativa que ha de vigilar el diner negre i evitar el blanqueig de capital. Segons explica El País, el text obligarà els clubs a identificar els inversors, patrocinadors o intermediaris amb els quals treballen. També hauran de comunicar a les autoritats les grans operacions, molt especialment fitxatges de jugadors.
12: Això després que s'hagi tancat el període també per fitxar, en parlarem amb el Robert Prat d'aquí a pocs minuts, però avancem que Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid i Marc Casador marxa cedit al Depor. I 31 i encara alguna novetat més d'aquest matí. L'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París. Nando Zanoguera.
0: L'ONU ha admès per primera vegada que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta no superi el grau i mig de temperatura si no s'adquireixen més compromisos climàtics, com es va fixar a l'acord de París. Alerten que cada dècima de grau agreujarà els impactes climàtics i fixen com a nou repte que el pic d'escalfament quedi per sota dels 2 graus. L'informe del programa de l'ONU per al medi ambient apunta que en el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus, però que sense més mesures per contenir l'escalfament global es podrien superar els 2. Per això reclamen accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar renovables i reduir les emissions de metà. L'augment de 2 graus a Catalunya es traduiria en més onades de calor, més sequeres i més risc d'incendi. Nando Zanoguera pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Això després que es confirmi que Catalunya ha tingut l'estiu més càlid dels que hi ha en registres. Eloi Cordó, bon dia.
1: Bon dia. Si els últims 3 mesos a Catalunya les temperatures han estat 3 graus per sobre la mitjana climàtica, m'agradaria recalcar la magnitud d'aquesta anomalia. Fixem-nos en les dades dels últims 30 anys. La diferència de la temperatura mitjana durant l'estiu entre Barcelona i Almeria és de 2 graus i mig. I la diferència de temperatures mitjanes entre Lleida i de Còrdoba d'aquests últims 30 anys, en un estiu normal, seria de 2,7 graus. Per tant, em quedaria curt si dic que la temperatura d'aquest estiu a Catalunya ha estat com la que acostuma a fer Andalusia. Segurament haurem d'apuntar una miqueta més avall. I una dada més concreta. A Lleida, la temperatura mitjana d'aquest estiu ha estat de 28,4 graus, que és la mateixa temperatura que es registra en un estiu normal a Marràqueix, al bell mig del Marroc. Curiosament, la pluja que cau a Marràqueix durant l'estiu també ha estat la mateixa que ha caigut aquest any a Lleida, 8 tristos litres per metre quadrat. I, de fet, en altres llocs, com per exemple a Barcelona, les temperatures d'aquest estiu també s'assemblarien molt més a les de llocs més càlids del Mediterrani Oriental, com ara Beirut, Tel Aviv o Alexandria. És veritat que, de moment, això ha estat un estiu puntual, però tot apunta que el futur va en aquesta direcció.
12: Doncs haurem d'abrigar-nos quan toqui, però també despullar-nos més quan faci tanta calor. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
12: I també és notícia de la nit. Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores.
22: Ha estat com a represàlia per l'atac suposadament iranià a 2 patrulles. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits per part seva. L'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, a Bahrein, Kuwait i l'Iraq.
12: I mentrestant, Israel ja està en clima preelectoral. Hi ha eleccions el mes que ve i ara el tema és la suspensió de classes a les escoles cristianes de Jerusalem Est perquè Israel no ha donat permís als professors per entrar-hi. Jerusalem, Jordi Brascó.
2: Els globus de benvinguda ja hi són des de fa temps. Només falta que tornin els alumnes i els professors atrapats a Cisjordània sense el permís que Israel els ha de donar per poder accedir a Jerusalem. Daoud Kassabri és el director de la Salle de la ciutat.
3: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que el desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
2: A les escoles palestines de Jerusalem Est no se'n refien d'Israel, que aquest any ha tornat a amenaçar amb tallar l'aixeta del finançament a les escoles que no adoptin el seu temari. El 38% dels centres ja han cedit a la pressió. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I atenció a aquesta novetat que us podem explicar ara mateix a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. Ja sabem qui farà la nova temporada de Cuines a TV3. I tindrem, atenció, una dona al capdavant. Raïs Esteve.
5: Sí, Raïs Esteve és cuinera, pastissera i assessora gastronòmica. Ha estat, entre d'altres, cap de la partida de creativitat del restaurant Disfrutar amb 3 estrelles Michelin. També ha participat en televisió com a assessora culinària de Masterchef de Televisió Espanyola. Ara arriba a TV3 per substituir Arnau París amb la promesa d'oferir als espectadors receptes de plats senzills i gustosos i trucs de l'alta gastronomia que podem fer fàcilment a casa.
12: I avui comença també la mostra de Venècia.
5: Amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera, la projecció inaugural serà Inc. Tinta, la pel·lícula del director Danny Boyle sobre el magnat britànic Rupert Murdoch.
12: I encara parlant de cinema, Bàrbara Rey rebrà el Premi Honorífic del Festival de Sitges.
5: És el Premi Nosferatu. Rey va ser una icona del cinema del destape dels anys 70 i per pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito o La noche de los brujos.
12: Fem un cop d'ull també a les carreteres a aquesta hora, com el tenim ara mateix. Clàudia Serra, el trànsit, bon dia.
6: Bon dia, doncs pendents de dos accidents que compliquen la circulació en dues vies principals, una a la C32 a Mataró en sentit Barcelona, obligat a tallar la via uns minuts, ara ja s'ha reobert però es manté un carril tallat, l'altre afecta la P7 a Mollet en sentit nord cap a Girona, hi ha un carril tallat en aquest punt i retencions des de Santa Perpètua.
12: Aquesta és l'actualitat d'aquest 2 de setembre del 2026 que ens deixa tres preguntes.
11: Primera.
12: Que després de l'assassinat de Manresa, l'extrema dreta hagi aprofitat el crim per assenyalar l'origen dels sospitosos abans de conèixer els fets, què ens hauria de preocupar més, el crim o la rapidesa amb què alguns el converteixen en combustible polític?
11: Segona.
12: I si el Departament d'Interior sap que després d'un crim com el de Manresa les xarxes s'ompliran de rumors i mentides, per què no informen abans i amb més transparència dels fets que es poden confirmar?
11: Tercera.
12: Que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudeixi avui al Dia de Ceuta. És per conèixer la realitat que viuen les dones i els nens que es troben desemparats als carrers? O és per dir el mateix que diu a cada tuit i a cada míting?
11: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
7: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
8: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
7: Tota la informació a manresaturisme.cat.
9: Els dijous, paella,
10: canó, pastanaga,
9: petits i doble ració de riure. Ah! Amb Clara Segura.
25: Acabo molt bé, estimo.
9: I Bruno Oro.
26: No tallis l'impú!
9: I després, amb els Oscars.
27: Són superfamosos.
26: Qui? Jo? Jo no. Tu, correcte.
9: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
28: Queda clar. Gràcies.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Ara són les 8:38, de seguida obrirem l'Àgora del Matí, avui amb Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. Però abans...

0: treballarem una mica, si vol, Robert, però sobretot explicarem els esports. El Barça cedeix Marc Casado al Depor i Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid.
1: Un Depor que aconsegueix Casado com a cedit amb una opció de compra de 30 milions a final de temporada, i l'equip blaugrana també fa oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
2: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
1: Els blaugranes inscriuen també Livakovic com a porter, tanquen tres operacions, Guille Fernández al Mallorca, Toni Fernández al Venècia i Álvaro Cortés a l'Anvers, tots amb opció de recompra. Julián Álvarez decideix continuar a l'Atlètic de Madrid, podria fins i tot jugar aquest cap de setmana al camp de l'Atlètic Club. El Betis fitxa Dani Ceballos del Madrid, l'Espanyol canvia de lateral, cedeix Rubén Sánchez a l'Elx i arriba també, com ha cedit, Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club, en un mercat espanyol que ha viscut 26 fitxatges en l'últim dia. A la Premier s'iguala el rècord del fitxatge més car de la història. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández, i la Lliga anglesa s'ha gastat més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
0: I ens agrada la il·lusió de Lamine Yamal, que ha assegurat que l'objectiu de l'equip aquesta temporada és ni més ni menys que la Champions.
1: Ho té ficat al cap, són declaracions a la gala de futbolistes espanyols.
3: Ganar la Champions.
4: Dilo más alto, dilo más alto que no te han oído.
3: Ganar la Champions.
4: Ganar la Champions.
3: Siento Morales, pero ganar la Champions.
1: ¿Qui gosa criticar a Lamine Yamal?
3: Que me queda muchísimo más, soy muy joven y iré mejorando, habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
0: I el clàssic Barça-Madrid, que ja té data oficial.
1: A la primera volta de la Lliga jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9. José Mourinho tornarà a l'Spotify Camp Nou. El jutge que investiga el cas Negreira va rebutjar la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que encara manté oberta la instrucció. Avui, final de la Copa Catalunya de Futbol Sabadell-Barça-Atlètic. I en bàsquet, el Barça fitxa de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units, l'alè Justin Minaya, 11è fitxatge de la temporada.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: M'expliques un conte, papa?
7: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
8: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
11: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
12: Els transportistes no volen sentir a parlar.
11: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
13: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres...
13: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Rehabilitador. Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
11: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, amb la periodista d'Infolibre Marta Monforte, amb la periodista Eva Pomares i amb el politòleg Nacho Corredor. I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
15: Doncs el David fa bastant bon color.
0: Home, no esperàvem menys, David.
15: A l'Eva sí que l'hem tingut per aquí a l'estiu al matí amb el Freddy, però el David ha fet una aturada i es nota que li ha anat tot bé.
0: Sí, ha anat bé, David, les vacances, has parat?
16: Sí. No, han estat unes vacances que m'han anat molt bé per passatejar.
0: Home, t'haig de dir que no sé si et va arribar, Nacho, què tal, bon dia,
16: El que em va arribar.
0: No, dic, no sé si et va arribar, ni deia el Nacho, l'entrevista a David Madí d'aquest estiu, perquè se n'ha parlat molt, eh? Nacho, t'ha arribat o no?
17: Bueno, pues és que jo sí que he estat tan desconnectat que
0: mira,
17: no sé ni de què em parles.
16: Veus que bé?
0: Això és bo, Eva Pomares, bon dia, bon dia. T'ha arribat a tu? L'entrevista del Madí. No et
18: sí, home, la vaig llegir íntegrament, diguéssim, a més. Va ser una entrevista, diguéssim, polèmica, no?
0: Sí, perquè obries la porta, no?, a que Junts pactés amb Aliança, David.
16: Bueno, tu ets periodista i ja saps com van aquestes coses.
0: I tant que ho sé, i tant.
16: A mi em van fer una entrevista de Vella Glòria, diguéssim.
0: Sí. De Gerro Chino.
16: I parlava molt, era una entrevista que parlava molt de com estaven avançant les democràcies i liberals sobre aquest fenomen, etc, etc, no? I dins d'aquest context surt el tema L'entrevista va quedar molt comprimida, va sortir el tema aquest d'Aliança Catalana. I bé, jo vaig explicar el que penso, és a dir, hi ha un partit que té unes expectatives que són les que són, i em sembla absurd pensar que es quedarà al marge del sistema. Senzillament és una opinió que tinc, que per cert coincideix amb bastanta gent, amb un criteri bastant obvi.
18: A Manresa més, no? A Manresa, sí, sí, a Manresa no. Força, i a més hi ha candidats com... Que, o sigui, entenc que l'espai de Junts, a més, té, és una frontera molt permeable per segons quins tipus de votants. Hi ha hagut candidats que estaven a Junts, no és el cas d'Amposta, de Cambrils, que s'han passat directament a Aliança.
16: Jo parteixo d'un criteri estrictament democràtic.
18: Democràtic?
16: Sí, d'un criteri estrictament democràtic. És a dir, si la gent vota i li dona un X representació a qui sigui, aquests estan dins del sistema democràtic.
18: Aliança Catalana no és...
16: I t'hi posaràs d'acord, sí. No t'hi posaràs d'acord.
18: Per exemple, avui sabem, no?, que el regidor a Manresa, és a dir, que ha amplificat, suposo que segur que en parlarem després, sí. Però ha amplificat tots els missatges d'odi i les falsetats que hi ha hagut en aquest desgraciat apunyalament a Manresa. Per tant, crec que la frontera amb l'extrema dreta no és, per molt que vagin i concorrin unes urnes, no és exactament la mateixa teoria, que la resta de partits.
16: Tota aquesta teoria que practica una determinada esquerra, de que tot allò que no és d'esquerres és d'extrema dreta, està condemnada al fracàs des del primer moment.
18: Bueno, no sé,
16: aquesta és la meva teoria.
18: El CEO del Juliol diu que hi ha un 28% de votants, exvotants de Junts, que plantegen ara votar-se a l'Aliança Catalana. En zones precisament com Lleida, Girona, la Catalunya Central. Per tant, que aquesta és una frontera permeable electoralment està clar. Després, com s'utilitza això des d'un punt de vista democràtic i per no incitar l'odi i a la divisió d'aquest país, crec que és responsabilitat de Junts i de cadascun dels partits que efectivament concorren a les eleccions.
16: Jo no sóc el portaveu ni representant de Junts.
18: Ni jo sóc la representant de res, o sigui, són dades constatables.
16: Ni l'Aliança Catalana ja s'ho faran ell. Jo constato, perquè durant molt de temps he observat els fenòmens electorals i crec que tinc un cert criteri en aquest terreny, que quan hi ha una realitat tan avoltada, tan evident, intentar-ho situar amb cordons sanitaris i fora del sistema, em sembla que és absurd, irreal, condemnat al fracàs, i una de les grans explicacions per les quals doncs està pujant.
18: És una opinió.
16: Nacho. Bastant empíricament comprovada.
19: Nacho, sí. Nacho.
17: Jo estic una mica perdut perquè no m'he llegit l'entrevista.
19: La pregunta era una entrevista a La Vanguardia. La pregunta va ser: Junts ha de pactar amb Aliança o abans hauria de perdre una alcaldia? I la resposta de David Madí va ser: no sóc partidari de cordons sanitaris, sinó d'avançar, i pot haver acords amb Aliança que funcionin i altres que no.
17: Bueno, és evident que l'èxit d'Aliança...
16: Sembla com bastant sensat, no? Ara que ho has dit així... No ho vaig dir... Això és una síntesi del que vaig dir realment, però vaja, no em sembla molt desencertat.
17: Bueno, si el que volem és analitzar si les polítiques d'aïllament dels partits reaccionaris ha funcionat a Europa, la realitat és que no ha funcionat, no? Ara estem, en els últims dies ha sortit a França una enquesta de Cluster 17 que justament doncs, ja donen qualsevol dels escenaris la victòria a Marine Le Pen, independentment de qui sigui els candidats de les altres formacions. I durant molt de temps aquí, a la dreta democràtica, quan va aparèixer Podemos, va posar el crit en el cel i va dir que vienen los comunistas. I intel·ligentment el Pedro Sánchez els va incorporar al seu govern, i avui Podemos és un partit que està frec a frec amb l'extraparlamentarisme, no? Jo crec que s'han provat moltes coses a les últimes dues dècades al nostre país menys, però al conjunt d'Europa, i no han acabat de funcionar. Per tant, si la pregunta és quina és la política que s'ha de seguir en partits reaccionaris, jo crec que primer és assumir que són conseqüència del fracàs dels demés, perquè han nascut, jo crec que Aliança ha nascut en gran mesura per males decisions de Junts en els darrers anys, i com fer que tinguin la seva aposta política el menor pes possible. I això en ocasions passa inevitablement per incorporar-los. Ho hem vist amb els darrers anys a Espanya. Des de que Vox va sortir dels governs autonòmics a l'anterior legislatura,
20: les seves expectatives van millorar, perquè és molt millor que aquest tipus de gent s'estiguin al marge, diguem-ne, d'haver de gestionar, perquè aleshores no tenen cap, diguem-ne, contradicció que gestionar. I quan se'ls incorpora, i això jo ja sé que en el debat públic espanyol és com un tabú, però quan se'ls incorporen de gestionar la contradicció, i això ho estem veient a la resta d'Europa des de fa molt de temps, no?
19: Marta Monforte.
21: Hola, bon dia. Sí, bon jo coincidís amb l'anàlisi que estava fent Nacho ara, però és cert que quan hem vist aquesta incorporació als governs per part d'un govern, diguem, conservador, com és el Partit Popular, amb l'extrema dreta, el que ha passat és que s'ha anat assimilant el discurs de l'extrema dreta en diferents matèries, especialment sensibles, com estem parlant ara de la immigració. És a dir, el Partit Conservador, que en aquest cas potser seria Junts, ha assimilat un discurs que jo crec que sí que evidencia que hi ha un canvi de posició dintre del que és la dreta conservadora tradicional i comença a fomentar discursos que jo crec que sí que són molt perillosos per a la democràcia, com ara que els migrants, especialment els que són pobres, evidentment, no els rics que venen de turisme, sinó aquells que no tenen res, com ara ha passat a la crisi de Ceuta, ens sobren i són una invasió i una amenaça per a la integritat del país i per al modus vivendi, no? El que diuen d'Occident. Aleshores, jo crec que és preocupant i que no sé si tampoc és la solució implicar i assimilar determinats postulats per a intentar desactivar l'extrema dreta, perquè al final tu t'acabes convertint en ella, no?
16: Uh-huh. Jo crec que feu uns anàlisis totalment esbiaixats, no? És a dir que Junts és un partit conservador em sembla que és molt dir, de veritat. Jo crec que tenen altres problemes. Dir que Aliança Catalana pot estar de pujada simplement perquè xupa de Junts és no entendre el que està passant. Jo crec que hi ha molts més elements. Hi ha la ressaca del procés, hi ha el vot de càstig, hi ha el vot útil, perquè hi ha moltes coses que s'ajunten amb aquest fenomen i que són més complexes. Un, l'ideològic. Aquest, però, amb una trampa que en les enquestes es veu, que és l'autoubicació. Aquesta gent no es considera d'extrema dreta, perquè se situen ideològicament entre un 4 i un 6, mentre els de Vox es situen entre un 8 i un 9. Per tant, és un fenomen complex en el qual s'ha nodrit particularment durant tota aquesta crescuda, s'ha nodrit precisament del cordó sanitari i d'aquests discursos de l'esquerra que situen tot el que no sigui d'esquerres a l'extrema dreta, que fa que molta gent doncs acabi dient, doncs escolta, si no l'etiqueta no m'acaba de molestar i si no ho sabeu veure, doncs em sembla que erreu i erraran tots els partits fins a les eleccions i que hi hagi un susto, ja veureu.
18: Crec que aquesta anàlisi, com a mínim, ja ha estat testat a les urnes de diferents països, com deien també els companys, no? És a dir, a Alemanya li ha costat molt car.
16: I sabeu?
18: Li ha costat molt car i ara Saxònia està a punt, l'Aliança per Alemanya està a punt de fer-se amb el govern, però és que el Regne Unit, el creixement de Farage amb el pacte que va fer del Brexit, com sabeu, els conservadors, precisament el Partit Conservador, ha sortit fatal i els resultats els ha aprofitat l'extrema dreta. Mm-hmm. Però és que l'estat espanyol, el PP convoca quatre eleccions per a veure si li surt bé i acaba de recollir tota aquesta política d'acostament a l'extrema dreta i resulta que acaba perdent bous i esquelles i acaba havent de governar amb Vox i encara estan més subjecte al Vox del que ja havia estat, no? Per tant, evidentment coincideixo que és un problema absolutament complex i que a més no és exclusiu de Catalunya, no és exclusiu d'Espanya, però al final del final del final, quan hi ha un malestar social, són tot el conjunt de partits que hi han de posar remei, han de fer polítiques que serveixin als ciutadans, han de fer polítiques útils i han d'atacar els problemes. El que fa l'extrema dreta i el seu llegat, i l'hem vist també en el cas d'en Trump, és a dir, Trump, les seves polítiques li estan servint per tallar, per baixar dràsticament el seu suport. Exactament igual com quan acaba governant l'extrema dreta, els problemes no se solucionen. Se solucionen fent altre tipus de, potser no amb un cordó sanitari, però fent tipus polítiques que siguin siguin útils als ciutadans.
16: Mira, el degà d'aquest fenomen europeu, diguéssim, d'aquesta nova dreta populista, és França, eh? Que és el patró que es va repetint a altres països d'Europa.
19: I espera't a les properes eleccions, que són l'any vinent, perquè França pot arrasar l'extrema dreta.
16: A França, on comença el trasbàs de vots? I és una cosa explicable. Comença passant els vots de l'esquerra a la dreta, en els barris populars. Per què? Perquè els problemes de convivència que produeix la immigració, França té una tradició en termes d'immigració i d'integració amb molts de fracassos des de fa molts anys, segurament és el país europeu, perquè tot això té una factura que ve del passat colonial. Com el que estem veient a Ceuta, tot això té una factura del passat colonial. Doncs a França passaven directament de barris del Partit Comunista al Front Nacional. Per què? Perquè els problemes de convivència, perquè els problemes de convivència es produeixen en els barris que conviuen i són els barris populars. Val? Per tant, els patrons d'anàlisi d'aquest fenomen, jo crec que els hem de sofisticar una mica i per saber-ho, simplement, perquè ara, si no estem errant absolutament amb el diagnòstic.
19: Ara parlarem àmpliament del que està passant i també ens fixarem en el que ha passat a Manresa per parlar també de com l'extrema dreta ha aprofitat això ara per capitalitzar-ho cap a una protesta que després veurem que no s'aguanta massa. Ara en parlarem. Però abans, com tenim les carreteres avui, Clàudia Serra?
2: Doncs complicades, sobretot en dos punts pendents d'aquests dos accidents que s'han produït fa pràcticament una hora. Un a la P7 a Mollet, allà un carril, en sentit nord cap a Girona i a l'altitud d'uns 4 quilòmetres des de Santa Perpètua. També retencions d'uns 4 quilòmetres a la C32 a Mataró per un altre accident en sentit sud cap a Barcelona, que també talla un carril. Més enllà d'aquests accidents, encara l'altitud d'entrada cap a la capital catalana, sobretot per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat.
19: A l'Àgora parlarem d'aquí a pocs minuts amb la consellera d'Interior, Núria Parlom, per parlar del que ha passat a Manresa, també amb el seu alcalde. Parlarem també de Ceuta, però de què més estarem pendents avui des de la redacció, Sílvia Solanes?
4: Doncs d'una notícia que també li haurem de preguntar a la consellera Parlom, que hem conegut fa poca estona, un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada. Redacció, Pol Foradada.
22: Sense ferits i sense víctimes, els Mossos han rebut l'avís a 3:15 de la matinada, un avís per detonacions al carrer Sant Carles de l'Hospitalet. Segons han confirmat fonts policials d'aquest programa, quan hi han arribat no hi han trobat ningú, però sí que han vist l'impacte de bala en un edifici. S'ha engegat aleshores un dispositiu de recerca i han detingut dues persones que circulaven per la ronda de dalt direcció Sant Adrià del Besòs. Ara mateix estan en dependències policials, els Mossos investiguen els fets.
4: I com deies, molt pendents de Manresa, perquè l'assassinat ahir a la matinada d'un veí de Castellnou de Bages ha encès els ànims i també indignat la instrumentalització que n'està fent l'extrema dreta. Anem cap allà amb Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz. Bon dia.
23: Hola, molt bon dia. Ara els veïns es desperten encara amb moltes preguntes sobre el que va passar ahir. Amb els que hem parlat ens diuen que fa temps que senten que Manresa és menys segura, però molts coincideixen que l'extrema dreta ha aprofitat aquesta situació per llançar missatges falsos i d'odi. Per avui a la tarda s'ha organitzat una manifestació a les 7 a la plaça Neus Català i a les 9 del vespre els veïns del carrer Divina Pastora, que és just on van passar els fets, faran una concentració en senyal de rebuig a la violència. En aquest cas els veïns han demanat venir-hi amb espelmes.
4: I seguim també amb un ull posat a Ceuta i la crisi política que s'han estat derivant de tot plegat. La Moncloa, de moment, qüestiona l'informe que apunta que agents del Marroc estaven darrere de l'entrada massiva d'immigrants. S'hi acaba de referir el ministre de Política Territorial.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: un somni. La mare de totes les aventures. La travessa de travesses. Un repte impossible.
1: Quina pallissa. Mare de Déu.
0: La volta al món a peu. Catalans sense fronteres. Benvinguts a Enric Adventures. Us presento el projecte més gran de la meva vida. La volta al món a peu.
2: Hola, molt bon dia, Enric.
3: Bon dia.
2: Molt bon dia, en Xema.
4: Hola, bon dia.
2: Doncs tenim aquí a l'Enric Luzán i al Xema Luzán per parlar d'aquesta gran aventura que l'Enric inicia aquest diumenge, que serà 30 de novembre. I bé, a tu et coneixem pels teus vídeos YouTube, de tots els teus comentaris que fas de pujar a buscar bolets, a part de que també vas a peu per moltes zones, no? Has fet la Transpirinenca, també has anat al Caucas, vull dir, tens molts vídeos de nord a sud de Catalunya. M'agradaria una mica que m'expliquessis com comença aquesta aventura del nostre país tan boletaire i tan tradicional.
3: Doncs comença d'una manera potser una mica inesperada. A mi m'agradava mirar el YouTube i seguia un canal de YouTube d'un noi que es diu Eli i va demanar qui tenia la millor motxilla dels seus seguidors. Jo vaig participar en aquest mini concurs perquè era un canal petit, vaig guanyar aquest mini concurs i ja que havia guanyat el concurs de la motxilla, vaig fer un vídeo sobre què portava en aquesta motxilla. Llavors, aquest vídeo, que vaig fer en castellà, per cert, aquest primer vídeo que vaig posar al meu canal de YouTube, jo no pretenia donar-li cap continuïtat. Però, bueno, en fi, vaig fer un segon vídeo, després un tercer i un quart, i així va començar, i així m'he fet youtuber. Primer d'una manera amateur i fins avui. Compartir les meves travesses per inspirar altres, igual que altres em van inspirar a mi.
2: Esplugui de naixement i Rodamón, podem dir?
3: Futur Rodamont, no?
2: Futur Rodamont, que això ara en parlarem. Anem a parlar una miqueta. Tu vius aquí al centre d'Esplugues? Has estat sempre, direm, entre el carrer Àngel Guimarà i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer?
3: Exacte.
2: I has estudiat també aquí a Esplugues?
3: He estudiat a Esplugues. L'única pausa, entre cometes, ha sigut quan vaig anar a

0: Aquesta travessa vaig fer el juny. Això no era per anar a buscar bolets. Això ve de que, clar, a mi m'agrada caminar, m'agrada fer travesses, però clar, tinc el canal de YouTube. Llavors, si tu dius que fas una travessa així normal, no acaba de tenir molt d'impacte, no? Necessites una cosa que cridi l'atenció. Llavors vaig dir, bueno, doncs vaig a creuar Catalunya de sud a nord. Era la primera idea. Doncs des d'Ulldecona fins a Andorra. Però després vaig pensar, no, no, fes-ho que tingui més ganxo. Des de l'extrem meridional, des de la desembocadura del riu Sénia, a frontera amb València, fins al punt més septentrional, que és el punt més al nord de la Vall d'Aran, el Tuc de Sacaúba. I això ho vaig fer al juny, quan no hi ha bolets, d'aquest any. I, bueno, fent, no sé si us en recordeu de la calor que feia al juny, però vaig passar molta calor.
1: Perquè els teus vídeos són tots impactants, pels teus comentaris, són sentències, de fet, i quan hi ha un moment que tu dius, barcelonins, si us penseu que Barcelona fa molta humitat, esteu equivocats. Quin és el lloc on has passat més calor?
0: Un poble que està al nord de Lleida. Ostres, m'he oblidat el Tornabous? No, Tornabous no. Torreneules? No. Bueno, a Lleida. O sigui, un poble que estava a mitja hora de Lleida, increïble, 39 graus. Vaig haver de parar. Aquell dia no podia caminar. Vaig haver de parar a la piscina municipal fins a les 6 de la tarda i allà vaig poder recuperar la marxa, però si no era impossible, va ser brutal aquell dia.
1: I el que has passat més fred?
0: He passat molt fred al llac d'Estats, que això està a la pica d'Estats. Quan anava al cau, a l'agrupament Escolta Guia Sant Jordi, aquí a Esplugues, tenia potser, no sé, 13 anys. Me'n recordo d'aquella nit que no estàvem ben equipats i vam passar fred dormint allà. I de la meva nova etapa com a excursionista, vaig passar fred a Tor. Vaig fer una acampada aquest febrer passat a Tor, al poble de Tor, a sobre la neu, i vaig passar una mica de fred aquella nit. Però bueno, no va ser dramàtic tampoc, eh?
1: Ara has dit la paraula de l'equipació que s'ha de portar per fer totes les travesses, i si us sembla, comencem ja a parlar de la teva gran aventura. I si em permets, tu ho plasmes d'una manera, i no avisarem ara els nostres oients, perquè l'Enric ens ve a parlar de la seva gran aventura.
0: Molt bé, doncs ha arribat el dia, han sortit els resultats de les beques ja, i bueno, he vingut aquí a gravar la meva reacció, a veure què tal. D'aquí una estona he quedat amb uns amics meus aquí al costat, per això estic a un parc. Bé, veureu que no estic massa eufòric ni expectant, perquè estic bastant convençut que no me la donaran, però bueno, gravaré ara la meva reacció a veure què surt. Així que res, ja ho tenim aquí. Beques Propulsió per la creació de sèries de vídeos en català. 23 del 10, que és avui, 23 d'octubre de 2025. Res, cliquem. Descarregar document. Ja us dic, no crec que me l'hagin donat perquè, no sé, no... No tinc gaire confiança, per diversos motius. A veure, obrir fitxer. Molt bé, aquí surten tota la gent. Llavors, ara és qüestió de... Vale, és qüestió de... aquí... Hòstia! Hòstia, concedit! Hòstia!
1: Concedit perquè no era la primera vegada que presentaves el teu projecte.
0: Correcte.
1: Explica'ns una mica com s'inicia això.
0: Això corria l'any 2020, època pandèmica, no? Estaven tots a casa mirant una mica al YouTube, perquè no podien fer res més, no? Llavors vaig veure un noi malagueny que havia acabat la Volta al Món a peu el 2017 i vaig flipar. Clar, aleshores no era com ara, que pots compartir les coses per l'Instagram o per YouTube molt fàcilment, però bueno, el tio tenia un blog i tal, i vaig dir, ostres, jo vull fer això. Però clar, li vaig donar voltes, tal, després han passat anys, he anat pensant molt en això, però vaig descartar-ho, perquè en realitat era com deixar-ho tot, eren molts diners, etcètera, etcètera, no? Però arriba el maig de 2024, l'any passat, i convoquen les beques Propulsió, que són les beques noves de la Generalitat de Catalunya per a creadors de contingut en català. Per gent que fes vídeos de YouTube, vídeos llargs, i donaven molts diners, 18.000 euros, i vaig dir, ostres, aquesta és la meva. Aquesta és la manera, aquest és el finançament que necessito per fer aquest projecte impossible, que és la Volta al Món a peu. No me la van donar, o sigui, va ser 6 mesos agònics, no me la van donar, i vaig pensar, ostres, estic molt trist, l'any que ve em torno a presentar a les beques Propulsió, i si me la donen, faig la Volta al Món a peu, i si no, també. Per sort, hi ha hagut final feliç, i com heu pogut sentir, m'han donat la beca Propulsió. No són 18.000 euros aquest any, són 10.000, però...

0: Bueno, igualment són bastants diners i amb això, tant com el suport econòmic com el suport, entre cometes, moral de tenir la Generalitat de Catalunya al darrere, doncs em veig capaç de tirar endavant l'aventura, la mare de totes les aventures, la volta amunt a peu.
1: En el vídeo aquest que m'has tret aquest tall també comentes que no et pensaves que et donessin a tu aquesta beca també pel tema de l'edat, que no tens 18-20 anys i et pensaves que podés estar dedicat a un públic més jove.
0: L'any passat les beques jo vaig veure que li van donar bastant a públic jove i gent que estava treballant ja a mitjans com TV3, la Corporació, etc. No sé, va donar aquesta sensació que volíem potenciar molt aquest tema. A més, els temes que van donar a les beques eren com bastant... No hi havia cap de natura, per exemple. No? Llavors això em va fer sospitar que potser aquest any no me la donarien. Però bé, hi ha hagut un canvi de criteri i ja aquest any hi ha molta varietat, tant de persones com d'estils, i bé, la meva beca ha estat molt ben valorada i sóc el segon de 350 sol·licituds.
1: Molt bé.
2: Tu creus que ha influït una mica en aquest, diguéssim, decantació positiva cap a la teva proposta, en el fet de que, entre cometes, hagis estat una mica més famós, de que quan vas, diguéssim, fer-la per primera vegada, que no et coneixia ningú? Ara al principi has agafat una mica de, no sé, de ritme, de famoseo, digue-li com vulguis, no?
0: Hi ha hagut un, si tens tota la raó, hi ha hagut un abans i un després. Al maig del 2024, quan me la vaig presentar, pues això, tenia uns quants seguidors ja, però era només conegut en el món de la muntanya, de molt específic de les travesses. A la tardor del mateix any, és a dir, ja un cop presentat, va explotar el meu canal de YouTube amb el tema dels bolets, que ha sigut una bogeria. Vull dir, els vídeos de senderisme tenen potser 2.000-3.000 visites al YouTube i els vídeos de bolets tenen 20.000 visites. És una bogeria. A partir d'aquí he anat a TV3, m'han entrevistat a Catalunya Ràdio, he sortit a la web de RAC1, etc. I no sé, suposo que amb això he agafat una mica de notorietat i potser això també ha donat, sí, més punts a favor. Està clar, hi ha hagut un canvi. En un any hi ha hagut molt de canvi. I també he de dir que el vídeo que jo vaig fer... Havies de presentar un vídeo per les beques Propulsió. I el vídeo que he presentat aquest any era molt millor que el que vaig presentar l'any passat, he de dir. Per tant...
2: O sigui, la presentació ha millorat.
0: Sí.
2: I una pregunta tonta, potser no me la saps respondre, però diguéssim, aquesta, diguéssim, afició de la gent a seguir a persones que fan coses extraordinàries, com és el teu cas, el que has fet també és extraordinari, no? Ara ja és super extraordinari. Truquez, tu creus que hi ha una mica de... A veure, no sé com dir-ho, de... Seria de mirar com pateix la gent, o una mica de veure el patiment, si ho farà, si no ho farà. Jo penso que no ho farà. Els altres que diuen, sí, aquest és una mica caparrut i ho farà. Tu creus una mica que era la sensació de suspens, com si diguéssim?
0: Completament. Com més difícil sigui el repte, més ganes té la gent de mirar-ho. Jo tinc diverses travesses al meu canal de YouTube, i la que menys visites té i menys se'n recorda la gent és una que vaig fer de Bolonya a Florència, 5 dies. La Via degli Dei es diu aquesta ruta. Això no ho va mirar ni el meu pare. Això.
2: La primera notícia aquesta.
0: I bueno, no, vaig estar bé. En canvi, la travessa potser més difícil va ser la Catalunya Sud-Nord, que Perú, o sigui, eren molt pocs dies, només tenia 10 dies, havia de caminar 50 km al dia i feia molta calor. Aquí vaig... Hi havia patiment, hi havia incertesa de veure si podia aconseguir o no, i aquí la gent ho va seguir. I el tema de la volta amunt a peu jo crec que va per aquí, el tema, el seguiment, el hype que hi ha.
2: El hype, exacte.
1: Tot l'entrenament que portes del que has fet fins ara, et consideres ja suficientment preparat per fer aquesta volta?
0: Ara que estem aquí, que puc dir alguna exclusiva, no?, per la ràdio, per donar-li una mica de xitxa. O sigui, jo l'altre dia vaig pujar un vídeo explicant la preparació física que vaig fer, va reconsellar un noi que és un màquina, és un entrenador personal d'esports de resistència, que és el Carlos Mantero, i em va recomanar doncs una pauta i tal, i he de dir que jo no he seguit ni la meitat del que em va proposar. Perquè és que el noi volia que entrenés 6 dies a la setmana i una canya brutal. I jo he anat fent, però potser he fet 2 dies a la setmana i gràcies, quan podia. Llavors, em sento suficientment preparat? Sí. Podria haver estat millor preparat? Definitivament també.
2: Bueno, també tens l'avantatge de que, diguéssim, tu vas fent la ruta, si en un moment donat has de parar o pel que sigui, no?, per salut o el que sigui, no hi ha cap problema, no vindrà d'un dia, no? És a dir, que no és allò que diguis, mira, tinc d'arribar d'aquí a, jo què sé, Estambul el 15 de febrer, no. diguéssim, hi ha una mica d'elasticitat, no?
1: Que no són 80 dies, que tens 3 anys per fer la volta. Exacte. Perquè aquí també ens plantegem, et pots permetre quedar-te uns dies en una ciutat, en una població...
0: Correcte, 100%. En primer lloc, la mateixa ruta ja serà l'entrenament. És a dir, jo mentre vagi caminant ja m'aniré entrenant, el meu cos s'aniré adaptant. I dos, aquí podríem entrar en el que són les regles de la volta al món a peu. Són regles arbitràries que han ficat una gent i jo puc seguir o puc no seguir. Però bé, en qualsevol cas, si jo vull complir les regles, puc fer parar en total un 25% del total del temps que estigui en ruta. Això només, i això només compten els descansos de més de 4 dies. Això vol dir que descansos de 3 dies o menys puc fer els que vulgui. I evidentment faré. És a dir, jo quan estigui cansat, quan em vegi que estic sobrecarregat, el que sigui, doncs paro. O quan vulgui visitar alguna cosa que em vingui de gust, al final no és un repte només esportiu, sinó de ser també un gaudi. Que he d'intentar doncs, gaudir i descobrir el món. Sí, clar.
1: Pots tenir una distensió muscular que t'obligui a aturar-te.
0: Mal de panxa.
1: Per exemple, agafar un virus per beure aigua de no sé on.
2: Algun amor loco.
0: Ostres.
1: No, però això quan torni.
0: Bueno.
2: Com es nota que el vull veure casat ja, eh?
1: No, els pares amb aquests temes millor que no en parleu. Jo sóc mare i millor no parlo d'això amb el meu fill. També he vist comentaris en els teus vídeos que ja hi ha gent d'aquí de Catalunya que t'està dient, ei, jo estic a tal ciutat, quan passis... Això et farà també desviar-te una mica de la teva ruta original?
0: Mira, de moment, no tants com jo m'esperava. Ja m'ha contactat una persona de França, la qual m'ha convidat a anar a casa seva, a prop de Cannes. A prop de Marsella. I ja està. Ja està. Jo pensava que vindrien més catalans i dirien, ostres, sí, jo visc a Milà per dir alguna cosa, pots venir per casa meva? De moment no. Ja arribarà, potser. Però de moment encara no he rebut aquests inputs i això és molt necessari. Aprofito per fer la crida.
1: Clar.
0: Jo a les beques propulsió vaig proposar és la volta amb una peu, dos punts, catalans sense fronteres. Per tant, vull entrevistar un català a cada país que passi. I em falten catalans a tot arreu. Tinc catalans a Tailàndia, a Austràlia i a França, però em falten al nord d'Itàlia, que segur que n'hi ha,
1: sí.
0: Però de moment no m'ha escrit cap, i països ja raros que ja em fa patir de trobar-ne o no, però bueno, a Croàcia, Albània, Montenegro, no sé. Diuen que els catalans estem a tot arreu. De moment encara no m'ha arribat aquest input.
1: I per Sud-amèrica no t'ha arribat cap missatge?
0: M'han dit, conec algú que viu al Perú. Dit això, Sud-amèrica queda molt per allà, fins allà.
1: Clar,
0: dir,
1: ja
0: veurem això. Anem per pas per pas.
1: Molt bé. Doncs també farem contactes, ja parlarem després de l'entrevista, que has dit algun país que jo no conec directament, però que sí que hi ha catalans que s'han casat amb persones d'aquests països que s'ha esmentat i que sí que coneixen.
0: Clar, després cal que aquestes persones vulguin ser entrevistades per mi, que això és un altre tema, que potser la gent li fa vergonya o el que sigui, no ho sé.
1: Sí que voldran.
0: Vale.
1: Comunicativament, com has anat evolucionant? Perquè la veritat és que comuniques molt bé, de manera molt clara, i a més, ho fas tot en català, que això després, si un cas, també ho comunicarem. Però com ha sigut la teva evolució comunicativa?
0: Sempre que m'ho diuen això, que m'ho diuen bastant, em sorprenc perquè jo no considero o no em considero una persona que comuniqués bé. No sé, potser he estat aprenent amb el temps. Jo no vinc d'aquest món, jo sóc enginyer. Les paraules per mi no són el meu mitjà de treball, són els números. Bé, no sé, suposo que he anat aprenent. També diré que si algun dia vinguessis amb mi a una sessió de gravació dels meus vídeos, veuries que m'entrebanco bastant i he de repetir bastant les preses dels vídeos, però clar, això després amb la màgia de l'edició doncs es va millorant, no? I suposo també arrel de mirar molts vídeos de YouTube veig altra gent i aprenc o desaprenc, no? Perquè hi ha alguns que comuniquen malament i també tal. No sé d'on ve això, la veritat, i no sé, però m'ha sortit de la manera natural.
2: No, jo crec que, o sigui, has comentat que potser una certa incompatibilitat entre fer una carrera o uns estudis de ciències amb la paraula, no? Pues jo crec que no, perquè tu quan estàs estudiant una carrera de tècnica, de números, digue-li com vulguis, tens molt estructurat tot. És a dir, has de saber encabir cada cosa al seu lloc. I jo crec que això mentalment t'ajuda després a posar-te uns certs habitacions mentals per poder encabir tot el que... els inputs i tot el que t'arriba, no? També.
0: Pot ser. Bueno, al final, sí. És que Els de carreres de números tendim a menospreciar les de lletres. Però llavors, això intento no dir-ho, però potser sí, també.
1: Doncs la meva experiència em diu que per les entrevistes que he fet a gent que ha escrit llibres, que ha fet articles, fins i tot poesia, venen de carreres tècniques.
0: Vaja.
2: Sí, per això deia, inclús, no sé si coneixeu a Vicente Alexandre,
0: no,
2: que era un... que em sembla que era economista o així, pues, un dels poetes millors que ha donat Espanya.
1: Sí, home, el Vicente Alexandre,
2: Vicente Alexandre.
1: Que, sí, que era andalús.
2: No, valencià.
1: Valencià? Valencià. Ah, doncs ja m'he equivocat.
0: Aquí també hauríem de definir si economia és números o lletres o una mescla.
2: Bueno, és més teoria, però també hi ha molts números, també.
0: Clar.
1: Pensen que per parlar i comunicar bé hi ha un ritme i hi ha unes paraules i les frases s'han de construir d'una manera, i també és matemàtica. Perquè si tu una frase la frase la fas massa llarga, la gent s'avorreix.
0: Sí.
2: Tu tens tendència a condensar-ho bastant.
0: Sí,
2: i a
0: sí.
2: resumir-ho, i això és un avantatge, perquè
0: sí.
2: treus la palla, com si diguéssim, no?
0: M'avorreix molt, quan, o em molesta fins i tot quan la gent es repeteix molt, i llavors intento no repetir-me.
1: I a més parles de manera molt àgil, vocalitzes molt bé.
0: Massa ràpid potser parlo, no ho sé.
1: Bé, com diu el Marc Giró, també descobrim que ja. hi ha gent que sap parlar a poc a poc.
0: Ja.
1: Anem una mica a centrar-nos en el dia de la teva marxa, del teu comiat, que serà aquest diumenge a la plaça Catalunya a les 12 del migdia.
2: Plaça Catalunya de Barcelona.
1: De Barcelona,
0: ah, clar,
1: sí.
0: Important, clar, important.
1: Sí. De fet, nosaltres, quan passem aquesta entrevista, tu ja hauràs marxat. Perquè respectarem aquests tempos i esperarem a que tu marxis, no? Quina expectativa hi ha? Hi ha mitjans de comunicació que ja t'han dit que estaran allà presents?
0: Clar, com jo tenia mig contacte amb el Tot es Mou, perquè vaig anar a TV3, ells estan interessats. Què passa? Que el Tot es Mou no té programa el diumenge, és de dilluns a divendres. Llavors, en principi, la tele no m'han dit que vindran. Així, hi ha una espècie de compte d'Instagram bastant famós que es diu SOS Català, que són unes noies que tenen molts seguidors i ho fan molt bé. Ells em volen venir a fer com una mini entrevista. Però no, mitjans de comunicació n'hi ha abans i potser n'hi ha després, però el dia aquest, de moment, no m'han dit res. Però m'han dit que vindrà varia gent dels comentaris del YouTube. Jo he convidat a tothom que vingui, si vol, i doncs m'ha dit varia gent que vindrà.
1: Abans, a l'inici, has comentat que no ets la primera persona que fa la volta al món, ho sabem, hi ha més persones. També has estat parlant d'aquest entrenador, el Carlos Mantero. També t'has nutrit d'altres persones, aquesta persona que va fer la volta al món en bicicleta? Has conegut algú més? Has pogut parlar amb algú?
0: Sí, sí, des de que jo tenia aquesta idea en ment, he anat seguint a creadors de contingut que o fan viatges a peu molt llargs o directament la volta al món. Per exemple, ara fa un mes, un italià que es diu Nicolo Guerrera ha acabat la volta al món a peu. Ell ho feia amb un estil molt diferent i portava un carretó, jo portava una motxilla, i bueno, el seu rotllo era més filosòfic tal, jo sóc més pràctic. Després hi ha un noi que està caminant d'Anglaterra fins a Vietnam, bueno, en fi, tot aquest tipus d'aventures a peu o en bicicleta, encara que no m'agrada la bicicleta, però bé, s'assembla. Doncs he anat seguint i inspirant-me, i tot el tema de visats, geopolítica i tal, ho he anat aprenent a través de les xarxes socials de gent que ha tingut problemes en determinades fronteres. Tal, no, aquí has de volar, aquí no està tancat, aquí està obert. Això és molt important anar seguint a creadors.
1: En un dels vídeos que has fet amb el Pau, li preguntes quin és el país que es menja millor, quin és el país que pots tenir més problemes, perquè de fet tu hi ha parts de la ruta que no les faràs a peu, que agafaràs avió, i quin és el motiu?
0: Els oceans, en primer lloc. Els oceans, doncs, no puc caminar sobre l'oceà, per tant agafaré un avió. I després països que m'he de saltar. Encara està per determinar això, però segur Myanmar, perquè estan les fronteres tancades i hi ha una guerra civil, no és possible. I després, a la part del centre d'Àsia, hi ha una part que és molt conflictiva, que és la zona del Balutxistan, que és al sud del Pakistan, que és una zona que es vol independitzar i allà estan en combats civils allà. Just al nord del Balutxistan hi ha l'Afganistan, que, en fi, no cal explicar per què no es pot anar a l'Afganistan. I just al nord de l'Afganistan hi ha Turkmenistan, que li diuen la Corea del Nord de centre d'Àsia. No es pot entrar a Turkmenistan a menys que sigui amb un tour guiat que algú et porta pels jocs. Tu no pots creuar a peu Turkmenistan. Llavors, aquesta zona és clau perquè està enmig de la ruta i l'has de traspassar d'alguna manera. O amb avió o vorejant-la pel nord per Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, és un tute i és una zona complicada, però bueno, també és una de les últimes fronteres del món, no? En sentit de que poca gent va allà de turisme, llavors també pot ser excitant emocionant anar allà i visitar aquests països que no visita ningú. Són bastant desèrtics, són gent que no està molt acostumada al turisme. Ja veurem. Encara no tinc molt decidida aquesta part de la ruta.
2: Hem comentat abans que la gent que et segueix pues li agrada una mica, entre cometes, el morbo, no? A veure, no sé si tu recordes un programa que es feia a la ràdio, que era Els viatgers de la gran anaconda.
0: Oh, i tant.
2: És un programa molt famós que anaven buscant una mica, doncs, l'extrem de les coses, no? Les aventures aquestes que semblava que no tenien fin. Tu vas buscar això, en principi, o és una mica dient, bueno, jo vaig a tiro segur, si passa alguna cosa passarà, evidentment, però no m'arriscaré a fer segons quines coses, no?
0: Te'n contestaré, però abans et diré que abans parlàvem de grans aventurers que, doncs mira, una de les persones que em va inspirar són dos aventurers catalano-croates que van fer de Bangkok a Barcelona i ho van compartir a través dels viatgers de la Gran Anaconda. Aquell podcast era genial, llàstima que s'hagi jubilat ara el Toni Arborés. Catalunya Ràdio, sisplau, o Esplugues FM, feu un podcast d'igual qualitat. Val, quin és sí, que sí. Si jo busco el perill pel perill, no, que va, al contrari, jo busco el gaudi. Si he de passar per Tajikistan i és perillós, és simplement perquè no tinc un altre remei, perquè és el que he de fer la volta al món, no? Però no, jo sempre puc evitar les zones perilloses i...
2: O sigui, que no et veurem per l'Amazones amb un calluco d'aquells, esquivant els cocodrils, no et veurem, no?
0: No, de fet, si puc evitar anar per l'Amazones, doncs prefereixo una... Per exemple, diuen que l'Equador és perillós, no? Però la part de la cordillera dels Andes és més segura que la part de la costa. Llavors intento anar per les muntanyes, que és més segur. Doncs intenta sempre anar a fer això, a evitar les grans ciutats, els exteriors, per exemple, Lima. Diuen que Lima és perillós, doncs no vagis a Lima, no passa res, etcètera, etcètera.
2: Vale. Que això no vol dir que no pugui passar qualsevol cosa a qualsevol lloc, no?
0: Però, exacte.
2: Aquesta és la idea, no?
0: Sí.
1: Un cop salvat els aspectes polítics que podem preveure, hi ha uns aspectes climatològics de cada zona i, a més, tu ara que vas cap a la zona, o sigui, de Centre Europa i vas cap a la zona d'Àsia, no crec que en aquesta temporada et trobaràs fred, però no trobaràs grans ventades ni monsons quan arribis a la part més cap al Vietnam o tal, no? Suposo que tot això també ja ho tens previst.
0: Sí. Tothom em diu que no comença l'hivern europeu perquè, clar, passaré fred, però realment l'hivern europeu no és tan dur com podria ser l'hivern als Andes o a Nova Zelanda. Potser pot baixar als -2, als -5, que dius, oh, quin fred, bueno, però no et mors, val? Potser seria pitjor començar la primavera europea i que m'agafi l'estiu a Grècia, que fa una calor brutal, o a Turquia. Llavors, en aquest sentit, aquesta part més o menys coberta. Europa és un clima temperat. Llavors, deserts. El desert del Kazakhstan i Uzbekistan. Aquí he intentat no anar en ple juliol, per exemple. Intentar anar més a la tardor o a la primavera. La Índia i el Nepal. Allà fa calor, també fa fred, però l'important és evitar l'època humida. Clar, fins a quin punt? A mesura que em vaig allunyant, és més difícil de predir quan arribaré. Per tant, tot això serà una mica... hauré d'improvisar una mica. Sé que si arribo a l'hivern de l'hemisferi sud, no podré fer la zona de Nova Zelanda i, per tant, hauré de desviar-me a Austràlia, que el clima és més temperat. Altres temes. Si arribo a l'estiu a l'Amèrica del Sud i estic motivat, potser puc anar per la Patagònia. Si arribo a l'hivern a la Patagònia, doncs no aniré. I després, doncs, la zona del Canadà, tres quarts del mateix. A l'hivern de Canadà no el faré, però a l'estiu, doncs, potser sí. Bueno, fent tot això, moltes coses.
2: O sigui, que és un viatge molt estudiat, però improvisat totalment, no?
0: 4 estacions, 3 anys.
1: Déu-n'hi-do. I una motxilla molt petita que pesa molt poc.
0: Sí, pesa molt poc, però... Clar, jo que he anat amb travesses amb 5 quilos o més, ara vaig amb 7, jo penso que podria anar més lleuger. Però, clar, tothom diu, ostres, vas molt lleuger. Però, bueno, no, sí, estic satisfet. Porto tot el que necessito i material confortable, perquè tu pots tenir una tenda de campanya que no sigui tan confortable com la que he portat normalment, però no, m'he comprat una que és una tenda tipus iglú i està molt bé, és molt gran, és el Ferrari de les tendes. Porto una motxilla bona, amb una bona estructura que em reparteix bé el pes. En altres travesses havia portat una motxilla més d'enyiguinyogui, però que era més lleugera. que més porta un matàs inflable, que és molt important per descansar bé per les nits, un sac càlid de temperatura confort menys 2, i roba tèrmica. El que potser sorprèn una mica més a la gent és que porto poca roba, porto dos mudes, una per caminar i una per dormir. La gent portaria potser 5 samarretes, 5 parells de mitjons. Jo no, jo porto només 2.
1: Però això ho pots anar comprant pel camí.
0: Comprant i netejant.
1: I netejant, clar, i sí, comprant. Sí.
2: Home, no, algun dia pot ser que la samarreta faci... No? Vull dir que peti, sí, la samarreta. Bueno, llavors t'has de comprar una, no?
0: I quan faci calor hauré de comprar una manera curta per aquestes de manera llarga.
1: Clar. Has dit el sac de confort menys 2. Mm-hmm. Però tu pots trobar temperatures més baixes, de menys 2.
0: Jo he estudiat les temperatures. Jo recordo, avui fa un any, i al gener de fa un any, anar mirant cada dia les temperatures de la meva ruta. Perquè, clar, jo sabia fa un any que potser ho faria, això. Per tant, vaig anar mirant, al gener, me'n recordo, el gener de l'any passat, anar mirant quina temperatura feia a la plana d'Itàlia, quina temperatura feia a la costa dels Balcans, etc. I vaig mirar que amb menys 2 anava bé. Anava bé. A partir d'aquí ja ho veurem. I a veure si el sac compleix la temperatura que promet, que és un sac d'AliExpress.
1: Doncs ara, arribat a aquest punt, el més important és dir les teves xarxes socials perquè tothom et pugui anar seguint. A Instagram seria Enric Luzán.
0: Sí.
1: I després, en el canal YouTube, on aniràs penjant tots els continguts, seria Enric Adventures.
0: Sí, en anglès, Enric Adventures. Però bé, si voleu, si busqueu a l'Instagram, també hi ha l'enllaç al YouTube. I m'he fet una web. Tinc una web que m'he fet, que és lavoltaalmonapeu.cat. I aquí teniu també els enllaços a les xarxes socials.
1: Molt
0: Instagram,
1: bé.
0: YouTube i TikTok. També tinc un Facebook. No li faig massa cas, però pujo tot al Facebook, també.
1: Pensa que el Facebook no està gens valorat, però t'asseguro que la gent que tenim certa edat i molta gent que ja s'ha jubilat té temps de mirar el Facebook i mirar grans continguts de molta estona, eh? Vull dir que no tens... Tot és gent
2: jove. El que passa que tot avança, eh? I el Facebook s'ha quedat una mica, diguéssim, enrere, no?
0: Jo tinc les estadístiques i els vídeos de la Volta a Montapeu, de moment, a Facebook no tenen molt d'impacte, però els vídeos dels bolets... Tenia un munt de visites, eh, al Facebook, un munt.
1: Clar, sí, perquè sí, arriba sí, amb un target...
2: Perquè la gent més gran, exacte.
1: Determinat. Mm-hmm.
2: Bueno, ara explica'ns una cosa curiosa. La primera etapa, on dormiràs el primer dia fora de casa?
0: Buah, mira, això t'ho diré simplement pel fet de que això s'emetrà després. Perquè si no t'ho podria dir, perquè clar, podria venir algú a intentar... és informació superconfidencial.
1: Clar.
0: Però bé, com tal, jo aniré, sortiré d'això del Pas Catalunya, aniré pel Sant Adrià del Besòs, després Badalona, i un cop a Badalona... Bueno, potser Montgat, tal, aniré pujant per la muntanya de la Serralada Litoral i dormiré, crec que és el terme municipal d'Aleia o Tiana, però allà a la muntanya que hi ha just després de Badalona. He trobat un lloc que no he anat, només l'he mirat sobre el mapa, però sembla un lloc que és pla, que és l'important, i que puc plantar la tenda, i allà estaré a 20 quilòmetres del Pas de Catalunya. A veure si em dóna temps d'arribar abans que es faci fosc i no en trobo senglars, que això és on preocupa, els ports senglars.
1: El que et anava a comentar abans és que per aquest projecte els continguts que et demana la Generalitat quan han de durar? No sé si abans has dit de 5 a 6, 7 minuts?
0: Més de 5 minuts. Jo normalment els faig de 10-12, per tant, doncs ja està.
1: Compleixes perfectament.
0: I al mínim són 10 vídeos. Jo faré vídeo diari gairebé, per tant faré més de 100 vídeos en 10 mesos, per tant, no. Sí, en aquest sentit no hi ha cap problema.
1: No hi ha cap problema. Ho fas tot en català, que abans hem dit que ja ho parlaríem, però ara sí que ho parlarem. Sempre ho has fet tot en català perquè dius que és la teva llengua, que és amb la que tu t'expresses i que no tens cap problema.
0: Mm? Imagina't 3 anys fent la Volta a Montapeu i fent vídeo diari parlant amb una llengua que no em sento còmode parlant. També seria faria una mica de mandra, eh? Per això ho faig en català i, bueno, en fi, també perquè sí, perquè és la meva llengua, s'ha d'ajudar també, em sento la més còmode. En fi, no sé, i sincerament, fent els vídeos en català m'ha ajudat molt perquè et conviden a esdeveniments, coneixes gent d'aquest entorn dels influenciadors en català i això m'ha fet bastanta gràcia, la veritat. Ara vinc el dissabte, vaig anar a un festival, el CalçoFest, que em van convidar a la zona VIP. Per jo sé qui sóc, és una mica surrealista, però sí.
1: Increïble. Quan marxes a fora, encara que sigui de viatge i estàs uns dies a fora, el viatge de tornada estàs pensant en aquell menjar que tant t'agrada i que esperes que la mama et tingui preparat, i et parlo per experiència pròpia. Enric, quan estiguis lluny, quin és el teu menjar preferit, perquè quan arribis aquí d'aquí 3 anys te'l tindrem preparat a la taula?
0: Bueno, el dia de Nadal trobaré a faltar l'escudella. Aquell dia no estaré a casa i aquell dia trobaré a faltar l'escudella. Després el fuet és una cosa que m'agrada bastant, i el pernil. No és un menjar en si, no és un plat, però m'agrada molt. I les calçotades que fem a casa, perquè a casa fem calçotades, i les fem nosaltres a casa amb la llenya i tot. I això crec que potser trobaré a faltar. No només el calçot, sinó la festa en si, el d'això, no? Pa amb tomàquets és una cosa que pots comprar arreu del món, jo crec, però no ho sé, a veure si me'n surto. I què més? El fricandó m'agrada molt, potser és el meu plat català preferit, i això jo crec que altres jocs del món quasi impossible de trobar. Encara que m'han dit que no, que el fricandó és francès i que el plat català és la vedella amb bolets. En fi, no ho sé.
1: Ja veurem. Tu veuràs a faltar aquests menjars i l'entrenament psicològic per aquest viatge?
0: La meva travessa més llarga és de 23 dies. I l'entrenament i va ser dur psicològicament perquè vaig estar a punt de lesionar-me. O sigui, em vaig lesionar i vaig estar a punt d'abandonar. Jo crec que és impossible fer un entrenament psicològic per una travessa de 3 anys. Vull dir, al final és tal com vaig sortir. El més important és, un, tenir la motivació perquè els moments durs, doncs digui, bueno, doncs tiro endavant. I en aquest sentit crec que m'ajudarà molt el tenir el suport de la gent. Clar, jo cada dia obriré el YouTube, sempre que tingui les xarxes socials, sempre que tingui internet, i podré llegir els comentaris d'Enric, sí, va, tu pots, no sé què, tal. Això serà un punt de motivació. Pateixo també del fet de que, clar, al final són 3 anys i estaré... Al final un s'acostuma a tots aquests comentaris i tal. Potser al final em torno innocu a aquests ànims de la gent, i si estic literalment cansat mentalment, potser em passa factura i m'és igual ja el que tingui la gent. No ho sé. És molt difícil. Crec que és impossible preparar-se.
1: En el cas de que no acabis aquest projecte de 3 anys... perquè això és un projecte que vas presentar a la Generalitat, tot i que l'import 10.000 euros no... A veure, són importants, però jo crec que en 3 anys no cobreixes. Aquests 10.000 euros no et cobreixen aquesta travessa fins al final, no? Però en el cas, posem-ne pel cas, que no poguessis finalitzar, pel que sigui, no vull que et passi res greu ni res dolent, no? Però que haguessis de tornar, això en el contracte està contemplat?
0: La beca és per fer 10 vídeos de més de 5 minuts en 10 mesos.
1: Per tant, a partir del mes 10?
0: A partir del mes 10 i a partir del vídeo 10, jo ja he complert.
1: Pots tornar.
0: Però clar, el meu projecte, o sigui, el meu objectiu no és fer els vídeos, el meu objectiu és la volta amunt a peu. Per tant, això simplement és un complement. Si torno, no hauré de tornar els diners. O sigui, jo crec que ja s'entendrà que m'he lesionat o m'he fet mal o el que sigui. No crec que passi això. De fet, ja em porto 5 de vídeos i no he ni començat ja.
1: Jo, Enric, per part meva, si vols afegir alguna cosa que jo no t'hagi preguntat, que creguis que és important, m'agradaria que t'ho diguessis.
0: No, crec que ja està. O sigui, no, si vol, no, si per part meva no.
1: I el Xema vol comentar alguna cosa per finalitzar?
2: No, jo és el que ha comentat ara, dels moments que tindrà, lògicament, és el més lògic, el més normal del món, de defalliment, que ell es faci, és complicat de dir, no? Per ell que es faci com una porta secreta mental, que en un moment donat que ell tingui aquesta baixada, pugui obrir aquesta porta mental i com reconstruir o reforçar, diguéssim, la idea inicial que tens, que a mi em sembla molt bé. Jo no la faria, ni li recomanaria a ningú que ho fes. Però un cop posat, sí que has de tenir certs recursos que... les has de tenir tu. Ningú te vindrà darrere a dir, com va l'Enric, què vols que et doni un cop de mà? No, la gent t'ho mirarà a la distància i dirà, mira, que bé. Vas bé, vas bé, o vas malament.
0: Sí.
2: Has de buscar algun recurs interior tu mateix que poguessis dir una taula de salvació o digue-li com vulguis, que en moments de defalliment que tindràs, evidentment, puguis agafar-te amb això, no?
0: Com per exemple? No sé, és que ara mateix no sé què vols dir.
2: Exacte. Mentalment, algun recurs t'has de buscar per quan vingui el defalliment, dir, pues, endavant.
0: Ja.
1: Perquè ara...
0: L'hauré de buscar entre meu.
1: Clar, perquè les xarxes socials estan molt bé i en qualsevol moment pots fer una videoconferència per WhatsApp amb un amic, però trobaràs zones que no tindràs cobertura, Enric.
0: Sí.
1: I estaràs totalment sol.
2: Bueno, no ho posem tan negre. Jo crec que ell és molt optimista.
1: No, jo també. Jo vull ajudar.
2: Exacte, per això li recomanava que tenia aquesta, no sé, muletilla, digue-li com vulguis, no?
0: Sí. Recordo aquest estiu que estava a Geòrgia, no tenia cobertura, i em vaig trobar una família que estaven fent un sopar i em van convidar a la seva taula, no parlaven anglès, i va ser genial. a pesar d'estar sol i no poder-me comunicar amb ells, va ser un dels millors moments del viatge, poder compartir el sopar amb ells. No sé, a veure, si estàs a mig del desert això no passarà, però jo què sé.
1: Per cert, parlant de xarxes socials i de no cobertura, portes un plànol?
0: No porto plànol.
1: En paper, no?
0: No.
1: Val.
0: És impossible portar plànol a tot el món.
2: Pesa molt.
0: Pesa, clar.
1: Pesa no, molt,
0: impossible.
1: Sí.
0: El que porto sí que és de dispositiu de seguretat és un comunicador per satèl·lit. Clar, quan tu no tens cobertura, tu no pots trucar al 112 o a l'emergències de cada país. Hi ha un dispositiu que pesa poquet, 100 grams, que et permet avisar per satèl·lit tant a la teva família per dir-li, ei, un SMS de, ei, estic bé, no passa res, com per apretar un botó de SOS que fa que avisa a l'SOS de cada país on estiguis. Funciona tot el món, és mundial. I això funciona sense cobertura, va per satèl·lit. Això pot salvar la vida.
1: Això vindria a ser com les balises que estan sortint ara pels cotxes que s'han de portar de manera obligatòria?
0: Sí, però aquestes balises van amb una SIM, per tant necessiten cobertura.
1: Sí.
0: El dispositiu aquest és per satèl·lit. Requereix pagar una subscripció mensual, però sí, et pot salvar la vida.
1: Doncs sí. I de fet, a muntanyencs els ha salvat la vida segons quins dispositius quan hi han hagut allaus de neu.
0: Sí, bueno, això és un altre tema. Jo, sí. Tema neu, tema alpinisme, espero no tocar-lo gaire. No?
1: Ja sabem que evitaràs al màxim possible tots els perills, siguin polítics i geogràfics i climatològics, eh? Però bueno, estem posant una mica exemples. Doncs, Enric, tots els ànims, tota la força.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres podem ser aquest satèl·lit que poder necessites, des d'Esplugues FM, tant el Xema Luzán com jo mateixa, estarem pendents de tu, farem el teu seguiment. Sé que hi ha molta gent que t'estarà seguint i...
0: Esplugues sempre al cor.
1: Molt bé.
2: Això és el que et pot salvar.
0: Esplugues sense fronteres.
2: Encara que ara, en lloc d'espluguenc, ets ciutadà del món.
0: Ah, doncs espera, és espluguenc o esplugui?
1: Esplugui.
0: Clar, ara perdó, això és nou o sempre ha sigut així? Perquè jo sempre havia
2: dit espluguenc. Jo també.
0: Doncs no, és espluguenc.
1: En català és esplugui.
2: Vale, doncs això.
0: Què era?
2: Sí. Esplugui, visca el pa, visca l'esplugui.
0: Ciutadà del món. Jo diria que sóc del Barça. Això crec que pot ajudar bastant a obrir fronteres i ser simpàtic a la gent.
2: Jo de tu me portaria merchandising baratet d'aquestes pulseres de goma, així,
1: però una samarreta del Barça sí que podies portar, eh?
0: Una crida a Joan Laporta. Una crida a Joan Laporta que m'enviï una samarreta a Covarsí. Però sí, saps el que porto? Ara el carnet del Barça és digital, però... Tu pots pagar 10 euros i que t'enviïn el carnet a casa. He pagat 10 euros i tinc el carnet físic perquè quan vagi a X país random i et digui, ei, sóc soci del Barça, i diran, oh, ets soci del Barça. Jo m'estic imaginant que serà algo així.
2: Que passa que no tenim a Messi, però bueno. Ja...
0: Bueno.
1: No passa res. El món va més enllà del Messi.
2: Ja vinga mal, exacte.
1: Aquest país.
2: Que a més a més és espluguenc, també.
0: És espluguí.
1: Sí. Fes-nos una salutació per tots els nostres oients i així també, com que anirem fent el teu seguiment setmanal, doncs sempre tindrem aquest recurs teu de fer una salutació als espluguins, espluguines i Esplugues FM.
0: Hola, sóc l'Enric Luzán de La Volta al Món a Peu. Una salutació a Esplugues FM i a tots els espluguins.
1: Moltes gràcies, Enric. Ja t'ho he dit diverses vegades. Aquesta aventura també serà la nostra aventura. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Una abraçada.
0: Salut i bolets.
2: Salut i bolets.
3: Avui parlarem d'una associació sense ànim de lucre dedicada al rescat i la defensa del galgos, o llebrers, com es diu en català. És el SOS Galgos i l'Anna Clemens és la directora de l'associació. Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Anna, un plaer que estiguis aquí.
4: Gràcies.
3: Què significa SOS per tu? Com sorgeix aquesta idea?
4: Sí, bueno, salió gracias a un fotoperiodista americano que vino en el 99 a hacer un fotoreportaje sobre el drama del cierre del canódromo Pabellón en Plaza España, que querían el ayuntamiento, bueno, y el canódromo en la época eutanasiar 250 galgos sanos simplemente porque cerraban el negocio. Y ahora pues se ha puesto la 11 y bueno, intervenimos gracias a los grupos extranjeros y al ser yo extranjera, pues, y mi marido veterinario, en la época miembro de la Junta del Colegio de Veterinarios, pudimos acceder a personas claves que podrían poner freno a esa absurda propuesta de eutanasiar a tantos, gracias a Pilar Rahola, que estaba en la época en el Ayuntamiento de Barcelona. Y yo no era nadie, no habíamos montado esos galgos, y yo solo hice de intérprete entre los grupos americanos, irlandeses que vinieron, ingleses, y el ayuntamiento, y Alberto, que fundó esos galgos conmigo, hizo de persona clave como veterinario, pues como representante en lo que era para hablar por ellos, para ser su voz. Y esos galgos, pues SOS en inglés es Save Our, y sale muy bien, Save Our Spanish Greyhounds, y sale muy bien, entonces, y suena bien, suena bien. Y dije, pues sí, John, suena bien, vale, pues ¿por qué no? Y nos lanzamos a la piscina.
5: Y te metiste en el embolado.
4: Nos lanzamos en la piscina sin saber lo que estábamos creando, que en realidad es un monstruo, porque, bueno, no hay límites, no hay límites. En todas las ONGs ocurre lo mismo, entonces te las tienes que poner tú, porque si no es muy invasivo en tu vida. Pero bueno, hemos rescatado, ayudado más de 3.000 galgos en los 20 años, y lo que pasa es que no es nada en realidad de lo que
5: hay. Que llega a ver, ¿no?
4: Sí, sí. Pero bueno, se hace lo que se puede, y tenemos que pensar que somos suficientes.
5: Porque ¿cuál es el problema de los galgos?
4: El problema de los galgos es que se utilizan para cazar la liebre, y cuando ya no le sirve al cazador a cabo de 2 o 3 temporadas de caza, que solo tienen 2 o 3 años, los consideran sucios por no obedecer las reglas del juego, y van a hacer un atajo para llegar a la presa en vez de seguir las reglas de línea recta. Y tonterías, para nosotros tonterías, ¿no? Y ese representa su valor, ese rendimiento. Entonces estamos hablando de más de 200.000 cazadores que se llaman galgueros, que utilizan al galgo, y no tienen un galgo, tienen 5, 10, 15, 20 manadas tienen. Y entonces si multiplicas 5, que es poco probable porque suelen tener más, estamos hablando 200.000 por 5, que son 1.000.000 en activo. Y cuando hablamos de un 1% de esa cifra cuando acaba la temporada de caza, estamos hablando de muchos miles. Entonces es inmoral. Y esto es lo escandaloso realmente, que una injusticia que es la violencia en realidad, está defendida por los que deberían representar la protección de los ciudadanos en general, ¿no?
5: Es decir, ¿hoy en día no está penalizado el matar un galgo?
4: No. No, no, no es ilegal llevar a tu perro a la perrera cuando no sirve a ser eutanasiado a cabo de 10 días.
5: Esto no es ilegal.
4: No, no, en Cataluña sí que es ilegal, pero eso ocurre, no ocurre en Cataluña, ocurre en Madrid para abajo, en las dos Castillas, en Andalucía y en
5: Extremadura. Donde la caza quizá tenga más tradición, ¿no?
6: Y esto no podría estar regulado de alguna manera para que no ocurriera
4: esto. Sí, pero no interesa porque mueve mucho dinero. Y me interesa lo que es escandaloso es que una violencia hacia un animal conduce luego a una violencia hacia una persona, porque quien es malo con un animal lo suele ser con una persona. Entonces hay una impunidad aquí que es absolutamente injusta hacia todos los seres vivos, los humanos, los animales. Y tenemos que denunciar eso. Además de rescatar, tenemos que emplear mucho de nuestros recursos en tiempo en denunciar.
5: Y en sitios como el Reino Unido, que la tradición de caza también es muy grande, ¿cómo funciona esto?
4: Bueno, está prohibido desde hace 20 años la caza con la liebre usando el galgo en Inglaterra, a la vez que se prohibió la caza con el zorro. Por el zorro se prohibió por la liebre con el galgo. Entonces España es el único país en Europa donde sigue ocurriendo. Hay otros países que tienen afición a la caza, en Francia, en Inglaterra también, en Irlanda, en Estados Unidos la caza es muy fuerte, mueve mucho dinero, como son las armas, como son las drogas. Mira, esto es una lucha moral quizá también, ¿no? Que tenemos.
5: ¿Y qué destino le dais a los galgos que salváis?
4: Pues les damos en adopción como animales de compañía a familias que quieren dar una segunda oportunidad a un animal. Y no todos son aptos para vivir en la ciudad. Por eso hacemos una selección según el carácter a través de, digamos, un paso mediado que es la acogida temporal con un voluntario sin tener la presión de que se lo quede, sino la función del voluntario es simplemente decirte cómo es, cómo va evolucionando.
7: Entonces, ¿cómo hacéis el rescate de estos galgos, de estas personas que ya, dijéramos, los dejan en perreras?
4: Pues es una buena pregunta. A través de nuestra página web nos contactan miembros de público, ciudadanos, que han visto un galgo abandonado en su zona y a lo mejor lo alimenta. Nosotros a veces empleamos un servicio de jaula trampa para que lo capturan al galgo y se manda a una residencia canina de nuestra confianza en esa zona. Y bueno, a partir de ahí una veterinaria o veterinario va a esa residencia, la vacuna, le pone el microchip, le hace análisis y en ese tiempo pues tenemos otros voluntarios que van a hacerles fotos y los subimos a las redes y a la web y vídeos también. Y entonces después de un tiempo suben a Esplugas y ahí pues o van en acogida temporal o van a otra residencia canina cerca en Poliñá.
7: Porque una pregunta, ¿se crían los galgos exclusivamente para caza?
4: Sí.
7: Exclusivamente para caza.
4: Exclusivamente para caza.
6: Sí, es decir, ¿todos los galgos que vemos con personas que los pasean normalmente se han dedicado anteriormente a la caza?
4: Exactamente. Normalmente son perros que han sufrido abandono de haber sido anteriormente usado para la caza.
5: ¿Qué carácter tiene un galgo para tenerlo en casa?
4: El galgo es muy inseguro. Casi siempre necesita convivir con otro perro para sentirse feliz cuando está solo en casa. Si no, es como un flan emocionalmente. Pero no tira de la correa. Hay una conexión muy directa emocional con el dueño. Y son perros que son muy entrañables, muy elegantes, muy señoriales y no suelen hacer ruido, suelen ser silenciosos. Sí están acompañados de otro perro. Es raro el galgo que pueda estar en una familia sin otro perro por ese defecto que tiene en su carácter de ser inseguro, pobre.
5: Es gregario, vaya. Una pregunta, ¿y qué dificultades os encontráis con las administraciones? ¿Qué trabas os ponen?
4: Sí, bueno, vemos que lo que no ocurre son las inspecciones sin denuncias. Digamos que nosotros nos gustaría que hubiera un censo actual de los galgos que están siendo utilizados. Y la gente tiene en los pueblos miedo a denunciar a la gente porque esa gente es gentuza y son mafias. Entonces es difícil conseguir una denuncia y luego pues eso que las autoridades no hacen el trabajo de mirar quién tiene qué galgo, cuántos tiene, dónde están, dónde se han ido los que estaban, en qué condiciones están, si tienen una licencia de núcleo zoológico que por ley tienen que tener, que bueno, hacen la vista gorda.
5: A partir de 5, ¿no? Animales
4: sí,
5: ahora.
4: Eso es. Así que esto nos quejamos de eso y estamos haciendo presión al gobierno, pero recibiendo la puerta cerrada.
7: Y una pregunta, ¿dónde están los criaderos de galgos? Los que los crían para luego venderlos y el precio más o menos que se ofrece o que, sí, se compran y se venden.
4: Bueno, esto es un mundillo muy, muy oscuro, que entre ellos se venden, se roban, se...
6: Como
4: bueno,
6: una pequeña mafia, entonces,
4: sí,
6: ¿no?
4: Sí, sí, muchas. Uh-huh. Y son, pues, en las dos, Castilla y León, uh-huh, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, están por todas partes, sí, sí.
6: Entonces, pero, bueno, la persona que acoge en vuestro acoge un perro, ¿puede dejar luego el perro solo si va a trabajar? ¿O tiene que estar con otro perro, como has dicho tú?
4: Muy interesante. Bueno, de todas formas, todo lo que tiene que hacer de entrada es seguir unas pautas que consisten en darle mimos al animal cuando no lo pide. O sea, que cuando tú llegas a casa y te viene a recibir, uh-huh, has de ser frío y no decirle hola, ni mirarle, uh-huh, y ignorarle totalmente. Y cuando se calma y se relaja, ir a darle todos los mimos que quieres. Porque entonces va aprendiendo que al estar tranquilo y relajado es cuando recibe el premio, que es tu atención. Uh-huh. Y no recibe nada en un estado agitado, uh-huh, que es cuando te ve, ¿no? Entrando. Y cuando te vas, igual, no decirle adiós, ni pórtate bien, ni nada de esto, así no coge vértigo a estar solo. Todos los primeros días decimos a las familias ir entrando y saliendo a minutos, y entrar, salir, ignorando. Entonces ellos al final se despisten, se va, vuelve, ay, ya no me importa.
6: Sí, es una rutina, ¿no? Lo aceptan así. Bueno, ¿con todos los perros funciona así?
4: No.
6: Ah, vale. Porque digo, igual lo estoy haciendo mal yo.
4: algunos, bueno, sí, es una cosa que entre ellos, entre los lobos, por ejemplo, la mirada, por ejemplo, es un grado de mando, y un grado de mando también quiere decir que tienen el deber de proteger a su manada, y si no ven a la manada, entonces cogen como un ataque de pánico. Uh-huh. Entonces, si tú le miras mucho, entonces le estás dejando un poquito mandar. Por eso,
6: escuché, creo, el otro día en una entrevista tuya que no hay que mirarlos a los ojos,
4: no,
6: ¿verdad?
4: No. Sí, intimida, y además, pues es eso, ellos tienen que no recibir la mirada fija para no sentirse intimidado en ningún momento.
6: Pero en la página, igualmente, aunque tú no puedas acoger o adoptar un perro por X motivos, puedes ayudar igualmente,
4: sí,
6: ¿verdad?
4: Sí, puedes apadrinar un galgo, puedes ser socio o comprar un artículo en el espacio solidario, uh-huh, para colaborar con los gastos de los rescates, que son muchísimos, en residencia, en transporte, en comida, en análisis, la lista es larga.
5: ¿Necesitáis,
4: bueno,
5: voluntarios?
4: Necesitamos voluntarios, sí, sí, sí. Necesitamos voluntarios de acogida temporal, voluntarios que sepan de informática, voluntarios que a lo mejor les gusta hacer fotos, esto va muy bien también. Porque
5: para fotografiar los galgos, los perros,
4: en adopción,
5: bien, sí,
4: o hacer vídeos, sí. Todo el mundo puede ayudar a su manera, y esto siempre es grande.
5: Y esto lo pueden saber entrando en la página sosgalgos.com.
4: Eso es.
5: Bueno, pues ya lo sabéis, si alguno quiere colaborar, si os gustan los perros.
6: Moltes gràcies per venir, Anna, per la feina que fas.
4: Moltes
6: i per aquest rato.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Gràcies per tot.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: No em toquis els ous.
1: No em toquis el calamar.
0: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
5: Toques el que menja la meva família.
6: Toques el que més m'agrada.
7: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
8: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: El Club del Country.
5: Bring home the teardrops and let's have a ball.
4: Un programa que ha fet història.
5: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
4: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
6: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.

0: és per nosaltres.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
6: I sona una cançó.

0: Són les 12 del migdia.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja posteriorment vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat. Però això seria per una altra entrevista que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes en 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals, així que doncs donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
3: Gràcies a tu.
4: A vosaltres per convidar-nos.
2: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
3: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això es va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença o que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol l'organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
2: El 2003 recupereu el Cal Suís?
3: No el recuperem, no l'hi hem tingut mai.
2: Tens raó.
3: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que bueno, que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
2: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu,
3: es fa
2: veïns d'Esplugues...
3: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
2: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa. No,
3: bueno, tal com estava, després de uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar, i va passar uns anys, i clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
2: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
3: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
2: Perquè encara esteu arreglant coses.
3: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs que el Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra. És més ben dit, és casa nostra.
2: I a més, pateix atacs vandàlics, la casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi

0: podrien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, bueno, no? O es feia aquell rumor?
1: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que la masia, per la masia, s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, pues bueno, pues tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, pues hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament: no hi ha problema, vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, jo tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
2: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols s'anava parlant en aquell... Això va ser el març del 2019.
0: Per tant...
2: Sí, el 15 de març.
0: Val, estem parlant just d'un any abans de que entrés lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005... Per tant, ja portem molts anys, i m'agradaria ara sí que em parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu, pica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem, que feu una festa de la primavera, feu moltes activitats, expliquem-ho.
2: Bé, l'activitat a Cal Suís ja és diària en si. O sigui, el bo de Cal Suís és que el seu un espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Cal Suís, la part de la masia sí que està tancada i només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea a dins. Però lo maco de Cal Suís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós, per qui no hagi entrat. Hi ha els horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant de l'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu molt guais, que formen part de l'assemblea també molt activament i també li dona molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
1: tallers de cuina, tallers de costura,
0: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet ara les coses, perquè, bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres...
2: Sí, de que evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una

0: lectura diferents de molts conflictes que atravessa la gent i que ens atravessen a tots, i sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora al final.
1: Si volem saber les activitats que esteu fent a Cal Suís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
0: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís. Després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi. Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem. Sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
1: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Cal Suís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot, primer, anant-hi, es pot anar físicament, eh? Es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
2: És aquest.
1: El reconstruïm aquest mateix,
0: calçuis@gmail.com.
1: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
0: Sí, les necessitats que tinguin, correcte. Val.
1: I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades, eh?
2: Sí, també hi ha, està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs es diu que es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
1: Clar. I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat, Cal Suís, no cal?
0: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies, que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
1: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Ben Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
0: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
1: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuís@gmail.com.
2: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir Cal Suís és, l'ha de respectar i, lògicament, l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és un és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar el que t'has embrutat. Per posar-te un exemple, eh?
1: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol element.
2: Qui fa servir l'espai és el qui l'ha de cuidar.
1: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de primavera. I per què la feu, quin és el motiu, hi ha alguna data?
0: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Calsuïs, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera pues, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment pues, els caus també, que els caus del poble que formen part activa també de Calsuïs, normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. La última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Calsuïs, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
2: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, al novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Ara, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, està, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
0: El resurgir.
1: Bueno... El ressorgiment.
2: Exactament. De Calsuïs, vull dir, o sigui, Calsuïs a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
0: Que maco, això que
2: sí. Sí, està molt bé.
1: I a més a més, si la festa és al novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. És l'inici d'una cosa i és un número molt potent, l'1, vull dir que està bé està que bé. Aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1, eh? Vale.
2: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
0: De maig, sí.
1: Cap a finals de maig, penso que les feu.
2: Mitjans finals.
1: Calsuïs recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses. I també Calsuïs plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Uh-huh. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara... Ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, eh? Però ara per ara, vosaltres que esteu a Calsuïs i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que als anys 90? O pitjor?
2: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
1: Ho farem.
2: Jo, com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
1: I, per això t'ho pregunto.
2: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar... i si passes t'ensopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
0: Trobem jo prefereixo un pla urbanístic, gegant, no?
2: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'associació de veïns.
1: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Calsuïs també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats, d'Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
0: Correcte.
1: Teniu intercanvis,
0: sí, sí,
1: amb
0: al
1: altres
0: final,
1: entitats.
0: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo, des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara que els fuis, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt, molt clars Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és, i des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
1: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al pla Caufec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. Mm. I ara veig gent molt jove, sí, com l'Edu, i de més joves que ell. Sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
2: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran, com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
0: Molt gran,
2: no,
0: que molt gran, d'acord.
2: Molt gran tampoc.
0: No ho entengueu malament, però molt gran d'acord.
2: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu, arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre'n de tothom.
0: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo, per exemple, com a membre de l'Assemblea de Cal Suís, també em sento un afortunat en compartir assemblea en un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera, o heu viscut situacions molt similars, però l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de Cal Suís, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
1: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmet moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat que voldríeu dir que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Cal Suís, alguna cosa que no hem explicat?
0: Jo, a mi sempre s'han passat pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i a portar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea. Perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que Cal Suís ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
1: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic, que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
0: Molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís. Gràcies.

0: crec al Suís.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

0: jardí.
1: El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes. L'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ells ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat, doncs, els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu, doncs, és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls hi va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar aquest, per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues...
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo. s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí, a Esplugues, el que hauria ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola... Per tant,
1: Sant Pere Màrtir...
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com... i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
1: Doncs, uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistint a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui...
0: Poder una entitat exigir més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la, sí, muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues, i que ells amb molta il·lusió el van anar fent créixer, i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florença.
1: Sí.
0: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí. Que hi haurà algú més que jo, bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són la una del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui tenim amb nosaltres en Jordi Udina i en Joan Maria Puiggròs. Ens venen a parlar d'aquest llibre, La veu d'un poble, 1906-2006. 100 anys d'història. Benvinguts a tots dos, Jordi i Joan Maria.
4: Hola, què tal?
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per ser avui amb nosaltres. Aquesta veu d'un poble, aquests 100 anys, de què parla? Perquè aquest és el títol del llibre, però quin és el contingut del llibre?
4: Bé, doncs, és la història de l'Avenç, els 100 anys d'història de l'Avenç, 1906-2006, cosa que fora de petites implicacions, no sé, del Pasqual Joan, a l'abans, a la crònica Vida Esplus, no, fins ara no hi havia ningú dedicat, esmerçat tanta documentació junta com en aquest llibre, la veu d'un poble.
3: Per tant, tenim davant nostre aquest llibre que parla dels 100 anys de la història, de l'Avenç, i que aquesta història la tanquem al 2006.
5: Efectivament. Jo podria afegir el que acaba d'explicar el bon amic Jordi Udina, de que hi ha un deure cívic d'explicar què és el que han fet cents i cents de col·laboradors que s'han ajuntat fraternalment i han lluitat per una causa comú, que és la causa de la cultura, de l'esforç, de la perfecció del cant coral o de la poesia o de l'art escènic. Tot això s'ha d'explicar. I han passat molts anys, nosaltres només hem agafat un segle, però han passat molts anys d'absolut silenci i la gent no coneix què és el que han fet molta gent, molts treballadors, molts col·laboradors del Centre Cultural de l'Avenç. Aleshores, doncs, l'objectiu del nostre llibre és, doncs, d'explicar, doncs, la tasca feta, els problemes, la vida, el desenvolupament d'aquest centre que recull la lluita de molts espluguins pel benestar social del poble.
3: Doncs anem a començar per aquest any 1906, que és l'any de fundació de l'Avenç. Expliqueu-me per què es funda aquesta entitat aquí a Esplugues i posem-la en el context polític i social del moment aquí a Catalunya.
5: Bé, aquest és un tema força interessant, però hauríem de retornar a mitjans del segle XIX. En segles des de la invasió dels espanyols a Catalunya el 1714, hi ha un decaïment o una frustració del poble. La cultura corre de forma paral·lela, la mateixa sort queda estancada, queda absolutament restringida. Això significa que al cap d'uns segles, mitjans del segle XIX, hi ha un sentiment generalitzat de que hi ha un substratum, una cultura, una base, una riquesa comuna de tot el poble que s'expressa en literatura, en música, en costums, en cants, que són radicalment diferents de l'espanyolitat que hi havia imposada fins a aquell moment.
3: Una de les parts fonamentals, a part de tota la lluita cultural que tenen els centres culturals d'arreu de Catalunya, que es diuen Ateneus, en aquest cas aquí a Esplugues, i n'hi ha alguns més que es diuen Avenç, un dels elements aglutinadors que l'has nomenat són les corals a través de Josep Anselm Clavé.
5: Sí, sí. És clar, aquesta frustració es manifesta a través de la creació de centres socials que aspiren a millorar tot l'estatus social. La gent ha de llegir, la gent ha de participar en teatres o artes escèniques, la gent, doncs, ha de cantar o s'ha de trobar, la gent també ha d'estar en els cafès i xerrar i discutir de tot. i és el que es fa aquí a Esplugues, però això és un fenomen col·lectiu de tota Catalunya. I... millor dit, és més aviat dels Països Catalans, perquè és una assignatura pendent des de la dominació filipista.
3: Un element que també engloba tot aquest concepte és que també hi ha un objectiu d'alfabetització d'aquesta classe obrera a través, doncs, del cant, de les xerrades i del teatre. És una altra de les funcions. Per tant, és molt important per la història de Catalunya la fundació de tots aquests ateneus al llarg del territori. I anirem concretament a Esplugues, 1906. Estava ja ubicat on estem ara, aquí al carrer Àngel Guimerà, al primer edifici de l'Avent Centre Cultural. Estem aquí en els fonaments del 1906?
4: No. El 1906, en Pau Pujol i Vilà, que és l'ideòleg, el fundador de l'Avent, lloga un celler que hi havia precisament aquí, uns 50 metres d'aquí, a Cal Brilles. Lloguen per estar-se'n allà i tenir un dels cellers va ser la sala d'actes, el teatre, i funden el 1906, i calculem que a finals del 1906, octubre, novembre, cosa per la qual sempre s'ha celebrat aquí la Setmana del Soci al novembre, perquè pensem que va ser a finals d'any, perquè tota la documentació que hem trobat ja està més cap al 1907, com és els estatuts, l'estatut de l'Orfeó, parlen de l'acadèmia, no acadèmia de declamació, que llavors es deia agrupació teatral, no sé com ne deien, l'Avens, precisament amb S, no amb C. Això ho tenim recollit en el llibre, es veu. Doncs decideixen fundar l'Avens i s'estableixen allà, on ara hi ha el casal Robert Brilles.
3: Però en el celler, a l'espai físic, seria on està ara el nou edifici.
4: Sí, exactament.
3: No parlem de la masia, del nou edifici.
4: No.

0: Fins al 1923, calculem 23-24, que van venir aquí on estem ara. El 23, 20, no sé, no sabem quan van trigar exactament a construir-lo, perquè ho feien els socis que eren paletes, venien aquí els dissabtes i diumenges, a part de fer l'esmorzar, doncs contribuïen a aixecar l'edifici, no?
1: Per tant, ja fem un salt del 1906 al 24, i també hi ha un salt polític al país, amb aquests anys, un petit salt.
2: Més que salt, era una cursa d'obstacles, perquè sí. Comença ja l'època de la dictadura. Penseu que havia un dels caps de la dictadura, estava vivint aquí dalt a la part alta d'Esplugues. I a més, quan hi ha dictadura, les coses canvien molt per la prudència que requereix aquest tema, eh?
1: Parlem de la dictadura d'en Primo de Rivera, sí, que la gent no confongui ara amb el Franco, del 1924, eh?
2: Sí, esclar, la dictadura és que som un país de dictadures, clar. Aleshores, de la dictadura Primo de Rivera va derivar a la República, i és quan l'avenç es llença cap endavant. Això és un tema que potser cal tractar a part.
1: Perquè, clar, en els anys de dictadura, tant d'en Primo de Rivera com la d'en Franco, tots aquests espais culturals, obrers i molt propis a uns pensaments d'esquerres, pateixen.
2: Sí, sí, no se'ls pateixen, sinó que són radicalment prohibits. El nom, prohibició en molts llocs de ballar sardanes, després la qüestió cultural reduïda al mínim, la imposició del castellà i de les costums i de moltes coses. Una dictadura és realment un tema sagnant, eh?
1: Per tant, Jordi, hi haurà algunes èpoques que t'haurà costat documentar, trobar, sí, fotografies, trobar informació?
0: Sí, sí, moltíssim, sobretot aquests primers 24 anys o potser més, els primers 30 anys, tot i estant aquí m'ha costat trobar documentació. Però bé, abans de fer el salt cap aquí, cap on estem ara, hem de remarcar molt la presència de l'Àngel Guimarà, que va estar allà en el edifici Brilles, de Cal Brilles. No parlem, de Caves Margueri, perquè tot això va ser després. De Can Brilles, del celler de Can Brilles, allà va venir, em sembla que era entre el 19 o el 20, l'Àngel Guimarà, que va ser el dia que es va posar el nom al carrer Àngel Guimarà, perquè abans es deia Llobregat, aquest carrer. Ve l'Àngel Guimarà, es representa una obra de teatre pel grup de teatre d'aficionats que es deia L'Ànima Morta, i es fa una festa entre el teatre, que ve l'autor i que es canvia el nom del carrer, i això va ser un dels actes més rellevants de l'època d'allà, de Can Brilles, de l'avenç a Can Brilles.
1: Jordi, com has anat recopilant tota aquesta documentació per poder fer el llibre, i quant de temps has trigat a tenir-ho tot? T'ha costat, eh? Per la cara que m'està fent, que ja ens agradaria tenir ara aquí una càmera i passar-ho pel canal de televisió de la ràdio, que no és el cas, eh? La cara que han posat tots dos.
0: Sí, sí. Bé, mira, tot això ve a l'any 2006 amb l'Antoni Llames, que diem hem de celebrar el centenari, i jo proposo donar als socis com un petit fascicle de la història de l'avenç, perquè no, ja com t'he dit abans, no existia res, absolutament res. Comencem a buscar i no trobem res, res de res. O sigui, mira, aquests llocs on la Junta canvia cada 4 anys, és molt difícil de que hi hagi algú que sigui al corrent d'un arxiu, i o sigui, van passant les juntes, van passant la gent, però no queda cap pòsit. O sigui, això per una banda. Després la guerra, el 36, que l'avenç la van incautar la CNT i la UGT, i va desaparèixer tota la documentació, per tota, i els diners que hi podia haver també. Això, entre això i l'any

0: 69, el gran incendi que hi va haver i que les juntes, doncs, bueno, per espai a la secretaria no es podia guardar tota la documentació, resulta que ho guardaven en una dependència que hi havia sota l'escenari. Llavors allà neix l'incendi i es crema tot. O sigui que, de fet, només trobem papers, documentació, fotografies i coses del 70, del 70 cap aquí. O sigui, no vam trobar absolutament res.
1: Com t'ho has fet, aleshores?
0: Bé, doncs mira, donant veus a antics socis que si tenien fotografies, que si papers, fins al... Precisament per fer l'edifici aquí, recordo que es van fer unes accions, es van emetre unes accions de 50 pessetes aleshores, i el Can Brilla, el Jaume Mas i la Roser Brilla, allà vaig trobar una d'aquestes accions que surt en el llibre, i coses així, anar a Cal Fuster, el Gaietà Fuster... fotografies de quan els embalats aquí feien els embalats aquí a l'Avenç. Tot això s'ha anat a poc, és una feinada d'anar parlant amb tothom i que t'ho deixin i escanejar-ho i tornar-ho de seguida. Bé, en fi, i així, bé, el temps són més de 10 anys, perquè el 2007, quan amb en Toni Llames ens proposem fer això, no trobem res, comencem a buscar, doncs del 2007, que ho vam reemprendre amb en Joan aquesta tasca, doncs imagina't, que jo calculo que uns 14 anys.
1: I aquesta feina l'heu pogut fer gràcies a que vosaltres sou dues persones molt implicades amb l'entitat i coneixeu a moltes persones que han format part de la història de l'entitat i us heu pogut posar en contacte directe amb elles, perquè si no hauria estat molt més difícil. O fins i tot, me'n vaig més enllà, si no haguéssiu estat implicats personalment, poder ningú hagués fet la història de l'Avenç.
2: Certament, jo permetava que faci quedar la mar de bé el meu company, perquè ell va ser un home tipus formigueta que ha anat recollint tot d'informació i fotografies i relats i els ha anat arxivant, i tot això és el que ens hem trobat per poder confegir el llibre. Però respecte a la nostra implicació, home, tots dos som gent de l'Avenç, gent que ell, amb 56 anys, és una mica més vell que jo. I jo, 54, o sigui, ja mig segle i passa de mig segle. Però què significa això? Que un ciutadà...
0: 56 i 54, d'activitat aquí a l'Avenç.
1: D'activitat...
0: No que, que els tenim...
1: No. O sigui,
2: No, ara molts més.
1: Sumeu-li, atenció, oients d'Esplugues FM, sumeu aquestes dates 30 anys més, que és l'edat real que tenen.
2: Sí, clar. Sí, perquè ell encara és un jovenet al costat meu, sí. Però això ja passa als 80. Però he de dir que la projecció individual d'una persona, i em vaig apuntar, si ara porto 54 anys, era en plena joventut, jo em sentia cridat a participar en quelcom col·lectiu al servei del país. Parlo de Catalunya, evidentment. Però és que he participat tant que jo em sento part de l'Avenç. No és que l'Avenç hagi pujat gràcies a mi o gràcies al Jordi, que Déu-n'hi-do el que ha fet també, sinó que era la nostra obligació de portar el bo i millor que teníem nosaltres pel bé del país, i això a través de l'Avenç, que era una eina i que segueix sent una eina social de millorament del poble.
1: Doncs ara anem justament a parlar d'aquesta part, de la vostra implicació a nivell personal. Jordi, tu quan comences aquí a col·laborar amb l'Avenç activament a nivell personal i t'impliques?
0: No, començo pues, als 14 anys al teatre. Entro al grup de teatre, allò es deia Acadèmia de Declamació, entro allà i de seguida, no sé per què, entro o m'agafen amb una comissió de festes que paral·lela a la junta de l'Avenç hi havia una comissió de festes que és la que organitzava balls, en fi, les festes, no? A part de la Junta. I allà, doncs, amb el Cosme Seguí, de la pasteleria, Héctor Maiquez, Roca del Río, en fi, formem res, tres o quatre, formem una comissió de festes. I comencem a organitzar balls, els diumenges a primer amb discos i després amb conjunts en viu i, bueno, i així. I paral·lelament amb el teatre, amb el començo l'any a fer teatre, bueno, també ho especifiquem aquí. Va estar 30 anys fent teatre. O sigui, començo amb l'Hereu i la Forastera, d'aquells paperets de hola, bon dia, sóc aquí, el jutge té raó, recordo que deia el jutge té raó i prou, això era valia més el vestuari que em van col·locar que les frases que deien. I vaig acabar el 82 amb el Bala Perduda, perquè ja vaig veure que no podia, no em podia estudiar tota l'obra de memòria.
1: Hi ha més implicació teva, perquè també formes part, més que formar part, ets l'impulsor, el que porta tota la càrrega d'Imatge 74.
0: Exacte, el decurs de tot d'aquesta... això del teatre volia dir, doncs, sembla que era tres cops a la setmana, assajar a les nits, de 10 a 12. I la comissió de festes, doncs, era el dia que, sembla que era els dimarts, que hi havia reunió, vol dir que ja començava a estar quasi tota la setmana per aquí, no? I fins que neix l'oportunitat de formar una secció de fotografia. Comença amb Imatge 74, amb fotografia, exposicions, concursos... De fotografia passa a Cinemater, i del Cinemater al Cineclub. I això es tradueix en 42 anys d'activitat.
1: I aquí és quan et conec jo, Anna, tu, amb el cineclub que feies aquí, al Teatre de l'Avenç, que venia amb Villatoro a fer els...
0: Villalobos.
1: Villalobos, això, Villalobos. I la meva memòria també falla, ja. Ja vaig pujant d'edat. I has fet més coses, t'has implicat en més projectes aquí a l'Avenç. A part d'Imatge 74, vas ser un dels fundadors de Ràdio Estudi Esplugues.
0: Sí, també l'any 81, amb el Ramon Rioja, el meu germà, el Toni. Mira, tirem endavant una ràdio local, i que dura també 23 anys. Afortunadament, totes les accions que hem emprès han sigut de llarga durada, eh? No ha sigut qüestió de 4 dies. Fent el llibre, per cert, que també hi surten, resulta que l'any 51 ja van crear una emissora.
1: Sí.
0: Vaig descobrir que la Ràdio Estudi Esplugues no va ser la primera, sinó que n'hi va haver una que era...
1: Ràdio Unión amb Sant Just.
0: No.
1: No es deien Ràdio Unión al principi, no?
0: No, aquesta era la ràdio que hi havia al poble, Ràdio Unión, però a l'Avenç van crear una emissora i els dos programes que ho constaten, es deia emissora del Centre Cultural. Sí.
1: I ja en parlarem més endavant.
0: El Jordi Castells i potser algun Almató també hi havia, eh?
1: Hi havia un Almató.
0: Sí.
1: Exacte, que són els que es van fusionar després amb els de Sant Just. I de Sant Just ja vam passar a altres zones del Baix Llobregat i cap a Barcelona.
0: Doncs aquí reproduïm els dos programes aquests que potser només van fer dues emissions, no ho sé, eh? Però no, perquè em sembla que parla d'alguna més. Però després de l'obra de teatre feien una emissió cara al públic amb disco sol·licitat i jo que sé, que ja, ho explica ja. Jo sóc partidari de recomanar a la gent que miri, que llegeixi el llibre, que es llegeixi els programes, perquè donen moltíssima informació.
1: Ara anirem amb en Joan Maria Puiggròs. Quina és la teva implicació i com entres tu aquí a l'Avenç i les tasques que hagis pogut realitzar?
2: Bé, arrel del meu casament, amb una noia d'Esplugues, esclar, em vaig espluguitzar, per dir-ho així, i entro, jo estava vivint a Sant Just i vinc a residir aquí a Esplugues a partir del 1966. El 1968 ja m'incorporo com a soci, em van doncs recolzar el president, el Vicentó Bonet i el Joan Brilla, sí, el Joan Brilles, i el 68 vaig entrar al Centre Vents. Aleshores, la meva actuació, esclar, es dedicava només a saber una mica com estava tot, perquè jo dintre del món doncs, de les associacions era bastant nou, però sí que em vaig anar incardinant de mica en mica, em vaig anar complicant de mica en mica, i esclar, jo, com que no era massa addicte al règim franquista, doncs veia que hi havia coses que no m'agradaven gens. I va ser quan hi ha l'incendi que es crea, incendi de l'Avenç, es crea una comissió gestora. I això em dona la idea de muntar un equip que pogués donar la volta a la junta, naturalment franquista, franquista 100%, que hi havia i que seguia els dictats del règim, per tal de canviar la situació. Llavors em vaig veure secundat de seguida doncs, per un Llames, per un Jordi Udina i per altres companys, però de fet dic jo, el mèrit va ser de tots, que tothom va posar-hi el cap, i això és un tema que desenvolupo aquí i que explico, i vam aconseguir de canviar tota la junta amb una hàbil maniobra de sessions de reunions de tots els socis, de canviar tota la junta i canviar el signe amb el qual treballava l'Avenç. I aquesta va ser la meva actuació. Vaig ser president un cert temps, però, esclar, si havíem de canviar la junta, també havia de durar poc. O sigui, vaig estar un any o dos de president. I ja està, la meva missió complida. Està molt, molt especificat i molt clar tots els motius que fonamenten aquesta acció, que per mi va ser bàsica, que és la creació de l'equip A70. Estàs conforme?
0: Sí. I tant. Allà va començar tot. De fet, es va acabar una època i va començar una altra. Sí.
2: Una de les coses que fèiem era, vam inaugurar l'època dels, diguem-ne, d'aquella espècie doncs, d'instal·lació, de planning, que era motiu de burletes per part de la Junta, perquè pensaven que això era perdre el temps. La planificació, que durant un temps eren fitxes i que avui dia es fa amb ordinador, però es posaven fitxes, i nosaltres el que fèiem era duplicar l'acció de la Junta Directiva per anar preparant un equip. Això era un sistema que ja utilitzaven des de feia molts anys els moviments d'esquerra, però d'anar ocupant el lloc dels dirigents per tal de saber com anava una cosa i els problemes que comportava. I això va ser el principi de la meva acció.
0: Cada 4 anys es canvia, aquí, encara ara es canvia la junta, la meitat de la junta. Llavors vam trigar, això, els primers 4 anys vam canviar la meitat i els següents l'altra meitat. I totes anaven nodrint de gent de l'equip A70.
1: Per tant, trobarem que el punt d'inflexió, el gran canvi que hi ha polític a l'Avenç Centre Cultural és gràcies, per dir d'alguna manera, a l'incendi que a partir del 1970 dona l'oportunitat per fer 69. Aquests canvis.
0: L'incendi el 69, però, sí, però l'equip a 70, un any després, sí. Comença la...
1: Clar, hi ha una evolució, l'incendi el 69, sí. I dona pas a aquestes noves propostes que en Joan Maria Puiggròs fa a la nova Junta, i a partir d'aquí doncs, hi ha un altre caire. Afortunadament ja estem parlant d'un canvi de junta 70, 72, 74,
2: no, democràtic,
1: en el que arriba el 1975 amb la mort del dictador, d'en Franco, sí. I aquí ja hi ha un pòsit democràtic i d'esquerres, com sempre han tingut els centres culturals, sigui Avenç o Ateneus, a Catalunya.
2: Doncs sí.
1: Doncs escolteu, La veu d'un poble, 1906-2006, 100 anys d'història de l'Avent Centre Cultural. Avui estem amb en Joan Maria Puiggròs i amb en Jordi Udina. Expliqueu-me com està estructurat aquest llibre.
2: Per fer-ho el més reduït possible, aquesta informació, jo us puc comentar de que sota l'índex hi ha una presentació per explicar els orígens de l'Avent i hi ha uns articles o uns apartats que van revisant acuradament el que significa l'evolució de l'Avent fins als nostres dies. Parla la primera etapa, doncs, d'un avenç molt elemental, aquí al Margarí. Després hi ha el centre d'avenç en trànsit vers la Segona República, molt problemàtic perquè la dictadura estava, el que es diu en castellà, ojo a visor, perquè el primer que caia li caia el cop de pal. Després hi ha un factor importantíssim en aquesta època, que és quan hi ha la irrupció o el triomf del republicanisme, apareix aquí a l'avenç el grup excursionista germanor, que és transcendental perquè és dintre d'un poble que hi havia uns 2.000 habitants en aquella època, era un element d'uns 200 joves profundament catalanistes, independentistes, organitzadíssims i que van fer una tasca immensa. Estaven emparats per l'avenç. Aquí és a dir que el gran president que va tenir molta vista i del qual parlaré sempre bé, va ser el president Argemí, que va veure lo necessaris que eren el Club Excursionista Germanor. Per això, el 72, que per cert va coincidir amb la meva presidència, vam poder recollir tots els escoltes d'Esplugues que hi havia en aquell moment, que estaven en situacions bastant complicades vinculats a la parròquia, els vam encabir aquí a l'Avenç. I ara celebren no sé quants anys fa allà, 70, doncs fa gairebé 50 anys, ara ho celebraran. Això, tenir joventut aquí, és essencial. I la continuïtat de les escoltes és essencial, perquè és el que la seguretat de que els ideals de l'Avenç seguiran endavant amb la vida adulta d'aquests xicots. Després, clar, hi ha la preguerra civil, la irrupció dels sindicats, que van ser una irrupció ferotge. Després, la guerra civil. Després, quan els sollevats franquistes omplen tots els carrers i manen. Anys en canvis profunds a l'Avenç. Significa que creen una comissió gestora addicta al franquisme. En realitat, no puc, prefereixo no dir noms, però primer va haver una gent que va fer el possible per salvar l'Avenç, però després hi va haver gent molt assenyalada, fidel al franquisme. Després, arrel de l'entrada del gran president que va ser en Llamas, Toni Llamas, sí, comença una evolució enorme i comencen a haver seccions filials i seccions adherides, que tot això està explicat en el llibre. I també a continuació s'especifiquen actes de tipus social i és quan es comença arrel de l'incendi a refer el possible l'Avenç, que ha quedat. Es poden arreglar moltes més coses, me'n sembla, i es faran, però això no es pot fer en 4 dies. Finalment, el llibre parla de documents significatius, com és, per exemple, doncs, la celebració del centenari de l'Avenç, les juntes directives, els estatuts i reglaments entre el 1905 i el 2005-2006. Com a cosa anecdòtica, diré que va haver alguns estatuts que esmentaven la presència de les dones com a hembras con igual derecho que otros, que los socios con igual derecho que los otros, bueno, això ja ho veureu, que està en el llibre, con igual derecho que los otros socios masculinos, que en realitat no va ser mai fins a la vinguda de la democràcia. O sigui, la dona va ser postergada, oblidada i deixada de costat fins que va haver un canvi profund.
0: I a les assemblees no tenien veu ni vot.
2: No, perquè eren unes assemblees de segona categoria.
1: I a més, ara les juntes de l'Avenç han de ser sempre paritàries, vull dir...
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Ara som les mateixes homes la dona, que dones.
2: La dona és diferent. Aquesta diferència fa que calgui arribar a un acord per exposar les formes de veure la vida i les coses i la realitat, i és aquí on han d'intervenir les dones, que són igualment capacitades que un home.
1: O més.
2: Sí, i finalment acabo el llibre acabem el llibre, perdó, tots dos, eh? Amb personatges il·lustres. N'hi ha molts de, han hagut molts de personatges il·lustres que han sigut veritables patriotes i veritables delils del moviment social i polític, sí.
1: Perquè en Jordi abans esmentava que Àngel Guimarà havia estat aquí a Esplugues a la primera època, quan s'estava al celler, i a mi m'ha vingut a la memòria que en Joan Tomàs també havia estat aquí a Esplugues, que era un gran patriota que buscava totes les tradicions, també havia passat per aquí, i a més en Joan Tomàs havia estat un parell d'anys director de lo que ara seria la Coral, que abans era l'Orfeu.
2: Sí.
1: Per tant, sí que en aquest llibre recolliu totes aquestes grans personalitats del país que havien passat per Esplugues.
0: Sí.
1: Més si tenim en compte que tu abans comentaves que en la dictadura d'en Primo de Rivera hi havia també una persona important o una persona en el seu organigrama que vivia aquí a Esplugues. Sempre anirem trobant a través de la història del país que hi ha persones que estan a Esplugues. I, per exemple, amb Pujol i Bausis, tot el tema de la ceràmica de les que hi havia aquí a Esplugues, les bòbiles, tot això és superimportant per la història de la nostra ciutat, tota l'època del modernisme, que encara no sabem exactament quina va ser la importància d'Esplugues dintre d'aquesta història del modernisme i de fer les rajoles i de dissenyar-les i fabricar-les.
0: Sí, hi ha una cosa de la que em sento molt orgullós i és haver reproduït el terra de ceràmica que hi havia a la sala, del teatre,
1: sí,
0: donat pel Pau Pujol, i que es va perdre durant l'incendi, es va perdre tot. Però resulta que a través d'unes fotografies que em van deixar, es veien perfectament el terra de la sala, amb uns balls i un carnestoltes, i a base de... les vaig ampliar i anar comptant rajoleta per rajoleta, perquè eren unes rajoletes sisavades molt, molt petites, vaig reconstruir i està aquí, està reproduït tot el terra amb els seus colors originals i tot. I una altra cosa que he reconstruït és l'arbre genealògic del Pau Pujol. En fi, he reconstruït com era i com va ser el seu... Perquè en la inauguració de la sala Pau Pujol, que és la que es va començar fent les projeccions del futbol en pantalla gran, aquesta sala van venir una neta del Pau Pujol, la Carme Sala, va venir i vaig ensenyar-li l'arbre genealògic que havia fet de la família.
1: Com que el llibre acaba el 2006, evidentment hi ha aquesta darrera fase de la història de l'avenç que no surt reflectida. Quan es va fer la reforma del bar, hi ha com una simulació de les rajoles modernistes, que no és fidel, que no és fidel a tot el gran moviment que va haver aquí a Esplugues, però sí que és veritat que quan entres al bar de l'avenç, veus aquest trencadís amb aquestes columnes, veus aquest disseny d'aquestes rajoles i el sostre amb aquestes al·legories a el que seria la rajola modernista, i bueno, t'ho recorda, eh? Després hi ha la fotografia en el bar, que hi ha l'antiga sala,
0: sí,
1: que està tota plena de persones. Només volia fer aquesta referència, que les persones que llegeixin el llibre i vegin que s'acaba el 2006, l'únic motiu és perquè s'ha volgut fer 100 anys de la història de l'avenç.
0: Sí.
1: No hi ha cap altre motiu de fer el tall al 2006.
0: No.
1: Que no hi hagin susceptibilitats de dir, ei, aquí hi ha una part de la història que no està en aquest llibre.
0: No, és que va néixer com un llibre del centenari.
1: Exacte.
0: Ja passa que s'ha trigat tant de temps
1: a
0: donar-li llum,
1: sí,
0: la llum que...
1: Però voldria deixar clar, que no hi hagin susceptibilitats de que es fa el tall al 2006, no hi ha cap altre motiu de fer 100 anys de la història de l'avenç, Centre, sí, Cultural d'Esplugues, sí, de Llobregat.
2: Nosaltres estaríem molt contents de que hi hagués
0: que algú s'animi
2: el 2006
0: a fer,
2: sí,
0: la resta.
2: Però esclar, amb la feina que hem tingut, hem estat 3 anys treballant com uns lleons per poder treure tot això, i la quantitat d'hores i hores i hores i hores i hores que hem passat per fer això, i creiem que era la nostra obligació de que sortís això però a la llum. Però després d'això hem complert el que era necessari de fer, però jo ho deixem pels nostres nets o bisnets que puguin acabar. Bé, jo crec que fent quedar l'avenç bastant bé, en el sentit de que ha sigut una lluita del poble per salvar les seves tradicions, la seva llengua, la seva història, la seva cultura, ha sigut socialment. I ara aprofito per dir una cosa. Hi ha molta gent que confon, i és un tema una mica delicat, però ho explico molt breument, hi ha molta gent que confon la missió d'un ajuntament amb el que fa l'avenç. No és que es pugui comparar que un és superior a l'altre, això són diferents absolutament. Fruit de la derrota del 1714 es creen uns ajuntaments i que són els que han de, i han de fer-ho, han de regular tot el recollir els diners que aporten els perquè s'han de fer carrers, s'han de fer places, s'han de plantar arbres, ha d'haver una policia, s'ha d'ajudar, però un ajuntament no és mai la que genera, diguem-ne, directament cultura. Ho pot fer també, però no és l'única missió seva. Seva missió és fer de regulador de totes les necessitats del poble i fer, doncs, de vasos comunicants, de la riquesa general i controlada que sigui ben aplicat. Això crec que és el correcte. Ara, no es pot pensar de que sigui l'única. La tasca d'un avenç que està ple de socis que lluiten i perden les seves hores pel bé dels altres socis o dels altres espluguins mereix una altra lectura, i és la dedicació d'hores lliures, que no cobren ni 5, que estan demanant sempre ajuda a l'Ajuntament perquè és d'on hi ha una captació de diners, i això legalment, amb honor a la correcció política, han de ser aplicats sempre de forma adequada a les entitats perquè puguin fer aquesta tasca. Que no cobren, és una tasca voluntària, però amb això és la forma d'aixecar un poble també.
1: Abans heu comentat uns 10 anys de recopilació de documentació. Tu ara dius, Joan, hem estat 3 anys amb molta feina i recopilant. Ja veig que aquí hi ha com dues fases del llibre. La primera, que és la recopilació de tota la documentació, tota la feina documental,
3: que seria
1: la part del Jordi Udina.
3: Jo li passo 4 sí. exemplars de... És que primer, amb el Toni Llames, vam decidir fer una història gràfica de l'avenç. És a dir, a base de fotografies, programes, que jo tenia col·leccions que m'havien deixat, perquè aquí hi ha, que potser algun dia sortirà, una col·lecció d'en Gaspar Batllori Sala, de programes de teatre, parlo de programes molt antics, però que és molt... trobo que llegint-los és tot una història, se sap qui era l'apuntador, qui feia de tramoista, qui feia... Verdaderament no cal escriure, només veient-lo ja atrau com a col·lecció, eh? Potser algun dia sortiria algun apartat d'aquestes col·leccions, però és quan li passo aquests 4 volums, que són cada 25 anys, li passo amb en Joan, més un de tota la documentació que havia extret de La Vanguardia, perquè resulta que fins a l'any 36 La Vanguardia, el corresponsal d'Esplugues era el Joaquim Rosal, Joaquim Rosal i Deix, va ser el corresponsal de La Vanguardia d'Esplugues fins a l'any 36, que això s'acaba, ja no hi vaig trobar res més. Però a La Vanguardia sortia hasta un naixement, un casament, tot el que el corresponsal deia, Esplugues ha passat això, fulano s'ha trencat el braç, hasta trobat coses així.
1: Com un anuari, gairebé, eh?
3: Sí, tot sortia. I clar, vaig començar a trobar coses i llavors vaig començar a trobar que l'avenç havia fet canvi de junta i et deia tu tota la junta nova, els sortins, els entrants, i això va ser per mi la salvació per il·lustrar aquests anys que no tenia absolutament cap informació.
1: I per tant, tota aquesta informació que tu tens recopilada passa a en Joan Maria.
3: Sí, i són aquests ell, 3 anys que llavors ha vingut la...
1: Clar, perquè tu ja amb l'experiència que havies tingut dels teus llibres que ja havies fet altres llibres, doncs ja comences a repartir tota aquesta documentació i a fer tots els capítols i l'evolució.
2: Deixem parlar una mica bé del meu company, el Jordi Udina. Si no fos per ell, no s'hagués pogut fer aquest llibre, perquè va donar un material formidable. Sí. Jo, que m'he limitat, ha sigut purament doncs, d'explicar-ho el millor possible, i després ha hagut gent que ens ha arreglat una mica, i hi ha hagut repeticions, hi ha hagut nyaps i tot, però ho hem anat polint. Ens ha costat bastants diners perquè això també s'ha de pagar, la correcció del text i de tot, eh? Mm. Però si no fora per la seva feina, no hagués pogut organitzar cap llibre. Ara, és clar, s'han trobat la fam i la gana. Doncs, tots dos, vale, som-hi, anem a fer-ho. I jo estic molt content d'haver treballat amb ell, però li dec molt amb el Jordi, eh? No és veí meu, el llibre, eh? És de tots dos.
1: Una vegada teniu tota la documentació recopilada, estructurada, hi ha una tercera fase, que és la de portar a compaginació, a correcció. Això ha sigut una altra feina. Sé que heu portat tot el llibre a corregir, a l'estil, també.
3: Sí, sí, sí. La compaginació l'he fet jo, eh? La...
1: Tu mateix,
3: sí,
1: tota?
3: Sí, sí, el que, com se diu, maquetació.
1: Exacte, l'has fet tu.
3: La primera vegada que m'hi poso.
1: I ho has passat a impremta?
3: Sí. Sí.
1: Ho han fet, on s'ha imprès al final el llibre?
3: Es diu aquí, Gràfics.
1: Són d'aquí d'Esplugues,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, aquí al carrer Francesc Xavier, sí.
1: Per tant, tenim un producte de quilòmetre zero,
3: sí.
1: Fet per gent d'Esplugues, per espluguins, parlant d'un tema d'Esplugues, ha estat imprès per una impremta d'Esplugues. Donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres i sempre per acabar, que ens queden uns minutets, si m'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos, si voleu afegir alguna coseta d'última hora.
2: Però és millor no tocar aquest tema perquè tenim moltes coses a dir.
1: Jo voldria afegir una cosa perquè he sortit moltes vegades el nom del senyor Antonio Llamas.
2: Sí.
1: És una persona per mi que tinc un gran record d'ella. És la persona que quan es va muntar Ràdio d'Estudi Esplugues ens va acollir amb els braços oberts, ho va tenir claríssim, que l'Avent Centre Cultural havia de tenir la seva ràdio. De fet, tornem a estar aquí a l'Avent Centre Cultural i jo voldria fer una miqueta un paral·lelisme del Llamas amb la junta que tenim ara actualment. El Llamas tenia molt clar que l'Avent Centre Cultural s'havia d'obrir altres entitats, acollir-les, que vinguessin aquí, que si necessitaven un espai de reunió com és la Coloma, que no hem esmentat, a la Coral La Coloma, que sempre han estat aquí al Centre Cultural. També tenim altres entitats, que tu saps perfectament, Joan, que és el grup d'estudis, sempre que ho necessiteu veniu a l'Avens. També tenim la Crònica de la Vida d'Esplugues. Hi ha moltes entitats que sempre que ho necessiten. Aquesta nova junta està amb l'esperit aquest d'obertura que tenia l'Antoni Llamas, i jo reivindico aquest esperit de l'Antoni Llamas d'obrir l'Avens i ser més propera a tothom.
2: Bé, ja que toques aquest tema, permetem explicar-te que les juntes que van haver fins al nostre equip de la 70 era gent molt vinculada al règim, no vull dir que siguessin bones persones, al contrari, eren bones persones, però molt vinculades als condicionaments del règim. Aleshores, significa que l'avenç es va anar decandint de mica en mica, es va anar apagant, fins que nosaltres, el grup 70, va irrompre amb força. Un centre com l'avenç, si no està obert i dedicat al poble, a la gent, al país, no serveix per res. I aquest és l'origen dels ateneus i dels centres socials, que són elements per dignificar i millorar el poble. I si no es va amb aquesta filosofia, no serveix per res un centre d'aquests. Es converteix en una colla de senyors que es dediquen a jugar a cartes i al dòmino i prou. No, han de posar-hi l'esperit, i l'esperit mou muntanyes, i això és el que necessitem en aquest país, és les coses com siguin.
3: Fixa't que triguen 60 anys, o sigui, a crear-se les seccions, que va ser en l'època d'Antoni Llamas, però que fora del teatre i de l'Orfeó, que era l'època de la Fundació i de Can Brilles, no s'havia creat cap secció fins 60 anys després de la fundació, que la primera va ser Imatge 74, i ja va anar seguint totes les que hi ha actualment.
1: I tenim espeleologia amb el Gelade, amb el CEAS,
3: la Sardanes, tots van anar sortint després de 60 anys d'immobilisme, diguéssim.
2: Sí, que, per exemple, jo vaig intervenir molt directament per encapir la vida d'Esplugues aquí a l'Avenç, perquè jo pensava, home, és necessari de donar suport a una entitat com la vida d'Esplugues, i per tant estan treballant amb perfecta ajuda i estan ben assentats.
1: Perquè l'Avenç està donant a Xucluc, ell està donant espai a entitats com la Coloma, que té més de 160 anys,
2: sí.
1: que és la més antiga, de les més antigues de Catalunya,
3: sí.
1: I després tenim la Crònica de les Vides d'Esplugues, que crec que ara també té uns 72 anys de vida.
2: 59, del 59.
1: Sí. Des del 59. Val? Per tant, el 2019 van fer els 70 anys.
2: Sí, sí.
1: Eh? Val. O sigui que l'Avenç està acollint a entitats prou importants de la nostra població.
2: Jo estic des del 68 fent pràcticament un article cada 68, el segle XX, fent un article a cada...
1: Sí, sabem que ets gran, però no tant.
2: Bueno, sí que no corri la veu, sí.
1: No, doncs amb aquests dos jovenets que tenim aquí amb nosaltres, que són els que tiren endavant els projectes...
2: És la meva obligació com a ciutadà. Jo sóc el ciutadà Puiggròs, i prou.
1: Doncs fem ja el comiat. Hem tingut avui amb nosaltres en Joan Maria Puiggròs i en Jordi Udina.
2: Gràcies.
1: Per parlar del llibre La veu d'un poble, 1906-2006.
3: Així és.
1: Doncs llarga vida a l'Avenç. D'acord? I ens mirarem amb molt de carinyo, com ho heu fet vosaltres, aquests 100 anys d'història del Centre Cultural i Recreatiu Avenç Centre Cultural d'Esplugues.
3: Molt bé.
1: Una abraçada gràcies. Molt gran per la vostra feina i per deixar aquesta memòria històrica sobre el paper, que no es perdi.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
5: Esteu escoltant Esplugues FM.
6: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Breogán Tossar, que va néixer a Madrid i que també té influència gallega, ja que el seu pare és originari d'allà. Hola, Breo, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tu trobes que la cultura d'origen dels teus pares t'ha influït d'alguna manera?
1: I amb el nom i el cognom ja ho diu tot, no? Sempre que em presento a algú en aquest nom, doncs em pregunten i d'on és això de Breo, Breogán, no? Llavors ja he d'explicar les meves arrels. O sigui, la meva identitat i el nom diu molt, i el cognom també, Tossar, és un cognom ben gallec.
0: Sí, hi ha un actor famós, no?, que ha fet que es divulgués.
1: Sí.
0: I tu fins quan vas viure a Madrid?
1: No tinc consciència, perquè vaig estar els dos primers anys de la meva vida a Madrid i per tant no me'n recordo de res. Soc tarragoní, d'identitat tarragonina, no? No he vingut a Tarragona i tarragoní, de soc arrel.
0: Ja. I el Llogarret de Galícia, on va néixer el teu pare, i has anat anant?
1: Doncs sí, des de que era ben petit anàvem allà, es diu a Pena do Foixo, que està a prop d'una aldea, que és a Estrada, a prop de la província de Pontevedra, i sí, anàvem tots els estius i tinc un record molt, molt maco i sí, encara hi vaig. A més tinc un germà a Corunya i anem sempre que podem, sobretot aprofitant la calorassa que fa aquí a l'estiu, doncs anem cap a Galícia i allà estan les arrels també per part del pare i la família, no?
0: I la teva família quan va decidir venir cap a Catalunya?
1: Doncs va ser una mica l'espontaneïtat de la vida, no? Quan un no fa plans, no? Com deia John Lennon, no? La vida és allò que passa mentre que un va fent plans. Doncs meus pares mai s'ho van plantejar, no? Perquè el meu pare és marí mercant, o era, perquè ara ja està jubilat, i clar, va conèixer la mare a Madrid i necessitàvem viure un lloc de port. Per tant, va sortir l'oportunitat als remolcadors de Tarragona i van anar cap allà per aquest tema, perquè hi havia feina al port de Tarragona i va estar tota la vida treballant allà.
0: Sí. I què és el que et va fer decidir estudiar per mestre, no? Perquè de fet això que Humanitats ja és una llicenciatura i devies tenir algun convenciment molt profund, no?, que et portés a fer magisteri.
1: Doncs les ganes de canviar el món, no? Quan un és jove, no?, i té aquest ímpetu de voler canviar el món, transformar el món, per això vaig decidir fer magisteri, fer de mestre, apuntar-me doncs, a aquests estudis, i la veritat és que va ser una experiència molt bona, perquè gràcies a les beques doncs, vaig poder completar aquest estudi en magisteri a una petita universitat de Suècia, on vaig poder fer l'Erasmus i fer les pràctiques de mestre allà, en una escola pública de Suècia, i les vaig acabar també amb una altra beca internacional al Quebec, al Canadà, no?, amb una altra beca de fer les pràctiques. Per tant, vaig acabar doncs, aquestes pràctiques de mestre sense saber gairebé res de Catalunya, i quan vaig tornar, doncs sí, vaig estar 2 anys treballant de mestre aquí, a Torredembarra, i va ser una experiència molt bona, no?, com a mestre novell, però després d'aquests anys una miqueta inquiet doncs vaig tenir com la plaça, no?, de professor visitant en el programa del ministeri, i vaig anar 2 anys a Estats Units, a Denver, Colorado, a DPS, Denver Public Schools, on vaig tenir la sort de fer classe, no?, de tutor d'infantil i de segon de primària durant 2 anys.
0: I després d'estar en llocs on el sistema educatiu està molt més prestigiat que aquí, bé, jo conec una mica els països escandinaus, no?, i em fan com bastanta enveja, no?, sobretot per la consideració social que tenen els mestres allà i perquè tinc la sensació que són les millors persones de la societat, no?, les que accedeixen a fer de mestre. I després perquè no hi ha tanta burocràcia com hi ha aquí, diguéssim que està molt més descentralitzat, no? I entre l'Ajuntament, que s'encarrega de les escoles, i l'escola, hi ha un tracte directe, que no hi ha gent pel mig, diguéssim, no? Que jo vaig estar en una escola també a Uppsala i me'n recordo que això

0: molt important, que és la consideració social del mestre, no? Sembla que aquí als països mediterranis ens costa més això de ser mestre, no està tan ben valorat, no? D'alguna manera. Com a anècdota podria dir que em va sobtar molt als Estats Units, doncs, per exemple, una conversa típica que tens a l'avió amb una persona que, bueno, comences a parlar i acaba amb el tema de la professió, no? D'on ets i què fas? I quan dius que ets mestre de primària, em va sobtar molt que em va dir, de fet m'ho van dir dues persones diferents, dues dones grans, em van dir: gràcies per educar els nostres nens i nenes, no? Aquí no m'ho havien dit mai, no? Per tant, és una anècdota que reflexa com socialment es valora, es veu la importància del mestre. I fer de mestre penso que és una de les professions més importants i més maques del món, sobretot a infantil i primària. Secundària també, déu-n'hi-do, perquè els adolescents també necessiten bons referents i una bona guia, no? I tant. Però tot el que és l'educació obligatòria, des d'infantil fins a secundària, la veritat és que és una responsabilitat immensa, però immensíssima, i l'hem de valorar molt com a societat, perquè és el tresor del país, com tu dius, no? Els països escandinaus, els infants els veuen com el tresor del país, no? D'alguna manera. Per tant, hem de cuidar els nostres mestres, i tant.
1: I a part de la consideració social, no sé, on et sembla que el Departament d'Educació hauria de posar l'accent per millorar el sistema educatiu, no? Perquè a vegades tens la sensació que van una mica com fent pals de cec, no? Que igual toleren una escola molt avantguardista, no? Com una escola que encara segueixen això, l'exercici 8 de la pàgina tal, i molt com més dirigida i així, no? Més tradicional. I llavors dius, és que com a departament sembla que no tinguin allò com un objectiu clar, no?
0: Tocar de peus a terra. O sigui, el que han de fer el departament, no? O les universitats, la gent que fa recerca educativa, no? És tocar de peus a terra, no? Això ho deia el meu mestre, en Joan Pagès, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que els investigadors, investigadores, no? Gent que fa recerca o gent que treballa al departament ha de tocar de peus a terra, d'estar allà a les escoles, ha de trepitjar escola. No pot ser que una persona que no hagi sigut mai mestra o que estigui molt allunyat de la realitat de la pràctica ens digui a la resta com hem d'ensenyar, no? Sinó que els mateixos que fan recerca, això ja ho deia la Pilar Benejam, no? Hem d'estar a l'aula. D'alguna manera, la recerca que jo he fet en el camp educatiu ha sigut aquesta investigació-acció, no? Tu estàs fent classe, estàs treballant amb els teus alumnes i alhora estàs fent recerca. Això és molt important.
1: Tant. Tu també ets formador de didàctica de la llengua i les ciències socials. En què consisteix aquesta feina? I és una feina així molt en solitari?
0: No és una feina en solitari. Faig aquesta feina de formació de didàctica de la llengua i de les ciències socials, sobretot a la Universitat Autònoma, i bàsicament és ensenyar als mestres o futurs mestres de quina manera poden ajudar millor a l'alumnat a llegir la llengua, a llegir el text, el món, interpretar-ho, fer-se preguntes capdals i sobretot plantejar-se els problemes socialment rellevants. Anem a buscar solucions, anem a veure el món, què està passant, què podem fer com a societat i com a joves, perquè no oblidem que els joves ja són ciutadans i de vegades se'ns oblida, no? Per tant, la feina de didàctica de la llengua, didàctica de les ciències socials, penso que és imprescindible per millorar el sistema, no? O sigui, no és tant que el departament des de dalt ens doni les solucions, sinó que nosaltres com a mestres, com a professors de secundària, puguem transformar el món a partir de l'ensenyament, a partir de l'aprenentatge que fem amb els alumnes.

0: Tens també articles i llibres publicats. Quin espai ocupa l'escriptura en la teva vida?
1: Doncs és una mica com menjar, no? O com beure, un necessita, no? És necessari, m'agrada molt. Aprofito moltíssim, sobretot per llegir el temps del tren, perquè vinc en Rodalies des de Tarragona aquí a Sants, on treballo. I la veritat és que últimament tinc molt de temps per llegir i escriure el tren, sí.
0: Un dels teus llibres publicat el 2021 es titula Literacidad crítica. Ensenyar a leer el mundo para transformarlo. Què s'entén per literacitat? I penses que individualment es pot contribuir a transformar el món?
1: La literacitat és com un sinònim d'alfabetització, no? Uh-huh. Per tant, són tota la pràctica lletrada, no? La lectura, l'escriptura, l'oralitat. La literacitat, aquesta manera de llegir el món, no es queda només amb les inferències, amb les interpretacions, sinó que a més llegeix el context i vol transformar el món d'alguna manera, no? Una mica es basa en la pedagogia crítica del Paulo Freire, no? De llegir la paraula, llegir el món per transformar-nos. Llavors no és una lectura, com deia abans, només individual, sinó que és una lectura del context, de l'autor, de què hi ha darrere, no? En Daniel Cassany deia que hi ha rere les línies, no? No només entre línies, hem de llegir rere les línies per veure com podem transformar el món en aquest sentit. L'Antoni Santisteban a la Universitat Autònoma de Barcelona també ha treballat molt, no?, el tema de la literacitat crítica com a fonament, com a motor per transformar a la societat en allò que hem de canviar. I per això és el que s'anomena el pensament crític, que sempre ha de ser sempre autocrític, no? Sempre totes aquestes creences, sobretot que ens interpel·len més, ens han de fer pensar i canviar el món i veure quines injustícies socials hi ha darrere de les opressions que hi ha darrere del sistema, no? Què podem fer nosaltres, què podem fer a primària, a infantil, no? per canviar el món. Aquesta és la gran pregunta.
0: I té relació amb un llibre anterior del 2018 que es titulava Què està passant al món o Què estem ensenyant?
1: Sí, precisament aquest llibre el vaig coescriure amb en Joan Pagès i el Toni Santisteban de l'Autònoma, i bàsicament doncs, era un recull d'articles científics de didàctica de les ciències socials sobre aquesta importància de llegir el món amb un criteri. És a dir, no podem dir que som crítics, que hi ha pensament crític, si no tenim coneixement. Llavors reivindiquem un coneixement rigorós, un coneixement científic del món, no? D'allò social, d'allò geogràfic, històric, que filosòfic, que ens permeti llegir el món amb un criteri. De manera que el mestre hauria de donar, no?, unes eines a l'alumne perquè es faci seves les qüestions capdals, no? Que pugui realment pensar per ell mateix, no? Pensar a l'aire lliure, pensar de manera sense prejudicis, que tots en tenim, no? Però que com a mínim siguem conscients d'aquests prejudicis per poder tenir aquesta mirada, no?
0: A tu quan feies de mestre t'era fàcil desvetllar aquest esperit crític?
1: És fàcil perquè els infants, sobretot els petits, són petits filòsofs i petits artistes. Per tant, el repte era baixar la mirada i estar amb ells i aprendre de tot el que et poden donar. Penso que hem d'aprendre molt dels infants i que ells ens donen molt, no?, d'aquest esperit poètic, filosòfic, d'acostar-se a la natura, de veure les injustícies socials d'una manera molt creativa, no? És a dir, que també és important escoltar-los més, sobretot jo penso que el secret de totes aquestes metodologies, eines didàctiques és estar en escoltar l'altre, de mirar els ulls a l'altre i de veure que junts podem realment canviar el món, sols no podem.
0: El teu últim llibre del 2022 és Crear mundos fantásticos en el aula. Aquest està més lligat a la pràctica?
1: Sí, de fet és un manual de gestió de l'aula, una mica partint amb la ludificació, amb el joc i el treball cooperatiu. de la canalla. És una mica com un testament. Després de fer 10 anys de mestra d'infantil i primària, doncs són totes les idees que vaig agafar allà, a Suècia, als Estats Units, a Canadà, que era una mica, no ludificar l'aula, però sí la gestió de l'aula, el que allà diuen el classroom management, no? La gestió de l'aula de manera que sigui amb una narrativa, transformem l'espai i el temps de manera que l'alumnat ja no és de la classe de quart, sinó que és de la classe de Harry Potter i o de Star Wars o de El Senyor dels Anells, no? Hem fet molts projectes, no? I d'aquesta manera era molt xulo perquè les taules ja no eren la taula 1, 2 i 3, sinó que era la taula de Gryffindor, de Slytherin. Hi havia un racó del Dumbledore, no? Que era com jo vull que el mestre sàpiga, un calaix on els nens i nenes puguin escriure, no? És a dir, simplement és totes les pràctiques que fem, ja ho fem, de gestió l'aula, però posar-los aquest tarannà de lúdic, de, bueno, gamificat o ludificat del Harry Potter, de Star Wars
2: de
1: i de fantasia, correcte, no? Sí.
0: Un dels teus articles porta per títol Educant la veritat en el món de les xarxes socials. Les xarxes són un món de mentida?
1: És una bona pregunta, no? És un repte. Les xarxes socials, doncs, és una arma de doble fil, no? Són una eina fantàstica per poder, doncs escriure de manera més democràtica. Ja cada vegada la gent escriu més i llegeix més, per sort, però també les xarxes socials demanen, reclamen, molt important, que hi hagi un coneixement crític per triar, i aquesta és la feina que tenim a les escoles i als instituts, d'ensenyar la lectura crítica, de veure que hi ha rere les línies, qui ha escrit això, si és fiable o no, verificar. O sigui, avui dia tenim tota la informació del món a la butxaca, no? Amb el mòbil. Per tant, la gràcia és, el repte és poder verificar què és mentida, què és veritat, què no es pot demostrar, quina ideologia hi ha darrere del discurs, no? I poder fer-se preguntes. Jo penso que més que ensenyar doncs respostes, i és ensenyar a fer-se preguntes, i això fem aquí al nostre país, però també ho fan allà. Vull dir que això és una cosa universal, no? I global.
0: L'altre llibre que tens publicat, Memòries de l'aviador republicano Julio Vacarizo, és d'una temàtica completament diferent, no?
1: Sí, aquest és una reivindicació a la memòria del meu avi, no? I de la història oral. Jo sempre, bueno, amb els meus alumnes hem treballat molt, i amb els meus companys d'escola, no? Amb els altres mestres hem treballat molt la història oral. La història oral és la primera història que no s'ha de perdre. En aquest cas va ser quan jo era estudiant, precisament, no? Fa uns anys, no? Estudiant de mestre, que el meu avi encara vivia a Madrid, i ell m'explicava sempre les seves històries de la Guerra Civil, no? Com amb 19 anys doncs va entrar a les milícies ferroviàries a Madrid i després ja va anar a Godella, a València, a estudiar per ser mecànic d'aviació. I va estar tota la guerra, els 2 anys de guerra i mig que va estar lluitant, en diversos camps d'aviació, volia dir, no? Sobretot amb els catiusques o amb els xatos, no? I ell era expert en allò. Llavors explicava sempre les seves històries, no? Fins i tot va estar aquí a Catalunya, va estar a Salrà, no? I també va passar per l'aeròdrom de Reus, no? Llavors, clar, t'explicava les històries, no? Com patien els bombardejos feixistes i, bueno, com més d'una vegada doncs va estar a punt de morir, no?, per aquestes bombes. I penso que és fonamental, totes les històries de l'avi, doncs gràcies a Déu han quedat recollides en un llibre, i fa gràcia, doncs, per mi tornar-les a llegir i recordar coses que m'havia oblidat, i també per tota la gent, perquè penso que és interessant, no?, les memòries d'una persona que va viure, doncs, allò, no?
0: Sí. I ara que s'està intentant recuperar la memòria històrica, doncs és molt important, i quan hi tens un vincle afectiu segur que encara molt més. I quins projectes de futur tens?
1: Ah, uf, projectes de futur, doncs continuar llegint, escrivint, fent classe, aprenent dels altres mestres, que són els grans mestres meus, no? I sobretot dels alumnes, no? O sigui, no perdre mai aquest esperit, no? Que tu també tens, no? Com a antiga mestra, no? Que estem sempre aprenent, que això no s'acaba mai, que el coneixement, doncs és infinit, realment. I que quan un se n'adona, no? Que un no sap res, no? Quan un més en sap, menys en sap, no? Com deia el Sòcrates, no? Que és important, jo no sé res, i és veritat, quan, no sé, em fas aquestes preguntes, doncs la veritat, no ho sé, jo sí que sé que vull transformar el món amb aquesta passió, amb aquestes ganes de no quedar-nos de braços creuats, no? Amb les injustícies socials, però alhora no caien en el cinisme destructor de que tot és horrible, no? Penso que els joves també necessiten aquesta fe i aquesta esperança, no? En un món més amorós, on podem fer molt, molt de bé, no? Totes les persones, sobretot els mestres i també les famílies i també les persones del menjador, etc. O sigui, l'escola és un lloc privilegiat. Abans ho deies molt bé, no? Com als països escandinaus hi ha aquesta valoració de les escoles. Però penso que aquí també. També he trobat aquí moltes escoles, a Sants, no? Per exemple, on les famílies m'han parlat molt i molt bé i es veu, no? De l'equip directiu, de l'equip docent, de les ganes que hi ha de treballar, de les coses boniques que fem, que de vegades tenim un petit complex, no sé per què, de pensar que les altres són millor i no cal anar-se'n a Suècia o a Finlàndia. Aquí al nostre país tenim escoles que ho fan molt bé, mestres que són insuperables, que són, com t'he dit abans, no, els meus referents, i estic molt content de treballar amb ells.
0: I doncs mira, se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per aquesta mirada que tens optimista, diguéssim, en l'educació del país, no? I per creure tant en els mestres i en què l'educació pot ser transformadora i que la societat doncs pot anar a millor, que són temps en què costa trobar persones amb aquesta mirada, no? Tan optimista. Moltíssimes gràcies doncs per la teva aportació i per haver accedit a aquest entrevistés.
1: Gràcies, Unta, un plaer.
0: Molt bé, fins una altra.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
0: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Pepi Viciana. L'avi de la Pepa, de la Pepi, perdó, va venir de Múrcia, d'un poble miner, i ella sempre havia parlat castellà a casa. La Pepi forma part d'un dels grups Xerrem de la Cal, del que ens en parlarà la seva guia, la Maria Teresa Massot. Hola Pepi, com estàs?
7: Molt bé.
0: En quins barris de Barcelona o pobles has viscut tu? Creus que això ha influït en el fet que no decidissis parlar català fins a ser bastant gran?
7: Doncs crec que sí, perquè bueno, he viscut en... Bueno, jo vaig néixer en Barcelona, en un barri, en Poblenou, en el barri de Poblenou, i allí en el barri l'escola tota era en castellà i bueno, tot l'entorn que jo con quien jugava i els nens, tot ho fèiem en castellà i pues, no sempre parla castellà.
0: Clar. Ni com a assignatura fèieu català?
7: No, al principi no, perquè no sé, fins que no començaves quart o cinquè no començaves con el català, i jo me vaig canviar a vivir a Hospitalet.
0: Sí.
7: Cuando a mitad de cinqué, sí. Y ahí aún va a ser pitjor, aún se parlava més castellà.
0: Ya.
7: Més castellà encara.
0: Sí.
7: I bueno, quan jo vaig decidir que volia parlar més català, que me costa molt, és quan vaig tindre el meu primer fill fa 31 anys.
0: Ya.
7: Que quan va començar a anar al bressol, jo vaig dir, no, tinc que fer català perquè el parla català aquí a l'escola, i ahir ho vaig començar,
0: sí.
7: Però me costa molt.
0: I el fet de que l'escola sigui en català, no? Tot el,
7: sí.
0: El fet de la immersió ha ajudat molt, no?
7: Sí.
0: Perquè conec altres persones que amb les mateixes circumstàncies s'han decidit, bueno, inclús això, avis pels nets, no? Que els nets
7: sí,
0: parlen
7: sí,
0: català.
7: Sí, pels avis con els nens. El meu fill parla con el seu avi català i con la meva àvia, la meva mare parla castellà.
0: Mm-hmm.
7: Perquè el meu pare sí que parla català.
0: Ja. Yeah. I una vegada vas decidir aprendre a parlar català, com ho vas fer per aprendre'n?
7: Bueno, pues vaig començar a anar al, bueno, vaig començar a anar al xerrem. Bueno, en principi, aún, quan jo vivia en Hospitalet, havia un centre cívic que anava el meu fill a fer futbol quan tenia 6 o 7 anys, i se me va acostar una dona que ara viven, que viu en Esplugues, però jo no, i me va dir, que se llama Lina, la Lina Mesón, treballava en un centre cívic del Gornal, del barri del Gornal, i me diu, estem buscant dones per fer conversa en català, i com te veus aquí sempre sentada esperant al nen que surti del futbol, no t'interessaria? I jo vaig dir, ah, pues sí que m'interessaria. I ahí vaig començar a fer unes converses,
0: mira.
7: Que va durar uns mesos.
0: Sí.
7: I fatal,
0: sí.
7: Perquè és que vam començar un grupet de, bueno, de dones i homes que havien, però no parlaven quasi res. I després, quan farà 21 anys, quan ja el meu fill tenia 10, me vaig anar a vivir a Esplugues, i
0: sí.
7: Bueno, pues, no sé, al cap d'uns anys vaig conèixer la Teresa Massó i vaig començar a proposar lo del xerrem, i jo fui una de les primeres que va començar.
0: Uh-huh.
7: I m'esforço, també he fet un poc de aprendre gramàtica,
0: sí.
7: I tinc hasta el B3, però no me desenvolupo millor escrivint que parlar-lo.
0: Ja, clar. Sí, és més clar segons com, no? I llegir també, no
7: sí,
0: deus tenir dificultat.
7: Sí, llegeixo, me lo compro, bueno, molt en català.
0: Uh-huh. I quina trajectòria acadèmica i professional has seguit tu?
7: Bueno, jo tinc hasta la ESB, i després vaig començar a treballar en talleres de confecció, i ara estoy en el sector de la neteja, contratada en no és despatx i una casa que vull cada dia també. Clar,
0: per la feina tampoc has necessitat el català.
7: No, precisament treballo sola. Ja. Treballo sola, sí. No parlo amb ningú. Me poso molt la ràdio i tot ho escolto en català i... però
0: penses en castellà.
7: Penso molt en castellà.
0: I com que estàs sola,
7: se'n va.
0: I ara amb la família parles català?
7: Sí, amb el meu marit, ell me parla català i jo parlo mig-mig. Mig-mig. Me passa que quan ja porto una estona parlant català i quiero explicar coses, me poso molt nerviosa. Sí. I llavors no me dono compte, no me la dono, i ja quan ja llevo una estona me diuen que t'has anat al castellà.
0: La, sí, sí.
7: Però no se tumban, eh? En mi casa no se tumban, la meva filla parla català amb mi, però jo mezclo molt.
0: Bueno.
7: Barreixo molt.
0: Bueno, però ja has fet el pas més important d'alguna manera, no? Que és el fet de decidir.
7: Jo m'esforço, jo crec que m'esforço i l'intento.
0: I de valorar-ho.
7: I me dona molta ràbia no fer-lo millor, perquè quan ve moltes, els que venen, la gent quan ve la no vinguda que ve i que mesos ja estan parlant, com lo fan? Com lo fan? Si jo llevo aquí... Bueno, es que llevo 58 anys en Catalunya i no tindria que saber-lo parlar perfectament. I no puc.
0: Però hi ha qui té més facilitat.
7: Deve ser un problema meu de cap.
0: No, però segur que tens molts altres punts forts, però sortosament no tothom tenim els mateixos, no? Ara li pregunto a la Maria Teresa, que la deveu haver sentit. En què consisteixen els grups Xerrem, que la Pepi diu que és el que li facilita aprendre català?
8: Doncs això, en Xerrem català. I la Pepi concretament té molta, moltíssima voluntat, però clar, quan es dispara a vegades se'n va, però no, però es consisteix en això, en explicar coses, en parlar en català. Mm-hmm. En català tenim un grupet molt maco que a més de ser xerraires i guia som amics tots i molt bé.
0: Que bé. Tu fas de guia, que deus conduir les converses o deus donar material perquè hi hagi motiu per parlar, no?
8: Exacte. És així. El que passa que, esclar, Esplugues és Baix Llobregat i és dur. Costa molt Esplugues, perquè no sents català enlloc.
0: Ai, sembla estrany, jo em pensava que hi havia més burgesia, per exemple, que Hospitalet, que deia ella, que es parlava més català.
8: No, però la gent que tinc allà, tots estan molt contents de practicar i de fer-ho.
0: La feina de guia és voluntària, oi?
8: Totalment.
0: I... feu formació o tothom que se'n vegi capaç pot fer de guia?
8: Quan jo vaig començar no hi havia formació, perquè va ser al començament, des del primer dia que vaig apuntar aquí, encara no sé ben bé per què, però m'agrada molt, perquè és molt compensa. Sí. És molt, molt gratificant, i després sí que s'han anat fent formacions i he estat amb algunes, però bueno, ja és una miqueta la rutina, quasi bé, però, però bé, molt bé.
0: Deu ser gratificant per tu, perquè valores molt la llengua catalana, no?
8: Molt. Jo la valoro i l'estimo, i intento que l'estimin tots els que tinc allà.
0: Clar.
8: I és gratificant, perquè per la gent veus que s'esforcen, veus que aprenen, veus que volen participar en els microrelats, que això és... per mi és una satisfacció molt gran.
0: Clar, sí. Home, que algú estimi el que tu estimes, doncs segur que és molt important, no? I és una porta també d'acollida, no? Sí, i d'entrada molt important. a Catalunya, que per nosaltres és un dels, no sé, dels fets identitaris més importants,
8: i
0: no?
8: I tant.
0: Mm-hmm. Doncs ara que parlaves dels microrelats, això que en els grups Xerrem per Sant Jordi es va proposar la iniciativa de participar en un concurs de microrelats, i la Pepi s'hi va presentar i va guanyar el primer premi, oi?
7: Sí, estic sorpresa.
0: Aquest concurs el van organitzar la CAL i l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Hi havia dues categories, una oberta en la que hi podia participar tothom i una altra dedicada als grups Xerrem. Com et vas animar a participar-hi, tu, Pepi?
7: Bueno, no se va animar la Teresa. Aquest any hem de participar totes les que puguem per a que se coneixi el xerrem i el que fem, i totes vam participar. La va ser la primera que ens va dir: jo ja l'he fet, i al veure com se va esforçar, doncs ens vam engrescar, i al final van ser 5 o 6, no? Sí, del grupet,
9: sí, sí,
7: que van fer-lo, sí. I no sé, i contentíssimes d'haver participat.
9: I jo encara més,
7: sí. I a sobre, bueno, perquè me va tu, perquè vaig guanyar el meu, però que totes lo van fer molt bé.
0: Uh-huh. I com et vas inspirar, tu?
7: Bueno, jo me vaig inspirar per això, perquè mira, jo me vaig esperar una miqueta, lo voy a dir, per una de les que lo va fer del grup nostre, que va fer uno que s'anava con la maleta me voy a Galícia i les ensenyo la sardana, i ellos me ensenyen com ballen allí, a coses així. Entonces jo pensé, pues yo no me voy a estar junt, yo a ver qué farem. Digo yo, això del català costa molt de parlar, cada vez nos costa més. A nosotros en el grupo del Xerrem siempre dicen, pues cuando voy al mercat yo intento parlar català, y ahí me vais a il·luminar, y vais a dir, pues me voy con la maleta, digo yo, coger el carro de la compra, me iré al mercat, y en el mercat se parla bastant català, i llavors per fomentar el català dintre del mercat.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: El tema dels microrelats era lliure o hi havia un motiu?
1: No, hi ha un lema.
0: Sí.
1: S'estableix sempre un lema per... o per les dues categories igual, o de vegades algun cop ha estat diferent. Amb 8 anys hi ha hagut de tot.
0: Clar. I quin era el lema d'enguany?
1: Amb la llengua a la maleta.
0: Ah, mira.
1: Un tema que podia tenir diverses interpretacions. Hi ha hagut qui ha dit que aquest tema no li agradava, però precisament les persones que van fer de jurat van dir que era estupet.
0: Clar, clar.
1: Sí, sí.
0: Sí. Doncs mira, ara, Pepi, si ens vols llegir el microrelat amb el que vas guanyar, que segur que és un premi molt merescut, eh?
2: Soc la Pepi Viciana Sánchez, del Sarrén d'Esplugues de Llobregat. Amb la llengua a la maleta. No cal anar molt lluny per potenciar el català i llançar-nos a parlar sense por. Per això he decidit viatjar amb la nostra llengua a la maleta. Metafòricament, perquè serà el meu carro de la compra. Doncs apa, marxo de passeig per el mercat municipal del meu barri. Ja estic dintre, sembla un petit poble. Es mesclen les olors dels menjars, les rialles dels paradistes. Tothom va caminant, aturant-se a tot un ventall de productes frescs, com d'aviram, embotits, de peix, de marisc, de carn, de llegums, de fruites i verdures. Jo, a la pesca salada, demano bacallà per fer a la llauna i surto amb una recepta nova de com fer bacallà. Això és el que té el mercat. Els paradistes tenen el do de llençar floretes als clients. El primer que te diuen és: hola, maca, com trobes avui? Expliquen acudits, escolten i donen consells. Es poden estalviar anar al psicòleg perquè ens pugen l'autoestima. Els paradistes sempre estan de bon humor i encara que tinguin problemes personals, en respecte i complicitat fan una gran pinya entre ells per cuidar i mimar la seva clientela. La nostra llengua està present en tot moment i marxo amb ganes de tornar la setmana vinent. I tu, xerraire, agafes la llengua a la maleta per portar-te al teu mercat?
0: Doncs molt bé, un premi molt merescut. Què vas sentir quan vas saber que havies guanyat el primer premi?
3: Quan me lo va dir la Teresa, que me va trucar ella, jo no me lo vaig creure. Jo, que pues no, no pot ser, t'has equivocat. Quan me va dir el primer, digo, no, no pot ser el primer tampoc. I bueno, pues sí, va ser. No sé, és un, no sé, me vaig sentir molt contenta i no sé, pensé que aunque jo el premi havien elegit el meu relat, que és una mica de totes les que estem en el meu xerrem, perquè és una cosa que parlen. Diuen, pues mira, jo no parlo, però quan vaig al mercat és que la idea me la van donar elles.
0: Clar, clar, clar.
3: Por una que dice, voy a comprar cigrons. Digo, pues mira, jo me parece que aniré por este cantó, por aquesta banda, a fer el relat aquest.
0: I segur que anima també a seguir participant, no?
3: Sí, sí, estem, clar, jo penso que això, anar al mercat, com vas al súper, no parles molt.
0: És una ocasió, i també per en els grups xerrem, no?, de fer vocabulari relacionat amb el mercat.
1: I tant que sí.
0: I que tothom hi va a comprar, sí. No? Vosaltres viviu a Esplugues i el grup xerrem és allà. A on us reuniu?
1: Ens reunim a l'entitat Espluga Viva, que és una entitat de molts, molts anys, 50 anys fa. Ara, aquest any celebrarem els 50 anys que és Esplugues. Bueno, que hi ha aquesta entitat, i allà hi ha ludoteca, hi ha centre excursionista, hi ha tradicions i costums, hi ha de tot. I ens acullen allà i estem la mar de bé.
0: I la vostra col·laboració amb la CAL consisteix en alguna altra cosa a part de fer de guia i de xerraire?
1: Bé, ella és sòcia també de la CAL, col·labora amb l'organització del Correllengua, No, no la tenim ben agafada.
3: A mi m'agrada col·laborar con la Cal. A veure, jo, ellos, elles, totes les, bueno, el grup, sí, pues sí, fan, pues buscant les actes i les coses, i jo, pues a mi m'agrada col·laborar a fent, pues com es, no sé, com
1: tot, tot el que pot. Col·labora, bueno, és molt col·laborador.
3: Organitzant, clar, ajudant a organitzar les coses, si hay que muntar, sí, taules, sí, i doncs, pues jo me desenvolupo més movent-me en l'organització i deixo que elles se mengin el cap buscant a les persones que tenen que portar.
0: Ja. També em vas explicar que col·laboraves amb una altra entitat, tu, Pepi, que es diu Pati Blau.
3: Bueno, que jo vaig al Pati Blau.
0: Ah.
3: Bueno, també hago mis cosillas també en el Pati Blau, perquè sí, sí, donen unes bolses, a mi m'agrada cosir, jo coso unes bolses que fem de reciclatge. Con las banderolas de Festa Major,
0: sí,
3: pues fem com unes bosses i les faig jo i les regalen a l'autora que ve del llibre, con lo que le posen, i jo faig les bosses.
0: Que és una entitat cultural.
1: El Pati Blau es fa amb aquesta entitat, a l'Espluga Vila.
0: Ah, també.
1: Sí. A l'últim dijous de cada mes hi ha una presentació d'un llibre.
0: Ah, i és el nom de l'activitat,
1: sí,
0: el Pati Blau.
1: Sí, perquè la... Ai... aquest últim dia, perdó, la Montserrat Abelló,
0: sí,
1: deia que tothom hauria de tenir un Pati Blau.
0: Ah, ja.
1: I hem agafat aquest nom. I el dijous aquest passat va venir la Gemma Aguilera a presentar Torturades.
0: Ah.
1: I va venir amb la Teresa Letja,
0: sí,
1: que havia estat torturada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí,
1: i
0: sí,
1: moltes d'altres.
0: Ai, segur que devia ser molt emotiu,
1: molt,
0: no?
1: Molt, molt.
0: Mm-hmm. I tu quines aficions tens, Pepi?
3: Bueno, jo m'agrada anar a fer yoga, caminar, i he sigut... Bueno, ara no vaig, però soy castellera Castell d'Esplugues. Passa que ara, des de la pandèmia i per problemes personals, he deixat d'anar, i bueno, he estat 18 anys... Vaig començar a fer 20,
0: sí,
3: i he estat 18 anys pues, fent de crossa, de tap, i també està portant uns anys la paradeta de Castells. Pues que ara me veo un poc. Ara la que va solo és la meva filla, que fa,
0: mira, que
3: està con la música haciendo graia. El meu marit també, bueno, el que me va fomentar a entrar a Castells va ser el meu marit, però també per problemes de treball, que treballa de tardes,
0: sí,
3: no pot anar als ensaigs, i bueno, ara des de estamos una mica...
0: Sí, sí, sí. És una activitat que està bé perquè es pot fer en família,
3: sí,
0: no?
3: Sí, vam començar en família quan el meu fill gran, sí, vam començar en un moment que estàvem los quatre, i ara pues, solo està la filla petita fent graia.
0: I també és una activitat en la que es fomenta molt la cohesió, no? A la colla,
3: sí,
0: perquè hi ha gent de totes les edats, de totes les procedències.
3: Sí. També vull dir que també estic en la colla de bastoners d'Esplugues.
0: Ah, mira, mira, és que la cultura popular a tope.
3: Jo no bailo bastons, jo soy la que faig la roba.
0: Ah, mira,
3: està bé. I aquesta és la meva filla des que té 4 anys, que ja té 18, i,
0: sí,
3: i bueno, tinc família ficada també dintre de la colla, que va balladores.
0: Sí, sí, sí.
3: I jo soc la que ajudo a fer les coses de vestuari, les que les faig, les coso los picarols, i los camals,
0: home,
3: les faldilles...
0: És una feina molt important, eh? Sí, perquè sense els picarols, diguéssim...
3: Sí, clar, sent això...
0: Seria una altra cosa.
3: I entonces, clar, estem molt ficats en les entitats, nos gusta estar en les entitats del poble.
0: Clar, clar, clar. I tot és cultura popular, no?
3: Sí.
0: Aquí sí que deus tenir ocasió de parlar en català, no?
3: Sí, el problema és que jo intento parlar català i és el que jo dic, que la gent, hi ha molta gent que dice tenim que parlar català, i quan tu comences a parlar català i llega un moment que, perquè jo parlo molt ràpid, ara estic intentant parlar a poc i me tombo al castellà, les persones que parlen català i que són catalanes, en quan a la primera que dices en castellà se tomben i t'empiezan a hablar en castellà, i les tienes que decir, sisplau, no te tombis, parla'm en català, que lo estabas fent bé, no canvis, aunque yo canvi, tu no canvis. I dice, ay, es que lo fem, como estás pasat al castellà, i això demás, no de meu, perquè jo no vull que se tombin, però
0: sí, sí, això ens ho hem de proposar, eh? Sí, però sí. Tenim tan assumit el fet aquest de la submissió, no? De ser ben educats o això que ens costa.
1: Ja.
0: Jo sí, sí, no, no, jo m'ho proposo, però a vegades encara em passa que dic, ai, ja m'he passat.
1: No els hi fem cap favor,
0: no,
1: la gent
0: no.
1: Que vol parlar català, si no. Nosaltres els hi parlem en castellà. Si quan veus que té una petita dificultat o un deix o que s'està esforçant, nosaltres canviem.
0: Clar, ja, ja. O com a vegades sembla que no t'han entès, però igual, no t'han entès perquè no t'han sentit bé o això, no perquè parlis, sí, malament o el que sigui. Doncs mira, amb aquest bon propòsit de no passar-nos de llengua, acomiadem el programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que
3: tu,
0: us entrevistés. Sí. I fins una altra.
3: Moltes gràcies.
0: Ens veiem a la cau.
1: Gràcies.
4: Sí. Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
10: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
11: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Laboratori.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Margarita García, que va néixer a la província de Sòria. Hola Margarita, com estàs?
1: Molt bé.
0: En quin poble de Sòria vas néixer en concret?
1: Vaig néixer en un poble molt petit que es diu Sotillo del Rincón, a 30 quilòmetres de la capital.
0: Diuen que Sòria val molt la pena. Jo només ho conec així de passada, però tothom ho recomana.
1: Sí, jo que vaig molt i encara et continuo descobrint llocs diferents.
0: Fins quan hi vas viure?
1: Vaig viure fins als 9 o 10 anys.
0: I quins records en tens?
1: Home, del poble molt bé, molta llibertat i molt córrer i jugar amb molts germans que tinc i passar-m'ho bé i recórrer tot i molt lliure i molta natura.
0: Que viviu a pagès allà?
1: Sí, el meu pare es dedicava bàsicament a l'agricultura i a fer alguna feina per a les altres persones del poble.
0: I després, als 9 anys, vas venir a Barcelona?
1: Sí, vaig venir a Barcelona perquè a l'escola al meu pare li deien que, bueno, que era molt llest, entre cometes, i que faria al poble, i que com que eren molt germans, que a veure si podia buscar-me un altre sistema. I em van enviar aquí a Barcelona amb una tieta.
0: I la teva tieta contenta?
1: Sí, era soltera i així li feia companyia.
0: I llavors vas començar en escola aquí a Barcelona?
1: Sí, vaig començar primer, vaig venir cap al desembre i vaig anar a l'escola pública, però després de seguida també em vam portar a una escola de monges. Tot el batxillerat fins als 15 anys, 16.
0: Sí, perquè llavors a la pública no es feia batxillerat, oi?
1: No, però és que no vaig fer més que uns mesos a la pública. Després també em van enviar, estaven les dues a prop de casa, i després vaig anar a una privada concertada, diguéssim, d'aquelles que havia. I ja vaig estar ja tot el batxillerat i ja està.
0: I de les monges en tens bona experiència?
1: Sí, jo no tinc mala experiència, sí que hi havia companyes així que es queixaven més i això, però suposo que era bona nena, entre cometes, també, i excepte un parell de vegades que ens van castigar en general, fins i tot anar un dissabte, coses d'aquestes, jo no recordo que em peguessin ni que em tractessin malament, a més de que havia moltes que no eren monges de les professores, eren, que sé, la de matemàtiques era de fora, la de latí, no tenia moltes que fossin monges.
0: I et va costar la separació de la família, adaptar-te aquí amb la tieta?
1: Sí, perquè de 6 germans i lliure pel canvi, això, venir i ficar-te en un pis i en una persona desconeguda, perquè era desconeguda, sí que em va costar una mica, però tot se supera.
0: T'enyoraves?
1: Sí, molt. Però bueno, al començament molt, suposo que em van dir que fins i tot en l'autocar que venia cap aquí, que els vaig dir que me'n volia tornar i que on anava tan lluny, perquè clar, en aquella època del poble a Barcelona, en carretera, no sé quantes hores vam trigar. Fins i tot me'n recordo d'abans estava al Bruc, que havia estat pujat tota la muntanya,
0: sí,
1: que em vaig marejar. I bueno, no sé. Ja, que volia marxar a casa i tot, diuen, bueno, em van haver de convèncer per ja no sé quina gent, perquè a més venia sola.
0: Clar, i a la tieta no la coneixies, no és allò que hi tinguessis.
1: Havia anat alguna vegada al poble, perquè estaven els seus pares, els meus avis, però no, va ser una mica complicadet.
0: Però bueno, el que fa també, o el que feia les situacions econòmiques de sí, les famílies, no? Perquè
1: sí, sí.
0: Ara ho diem amb les persones que venen, bueno, de Sud-amèrica, bàsicament, o així, no? Que deixen els fills allà i ens sembla molt estrany, però clar, suposo que quan vius situacions econòmiques molt difícils,
1: sí,
0: fas
1: clar,
0: el que sigui per sí, tirar endavant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, és que era això, la família, pues, molta gent i pocs diners, però sí.
0: I després la teva família se'n va anar cap a Saragossa.
1: Sí, els capals, bastant aviat després, cap als començaments dels 70, se'n van anar a Saragossa. Van buscar una feina al meu pare en una fàbrica i ja van marxar a Saragossa. I va començar a primer treballar en ell i ja de seguida el meu germà gran no va voler fer estudiar ni res i després va estudiar, però al començament no. I l'altre també, els dos van començar a treballar.
0: La teva mare no va treballar?
1: No, a Saragossa no treballava. Mm. En el poble sí que feia... Anaven els rics, que dèiem, a l'estiu, i anava a fer les feines de casa i això, però no, de treballar així fixa, no.
0: Bueno, amb sis fills i portar la casa, sí, i el marit i tot.
1: Em sembla que ja treballava bastant.
0: Feina segur que en tenia, no? Però com que també abans es feia... Bueno, ja ho recordo, a casa meva, no? Que la meva mare també feia molta feina a casa i així, de coses d'aquestes que es podien fer des de casa, de cosir o
1: també
0: coses d'aquestes així, saps? Vas escollir estudiar magisteri o t'hi vas trobar?
1: Vaig escollir perquè jo sempre havia tingut tres preferències i va ser com una mica per descarte, perquè m'agradava ser hostessa, perquè m'agradava volar i conèixer.

0: estar, eh?
1: Ja. I has fet alguna altra feina?
0: No. Així de només acabar magisteri ja vaig començar a treballar a la pública. No és lo típic d'estudiant fent de cangur en alguns nens mentre estudiava i portant la secretaria d'una parròquia així una mica, però no, era mentre estudiava només.
1: I has treballat a moltes escoles?
0: En realitat és només he treballat a 4.
1: Uh-huh.
0: El primer any vaig treballar a prop de Granollers un any, després 4 anys a la Llagosta, després ja vaig venir cap a Barcelona i vaig treballar uns 12 o 13 a Roquetes i després ja al Sagrera, amb tu.
1: I les teves expectatives amb el fet de fer de mestra s'han complert o penses que et vas equivocar de feina?
0: No, a veure, jo lo de ser mestra ho tenia clar, el que passa que com que després vaig estudiar geografia i història volia fer passar-me als més grans per això de... però després va coincidir que va acabar el de 8è i que els nens passaven a 6è a els instituts i tothom deia que era molt complicat i no sé què, i se'm van treure una mica les ganes i vaig dir millor fins a 6è ja tinc prou.
1: I sempre has treballat a primària?
0: Sí. Mm-hmm. Per volar-hi no m'agrada massa.
1: Yeah. I quins valors hi trobes amb el fet de ser de mestre, fer de mestre? Què hi trobes de positiu?
0: Home, hi ha moltes coses positives. Podria quedar-me només en lo típic de que ensenyes, però també aprens moltes coses dels nens i de les famílies i de la manera de treballar dels companys i de tot. O sigui que és tot un conjunt d'una interrelació de que tothom aprèn bastant.
1: I que diuen que hem de seguir aprenent al llarg de la vida.
0: Clar,
1: no?
0: Sempre s'aprèn.
1: I a l'escola ho pots fer. I d'aspectes negatius, quins destacaries?
0: Home, d'aspectes negatius, pues, jo què sé, doncs, en l'escola de Roquetes pues, em sabia greu les mancances que tenen els nens i que a vegades no pots fer res, o les famílies a vegades una mica complicades que també no tampoc acabes d'entendre, però no sé, això és més o menys això de la relació una mica.
1: Mm-hmm. Tu penses que ens ha tocat assumir molts aspectes que no hauria d'assumir l'escola?
0: Sí. A veure, no tant en el Sagre, per exemple, que està una mica més estabilitzat tot, però en les altres escoles una mica sí, havies de fer papers que no tocaven i d'anar a parlar i de dir als pares això i a l'altre, sí.
1: Uh-huh. I què et sembla que faltarien altre tipus de professionals a l'escola o que s'hauria de treballar amb les famílies a part o com et sembla?
0: Jo penso que també depèn una mica de l'escola en concret, o sigui, no totes les escoles són iguals, si en algunes fan falta doncs des de que fan falta doncs, més treball d'assistents socials per exemple, o de coses d'aquestes i en alguna altra doncs, fins i tot xerrades de sobre higiene o sobre el tractament dels nens i coses d'aquestes.
1: Ara posarem la cançó que has triat. Ens pots explicar per què l'has triat?
0: A veure, és que Coldplay m'agrada en general, m'agraden totes les cançons i per no triar la bàsica està de Viva la vida, que està molt coneguda, o alguna altra, aquesta m'agrada perquè parla així, està bé, és en anglès però vaig mirar la traducció i estava bé perquè parlava de trobar llocs així bonics i d'això, una mica tenim en compte com estem ara i com que no puc viatjar, que m'agrada molt, doncs pues, para ti.

0: Tu que dius que t'ha agradat en viatjar, has estat mai tentada a anar a fer de mestra a algun altre lloc d'Espanya o inclús a l'estranger, que hi ha gent que hi va?
1: En realitat sí, perquè bueno, com que els pares estaven a Saragossa també em van dir per què no vens i tot això, però suposo que sóc bastant reposada i no volia canviar de, ni per això dels amics i tot això, canviar no. Sí, i a l'estranger alguna vegada també. Mm-hmm. Que tampoc era massa decidida per fer-ho.
0: I amb la tieta t'hi senties molt lligada? Vull dir que et veies com amb l'obligació de seguir-t'hi quedant o no?
1: Sí, bastant. Això va ser bastant d'haver-me de quedar amb ella excepte una temporada que havia marxat a viure sola i això, però sí, sí, va costar molt.
0: Ja m'ho imagino, no? Perquè tants anys visquen les dues juntes només.
1: Sí, no era com la deixava i l'abandonava.
0: Crees com un vincle de dependència, no?
1: Sí.
0: Uh-huh. I vau saber, però, compaginar la manera de poder viure harmònicament, diguéssim.
1: Sí, però molt complicat, perquè si en els pares és complicat, amb una persona només era com molt absorbent i molt de voler sempre fer coses i d'estar i de retreure't una mica el que havia fet i això. Uh-huh. Però bueno, bastant.
0: Amb els altres aspectes no et condicionava tant, però no, perquè, bueno, per exemple, amb la qüestió de viatjar sí que has viatjat.
1: Sí, sí, sí, no, en això no.
0: Quin és el viatge que més t'ha agradat dels que has fet?
1: No sé, és que he fet coses diferents. M'ha agradat molt Vietnam i Tailàndia també, bueno, i l'Índia, però en l'Índia només van fer les ciutats boniques, entre cometes, i no les...
0: Les del Rajasthan.
1: Exacte, les de... Sí, aquestes, i ara tinc ganes de creuar el xarco, que diuen.
0: Sí, on voldries anar?
1: A Nova York, que el tinc pendent perquè quan havien d'anar pues, això va coincidir la malaltia dels pares i tot això i no vaig poder, però queda ahir de fer. També havíem parlat que estem amb una companya d'anar i mira, toma.
0: No ha pogut ser, no, aquest any estem
1: no
0: així tots. I a Sotillo del Rincón i has anat tornant sovint.
1: Sí, tornem sempre perquè tenim casa, era dels avis i després li va tocar al meu pare i després pues, a nosaltres i la vam arreglar i jo només vaig a l'estiu, però els meus germans van més als caps de setmana, que es queda més a prop de Saragossa, i sí, sí, és molt, està molt bé.
0: I quins canvis hi has vist al poble?
1: Al meu poble pues, he vist que abans era un poble rural, per dir-ho així, totalment de gent que es dedicava a l'agricultura i a la ramaderia, i ara és un poble turístic. Mm-hmm. Ja no hi ha vaques al meu poble ni això, i en canvi han fet dos hotels, moltíssimes cases rurals i es dediquen més al turisme.
0: Mm-hmm. I la gent viu igual de bé?
1: La gent, és que viu molt poca gent, a l'hivern pràcticament no hi ha. Els pocs, la gent que viu, gairebé tothom té un pis a Sòria, i a l'hivern, que és molt dur al poble perquè neva molt i està a 1.000 metres d'altura en d'alçada, per tant, és un poble que neva bastant, i se'n van a Sòria. Es queden poquets. Però sí, els que viuen bé, o sigui, no...
0: I el fet de deixar les vaques va ser per imposició de la comunitat econòmica?
1: Sí, van començar això de les tasses que hi havia i la gent quan ja es jubilava i tot això ja treia les... Ja no continuava ningú amb elles. Mm-hmm. El poble del costat, que està a 3 quilòmetres, sí que hi ha una mena de cooperativa i això sí que hi ha uns ramats importants. Havien de fer reagrupament o no. No sé de costat.
0: Mm-hmm. I a Saragossa has vist canvis semblants com a Barcelona? O...
1: Sí, a Saragossa més o menys he vist com aquí, no? O sigui, la ciutat que es feia més bonica i més neta i més moderna, en lo de l'Expo sobretot, i el tramvia i tot, igual que és pràcticament com a Barcelona, però com una mica de retard, el bicing, tot, o sigui, és pràcticament com Barcelona, però en petit. Mm-hmm. I com anant darrere. Mm-hmm. Però està bé, es viu bé també.
0: Yeah. I tu allà ets la catalana?
1: Els meus germans en diuen la catalana. Ja ha vingut la catalana? Sí.
0: I ho diuen amb rintintint?
1: No, fan broma. I això d'ara també en diuen, diu, ja t'has fet el passaport per quan tanquin la frontera i coses d'aquestes. Però no, perquè no... la meva família no és molt donada ni a l'esport, això del Barça, Madrid, ni d'això, ni a la política tampoc. Si fan bromes d'aquestes, però
0: tot queda amb to de broma, diguéssim.
1: Sí, és la catalana. No, i fins i tot les meves nebodes, això, i els nebots em pregunten coses de com es diu en català i tot això, o sigui que no, però ara no tenen.
0: Hi ha una neboda que ve bastant aquí.
1: Sí, tenien, bueno, dos o tres venen bastant, sí. Aquestes, diu, els fa gràcia perquè van parlant en català. S'ha quedat, a veure, sí, ho entenc una mica.
0: Però tu no has estat tentada a reproduir la història amb la teva tieta, diguéssim.
1: Ah, no.
0: Amb cap nebot o neboda, no.
1: No, jo penso que vivien a Saragossa i de veure els nebots que només tenen dos, els meus germans tenen dos, menys un que té tres, no cal. Estan bé a Saragossa, no igual que el poble de Sòria.
0: Ara ja estàs jubilada. Quant de temps fa?
1: 2 anys, ara aquest és el tercer curs, diguéssim, per cursos, ara sí. Ja és el tercer curs.
0: Et va costar adaptar-te a la jubilació?
1: Sí, al començament una mica, això del matí, de dir, ui, que m'he de llevar, que he d'anar a treballar, que no. I ho pensar molt sovint, doncs ara estaran al pati, o ara estaran fent això, o ara estaran dinant, o coses d'aquestes, sí. Mm-hmm. Una mica sí. Molt, molt, molt, tampoc.
0: Sí. Això de poder-te jubilar als 60 està bé perquè, bueno, és una edat que encara tens molta energia i pots fer moltes coses, mm-hmm. i així, però per altra banda... bueno, està bé perquè et jubiles sense cremar-te, com qui diu, no? Que encara no has cremat tots els cartutxos.
1: Sí, no, et sents bé, encara,
0: però
1: no.
0: Però encara sents que podries treballar, no?
1: Sí.
0: Tu feies voluntariat a l'escola.
1: Sí, he anat als dos cursos, bueno, i fins i tot a fer recolzament de lectura. El primer any en algun exalumne que havia tingut a cinquè, que ella estava a sisè, i el curs passat també, però aquest any ja n'hi hem començat. Bueno, el curs passat va ser mig curs també, a fer el Lèxit, que és un recolzament de lectura per ajudar-los a comprendre i això.
0: Sí, és el que té la pandèmia, no? Que si ja poden tenir pocs mestres cada grup, no?, per evitar contagis i així, doncs hi ha el voluntariat, no té... ni parlar-ne, no?
1: Sí, no té gaire sentit.
0: Com vius la pandèmia, tu, i què trobes a faltar?
1: Bueno, trobo a faltar, pues, la companyia en general, perquè visc sola i evidentment, pues, n'hi he anat. Normalment vaig a Setmana Santa i més sovint a Saragossa a veure els germans i això, i aquesta vegada no, i la trobo llarga i una mica trist, evidentment, però clar, estan bé, tampoc es pot donar molt de queixa, però sí, trobo a faltar això, viatjar, sortir, relacionar-me i tot això, molt.
0: Es troba molt a faltar el contacte social, no? Les persones que estem acostumades a relacionar-nos.
1: Sí. Tot i això, els invents de reunions virtuals, doncs encara una mica, però sí.
0: A part de viatjar, quines altres aficions tens?
1: M'agrada molt llegir. Em vaig apuntar a fer vitralls en centre cívic, al gimnàs, que tampoc, ara ja fa temps que no, i sobretot això, la música també m'agrada molt, i passejar i viatjar sobretot.
0: Doncs a veure si pots realitzar aquests viatges que tens pendents. Bueno, de moment el de Nova York, no? I després
1: Perú, me vull anar a Perú. Tu ja vas anar?
0: Sí. Tant de bo, doncs, que hi puguis anar. I a part de viatjar, tens altres projectes de futur?
1: No, principalment aquests, no. Sobre la marxa.
0: Ja.
1: Tornar a l'escola, si és possible, ajudar algú altre, però has fet algun tipus de voluntariat o d'així també, però una mica...
0: Què et sembla amb tu, que anirà per llarg?
1: Sí, sembla que sí.
0: Doncs, tant de bo puguis, bueno, això passi aviat i puguem tornar a les nostres activitats habituals.
1: Sí, perquè serà bona senyal pel menys, encara que no sigui tot com abans, però almenys estan millor, sí.
0: Sí, i puguem tornar a viatjar. Ja intentarem que sigui el més sostenible possible.
1: A veure si és veritat. Sí.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest fes l'entrevista.
1: A tu.
0: I per tot el que ens has volgut explicar.
1: De res.
0: I fins una altra.
1: Adéu.
2: Xerrem de Reu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
3: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
4: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem de Reu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Jean-Pierre Malé, que va néixer a França i va passar la seva infància i joventut en diferents ciutats i països. Hola Jean-Pierre, com estàs?
5: Estic molt bé i molt content de tornar-me a trobar a Sants, on he viscut uns quants anys.
4: Ja, jo també molt contenta de retrobar-te. A quina ciutat de França vas néixer tu i fins quan hi vas viure?
5: Bueno, vaig néixer a Montpellier, al sud de França, però era durant la guerra, la Segona Guerra Mundial, així que els meus pares vivien a París, i vaig anar a néixer a la casa de la meva iaia francesa. I no vaig viure a Montpellier, és a dir, que just al cap de 2 o 3 anys vam marxar a Tunis.
4: I seguint l'ordre cronològic, això, us vau traslladar després a Tunis. I què ho va determinar, això, la feina de la teva família?
5: Sí, era la feina del meu pare, que era, treballava a Correus, era funcionari, i França, com Tunísia era un protectorat, pues França enviava funcionaris per enquadrar i apoyar l'administració del país.
4: I d'aquests pocs anys que vas viure a França, aquests 3 anys, no en deus tenir records tu?
5: No tinc cap record abans de Tunis.
4: Ja.
5: No tinc cap record.
4: Però els teus pares et devien explicar o no la situació de la guerra, d'alguna manera la vas viure o no?
5: Home, la situació de la guerra estava com molt present a la família. L'altre dia vaig mirar, per exemple, l'àlbum de família,
4: sí,
5: de les fotos, i vaig veure que la guerra estava omnipresent. La Primera Guerra Mundial, que es va morir el meu avi d'haver tragat gasos, i després la Segona.
4: Clar.
5: I llavors, de la mateixa manera que aquí, quan vaig venir, vaig sentir el pes de la Guerra Civil,
4: sí,
5: a França el pes era les dues guerres mundials.
4: Sí. Segur. I des d'allà a Tunísia no es vivia el panorama de la guerra?
5: No, a Tunísia era un protectorat tranquil. Va haver atentats, però més endavant, quasi bé uns anys abans de l'independència, però en aquesta època que hi era estava molt tranquil, era una societat multicultural, hi havia els àrabs i els jueus convivien, més els expatriats, que eren els francesos, bàsicament, però també altres italians, maltesos i tot això. Això formava un conglomerat molt, molt divers, molt obert, i em guardo un record molt gratificant.
4: Vas anar a escola allà?
5: Sí, sí, sí, a l'escola, i apreníem l'àrab.
0: Sí.
5: Bueno, era l'escola francesa, allà, és a dir, que apreníem el francès per descomptat, i també l'àrab, però el que passa és que era l'àrab literari.
0: Yeah.
5: És a dir, l'egipci.
0: Sí, sí, sí.
5: El que
0: sí,
5: es parla egipci, però que a Tunis es parlava un dialecte que aleshores el que tu aprenies no el podies utilitzar al carrer. Mm? Però vaig aprendre a escriure en àrab, evidentment, bueno, de dreta a esquerra i tot això. Sí. Ara ho he olvidat completament.
0: Sí, no ho has fet servir després.
5: No, no, no, no l'he fet servir.
0: No. Ara és un patrimoni que segur que bueno, et deu eixamplar les mires.
5: O... Sí, sobretot això, la idea de que la gent escriu amb lletres diferents, i això ho tenia clar des de petit, petit.
0: Mm-hmm. Sí. Conserves amics d'aquella època o els vas conservar?
5: Pràcticament ara no. Ara no, però durant un temps vaig tenir, sí, amics. Un era anglicà,
0: yeah.
5: Un altre era jueu, i bueno, en fi, era representatiu d'aquesta diversitat. Sí.
0: I del procés d'independència d'aquest país... en deuries ser conscient més tard, tu, tot i que la família us va canviar la vida, no? A vosaltres?
5: Bueno, t'he de dir que hi era conscient des de molt petit, perquè el meu pare estava molt implicat.
0: Ah, ja.
5: El meu pare, que era del Partit Socialista, tenia... Bueno, era per... l'emancipació, la formació dels tunisins, donava classes en un sindicat, estava totalment implicat, i a casa es parlava de la situació política, venia gent àrab o francesos a parlar d'això. El meu pare era partidari de la independència, però d'aquesta manera una mica paternalista, que,
0: yeah,
5: que era de dir, imaginava que França podia portar, entre cometes, Tunísia i Marroc, que eren protectorats, que podia portar Algèria, que era considerat com territori francès, i que els altres dos, Tunísia i Marroc, es podien aportar a si mateix per fer un Magreb unit.
0: Ja. Yeah. Mm?
5: Oh. És a dir, són coses que jo hem amat de petit.
0: Sí,
5: no?
0: Sí, sí.
5: Després
0: sí, sí,
5: no
0: sí,
5: s'han
0: sí,
5: realitzat, però diguem, estava completament ficat també amb la dimensió política.
0: Uh-huh. Quina edat tenies tu quan vau marxar de Tunísia?
5: Quan vam marxar tenia 13 anys i mig.
0: Clar.
5: 13 anys i mig. Era... Uh-huh. Començament de l'adolescència.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
5: I bueno,
0: i us en veu anar cap a Grenoble.
5: Sí, vam aterrar a un lloc que no tenia res a veure, que era els Alps, el cor dels Alps francesos, una ciutat emmurallada de muntanyes.
0: Sí.
5: I on la cultura era la cultura de la muntanya, de l'esforç, de la disciplina, del fred, yeah, relacions socials bastant fredes, escola molt, molt autoritària. Per mi va ser un xoc brutal.
0: Yeah.
5: El canvi d'aquesta... permissivitat nord-africana a la, pràcticament a la rudesa de França.
0: Clar. I allà a Tunísia l'escola no devia ser laica, però... O sí? Ah, perquè tu anaves amb una escola francesa,
5: sí, sí,
0: a Tunísia,
5: era
0: també.
5: Era laica.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I era coeducativa, també, i això.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, hi havia... Diguem, hi havia alumnes de diferents religions i de diferents nacionalitats, i bueno, teníem amics de tot tipus.
4: I llavors quina trajectòria acadèmica vas seguir a França?
5: Bueno, a França vaig anar a l'escola pública, a l'institut, i bueno, com hi havia a França hi havia molta competitivitat, molta pressió, i a França hi ha un sistema particular que són les grandes écoles, grans escoles,
4: sí,
5: que té més prestigi que la universitat. Aleshores, fan una pressió els profes, l'entorn i tot això, perquè la gent, els alumnes que tenen bons resultats en matemàtiques, sobretot en ciències en general, vagin cap a aquestes escoles, que són escoles d'enginyers, però d'enginyers generalistes, no d'enginyers tècnics. I bueno, em vaig deixar portar per aquesta pressió. Jo era molt jove, tenia un any menys que l'edat que tocava, i no sabia exactament el que volia fer, i bueno, em vaig deixar portar. I així vaig presentar els concursos d'enginyers, i finalment vaig entrar en una escola que estava a París, i llavors bueno, m'he traslladat a París.
4: I vas acabar els teus estudis allà?
5: Vaig acabar, sí, fins a... Vaig acabar l'enginyeria, i després vaig veure que no era el que m'agradava, perquè amb tot el que havia sentit de qüestions socials, polítiques, sociològiques de Tunísia, el xoc amb altres cultures i tot això, realment fer d'enginyer no era el meu, no?
4: Yeah.
5: I llavors vaig derivar cap a socioeconomia. Llavors vaig continuar els estudis després de l'enginyeria per anar en aquesta direcció.
4: Llavors ja hi havia carreres mixtes, doncs, com sociologia i economia, o...
5: No.
4: Però tu
5: tot
4: vas fer...
5: Economia, jo vaig fer economia.
4: Economia, sí.
5: Economia.
4: Però sempre t'ha interessat la vessant aquesta sociològica, no?
5: Progressivament, sí, progressivament vaig decantar-me per una economia en la qual m'interessava molt més la situació social que les finances, per exemple,
4: ja,
5: no?
4: Ja ho entenc.
5: Amb la qual pràcticament vaig fer de socioeconomista, diguem.
4: Molt bé. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
5: Vale. Mm-hmm.

0: A París va ser testimoni del maig francès del 68. Com ho vas viure?
1: Bueno, em va transformar. És a dir, hi ha un abans i un després.
0: Segur.
1: Va ser realment determinant en la meva vida, perquè jo havia deixat els estudis i ja estava treballant en un centre d'estudis sociològic, i el maig 68 va començar per la policia que va entrar a la universitat, i llavors, bueno, uns altercados, no sé com es diu en català, els barullaran al carrer just davant del centre on treballava. Per tant, diguem que ho he vist de seguida arribar, i ha afectat directament al mateix temps la meva vida professional del moment. Bueno, va ser una cosa fantàstica per mi, perquè era com una posada en qüestió del poder, eh? És a dir, que les manifestacions estaven seguides de repressió, i la manifestació següent encara més forta, i la repressió encara més forta, i la següent encara, i en aquest procés d'enfrontament de la gent, perquè havia xocat completament la societat francesa el fet de que la policia entrés a la universitat. A nosaltres ara ens sembla poca cosa, eh?
0: Sí,
1: però
0: sí, sí, sí.
1: En el moment la idea de França era que la universitat era una cosa
0: com sagrada,
1: sagrada, sí, sí, sí, realment, sí. Bueno, i llavors, bueno, l'opinió pública es va girar del cantó dels estudiants, i llavors es va alimentar això i va fer trontollar el poder. El fer trontollar el poder central, és a dir, el poder del govern i tot això, que no sabia com tractar un moviment social d'aquest tipus, tots els petits poders van tremolar. És a dir, que i aquí vaig entendre que el poder, diguem, que el poder del mestre sobre l'alumne, de l'home sobre la dona, del pare sobre els fills, etc., en el fons estava sostingut per un poder social més ample, eh? És a dir, que és una societat patriarcal, no? Amb la qual em va fer agafar com eix determinant de la meva vida, va ser la posada en qüestió d'aquest poder en les relacions personals, amb les, quan vaig donar classes no estava, no podia estar en la tarima, sí, perquè després el que havia viscut no podia entendre la transmissió del coneixement com una cosa de dalt a baix, eh? Del que sap cap al que no sap. Jo, després de maig 68, veig el coneixement com algú que es construeix entre tots, per exemple, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I el mateix per les relacions personals i tot això. I a nivell polític també va ser super, super clarificador, perquè l'esquerra tradicional de tradició marxista tenia l'idea de prendre el poder, és a dir, a través de les votacions o a través d'una insurrecció o el que sigui, però prendre el poder i des del poder modificar la societat, i en el millor dels casos voler construir un home nou, com per exemple a Cuba, que es va dir l'home nou de Cuba. I la tendència libertària que va sorgir del maig 68 no era prendre el poder, era lluitar contra el poder. I això l'he conservat, és a dir, que no m'he inscrit a cap partit polític, no he fet política, no he ocupat cap càrrec important, i sempre he estat una mica amb aquesta trinxera.
0: Quina vida més coherent,
1: eh? No, sí, bueno, sí. És que no pots fer d'una altra manera
0: quan ho tens tan clar,
1: quan
0: i a més és una
1: clarament
0: cosa viscuda,
1: sí, sí, sí, sí.
0: No,
1: sí.
0: No només és de cap, sinó no, que són, és fruit de les vivències d'aquell moment, no? Però quin patrimoni, no? Quina riquesa, quin fet tan... Bueno, que va marcar tota una generació, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Després vas venir cap a Barcelona. Què ho va motivar?
1: Bueno, el fet que vaig conèixer la meva dona o la meva companya a París, que ella formava part dels exiliats espanyols, i ella anava a París, va anar a París per aprendre sociologia i tornar per formar els sindicats clandestins. És a dir, que venia amb un compromís molt clar, molt determinat, i tenia absolutament clar que havia de tornar a Barcelona. I jo no tenia tan determinant, no havia determinat el meu per vindre de la mateixa manera, i llavors durant un temps vam dubtar de si ens separàvem o si jo he escollit, per sort, seguir-la a Barcelona, pensant que seria 3 o 4 anys, que així coneixeria el seu món i parlaria el seu idioma i tot això, i que després ja decidiríem on fèiem la nostra vida. Però l'havia decidit d'una altra manera i m'he quedat ja més de 50 anys a Barcelona.
0: Ja ho veig. El fet de viure a Sants va ser casual?
1: Sí, va ser casual, va ser casual. Ella, la seva família vivia a prop del mercat de Sant Antoni, i simplement va buscar un pis barat. És l'únic. I vam anar a Sants amb una casa que era una antiga fàbrica transformada més o menys en vivendes. En fi, que era de qualitat bastant mediocre, però estàvem feliços.
0: Quan vas treballar per les Nacions Unides, ho vas fer ja des de Barcelona, a partir de viure a Barcelona, que vas treballar per les Nacions Unides?
1: Sí, és a dir que a Barcelona vaig buscar feina, no vaig trobar feina d'economista al començament, després em vaig presentar a l'únic concurs públic que es va fer durant el franquisme, perquè jo la meva... el meu xoc va ser passar del maig 68 al franquisme, és a dir, que encara Franco estava viu.
0: Sí.
1: I llavors, durant aquest temps, la Universitat Autònoma de Barcelona volia aparèixer com la universitat moderna, va fer un concurs públic i em van agafar. Llavors, vaig estar treballant 6 anys a la universitat i després vaig tenir l'oportunitat d'anar a Algèria, i vaig anar 2 anys a Algèria, i a partir d'aquí es va obrir una finestra que era pel fet d'haver estat ja en contacte amb l'estranger i Àfrica del Nord. Em van proposar feines a Nacions Unides, i llavors Nacions Unides, el programa de Nacions Unides pel Desenvolupament, de fet era l'època en què intentava reforçar els governs locals, pensant encara que el desenvolupament podia ser sobre una base nacional i que cada país havia de construir el seu desenvolupament sortint de l'època colonial. I la creència era que una vegada liberats d'aquest pes colonial, aquests països podien emprendre una trajectòria independent cap al desenvolupament, entre cometes, que era un desenvolupament finalment molt, molt occidental. Llavors, durant aquest temps, Nacions Unides, a través del PNUD, Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament, el seu discurs era d'apoyar aquests intents de desenvolupament nacional. Això era començament dels 80. I això va durar uns anys, perquè després el Banc Mundial va dominar completament la situació, i va fer que tot el combat pel desenvolupament es transformés en una simple lluita contra la pobresa. És a dir, que no, ja no es tocava les estructures, no es tenia que tocar les estructures, es tenia que deixar el mercat lliure, es tenia que disminuir el paper de l'Estat, i el rol d'Occident era de fer caritat.
0: Ja ho entenc. Que trist.
1: Sí, aleshores, aquest gir ha fet que després jo no he continuat treballant per Nacions Unides, però l'època en què he treballat és fabulosa. Realment va ser molt interessant, perquè estaves en contacte. Anaves allà en aquests països no com a turista, sinó per treballar. Estaves en contacte amb gent del país que en certs casos creien realment el que feien. A Burkina Faso va haver l'experiència de Sankara, que la gent aquí no coneix, però que va ser una experiència d'intent de desenvolupament nacional a partir dels propis recursos i a partir de la idiosincràsia del país, que va ser realment, jo crec, molt interessant, molt interessant per nosaltres. El que passa és que el van matar al cap de 4 anys. És a dir que tot això ho vaig anar, diguem, visquent, aprenent i entenent el rol que jugava l'ajuda al desenvolupament, el rol que jugaven els països occidentals. Tot això ho vaig... ho vaig pulsar des de l'interior.
0: Molt interessant i molt dur, Mira, se'ns acaba el temps del programa. Hem parlat amb en Jean-Pierre de processos de descolonització i de multiculturalitat, i com que té una vida molt rica, la setmana vinent seguirem parlant amb ell de temes com el feminisme i les noves masculinitats, temes en els que ell ha reflexionat molt. Moltíssimes gràcies, Jean-Pierre, i fins la setmana vinent.
1: Pues gràcies a vosaltres, perquè no havia parlat, jo crec, mai a la ràdio, o potser un cop o dos, no sé, no me'n recordo.
0: Sempre hi ha una primera vegada.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Hola, soy en Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
11: És gratis!
12: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Arriben moments que més que un programa de ràdio semblem un obituari. La setmana passada vàrem dedicar el nostre programa 2027 a la figura del compositor Don Schlitz, que ens havia deixat recentment i que ens va portar en la seva veu o amb d'altres les seves millors cançons. Avui també començarem recordant amb una de les trajectòries més interessants de la música country, sobretot el moviment outlaw dels darrers anys. En David Allan Coe ens va deixar el 30 d'abril de 2026 a l'edat de 86 anys, una de les estrelles amb més talent de la història de la música country, conegut per gravar èxits com ara Mona Lisa Lost Her Smile, The Right, You Never Even Called Me By My Name, She Used to Love Me a Lot o Long Haired Redneck. Va aconseguir 63 senzills a les llistes de Billboard. Avui l'homenatgem, ho hem fet començant amb la primera de les cançons que va editar com a senzill, aquest tema One Way Ticket to Nashville, una cançó de l'any 1969, que òbviament en aquell temps no va entrar a les llistes, un temps en el qual ell es movia entre el blues i el country. La primera cançó que ho va fer, que va entrar a les llistes, va ser l'any 1974, la peça anomenada If I Could Clean the Walls of This

Jones, Willie Nelson, Tommy Wynette, The Oak Ridge Boys i molts més gravant les seves cançons. Els seus èxits més grans com a compositor van ser aquell Won't You Lie With Me in a Field of Stone gravada per Tanya Tucker i aquella irònica interpretació, de Johnny Paycheck de Take This Job and Shove It, que més tard va inspirar una pel·lícula del mateix nom. Va néixer a la població d'Akron, a Ohio, el 6 de setembre de 1939. Avui, al Club del Country, recordarem alguna de les seves cançons més legendàries, però ho farem amb algunes altres, perquè també dedicarem un especial amb el nostre programa Country Classics a la seva música. Recordarem el 1970, per exemple, l'any 71, quan aquella cançó que hem dit de la Tanya Tucker va arribar al número 1 i el va catapultar també a signar amb Columbia Records. Després va començar a publicar excel·lents àlbums. Aquell àlbum, Once Upon a Rhyme, contenia el seu èxit més gran, la cançó escrita per John Prine i Steve Goodman, You Never Even Call Me By My Name.

Com hem dit, algunes de les seves cançons més icòniques, de fet, les va portar al número 1, cosa que no va aconseguir mai de manera individual, excepte al Canadà, on sí que hi va arribar el 1984 amb aquest Mona Lisa Lost Her Smile. Doncs, com dèiem, dues cançons precioses que ell va compondre i que van interpretar altres artistes. Us portarem a terme, ara mateix les escoltareu, el Will You Lay Me With Me in a Field of Stone, de la Tanya Tucker, i després el Take This Job and Shove It, de Johnny Page, que el Club del Country homenatjant David Alan Cole.

Extraordinària la seva música. Com diem, li farem un especial també amb el country clàssics i anirem escoltant les seves cançons, tant les pròpies com les que va compondre per altra gent, amb els nostres programes, perquè s'ho mereix, no ho hem deixat mai de fer i ho continuarem fent. Mona Lisa Lost Her Smile va ser el seu més gran èxit a les llistes americanes de música country, número 2 als Estats Units, número 1 al Canadà. Una cançó escrita per en Johnny Cunningham, enregistrada per ell, i que va ser el primer senzill del seu àlbum del 1984, Just Divorce. Escoltem aquest fantàstic Mona Lisa, Lost Her Smile.

El record de David Allan Coe. És molt més fàcil recordar els grans artistes que ens en deixen, però de vegades ens deixen també figures emblemàtiques de la història de la música, però que no són conegudes per al gran públic. Fa molt poc ens ha deixat en Mickey Gamble, que va ser el cofundador de Crossroads Music. Era el líder, de fet, d'aquest segell discogràfic, i els seus associats que van sorgir d'aquí, com Horizon Records, Sunlight, Mountain Home Music Company, Organic Records, unes empreses, uns segells bàsicament que estaven molt vinculats al que era la producció musical de bluegrass i de música d'aquell Southern Gospel tan magnífic, i que sempre va recolzar al màxim els artistes. Ell venia de Carolina del Nord i tenia una visió de la música molt familiar, d'aquí doncs que promocionés bàsic grups com per exemple un que va estar-hi diversos anys amb 7 àlbums per al seu segell discogràfic, que Mountain Home Records, molt conegut a la formació de Grascals. Homenatjarem a la figura de Mickey Gamble, que, com hem dit, ens ha deixat en recentment, amb la música de The Grascals i aquesta cançó d'homenatge que es diu If You Want Me To.

L'hem homenatjat amb aquesta cançó de Grascals, però la seva tasca de productor també ens va portar excel·lents temes de producció, com per exemple aquell disc que ens va conduir anys enrere i en el qual doncs, ens va portar la producció del 1994 per al seu segell Horizon Records, la música d'una de les bandes també legendàries dins el món del Southern Gospel o del Bluegrass, la banda de Lafayette de Tennessee, The Isaacs. El 1994 els hi va produir aquest disc en el qual es trobava aquest tema Carry Me, amb la guitarra solista de Tony Rice i l'acompanyament de diversos dels membres de The Isaacs, com la cançó escrita, la veu d'aquesta cançó, les lletres per Sonia Isaacs.

record i l'homenatge també del Club del Contra amb una icona. Esperem que la setmana que ve puguem fer un programa tranquil, normal, amb virtuts com la vida i no la desaparició de llegendes, perquè aquesta setmana hem de parlar d'un altre que també ens ha deixat i ho ha fet també recentment. El 24 d'abril ens deixaven Cliff Downs. Era un veterà de la indústria musical americana, molt respectat tant en la seva tasca com a artista, com a compositor, com a productor i com a publicador. Va morir després d'una llarga batalla amb el càncer. Va formar part als anys 80 del duo Downs & Price amb el vocalista Jimmy Price. Era artista de música pop que va firmar per Atlantic Records i que van debutar l'any 1986. Després es va traslladar a Nashville i allà va triomfar amb cançons que va dirigir diferents artistes de pop, de country, de música cristiana contemporània i també de jazz. Wynonna, Gabby Barrett, Glenn Kendall van enregistrar les seves cançons. Però avui, homenatjant-lo a Cliff Downs, recordem a B.J. Thomas amb la seva interpretació del Don't Leave Love Out There All Alone.

temps com a compositor, no amb els èxits que han tingut molts altres, com per exemple Anton Schlitzer, qui van dedicar tot el programa de la setmana passada, però també excel·lent, i també com a productor. Un dels discos que va produir va ser l'any 1994, quan ens va portar aquell The Boy in Me per al segell New Haven Records, enregistrat i distribuït sobretot al Regne Unit i a Europa, dins aquest ambient del country, la revifalla del folk i de la música, en deien world music aleshores, country gospel era bàsicament aquest disc d'en Glenn Campbell, The Boy in Me, que va produir, com hem dit, el nostre protagonista del dia d'avui, d'aquesta part, en Cliff Downs. Recordem també una de les cançons, la que donava nom la primera del disc, en la qual a la guitarra acústica també s'acompanya el mateix Glenn Campbell, amb la cançó d'en Geoff Thurman i en Kevin Stokes.

Música instrumental a càrrec d'una de les grans llegendes de la música i a càrrec a la composició d'una presència vital a l'escena musical de Nashville durant més de 70 anys. A l'edat de 88 anys moria recentment també. També ens acomiadem d'ell avui, a la música Wayne Moss, un dels grans entre la música. Va ser un dels guitarristes que sempre es triaven en primer lloc a les sessions de Nashville, productor també de discos i també era el propietari del lloc de gravació, dels estudis de gravació més antics independents de Nashville. També cofundador de les bandes de música country rock Area Code 615 i el Barefoot Jerry. Nascut el 1938 a South Charleston, a West Virginia, va arribar a Nashville l'any 1959. El primer tema important d'ell va ser el Sheila de Tommy Rowe el 1962. També va la guitarra que podem escoltar amb Lo Pretty Woman d'en Roy Orbison o amb el Blonde on Blonde de Bob Dylan és la seva, a part de multitud d'altres pels quals ha passat Lori Chalene, Patsy Cline, Charlie Pride, Everly Brothers, Roger Miller, Marty Robbins i moltíssims d'altres, un dels més aclamats artistes. Però, a més, també va estar a l'estudi per al Jolene o el I Always Love You o el Coat of Many Colors de la Dolly Parton. També amb Tommy Wynette, amb el Stand By Your Man o amb aquell Only Daddy de Walt the Line de Waylon Jennings, ja veieu on sentim la seva música. Wayne Moss també va compondre peces com aquesta que ens ha obsequiat ara en Cher Atkins, aquest A Mouse in the House, una cançó que ens arribava des d'un disc de l'any 1985, tot i que era música d'anys enrere. I també el podem escoltar al costat d'en Jerry Jeff Walker amb aquest No Roots in Ramblin' del 1969.

Així hem escoltat a Jerry Jeff Walker, però òbviament és l'homenatge a Wayne Moss, l'intèrpret nascut el 9 de febrer de 1938 i que ens deixava el 20 d'abril d'aquest 2026. Ell va néixer a South Charleston, a West Virginia, i ens va deixar a Madison, on vivia recentment, a l'estat de Tennessee. I un altre que també ens ha deixat, del qual escoltarem només una cançó, és un intèrpret de Oconomowoc, a l'estat de Wisconsin. Va néixer allà el 25 d'agost de 1945, a l'edat de 80 anys, moria aquest 16 d'abril de 2026. Un programa avui, ja us ho hem comentat al principi, que sembla més aviat una necrològica. Craig Crumpt era bateria, percussionista, arranjador, productor musical i compositor, i l'hem trobat en centenars d'enregistraments de Tanya Tucker, Dan Seals, els Remingtons, Tones Van Zandt, Rodney Foster, Patti Loveless, Pam Tillis, Leanne Rimes i molts d'altres. A més, també va ser el productor i tota la percussió portava la seva firma amb aquell Rainbow del 1987 de Dolly Parton. Però, a més, ell era un dels habituals a les sessions discogràfiques d'Alabama i va participar-hi en discos com el Southern Star, Pacey Don Down, American Pride, Alan Pitchers, àlbums de finals dels 80, principis dels 90. Ha participat en multitud de sessions també de música pop i ha estat un dels bateries més i percussionistes més sol·licitats de la història de la música de Nashville. Per tant, també aquí el nostre homenatge en el dia d'avui, perquè, com he dit abans, no ens en recordem només de les grans estrelles, sinó d'aquells que no són tan coneguts per tots vosaltres, per la gent de peu, perquè ens agrada escoltar només la música i coneixem els artistes, doncs també els volem homenatjar. A més, si el voleu escoltar, tot i que no és d'aquest programa la música, la podríeu escoltar amb cançons d'una de les grans artistes de la música, com Kim Carnes, amb aquelles cançons com el Bette Davis Eyes de 1981 o el Crazy in the Night del 86, ell també hi és cantant amb aquelles cançons. Per tant, darrer homenatge del programa d'avui a Craig Crumpt, i ho fem amb un d'aquests àlbums en els quals ell hi participava, aquest d'Alabama, amb una de les meves cançons predilectes de sempre, aquest Song of the South. Ha estat avui el Club de les Necrològiques, llestimosament, Club del Country, en el dia d'avui. Serà fins la propera. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
4: Al carrer,
3: al comerç,
5: al lleure,
3: a les oficines,
4: als patis de les escoles,
5: als bars,
3: als hospitals.
5: Si vols que el català se senti,
3: parla'l.
6: Tria'l.
5: Reclama'l.
6: Activa per la llengua.
3: És urgent. Fes-ho ara.
6: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
5: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic proximitat, aparador, comerç, de què penseu que parlarem avui? Avui us parlarem de la Unió de Botiguers i Comerciants d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Sara Olmos, benvinguda.
3: Hola, què tal?
2: Ella és la presidenta de l'entitat i farem una mica de repassada de l'entitat i també del comerç a la nostra població. Quant temps fa que estàs de presidenta ara, Sara?
3: Pues tot just fa un any. Ara que vaig sortir presidenta de Unió Botiguers.
2: Però la teva relació amb el comerç d'Esplugues ve de molt lluny?
3: Ve de bastant lluny. De fet, a l'entitat jo ja portava 10 anys a la Junta, amb diferents càrrecs. Vaig començar sent secretària, més tard tresorera, i ara finalment em veig com a presidenta. I bueno, a seguir treballant. Soc la primera presidenta de la història de Unió Botiguers, perquè sempre hem tingut homes. Llavors és com, bueno,
2: les fites que anem assolint.
3: Una nova era.
2: I a més, tu estàs en el mateix negoci que estava el teu pare i el teu pare també va ser president de la Unió de Botiguers.
3: Sí.
2: Per tant, és molt familiar aquesta entitat.
3: Sí, de fet, fa uns 13 anys el meu pare va sortir elegit precisament president de la Unió de Botiguers. I es podria dir que porto el tema botiguer gairebé a la sang, perquè vinc de pares botiguers, matalassers. Jo també vaig seguir amb el negoci, tot i que ara l'he diversificat una miqueta. Però sí, es podria dir que sóc com una estirpe de botiguers i també sempre vinculada a Esplugues de Llobregat, que és on hem tingut el negoci.
2: No sortirem de l'entrevista per parlar de la Unió de Botiguers, però jo ara voldria parlar de la teva botiga, perquè això ens donarà peu de parlar de moltes coses del que significa el comerç de proximitat a la nostra població. Tu estàs al carrer 8 de març i tens una botiga de matalassos.
3: Sí.
2: Ara es diu El Burrito Blanco.
3: Bueno, en un principi els meus pares van obrir el negoci a l'any 83 i era una matalasseria. Llavors, sí que és veritat, doncs, que després de 35 anys els meus pares van jubilar i em van proposar de quedar-me al negoci si volia. Llavors jo vaig seguir amb el negoci i he estat uns 10 anys sent matalasseria, però també sí que vaig diversificar i vaig incloure roba de la llar. Vaig arribar a un acord amb la marca Burrito Blanco, que és una marca catalana de roba de la llar. I fa cosa de 2 anys em va picar el cuquet de fer un canvi. Jo mateixa vaig necessitar fer canvis a la meva vida i a nivell laboral i em van proposar ser botiga oficial. Soc la primera franquícia oficial d'Espanya de Burrito Blanco i la tenim a Esplugues. Vull dir que sí, soc com una mena d'experiment. Un experiment que ja dura fa un any i mig i està funcionant.
2: Ah, molt bé. Això no ho sabia.
3: Sí, i a dia d'avui es pot dir que del meu experiment ja ha sortit un projecte seriós a Burrito Blanco, que és que s'obre una nova franquícia a Girona, exactament a l'Escala, i també a Tarragona Valls. Per tant, sembla que l'experiment Esplugues està funcionant. I jo molt contenta perquè tenir una marca tan potent a nivell nacional com és Burrito Blanco i amb la qualitat que ja coneixem que té i les facilitats que dona com a empresa, doncs estic encantadíssima, em va molt bé.
2: Amb això s'explica l'evolució que té que fer el comerç, les innovacions, les renovacions i totes les males èpoques que heu anat passant, perquè clar, heu passat un tema de la Covid,
3: sí,
2: que amb el que de res pensava la gent era en canviar-se ni llençols ni matalassos.
3: Bueno, no.
2: L'alimentació sí, però...
3: Pues em va sorprendre això, eh?
2: També?
3: Sí, perquè realment... la meva botiga el tenia ja més de 40 anys. Ha vist moltes crisis econòmiques, socials, de molt tipus. Potser la més bèstia va ser el Covid, la Covid. I com tots els comerços, jo ho vaig passar molt malament. Ens van tancar 2 mesos, però vaig ser dels primers que va poder obrir, al maig, me'n recordo. Jo no era essencial, però ens van deixar obrir. I la gent es va volcar, perquè hem de fer l'anàlisi de que, clar, la gent estava a casa tancada, no podia sortir moltes vegades ni de la seva comarca o municipi, centres comercials tancats, i venien arriuades a la botiga perquè s'havien adonat que el seu matalàs estava molt malament, que els llençols fatal, perquè clar, ens van tancar a casa i jo venia coses de casa. Llavors, sí, va ser desbordant. T'ho puc dir, que va ser una sorpresa per mi també, eh? No m'ho esperava. Tot. Jo pensava que arribaria i tancaria la botiga, però no.
2: Doncs ara arriben els moments de la publicitat. Cada quan ens hem de canviar el matalàs, Sara?
3: El matalàs s'ha de canviar per anar bé cada 10 anys.
2: És el que es recomana sempre.
3: El cicle vital d'un matalàs, sí. Si l'utilitzes cada dia, 8 hores, sí.
2: I després, també el tema dels matalassos ha evolucionat molt.
3: Sí.
2: Ara me'n vaig enrere, eh? Però des dels matalassos de llana, que jo els recordo,
3: sí.
2: Com la gent els picava un cop a la setmana i els portaven a rentar la llana,
3: sí.
2: Aquests matalassos que tenim ara, que ja no sé si és l'última, el viscoelàstic, no, sí. Hi ha més coses.
3: Hi ha molla embossada, sí, o sigui, el món del descans ha canviat moltíssim i ha evolucionat cap a un concepte de descans. Ja no és anar a dormir, sinó és anar a descansar. El mateix passa amb la roba de la llar, eh? Està evolucionant d'una manera on ara trobem, per exemple, jo estic venent teixits termorreguladors, que tu et poses a sobre...
2: Antialèrgics,
3: que estan freds, que, bueno, de tot. Sí.
2: Doncs tornem a la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues. Qui es pot adherir a l'entitat, Sara?
3: Es pot adherir tota aquella persona que tingui una activitat econòmica a Esplugues de Llobregat. És una pregunta molt recurrent, perquè de vegades em diuen, ja, però és que jo sóc un freelance que viu a Esplugues i tinc una... També pots. És a dir, no tens per què tenir només un establiment, sinó si la teva activitat econòmica està a Esplugues, et veus vinculat a ella i ets del sector serveis i tens un despatx a casa, també pot ser de la Unió de Botiguers.
2: És una evolució més dintre, sí, de tots els canvis que estem vivint.
3: Exacte, perquè t'has d'actualitzar. O sigui, reduir només l'activitat econòmica i comercial, botiguera i de serveis, a tenir un establiment, doncs el segle XXI també s'ha de contemplar les altres activitats. Tot i així, he de dir que el 90% dels nostres socis són establiments, a peu de carrer. Mm-hmm.
2: Quina finalitat té la Unió de Botiguers?
3: La Unió de Botiguers el que pretén sempre i des dels seus inicis crec que pretén és, i ha sigut la nostra frase, vetllar per la defensa del comerç local, de les activitats econòmiques i dels serveis propis d'Esplugues. Defensar davant de què? Perquè dius, i per què ens hem de defensar? Bueno, és una posició que no és de força, sinó de reivindicació. És un posicionament de dir, bueno, som aquella associació que aglutina tots aquells establiments que volen fer-se valer, donar la seva veu i també reclamar allò que necessiten. Sovint ens trobem que la gent es fa sòcia perquè busca solucionar algun problema o té inquietuds o falta d'informació de vegades. De vegades muntar un negoci o emprendre no és fàcil a la nostra societat. Hi ha molta burocràcia, les institucions no ho posen molt fàcil amb els tràmits, llavors també pues, els ajudem, els representem, si hi ha alguna queixa, alguns problemes que solen haver-n'hi perquè les activitats comercials, els comerços, doncs, passen coses, doncs... Sí. La nostra finalitat bàsica seria aquesta, representar-los.
2: Perquè no solament en el comerç, que de vegades estem més legislats, hem de complir unes normes, si has de muntar un negoci, doncs hi ha unes normes d'instal·lació elèctrica, del que sigui, per una perruqueria, per un restaurant, uh-huh. I encara que sigui una matalasseria, que podríem imaginar que no necessita tants subministraments, doncs sí, per tipus de materials que teniu, en el local estic segura que també heu de complir algun tipus de normativa.
3: Sí, tots els establiments han de tenir les seves assegurances, han de tenir el bàsic per emprendre. El que sí que reivindiquem des de la nostra associació és que es compleixi, però que ho posi més fàcil, perquè de vegades costa. Hi ha bastant, de vegades, entrebancs amb el que és les institucions per arribar a poder obrir amb una certa agilitat.
2: voldria també entrar en el tema de campanyes, però ara que estem parlant amb la legislació, tot el tema, per exemple, ara quan algú obre un local comercial se'ls demana que posin una rampa.
3: Sí.
2: Això també feu un assessorament?
3: Fem un assessorament, de fet estem molt en contacte amb l'associació Esplugues Sense Barreres en aquest sentit.
2: Ho han treballat molt, també,
3: molt,
2: s'ha de dir.
3: Sí. Hem treballat colze a colze durant 3 anys amb ells, perquè, bueno, no tothom pot fer... Jo tinc una rampa i el meu local és completament accessible, però, bueno, de vegades per edificacions concretes antigues o per motius X,
2: doncs... És difícil.
3: És difícil, però amb aquesta feina que hem fet amb Esplugues Sense Barreres hem vist que es pot arribar a posar unes rampes que són auxiliars i ja tenim establiments que s'han afegit. A més, tenim un distintiu. I sí, és un dels temes recurrents, però no hem d'oblidar també que hi ha unes edificacions que es van fer en el seu moment que, clar, ho fan complicadillo, eh? Però tot i així, doncs, bueno, sí que la nostra associació, com els comerços, són molt sensibles a aquest tema i em consta que gairebé tothom ja està adaptant i, si més no, està agafant aquesta rampa, que és un dispositiu que no costa molts diners, i en el moment que la persona que ha d'accedir a l'establiment o al local, doncs es posa en aquell moment i facilita l'accés.
2: Quines altres aliances teniu amb alguna altra entitat de la població? Per exemple, Esplugues FM, que formem part de l'Avenç Centre Cultural, amb l'Avenç també teniu un conveni de fa molts anys, però també m'agradaria que m'expliquessis més enllà si teniu alguna...

0: gegants també, quan hem fet alguna fira comercial han vingut amb els gegants i han dinamitzat. En el que és la vessant esport també hem col·laborat amb algunes associacions que ens han dit: ai, ens podeu patrocinar, que fem un torneig i no ens arriba perquè la subvenció. També hem col·laborat. Això a nivell d'Esplugues, però Esplugues sense barreres, i em deixaria alguna, eh? Però sobretot a nivell cultural intentem fer molt creuar, no?, aquests interessos. I jo diria que a nivell més gran, per mi una de les aliances que ha sumat moltíssim fa 4 anys a la nostra associació és associar-nos a PIMEC. Llavors, això ens dona com una experiència i com tenir una associació mare que ens ajuda, ens assessora.
1: Formacions que també es fan.
0: Formacions. Podem ampliar també el que és l'accés a molts cursos i a molts recursos als nostres socis, perquè reps molta més informació. PIMEC Baix Llobregat, som socis. Una vegada al mes ens reunim el que són tots els representants de Unió de Botiguers del Baix Llobregat, i allà doncs, ens reunim tots, parlem cadascú de la seva població, dels interessos, i és com un gran òrgan que vulguis o no ens dona suport, perquè de vegades doncs, ser president d'una Unió de Botiguers et sents una miqueta sol, no? O sola, i dius: ostres, vaig a parar amb els altres a veure com ho veuen, què fan, què no fan, aquest intercanvi d'experiències que sempre suma. I bueno, jo diria que és també una de les coses que van molt bé.
1: Perquè no solament teniu el hàndicap de complir normatives, sinó que a més fiscalment també es van canviant i modificant tota una sèrie de coses que necessiteu aquestes formacions permanentment.
0: Sí. I PIMEC sempre està allà, sempre alerta. Per exemple, la darrera reunió ens van dir que la factura digital, aquesta famosa electrònica, ja està aquí. Llavors, el que fan és facilitar tota la informació, cursos, tot el que és el software pels nostres socis i per aquells comerços doncs, que necessitin el del kit digital. Han estat allà sempre i realment són un recolzament molt gran.
1: Anem a parlar de les campanyes. Poder la campanya més gran i que tenim al cap quan parlem de la Unió de Botiguers d'Esplugues, campanya Nadal.
0: Sí.
1: Eh?
0: Bueno, clar, perquè el Nadal és molt vistós, jo per mi és la campanya més gran en comerç, la més potent, on la majoria del comerç ingressa més diners, no? On fem calaix, que diem. I sí, bueno, la meva presidència ha començat amb una gran campanya que vam consensuar amb l'Ajuntament d'Esplugues, que va ser la Gran Panera de Nadal, i vam aconseguir doncs, aglutinar més de 100 establiments que van sumar per fer-se una panera gegant.
1: Una panera que s'havia de portar un remolc en el cotxe per emportar-te a la casa.
0: Això va crear un debat bastant potent, perquè aquella panera podien haver estat 3 paneres per 3 persones, però no sabien com dividir-la, que d'això n'hem après. Això és com tot, no? Comences fent coses i mica en mica la gent et va donant inputs i tu vas treballant i vas dir: no, doncs hauria d'anar per aquí, és veritat, tenen raó. No érem a temps, ens vam desbordar, no sabíem que la panera al final seria tan grossa, la veritat.
1: Impressionava passar.
0: Sí, jo pensava, bueno, faré una panera,
1: pel,
0: però no.
1: Pel Camp Faura, impressionava passar i veure tot el que hi havia allà dintre.
0: Sí, i a més vam aconseguir doncs crear un vincle entre comerços, conèixer-nos una mica tots, perquè gràcies a això de les urnes, les paperetes, jo et recullo això, vam crear una xarxa entre comerços molt maca, vam sumar socis nous, es va crear un bon rotllo molt maco, i a més una persona, una família nombrosa de la Plana, doncs va tenir una panera gegant. Sí, va ser molt maco donar aquest premi a aquesta família, bastant jove, amb nens.
1: Que bé, perquè si li dones, em posaré com jo d'exemple, si li dones a una persona de 60 anys com jo,
0: bueno, a veure,
1: sola, i em toca aquella superpanera, tinc per
0: fer regals. Pots fer molts regals.
1: Molts regals durant 2 anys, eh? Però si li toca a una família amb criatures, doncs sí, és un goig.
0: Va ser maco. Clar. Va ser maco.
1: Sí, doncs moltes felicitats, perquè feia molt goig la panera. Però també em referia a quan parlem de Nadal, és que no sé si ara ho esteu fent, però durant molts, molts anys éreu la part impulsora de les llums de Nadal.
0: Sí.
1: Que això us va portar molta feina, molt de treball i molts problemes a les anteriors presidències.
0: Sí, jo per sort no he heretat les llums de Nadal.

0: dalt. I ho dic així perquè realment era un tema candent i un tema molt fora l'entitat. Durant uns anys es va responsabilitzar de les llums de Nadal al comerç. Llavors el comerç havia de pagar. Jo me'n recordo l'època del meu pare, als anys 90-2000, doncs que cada botiga havia de posar uns diners si volia llum al seu carrer. Llavors, amb la presidència d'Ivan Salvador vam voler canviar aquesta fórmula i vam voler lluitar amb l'Ajuntament perquè això no passés, la quota del comerç baixés, però la nostra idea era que no pagués el comerç això. Llavors ho vam aconseguir amb una fórmula molt autogestionada que va ser crear la Loteria de la Llum. La Loteria de la Llum consistia simplement en quedar amb tots els barris d'Esplugues, amb tots els presidents de veïns, i crear un número únic per totes Esplugues de Loteria de Nadal, que a Loteria de Nadal li agrada a tothom amb participacions. I gràcies a això realment vam fer una cosa molt bonica i molt única, que va ser unir totes Esplugues, tots els barris, totes les associacions de veïns, la Unió de Botiguers, tots els comerços, i vam aconseguir pagar les llums de Nadal amb aquests diners.
1: Doncs una relació més amb les entitats.
0: Sí, també l'associació de veïns.
1: Del que parlàvem abans.
0: Me'ls he deixat, associacions de veïns sempre, perquè precisament al Nadal organitzem xocolatades, tios, Pare Noels també. Són també una peça molt important, de l'Unió de Botiguers, els veïns.
1: Molt. Les associacions de veïns són molt importants a totes les poblacions. Seguim amb les campanyes, perquè també feu campanyes de comerç de proximitat, perquè si no, no tindria sentit. I ara me'n vaig cap al centre comercial que ens han obert aquí, a Finestrelles. És que em costa dir-ho.
0: Finestrelles, que és Can Clota, però no passa res.
1: Sí, i que exacte. Aquell justament... Aquell,
0: no sé si és Can Clota, Can Oliveres, perdó.
1: Allò és canvi de led, però estem al fil. Sí, estem al fil amb Can Clota, sí.
0: Són molts llocs menys Finestrelles, però bueno.
1: El que passa que Finestrelles... Sí, el centre comercial Finestrelles no està a Finestrelles. Però clar, qui ve a posar-se aquí agafa el Google Maps i de Finestrelles, el centre comercial de Finestrelles, amb un mapa del planeta no és res, o sigui, no es fan a la idea. Però nosaltres que fem comerç de proximitat sabem que el centre comercial Finestrelles no està a Finestrelles. Però val a dir que el nom Finestrelles és molt maco.
0: Sí.
1: Perquè Finestrelles significa la final d'un territori. I Finestrelles és la porta de Barcelona, o sigui, a Barcelona hi ha dos portes que són Finestrelles, una que està aquí a Esplugues i l'altra crec que està a la banda de Cerdanyola. Per tant, és una paraula molt maca, molt mítica, té la seva màgia. Sí. És una finestra cap a les estrelles.
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, el nom és molt maco.
0: Comercialment és molt vistós, queda
1: sí,
0: molt bé.
1: Exacte. Aleshores, vosaltres teniu una campanya en el que demaneu, doncs això, que la gent el que hem de fer és el comerç local, perquè no solament tenim els centres comercials, sinó que ara tenim la competència d'internet.
0: Ah, exacte, aquest gran monstre que és internet. De fet, està demostrat, ja passa a Estats Units, que el model de centre comercial comença a ser no viable. Tenim casos com el centre del Baix Obregat a Cornellà, també conegut com Eroski, que ara mateix és un lloc fantasma.
1: Correcte.
0: En el seu dia vam advertir que el model no havia de passar per un centre comercial en una comarca com el Baix Obregat, on tenim una pressió brutal, tenim Esplaus, tenim La Illa, tenim infinitat de centres comercials, però bé, això va ser una decisió política, va ser... una iniciativa...
1: Terrible, perdona que ho dic jo, no ho diguis, ho dic jo, terrible. Jo també vaig estar en contra d'aquesta decisió.
0: Òbviament ens vam posicionar en contra.
1: Sí.
0: He de dir una cosa molt interessant, que crec que es diu poc, que és que el centre comercial va intentar ser soci de la Unió de Botiguers, ho va demanar, a canvi d'uns diners anuals, i ens vam negar rotundament.
1: En canvi, corre la rumorologia de que des de la Unió de Botiguers esteu rebent diners o rebíeu diners del centre comercial.
0: És fals perquè ens ho van proposar quan la van obrir i ens vam negar. Ens vam negar perquè considerem pues, això, precisament que els valors que ha de defensar la Unió de Botiguers és defensar el petit i mitjà empresari, comerç, establiment, no a les grans multinacionals que aterren a la teva ciutat amb aquesta filosofia. I bueno, si una cosa hem de dir sobre aquest tema és que des de la Unió de Botiguers defensem aquest model, el model petit-mitjà, que dona de menjar a les famílies d'Esplugues, que crea aquesta economia circular i que posa en valor aquesta emprenedoria, no, de les persones, més enllà de multinacionals amb grans noms.
1: Molt bé. Després hi ha una altra de les campanyes que teniu a la vostra pàgina web i us recomano que entreu a la web de la Unió de Botiguers, que és ube.cat, i trobem que feu unes campanyes d'un servei de menjar per emportar. Després teniu també, oferiu, per exemple, als bars i restaurants... Bueno, és la mateixa campanya, però amb una foto diferent.
0: I
1: la campanya de compra al teu barri.
0: Sí, sobretot la de compra al teu barri és molt interessant. És una campanya de sensibilització perquè la gent posi en valor el comerç de proximitat. Sí, i es basa en això, en visibilitzar. Ara podria dir que estem treballant en fer els carnets de fidelització. Ja estem començant a treballar amb el tema. De fet, estem fent una col·laboració amb l'Institut Severo Ochoa, amb els estudiants que estan a segon d'Administració i Finances.
1: Una altra afiliació de col·laboració,
0: també. Sí. I està començant a pintar molt bé. Encara no tinc informació per donar, però estem treballant perquè ara, doncs això, els comerços que vulguin doncs tinguin una targeta de fidelització pels clients i amb aquella targeta doncs rebin uns descomptes especials al comerç local. Que això sempre tira molt.
1: També a la vostra web teniu que animeu a que la gent utilitzi la targeta del carnet jove en els comerços. Sí. Perquè poder, ens pensem que com que és el carnet jove i que aquí a Esplugues no tenim poder comerços adherits, i això també seria...
0: Sí, jo per exemple estic adherida. El carnet jove és molt interessant. Hem de pensar que la gent jove està creixent amb un model de consum de molt internet, molt en xarxa. Llavors, hem de procurar, primer de tot, els establiments amb el kit digital, aquest que abans he esmentat, que és una eina per posar-te una mica al dia com a comerç. Primer, hem d'estar xarxes socials. I segon, hem de fer atractiu el nostre comerç a la gent jove. I una manera és posar-te aquest distintiu. Perquè jo, per exemple, li dono un descompte especial a una persona jove, pot venir amb el pare o la mare, però vulguis o no, si ella es veu allà identificat, doncs ja diu, ostres, aquí em faran un descompte extra. Llavors, és important pensar en ells també, amb la gent jove.
1: Perquè el tema d'internet, per una banda, pot ser dolent, perquè ja sabem que hi ha molta gent que fa comandes i fa compres per internet, però per una altra banda també us pot afavorir, perquè podeu tenir la vostra pàgina web de la vostra botiga i també atendre les comandes que es facin per internet o la vostra web amb els vostres productes, perquè la gent...
0: És compatible.
1: Clar, la gent pot veure la web de la teva botiga, saber que li pot interessar un producte, trucar-te o enviar-te un correu. Escolta'm, tens aquest matalàs d'aquesta mida i d'aquest article? Sí que el tinc. Doncs vinga, el compro, vinc i el compro. Això també us ajuda.
0: Està molt bé. S'hi ha de ser a tot arreu. Però jo crec que jo estic a xarxes, me les treballo, tinc la web... Tot suma.
1: Molta estona, per
0: però crec que el valor afegit del comerç de proximitat és vendre el que jo sempre dic que és l'experiència de compra. Estem perdent l'experiència de compra, perquè ara amb un clic et pots comprar qualsevol cosa. Llavors crec que el que ens pot diferenciar com a establiment és dir, no, és que tu quan vens a la meva botiga, a banda de ja haver vist que tinc això, jo t'ho puc explicar, estàs parlant amb una persona, ho estàs tocant, i a més estàs deixant uns diners al teu barri que generen una ocupació, que generen un valor afegit i fas que la riquesa es quedi al teu barri. Llavors jo penso que sí, s'ha de ser a tot arreu, estic amb tu, s'ha de tenir la web, el dia, de fet em consta que molts comerços ja ho tenen, però jo poso molt en valor l'experiència de compra, aquesta part emocional i aquesta part de valor afegit d'entrar a la botiga. Ara, per fer això, també has de ser atractiu, és el que tu has dit abans. Els negocis s'han de renovar, s'han d'actualitzar, s'han de cuidar. i aquesta és una part important que el botiguer ha de posar de la seva part.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Només fa un any que estàs de presidenta i teniu molts projectes i moltes idees. Ara estem iniciant aquest 2025, estem al mes de febrer del 25. Explica'ns una mica els projectes o el pla d'acció que teniu per d'aquí un any o dos anys a l'entitat.
0: Pues mira, et podria dir que com tinc una nova junta, on gairebé no ha repetit ningú, és a dir, som tots nous, t'he de dir que estem treballant en el pla d'acció, però hi ha unes certes coses que tenim molt clares. Ara, en un parell de mesos, tindrà lloc una fira comercial organitzada per l'Ajuntament d'Esplugues. He de dir que estem en contacte amb l'Ajuntament d'Esplugues. La intenció és col·laborar conjuntament i tenim reunions un cop al mes. Per tant, això jo crec que és positiu. I el nostre pla d'acció passa, com he dit, per la defensa del comerç, per donar-li visibilitat, la importància que té a nivell de ciutat. I les accions que ens preocupen més és, per exemple, les fires comercials que es fan, com es fan, de quina manera...
1: Sobretot com es fan, eh?
0: En quin format.
1: Sí.
0: A qui es té en compte, a qui no. I bueno, jo ara tinc una junta on tinc moltes sensibilitats. Tinc persones diferents, tinc persones que venen de la restauració, tinc persones que venen del món de l'alimentació, tinc persones en diferents establiments. Així que ens agradaria molt, i estem treballant, perquè la restauració tingui un lloc una mica rellevant en aquestes fires. Això seria una de les coses que estem treballant.
1: És fonamental, perquè sí, si sortim a passejar, a veure, a riure, que és el que es tracta, de passar-nos-ho bé, i necessitem menjar, i per estar més estona a la fira, doncs necessitem picotejar, menjar d'aquí, menjar d'allà, un vinet, una cerveseta...
0: Exacte.
1: I passar el dia al carrer, perquè es tracta d'això. Però si a mi l'Ajuntament em convida a anar a una fira que me l'he recorregut en 25 minuts i me'n vaig cap a casa...
0: Hem de tenir l'oferta, això que deia l'experiència de compra, doncs el mateix, l'experiència de dir, estic en una fira que no només m'ofereix producte, sinó que tinc una experiència gastronòmica, una experiència on la gent de la meva ciutat m'ofereix unes tapes, uns vins... En aquest sentit estem treballant, estem insistint molt, i a veure, esperem si té fruit aquesta feina.
1: Jo recordo fa anys que a la Rambla del Carme es van posar algunes parades de restauració i va ser un èxit, però crec que va ser una vegada o dues, com a
0: dos anys. Jo hi era en aquella fira, sí.
1: I després va desaparèixer.
0: Doncs una de les fites que tenim en aquest 2025 és recuperar, igual en aquesta... Em sembla que es faran dos o tres fires aquest any, o dos, no ho sé, però recuperar aquesta experiència gastronòmica i donar aquest lloc a... Això, doncs, els establiments d'alimentació i de restauració que reivindiquen el seu dret i... tenen ganes de fer-ho, a més, eh? Vull dir que la idea és que hi ha algú que ja es fa, que són les tapes, no? Un recorregut de tapes, sí. Però a més els agradaria formar part, no?, d'aquestes fires. Doncs això seria una de les coses que estem treballant.
1: Perquè una cosa que té molt d'èxit, justament, és quan es fan les tapes.
0: Sí.
1: Crec que és cap al mes de maig i es torna a
0: fer... És quan es farà la fira.
1: Sí. Val.
0: De fet, jo sempre ho comparo amb altres poblacions, no? Llavors, cal emmirallar-se, això que deia de Pimec, no? De quedar amb altres persones a veure què fan, i realment les fires que més funcionen en el Baix Llobregat, diré la número 1, que per mi és un referent, ja sé que és macro, però és la Candelera de Molins de Rei. Clar, m'estic anant, no? Si per algú triomfes perquè té una secció només de tas de vins, una secció gastronòmica és fantàstica.
1: És tota la ciutat que és fira.
0: Clar, Sant Joan Despí té molt bona fira també. Llavors ens hem d'emmirallar, la Puríssima de Sant Boi. Hem d'intentar, no hem de ser ells si no cal, teníem un Fira Esplugues fabulós. La nostra idea és anar cap aquí, recuperar doncs una mica d'allà on veníem, però reinventat, una mica 2.0.
1: Ara et vull comentar una cosa que no és competència de la Unió de Botiguers, però aquests dies s'està parlant molt, i no solament a Esplugues, a d'altres poblacions, que s'estan renovant les llicències dels mercats ambulants.
0: Sí.
1: I també són comerciants, o sigui, sí, venen un cop a la setmana i donen un servei a la població. I també està dintre de totes aquestes normatives que s'han d'anar complint, sí, i que totes aquestes legislacions que van canviant, no?
0: Sí, de fet, el president comarcal dels marxants, es diu,
1: sí,
0: dels marxants del Baix Obregat, coincidim un cop al mes a Pimec, perquè també estan associats.
1: Val.
0: És a dir, ells també no són comerç, ells els has de dir marxants perquè per ells,
1: sí,
0: són...
1: Marxants, sí.
0: Llavors, sí, tenen un pes, econòmic, tenen, sí, un pes en l'activitat de la ciutat.
1: I tenen una clientela molt determinada, vull dir...
0: Sí, sí. Bueno, a mi el que em consta és això, que és purament, doncs, una actualització,
1: sí,
0: que s'ha de fer de les seves condicions i...
1: Correcte.
0: Si no...
1: I jo diria que la gent no s'espanti i no tingui por.
0: No, es veu que, bueno, com hi ha hagut una mica de manca d'informació, s'han espantat una mica i es pensen que... Però no, es veu que la cosa no,
1: no
0: va per aquí.
1: No es tancarà res, ni s'anul·larà res, ni tancaran els mercats ambulants, els marxants seguiran...
0: És possible que es reconfiguri una mica l'espai on estaran,
1: sí,
0: o com es posen, però que jo crec que no han de, sí, patir, no, ja, va per aquí. El passa, ja, que és normal que t'estan tocant el teu espai,
1: exacte,
0: allò que et dona de menjar, sí, i porten molts anys i... I sí, sí, sí que té a veure, no aneu botigues això precisament, perquè és també activitat comercial.
1: Ja, sí, exacte. Sabem, estat parlant de totes les normatives que s'han de complir, que oferiu ajuts a les diferents persones de l'entitat, hi ha formacions, les campanyes, la seguretat.
0: Sí.
1: Abans de començar a gravar l'entrevista parlàvem. La seguretat que dona en un carrer tenir... 2, 3, 4, 5 botigues i que il·luminen aquell tram de carrer. I això és una cosa que, bueno, que ho sabem, però a vegades no la valorem. La seguretat que dona el comerç a la nostra població.
0: La seguretat que dona tenir botigues als carrers és... Jo crec que... Jo sempre m'explico, no? Que si per 2 dies tanquessin... Bueno, ja es va veure la Covid... si tanquéssim tot i apaguessin llums i baixessin persianes durant 2 dies, veuríem quin tipus de ciutat ens quedaria si tots compressin per internet. Que a veure, no estic en contra de comprar en internet, però jo crec que el comerç el que fa és una tasca d'evitar la degradació de lo que són els eixos dels carrers de les ciutats. Les il·luminen, com has dit, perquè realment, a més, són espais segurs. Més d'una vegada a mi m'ha passat que ha entrat una senyora que es trobava malament, bueno, fa res, una setmana, i em va dir, em puc seure? I li vaig dir, i tant, tenia 78 anys, es trobava malament, i va entrar i li vaig donar un got d'aigua. Jo crec que el comerç va més enllà de l'activitat econòmica. Crec que és ànima en una ciutat. Una cosa que és un concepte que crec que Esplugues cal reivindicar moltíssim, perquè crec que Esplugues està perdent una mica d'ànima en aquest sentit. Hem d'anar en compte perquè ens fem grans, ara que parlem d'urbanisme, dels carrers, ens venen en poc temps, crec que en 2 anys, potser entre 8 i 9.000 persones noves, que seran molt benvingudes a la nostra ciutat, sí, entre Montesas, Finestrelles, Malloles, sobretot al meu barri, perquè a mi em toca, perquè estic a la Plana, 8 de març.
1: A Can Clota també.
0: A Can Clota, sí, també. I llavors crec que hem de cuidar aquests eixos, perquè nosaltres sempre parlem d'eixos comercials i els hem de cuidar i hem de fer, doncs, això, unes plugues que continuï per allà, no? Que tot i fer-se macro, conservi aquest esperit, aquesta ànima que sempre hem tingut, perquè jo em sento filla d'Esplugues i em sembla que no ens hem de deixar perdre, perquè aquest esperit és una mica de poble també, no? Sempre, jo quan entra la gent a la botiga m'ho diu, em diu, ostres, és que clar, és que tu ets de tota la vida d'Esplugues, és que Esplugues... Sí, no perdem això.
1: Ja es nota.
0: Sí.
1: Les botigues, jo quan vaig a comprar a la Plana, per exemple, és que hi ha un tracte totalment de poble a la botiga, sí, i saps el nom de la persona que t'està despatxant i et pregunta com estàs, què fas, et pregunten per la mama o et pregunten... Clar, sí, això en centres comercials no ho trobes.
0: No ho trobes. Hi ha nenes molt maques, hi ha nois molt agradables, hi ha persones fantàstiques que estan preparades, però realment aquest punt afegit que té el comerç local és com un espai segur, no? Sí. Un lloc segur, ets un veí més. Jo sempre dic que em sento una veïna més.
1: I després hi ha un tema que l'has dit així amb dues paraules, però és que ens estem fent grans. I sí, el que anem és a comprar a la botiga de la cantonada, perquè quan ens fem grans no podem ja ni caminar quatre cantonades. En fem dues. Si és veritat, a la meva mare no li demanis que pugi a comprar a la carretera de l'Aurea Miró, perquè es queda al súper de Can Clota, perquè ja no puja fins a dalt.
0: Clar.
1: Necessita que algú l'acompanyi.
0: Clar, els nostres grans necessiten tenir, doncs, els comerços a prop i un tracte, doncs, professional.
1: Doncs, Sara, si et sembla, no sé si per acabar alguna cosa que vulguis afegir, si m'he deixat alguna cosa de comentar-te o de demanar-te, què afegiríem? Ah, jo vull dir una cosa. La Sara, la Sara és una gran cantant.
0: Bueno, a veure.
1: Sí, sí.
0: Gran tampoc, eh?
1: Molt bona.
0: A veure, sóc grossa perquè sóc alta.
1: Ets
0: faig 1,75 m. Però gran cantant tampoc. Canto, canto.
1: I ets una gran persona. Alta,
0: però ara no cantaré.
1: Gran persona. No, no et faré, no et faré cantar, no et faré cantar. Però sí que et vull demanar que em diguis alguna cançó, perquè quan acabi l'entrevista acabarem amb una cançó que a tu t'agradi.
0: És molt difícil.
1: T'agrada molt tipus de...
0: Molt, sí, sí, no sóc gens...
1: Però la bossa nova crec que t'agrada?
0: Bueno, m'agrada tota la música, tot. La bossa nova, tot. Però si hagués de triar un tema, l'altre dia parlàvem d'això, precisament, de amb quin tema t'identifiques el dia que no hi siguis aquí. I jo sempre he tingut un tema al cap, que no l'he cantat mai, precisament, però és un dels meus temes preferits de la vida. I és el What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Em sembla que és, o sigui, defineix ben bé el que és passar per la vida i quedar-te amb aquests detalls, no? De veure les petites coses a la vida, que realment són les importants. No tot allò tan gros que... No, aquestes petites coses que diu aquesta cançó, no? Mira els arbres, mira els ocells, que bonic està aquí.
1: Doncs, Sara, moltes gràcies. Posarem aquesta cançó en agraïment. I
0: no, gràcies a tu.
1: Jo no sé si buscant pel Google Sara Olmos trobaré alguna cosa.
0: No ho sé.
1: Ai, doncs va, ho farem. Sara, per tu i per totes les persones que formen part de la Unió de Botiguers, qualsevol cosa que necessiteu ja sabeu, teniu els micròfons oberts.
0: Molt agraïda.
1: I donar-te les gràcies a tu, a la Junta que et fa costat, a les juntes anteriors que t'han precedit i a totes les persones que fan possible que cada dia pugeu la persiana i ens podeu atendre.
0: Moltes gràcies, Isabel.
1: Una abraçada.
0: Un plaer.

Les entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estaríem més bé dintre de l'Avenç i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem bàsicament ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i en fi, aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entrin en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem, no sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho promets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix on has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen d'un aplec, imagina't.
0: Explica això que és el de repartir. En què consisteix?
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen de tenir-los al·legats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser, no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugas FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
8: Esplugues FM.
7: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, avui a les 10 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Servei d'acreditació de competències professionals.
4: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
5: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
6: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
3: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: t'escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Està molt bé divagar per l'inacabable món del cinema i viatjar en el temps per poder degustar de films d'immillorable factura. Però aquests films, en el seu moment, van ser estrenes i sembla que el pas del temps actuï com a jutge cruel. Les pel·lícules d'avui no sabem si seran recordades o simplement han estat divertiment del moment. Nosaltres les hem gaudit i ara hi anem al cinema, com ha de ser. Com ja sabeu, Cua de Cuc és el vostre programa de cinema de capçalera i ens podeu sentir a Esplugues FM al 99.7 tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. Hem titulat aquest capítol com a Novetats. No ens hem trencat massa el cap, ho reconeixem, però la diversitat de temes, qualitats i lleugeresa o no ens ha fet titular-ho d'aquesta manera. El batibull de l'oferta que comentarem a continuació consisteix en una pel·lícula èpica, una de terror, una de ciència-ficció i una comèdia francesa. Les triades són aquestes, totes estrenades al 2026. L'Odissea, Obsession, Backrooms i Atrapa el Milió.

Si diem una altra pel·lícula de Christopher Nolan, ja ens anem situant. El director londinenc ens ha deixat moltes perles, algunes més digeribles que altres. Una cosa sí que té, sap rodar triant el tema que sap que funcionarà. Per tant, les seves campanyes de màrqueting o de les seves productores són per fer un estudi. De les més reeixides de la seva filmografia, i sempre sota la nostra opinió, tenim Memento, El cavaller fosc, El cavaller oscuro, de Dark Knight, Interstellar i Oppenheimer. Avui comentarem la seva darrera que, com sempre, ha fet una recaptació espectacular a tot el món. Aproximadament uns 1.000 milions de dòlars. De les que he comentat abans, les que podríem anomenar com a pròpies són Memento i Interstellar. El cavaller fosc és una adaptació de Batman i Oppenheimer és una biografia de l'inventor de la bomba atòmica. L'Odissea és la recreació del text d'Homer, realitzada, això sí, en tota classe de mitjans i amb un pressupost astronòmic. És un demèrit, això? Creiem que no. Donat que convença a uns productors, l'objectiu principal dels quals és guanyar molta pasta, de que la teva obra trencarà motlles i abastarà a tot tipus de públic, és tota una fita. La qualitat de l'obra, us anticipo que és visualment espectacular, amb la particularitat que va ser rodada per ser exhibida en format IMAX. Però és igual, hi ha molt poques sales que puguin exhibir amb aquesta tecnologia i la majoria d'espectadors s'han hagut de conformar amb formats digitals que, sense perdre l'essència, no arriben al que el director volia. Potser és un avís a navegants, com dient, a partir d'ara, aneu-vos preparant que tot film que es prei haurà d'estar rodat d'aquesta manera. Això pensàvem quan va sortir el 3D. Per dir-ho d'una manera planera, va ser tot un fracàs.

Després d'aquesta intro que ha tingut de tot, anem a detallar la fitxa tècnica. La pel·lícula es diu L'Odissea, el títol original de Odyssey i en castellà La Odissea. És del Regne Unit, el seu director, com hem comentat abans, és Christopher Nolan, és de l'any 2026, té una durada de 172 minuts i entre els intèrprets tenim a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya i Charlize Theron. Ara us faré una breu sinopsi. Després de la guerra de Troia, el legendari Odisseu emprèn el llarg i perillós retorn a casa seva a Ítaca, on la seva dona Penèlope i el seu fill Telèmac l'esperen des de fa molt de temps mentre protegeixen el regne dels nombrosos pretendents que aguaiten el tron. Tot i això, el camí de tornada es convertirà en una epopeia llegendària en què s'haurà d'enfrontar a déus hostils i criatures mitològiques que posaran a prova no només el seu enginy i valentia, sinó també la seva pròpia humanitat. Víctima, entre cometes, de l'efecte FOMO, de l'anglès Fear of Missing Out, que traduït seria por de perdre's alguna cosa, agafa el millor i el pitjor d'aquesta acepció que descriu el temor constant que els altres visquin experiències divertides o importants de les quals un és absent. Si et bombardeixen constantment amb publicitat implícita o explícita i els teus contactes diuen que l'han gaudit, està clar que l'has d'anar a veure. A l'altra banda tenim els haters, aquells que tot i conèixer l'èxit de l'obra es neguen a gaudir-la per portar la contrària o per snobisme. Serien els contraris a l'efecte FOMO. S'ha de dir que aquests últims són una minoria. Hi ha un detall tècnic que s'ha de comentar. Aquest film està rodat en format IMAX analògic en cel·luloide de 70 mil·límetres. Després de superar el major inconvenient d'aquesta tècnica, que era el soroll que produïen les càmeres al rodar, hi ha un altre que de moment no s'ha aconseguit arreglar. Les càmeres s'escalfen molt i el màxim que es pot rodar per pressa és d'uns 3 minuts. Si les pel·lícules de Nolan són frenètiques ja de per si, aquest inconvenient s'afegeix encara un plus de ritme que arriba a esgotar. Aquesta és una de les poquíssimes pegues que li posaríem a la cinta. Una altra de les característiques de les pel·lícules del director és que evita el màxim possible les tècniques digitals. Per això, les escenes, inclús les més complicades, estan rodades com es feia fa anys, a mà. Quan l'estem veient, ens fem creus de com s'han pogut rodar algunes escenes. Sens dubte, aquesta manera de rodar dona més versemblança i realisme. Per Nolan, el realisme en pantalla és innegociable. I això va implicar que el repartiment no es pogués limitar a simular que eren mariners de l'antiga Grècia. El director va confessar a The Independent que va intentar evitar el patiment de l'aigua durant la fase d'escriptura. Cada vegada que escrivia alguna cosa sobre un vaixell pensava, puf, hem estat en vaixells? Perquè sé perfectament que costa rodar a mar obert. En tractar-se de l'Odissea, la producció no va tenir alternativa i va construir una embarcació seguint especificacions antigues i feta completament de fusta.

Christopher Nolan va confessar que per ell la gran falla tràgica d'Odisseu, el protagonista, no és l'orgull, sinó haver ideat el cavall de Troia, marcant l'origen de tota la seva culpa. És la tercera vegada que Matt Damon treballa amb el cineasta, però la primera en què encapçala el repartiment absolut. Les altres dues són Interstellar i Oppenheimer. Per acabar aquest relat sobre la pel·lícula L'Odissea, comentar que mentre l'estàs veient et venen a la ment personatges d'altres films que han begut, sense saber-ho, de l'obra d'Homer. Per exemple, Agamemnon, líder de l'exèrcit grec, ens porta a Darth Vader de la Guerra de les Galàxies. Antino, pretenent de Penèlope, esposa d'Ulisses / Odisseu, podria semblar-se a Llengua de Serp del Senyor dels Anells. N'hi ha més, però us ho deixo a vosaltres. Premis. No ho sabem encara, però pronostiquem uns quants Oscars. On es pot veure? Només cinemes. Si la voleu veure en IMAX 70 mm en cel·luloide, no trobareu cap sala a Espanya. Només 41 en tot el món la podran projectar com el director volia. Una de les frases més cèlebres de l'Odissea és: allò que més vols és el que menys pots tenir, i el que menys pots tenir és allò que va ser teu però vas perdre.

Canviem de registre i ens acostem al terror. S'ha de dir que malgrat es va estrenar aquest 2026, la data de realització de la pel·lícula de la qual parlarem és el 2025. Puntualitzem això, ja que els passis que es van fer van ser tot un esdeveniment i un èxit dins del fins aleshores un xic apagat gènere cinematogràfic. Estem parlant de Obsession. És una pel·lícula realitzada als Estats Units. El seu director és Curry Barker. Com ell han comentat, des del 2025, té una durada de 108 minuts. Nomenaré els dos protagonistes principals, que és Michael Johnston i Indy Navarrete. Ara una petita sinopsi. L'anhel romàntic desesperat d'un noi pel seu amor platònic de tota la vida desencadena un sinistre encanteri. Nikki es torna irracionalment obsessiva

on dona curs a tota mena d'idees que van gestant el que va ser la seva òpera prima, Obsession, que, amb un pressupost de $750,000, ja porta recaptats més de 430 milions de dòlars a tot el món. Quan un producte té qualitat, es defensa per si mateix. No li calen, de fet no les té, campanyes de màrqueting, i el boca orella ha estat un dels canals de captació d'espectadors. La raó, doncs, un film molt resultant, entre cometes, amb una estètica dels anys 80 molt ben plasmada en pantalla, unes actuacions força convincents i una història demencial que fa que obris els ulls com a plats. Però no tot seran flors i violes. Defectes té algun. Per exemple, la premissa que desencadena tot el que succeeix és una mica infantil. De conte de fades o de Hansel i Gretel, si se'm permet el comentari, dit una mica sorneguerament, sense ànim de fer spoilers. Mirat una mica més profundament i amb mala llet, podríem dir que en tot el film es maltracta la dona. Els que l'hagueu vist en direu que no és per tant. La protagonista femenina sofreix. Això no m'ho podeu negar, tot un reguitzell d'atrocitats, mentre que el protagonista masculí s'ho queda mirant sense reaccionar. La qualitat de la cinta fa que aquest turment quedi amagat. S'ha de reflexionar. Faries el que fos perquè el teu amor platònic esdevingués realitat? Bé, depèn de l'obsessió. El recorregut anterior a la seva estrena va tenir lloc com a fita als premis aconseguits a la darrera edició del Festival de Sitges. Per mi, un dels més importants, Premi del Públic. A més, va obtenir el Premi Especial del Jurat i, finalment, Premi Jurat Carnet Jove a la millor pel·lícula. Potser que aquest èxit va ultrapassar el Festival de Sitges i el boca orella va començar a funcionar. A totes les edicions hi ha un fil amagat que, sense fer gaire soroll, atreu les mirades d'un públic bastant exigent, com, per exemple, la de l'edició 2023, que van projectar Late Night with the Devil, que ja van comentar al començament dels programes de Cua de Cuc.

El director i guionista Curry Barker va construir Obsession al voltant d'una pregunta clàssica del terror. Què passaria si una persona pogués aconseguir exactament allò que desitja? La pel·lícula reprèn la idea d'anar en compte amb allò que desitges i la transforma en una història sobre les relacions tòxiques, dependència emocional i l'obsessió portada a l'extrem. Barker va explicar que una de les seves inspiracions per al concepte del desig sobrenatural va venir d'històries com les relacionades amb objectes màgics que concedeixen desitjos, incloent referències populars com la pota de mico. Tot i que la pel·lícula gira al voltant del personatge de Beer, gran part de l'impacte d'Obsession recau en la interpretació de Inde Navarrete, que interpreta a Nikki. L'actriu va haver de construir un personatge que passés constantment entre la vulnerabilitat i el terror. Navarrete va explicar que va treballar amb Curry Barker per trobar els canvis emocionals de Nikki i fer que els seus moments més extrems mantinguessin una connexió humana. La seva actuació es va convertir en un dels elements més destacats de la pel·lícula, amb crítics i espectadors assenyalant-la com una de les grans revelacions del film. Després de la bona recepció, van començar les converses sobre el futur de la franquícia. Inde Navarrete, la protagonista, va esmentar que una possible continuació podria explorar noves històries al voltant del concepte del One Wish Willow, el salsa d'un sol desig. En lloc de limitar-se a una seqüela tradicional, una idea que permetria crear una mena d'antologia de terror amb diferents personatges i desitjos per

i ossos. Obsession demostra que les històries petites en conceptes originals encara poden trobar un lloc important dins del cinema de terror. Amb una senzilla premissa, una protagonista amb gran càrrega dramàtica i una barreja d'horror psicològic amb elements sobrenaturals, la pel·lícula s'ha convertit en una de les sorpreses del gènere. A més, l'èxit d'Inde Navarrete podria marcar l'inici d'una nova etapa a la seva carrera, col·locant-la com una de les actrius joves a seguir dins de Hollywood. Premis, com hem comentat abans, Premi del Públic, Premi Especial del Jurat i Premi Jurat Carnet Jove a la millor pel·lícula del Festival de Sitges del 2025. On es pot veure? A part dels cinemes, a Apple TV, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Totes elles sota demanda. Hi ha una frase de Nicky que ens agradaria destacar. Diu: "M'agraden els homes que estan en contacte amb el seu cantó femení."

La ciència-ficció o alguna cosa semblant apareix amb força amb el film Back Rooms, que, a més, té pinzellades de terror i de thriller. Pel·lícula potser no per a tots els públics, està basada en la sèrie web del director Kane Parsons i inspirada en el creepypasta de Back Rooms. Anem a aclarir alguns conceptes. Creepypastes són històries curtes de terror recollides i compartides a través d'internets, a fòrums, blogs o vídeos de YouTube amb la intenció d'espantar o inquietar el lector. L'autor busca mantenir la versemblança del seu relat malgrat que empra elements ficticis o de ciència-ficció. Són semblades a llegendes urbanes i poden aparèixer en text, escrit o narració, imatges, vídeos o videojocs, suposadament encantats. Us detallarem la seva fitxa tècnica. El nom de la pel·lícula, Back Rooms, és dels Estats Units, el director és Kane Parsons, evidentment és del 2026, té una durada de 110 minuts i els intèrprets anomenaré a Chiwetel Ejiofor, no tinc la culpa que es digui així, l'home, i Renate Rainsway. Faré una petita sinopsi. Una porta estranya apareix al subterrani d'una botiga de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, s'haurà d'endinsar en allò desconegut per intentar rescatar-lo. Si no es té cap referència a l'hora de veure-la, com va ser el meu cas, ens trobem davant d'un film xocant que al començament té pinta de surrealisme. Els decorats van molt d'acord amb el que se'ns va explicant amb una certa retirada al film de 1920 de Robert Wynne, El gabinete del doctor Caligari. Quedes fascinat amb el que envolta la història. Parets impossibles, portes amb formes estranyes, passadissos interminables, escales que no porten enlloc. La trama va avançant a poc sense aclarir-nos massa, vers a un final que desanima una mica, però que posa de manifest un món paral·lel que no està a l'abast de tothom i que, segons els seus creadors, existeix realment. Bé, els que mirem pel·lícules ens ho empassem tot. Només has de mirar la trama i deixar-te portar. De films realistes tenim uns quants, així que deixa anar la imaginació. Tampoc està del tot malament. Si Jova és el director d'Obsession, Curry Barker, Kane Parsons ho és encara més. Té 21 anys. Comparteixen la seva afició a penjar vídeos a YouTube, una plataforma a la que pots trobar de tot. També serveix com a trampolí per publicar històries que, si estan ben parides, atreuen l'atenció dels productors per a passar al format llargmetratge. Al gener del 2022 va publicar The Backrooms Found Footage, un curtmetratge de terror d'estil found footage, que seria com metratge trobat, que es va viralitzar ràpidament amb més de 70 milions de visites al febrer de 2026. La sèrie de vídeos que ho va succeir, produïa completament per Kane, des de l'animació fins a la banda sonora, va generar un gran interès, fent que la productora A24, entre d'altres, mostrés el seu interès a adaptar la sèrie al cinema amb Parsons com a director. Al mateix temps que treballava a la sèrie dels Backrooms, Kane va publicar nous projectes al seu canal, incloent The Oldest View, una sèrie de terror inspirada en un centre comercial abandonat, i People Still Live Here, sobre un videojoc fictici.

La producció va construir prop de 30.000 peus quadrats de decorats físics simulant els passadissos laberíntics. El laberint groc era tan confús i realista que alguns membres de l'equip es van perdre de debò de manera ocasional durant el rodatge. Al llarg dels anys, els fanàtics de la sèrie web en la que està basada han discutit diferents teories sobre què és aquest lloc. Una de les més populars solia ser que aquest univers és una simulació o una mena de videojoc i que els backrooms eren l'espai de fora dels nivells, al qual usualment es pot accedir gràcies a glitches i errors de programació, però el mateix Kane Parsons va dir que aquest no era el cas. Tot i això, hi ha una altra teoria que estava cobrant força i que els esdeveniments de la pel·lícula semblen confirmar. Hi ha un moment del film en què Clark, el personatge de Chiwetel Ejiofor, descriu el lloc dient que és com si el descriguessin un gos a algú que mai no ha vist un gos i li demanés que el dibuixi. O com un lloc mal recordat. Això encaixa molt bé en la idea de llocs liminals en el terror, cosa que també es veu en altres obres com Exit A, que ja van comentar en el seu moment. Hem de parlar, encara que sigui una mica, dels actors que protagonitzen el film. D'una banda tenim a Chiwetel Ejiofor, el que recordem de la recent La vida de Chuck i que broda el seu personatge de persona amargada per la seva deriva professional. Volia ser arquitecte i acaba regentant una botiga de mobles. Això, més la seva recent separació, el fa visitar una psiquiatra interpretada per Renate Reinsme, que, per qui no ho sàpiga, ha intervingut en films de la talla de Valor Sentimental, A Different Man i La peor persona del món. En fi, una actriu que la podem imaginar en molts films, però que a Backrooms ens xoca una mica. La seva parca expressivitat li va una mica en contra, malgrat que se'n surt bastant bé. Premis. Alguna que altra nominació, però de moment cap premi. On es pot veure? Ara mateix, només als cinemes. Una frase representativa de la pel·lícula seria: no fan por els monstres. Fan por perquè són una metàfora de quan et quedes estancat.

La calor és i ha estat sufocant, i una de les maneres d'apaivagar-la és veure una pel·lícula que no ens faci pensar massa. Bé, això és relatiu. Si un es posa en pla filosòfic, li pot treure punta a tot. Atrapa el milió és la típica comèdia francesa, lleugera, un xic previsible i divertida, que ens fa passar una bona estona i deixa anar alguna que altra riallada. Amaga alguna cosa més? Bé, una de les coses a destacar és l'amistat, o com en aquest cas, la companyonia entre persones de diferents edats, això sí, sota la influència dels diners. Un ham que fa amics a persones totalment diferents. Una altra qüestió que transpua és la corrupció a les grans corporacions, cosa que, malauradament, estem bastant acostumats a escoltar avui en dia. Us detallem la fitxa tècnica. Atrapa el milió. El títol original és Le Million, i en castellà Atrapa el Billón. És una coproducció de França i Bèlgica. El seu director és Grégoire Vigneron. És de l'any 2025, ens hem de tirar enrere un anyet. Té una durada de 88 minuts. I els intèrpretes farem esment dels dos principals, que és Christian Clavier i Ryan Bensetti. La sinopsi. Creient erròniament que la seva empresa no li pujarà, Stan s'enfondra i decideix robar una maleta amb un milió d'euros de diner negre de la caixa forta del seu cap. Es dirigeix a l'aeroport amb la seva xicota, però de camí una trucada li anuncia que aconseguirà l'ascens somiat. Té una nit per esmenar el seu error i tornar el milió a la caixa forta. Per això recorrerà Hipòlit, un manyà amb pocs escrúpols. L'embolcall fa molt dins d'un film. En aquesta ocasió és l'actor Christian Clavier. Per qui no ho tingui memòria, recordarem alguns dels films en què ha participat. La saga Déu meu, però què hem fet? Alguna li passa al meu gendre i Misteri a Saint-Tropez. Com veieu, uns títols que ja ens donen a entendre el tipus d'actor que és. Podríem dir que encasellat a la comèdia, sense per això que sigui res negatiu. Hereu de Luis de Funes, això és molt dir, però la gent necessita herois o persones a les quals identificar-se. Dins del món de la comèdia, Clavier representa el líder d'un clan familiar acomodat o burgués, però a Atrapa el Milió baixa a la terra per a interpretar un manyà especialitzat a obrir tota mena de panys, incloses les caixes fortes.

podrien definir Atrapa el Milió com una buddy movie. Anem a explicar què és això. És un subgènere cinematogràfic que centra en la relació i la dinàmica entre dos personatges principals que generalment són homes. La trama es desenvolupa al voltant de la relació entre aquests dos personatges i la seva lluita per assolir un objectiu comú. Sovint, els personatges principals tenen personalitats diferents, cosa que pot generar situacions còmiques i conflictes que afegeixen tensió i emoció a la trama. Atrapa el Milió es presenta com una accelerada buddy movie basada en el xoc entre la desesperació nerviosa de Ryan Benzetti i el desvergonyiment de la llegenda de l'humor Gal Christian Clavier. Ell és l'autèntic motor d'una història que millora cada cop que li permet encadenar gestos, improperis i sortides de to, com en els delirants escenes que comparteix amb la seva mare a la ficció. Amb la premissa d'un robatori que surt malament i que ha de ser esmentat, i entre equívocs, persecucions i plans condemnats al desastre, el film dirigit per Grégoire Vigneron llisca matusserament una denúncia social i ecològica contra les grans corporacions corruptes, però tampoc importa gaire. La gràcia no està en la seva profunditat ni en la seva credibilitat, sinó en acompanyar els protagonistes mentre acumulen tonteries, mentires i embolics durant una nit de caos. Una comèdia simpàtica, previsible i eficaç que, sense demanar massa a l'espectador, sap perfectament quins botons prema per arrencar alguna rialla. Abans d'acabar, us recomanem un festival que està molt a prop d'aquí, concretament a Cornellà de Llobregat, a l'Auditori de Sant Ildefons. Es tracta del Berretina Film Festival, que tindrà lloc del 17 al 20 de setembre. El 20 de setembre. És cinema de sèrie B. I què? Cua de cuc no té por de res i assistirà. I vosaltres? Bé, ja hem acabat per avui. Hem fet un programa molt variat i interessant. Parlar de quatre films tan diferents entre si només es pot fer a programes valents com Cua de Cuc. Preneu nota. Sergi Vilà als controls i Txema Luzán a la resta fan possible Cua de Cuc. Ens escoltem aviat.

Ja som aquí, versió 30.11. Aquest versió 30.11 el dedicarem al John Denver i al seu Take Me Home Country Road. Doncs sí, el Denver va néixer el 31 de desembre de 1943 a Roswell, New Mexico, i és un artista, escriptor de les seves cançons i activista en accions humanitàries, actor, productor, que d'una carrera singular, evidentment que sí. Moltes dades del Denver. I hear her voice in the morning hour, she calls me. Així és que el anirem repassant al final del programa quan segui el torn d'escoltar totalment, o sigui, complet el seu Take Me Home Country Road. Així és que començarem el versió 30. El meu nom és Claudi Morales. Us parlo de l'estudi de la muntanya. I la primera versió que escoltarem avui és una versió dels The Proud. Ells són una banda que evidentment són molt coneguts per un canal de YouTube que tenen, i són italians.

Així és que estic intentant llegir, Natalia, però no m'estic entrant gaire. Va, escoltem, escoltem el Take Me Home Country Road de The Proud. A veure què us sembla, va, fins ara.

0: cazzo.
1: Aquesta era la versió dels The Brawled, el Francesco Riolo. Molt, molt divertida, així amb un folk atabaladíssim, no? Un folk així ràpid, ràpid. Així és que, bueno, m'ha sorprès prou, eh? M'ha agradat molt aquesta versió del The Brawled en un estil així com folky banjo, flying banjo. Seguim endavant. Versió 30.11 i el següent és un clàssic. Són els Total The Mitals, que també tenen una versió del Country Road del Denver. Ells són de Jamaica, comencen, ells fan ska, rock, steady, reggae. Evidentment, segurament tots n'hem sentit a parlar dels Mitals, Total The Mitals. I també van fer una versió. Bueno, recordo que van començar el 1962 fins al 81, després van parar, després van tenir una altra època del 90 al 2013 i van tornar a parar i han tornat a engegar el 2016 i fins al present. Podeu recordar segurament que aquell segell que es diu Trojan, pel qual van treure moltes, moltes publicacions. Ah, mira! M'ha fet gràcia que n'hi ha un que es diu Henry.

Leva Thomas, Mary Thing, perdoneu, Mary Gitten, Stephen Stewart, Charles Farquharson, en Radcliffe, Brian. Aquests són els integrants actuals, entenc, dels Todd Mitals, perquè després n'hi ha uns quants més que són excomponents. Tenen un fotimer de disc d'estudi. El primer el 64 i l'últim el 2011. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 disc d'estudi, sense comptar els que tenen en directe, que són com 5 més mínim. Així és, mirant per sobre. Vam fer una versió del Country Road del John Denver i l'escoltem ara mateix. Todd and the Mitals.

Out on the Mind, els Quin Encant, quan encara escoltem aquest sorollet com de fons d'antiga gravació en multipista, segurament, no? Que feia aquell soroll tan peculiar, no? Doncs sí, aquí així de guapa era la versió del Tots on the Mind, els del John Denver. I seguirem perquè avui tenim moltes coses que escoltar. Sincerament, m'ha semblat que hi havia moltes coses interessants, així que serà una mica més llarg de lo habitual el programa d'avui, ja us ho dic d'entrada. És el torn d'un grup català. Sí, un grup català de folk que va tenir una carrera no molt llarga, però va començar el 1968 la seva carrera i va finalitzar a 1973. El nom d'aquest grup català, que jo no coneixia, sincerament, fins que he trobat aquesta versió, es diu Falsterbo 3. Algo així. No hi ha cap accent, així que... Què us puc dir dels Falsterbo 3, que van néixer el gener de 1968, el senyor Joan Boix Masramon, el senyor Eduard Estivill Sancho i Amadeu Bernadet funden aquest grup. Què més? Que va ser un nom... Bueno, tenen un nom molt poc comercial, tal com diu aquí la seva wiki. I el tema és que el Falsterbo es veu que és un poble... era el poble de la xicota del Joan Boix, que aquesta noia és sueca. Bueno. Bé, pues, tenen un disc el 68 que es va gravar a l'Aliança Popular de al Casino de l'Aliança, l'Aliança de Poble Nou a Barcelona. Així és que són un grupet de Barcelona, evidentment. Bueno, amb amics com Xesco Boix, Jaume Arnella, Pau Riba, Ovidi Montlló, Maria del Mal Borret, etcètera, etcètera. Així és que ja ens podem fer una idea més o menys de la cosa dels Falsterbo. Vinga, va, escoltarem el seu Country Road, Take Me Home, que ells titulen, perquè està en català, Camí Ral. Vinga, va, fins ara.

Camí Ral de Falsterbo 3. Ara estava llegint i hi ha una mica la història del grup, i és una història maca i trista a la vegada, una mica. Així que m'he quedat una mica pensatiu amb aquesta banda. De fet, les coses que un descobreix, eh? El 1970, el Joan Bosch va tornar, diguéssim, i l'Amadeu Bernadet va marxar a fer el servei militar, que en el seu moment era, en aquesta època, era obligatòria. Allà on tots ells van treure el 71 un LP, i clar, que s'anomenava Folk, però ara... Clar, jo no en tenia ni idea, sincerament, però aquest LP que van treure els Falsterbo 3 té com a cançó principal d'aquest LP el Puff era el drac màgic. Doncs sí, aquesta cançó que hem escoltat molts, o jo personalment, quan era menut a l'escola... Doncs és d'aquests senyors, i jo sempre l'he cantat, o sempre l'he sentit, o l'he cantat, o me la van ensenyar inclús els meus profes quan jo era petit, i no sabia que era del Falsterbo. Ni, bueno, i si ho he sentit o m'ho han dit alguna vegada que era del Joan Bosch, tampoc ho sabia. Una història trista, sí, us deia, perquè la carrera dels Falsterbo i la carrera del Joan es va tenir que veure, bueno, van tenir que finalitzar-la el 1973 per problemes de salut d'alguns dels components. Així és que, bueno, un grup que tenia, bueno, moltes, que estava tenint un inici de carrera interessant, que tenia molt bones crítiques, que tenia moltes opcions i que estava funcionant la seva feina, pues a vegades les coses són així. Així és que, bueno, mira, sempre descobrim coses noves. M'alegro d'haver posat aquest tema i d'haver-lo trobat. Si no, a lo millor no hagués sabut d'aquí, o no hagués recordat mai, o no se m'hagués acudit mirar. Així és perquè sí, de qui era Puff era el drac màgic. Seguim, versió 30.11. Escoltem una altra versió, va, una versió d'una banda que es diu Mephirs and the Give Me, Give Me. Mephirs and the Give Me, Give Me. La versió del Country Road d'aquest grupet del que parlem després. Vinga, va, fins ara.

Així sonava el Country Road dels Mephiston de Give Me, Give Me. Give Me, Give Me. Aquesta super banda de punk rock, pues, encara que no... Bueno, encara que bueno, és una banda americana, vull dir, encara que no és molt coneguda, o com a mínim, bueno, hi haurà gent que sí, però jo no la tenia allò com una banda super coneguda. És una banda que des de 1995 es dedica, fins ara i a l'actualitat, es dedica a fer versions de temes. Però clar, és que el germà de l'actual guitarra és un... El germà de l'actual guitarra dels Foo Fighters toca amb aquesta banda, per exemple. I han passat aquí, per exemple, ara mateix el que està tocant al baix és el baixista, del exbaixista dels Nofex. És a dir, que hi han personatges de l'escola del punk i del rock and roll americà que estan aquí. Citaré els seus noms. Mira, mireu, la veu és del Spike Slauson. El Joe Cape toca la guitarra i les veus. El Chris Sniflet toca la guitarra. El Fat Mike al baix, que és aquest dels Nofix que deia, i el Dave Round toca la bateria. Així és que ja sabem una mica més del Mephiston and the Give Me, Give Me. Mephiston and the Give Me, Give Me. Així és de potent sonava la seva versió del Denver, aquest Country Road. És que estic buscant el següent tema, eh? No creieu que estic aquí fent res raro. Vull dir que... Bueno, seguim a la següent, que he dit que teníem moltes. Vinga, i tornem. Si no m'equivoco, tornem directament a... On tornem? Tornem a una banda que es diu Foggy Mountain Rockers, que fan una espècie de rockabilly, i pensava que tornem a Itàlia, però no, tornem a Alemanya. Ens n'anem d'Estats Units a Alemanya, i us proposo que us convido a que escolteu la versió del Country Road del John Denver dels Foggy Mountain Rockets, que és una banda que fan hits del rockabilly, etc. Molt guapa, aquesta banda, ja ho veureu.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts a la nostra emissora i a aquest programa ja setmanal que reservem i dediquem especialment als afeccionats al jazz. Els que ho són de sempre, els que ho són d'ara i els que ho seran, i potser encara no ho saben. Doncs bé, en aquest recorregut apassionat i apassionant que realitzem a través dels estàndards, avui ens aturarem en un tema d'obligat compliment per qualsevol músic que s'apropi al jazz més tradicional. Parlo d'aquest All of Me, el tema que l'any 1931 van escriure Gerald Marx i Seymour Simons i que va ser enregistrat per primer cop per una vocalista molt popular en els anys 20 i 30 de nom Belle Baker, que era a més una gran estrella del vodevil, tot i que la versió que va assolir l'èxit definitiu va ser interpretada per la gran Ruth Elling. Doncs bé, a partir d'aquesta versió, el tema ha esdevingut una de les cançons més enregistrades en el món del jazz, amb versions de músics tan notables com Billie Holiday, Frank Sinatra, Django Reinhardt o d'artistes tan allunyats al jazz com Willie Nelson. Doncs bé, avui nosaltres iniciarem aquesta selecció amb un dels primers enregistraments del tema. Ens traslladarem al mes de desembre de l'any 1931, quan pel segell discogràfic Victor, la gran orquestra de Paul Whiteman amb la veu de Mildred Bailey va deixar per la història aquesta versió.

Doncs bé, hem escoltat a la gran orquestra de Paul Whiteman amb la veu de Mildred Bailey. Evidentment, pensem que estem escoltant un enregistrament de l'any 1931 i, per tant, doncs la qualitat tècnica no és la més adient, però, si més no, té aquest valor històric d'un enregistrament, un dels primers enregistraments d'aquest All of Me, el tema que avui repassarem. I bé, en aquest, valgui la redundància, repàs històric, el All of Me, avançarem un any. I ens aturarem l'any 1932, quan pel segell Oki, era una companyia subsidiària de la Columbia Records, el gran Louis Armstrong, al front d'una gran orquestra d'estudi, ens va deixar la seva particular lectura.

Doncs bé, i després d'escoltar aquesta versió de Louis Armstrong, continuem i ho farem amb un pas important en el temps, un pas que ens traslladarà fins l'any 1941, quan la Big Band de Count Basie, amb noms tan importants com Harry Edison a la trompeta, Buddy Tight al saxo tenor, Freddie Green a la guitarra, Joe Jones, bateria, Earl Barron, salto saxo alt, o Walter Page, contrabaix, etc. Tots ells, pel segell Columbia, en un VLP de 78 revolucions per minuts i acompanyat per la vocalista Lynn Sherman, ens van deixar aquesta joia històrica.

Doncs bé, com dèiem a la presentació, la Big Band de Count Basie amb la veu de Lynn Sherman, un enregistrament de l'any 1941. I tot seguit ens traslladarem fins l'any 1956, quan el trio del pianista Teddy Wilson es reuneix amb el saxofonista tenor Lester Young per enregistrar un disc excepcional i que des d'aquí recomanem a tots els afeccionats. Un disc que s'editaria l'abril de l'any 1959, amb el títol de Praise

0: Home, referència a Lester Young, el saxotenor, Teddy Wilson, ja sabeu, un dels més elegants pianistes de tota la història, el piano, Gene Remy, el contrabaix, i Joe Jones, a la bateria, han estat els protagonistes. Bé, tot seguit ens traslladarem fins l'any 1966, quan el trompetista Buck Clayton, un músic incomprensiblement oblidat, en una gira per Suïssa va registrar un disc amb el títol de Baden, Switzerland, i ho fa acompanyat de dos músics suïssos, el pianista Henry Chaix i el contrabaixista Isla Eckinger, els que s'uneix al bateria de swing Wallace Wishop. Un Buck Clayton particularment inspirat i que també obria el seu disc amb la lectura d'aquest All of Me.
1: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. We would like to begin our concert with a number that I made with Sidney Bechet in Brussels at the World's Fair, All of Me.

Doncs bé, en directe el gran trompetista Buck Clayton amb la seva versió d'aquest All of Me. Avui en aquest recorregut pel món de l'estàndard l'hem dedicat, com deia, aquest All of Me, un tema que com hem dit a l'inici es va escriure l'any 1931, però que continua tan vigent i actual com el dia de la seva estrena. I és que per aquest motiu el considerem un estàndard, perquè són melodies intemporals que han superat modes, modus, èpoques i estils, i que, donada les seves característiques compositives, continuen emocionant els afeccionats de l'actualitat i sobretot els músics de qualsevol generació que l'han convertit, que l'han afegit al seu repertori habitual. Doncs bé, continuarem avançant, i ara per aturar-nos concretament l'any 1968, quan el saxofonista Gary Foster, pel segell Revelation Records, en el que està acompanyat del guitarrista Dave Crowes, van registrar un disc amb el títol de Subconsciously. Evidentment, en ell, no podia ser d'una altra manera, figurava la versió d'aquest All of Me.

Doncs bé, acabem d'escoltar aquesta versió de All of Me per al saxofonista Gary Foster, que en aquest tema concretament ha estat exclusivament acompanyat del guitarrista Dave Cousin. Doncs bé, continuem amb aquest recorregut cronològic per treballar-nos fins l'any 1971 per escoltar una versió molt més tradicional del tema, precisament la que va liderar el clarinetista i saxofonista Albert Nicholas i la seva New Ragtime Band. Tots ells, i pel segell discogràfic Evasion, van enregistrar un disc amb el títol The Meeting. Escoltem, doncs, la seva versió.

Doncs en viu, en directe, el senyor Albert Nicolas, concretament dos anys abans de la seva mort. Va enregistrar a Suïssa aquest títol acompanyat de músics com Mino Montambon al piano, Bernard Moritz a la guitarra, Ted Miller al contrabaix, Jackie Miller al clarinet i saxo alt, Robert Anteneu a la trompeta, Pierre Desconedré al trombó i Peggy Musman a la bateria. Albert Nicolas, com deia, un saxo soprà, però bàsicament un clarinetista, un músic que va néixer a la ciutat de New Orleans, a l'estat de Louisiana, el 27 de maig de l'any 1900, i ens va deixar a la ciutat de Basilea, Suïssa, el 3 de setembre de l'any 1973. I la crítica, evidentment, el considera com un dels màxims exponents del jazz de New Orleans. I amb aquest tema penso que ha quedat ben demostrat. Bé, i abans de continuar, voldria fer un incís, si m'ho permeteu, perquè m'agrada ser rigorós a l'hora de donar la informació de tots els temes. I abans, quan us hem presentat el tema d'aquest tema, el de Blue Clayton, doncs hem dit que estava acompanyat de dos músics suïssos, però ens hem deixat un. I m'agradaria, doncs, poder esmenar aquesta errada. Ens hem deixat el senyor Michel Pilet, que era el saxotenor, que segur que heu escoltat, i potser algú inclús ha dit, doncs, en Valentí no ha dit res al respecte. Doncs bé, ha estat una errada, perdoneu, un lapsus, però m'agrada, doncs, com deia, doncs, ser el màxim rigorós possible dintre de les meves possibilitats a l'hora de donar informació. Doncs bé, continuem. Dos anys més tard que del tema d'Albert Nicolas, el saxofonista Bert Freeman, en una visita als Països Baixos, va enregistrar un disc titulat Just Meeting in Holland, i per portar-lo a bon port va comptar amb els Ted Easton's Jazz Band. Dels 8 temes que contenia l'EP, el primer de la cara A era, evidentment, aquest All of Me.

Doncs bé, ni que només sigui que amb la imaginació acabem de traslladar-nos al New Orleans Jazz Club, a la ciutat de Scheveningen, a Holanda, i concretament el 13 de maig de l'any 1975. Ha estat protagonista el gran saxofonista tenor Bud Freeman, i amb ell Jimmy McParland a la trompeta, Pim Ogerboots al trombó i al banjo, Fritz Keith al clarinet i saxo soprà, Jacques Quickema al contrabaix, Hank Van Muyen al trombó també i Ted Easton a la bateria, a la veu i la direcció del grup. Doncs bé, continuem amb aquest recorregut cronològic pel tema d'avui, i ho farem detenint-nos l'any 1989 per retrobar-nos amb el pianista Duke Jordan i el seu disc Kiss of Spain, on trobem, evidentment, aquesta versió.

Doncs bé, el senyor Duke Jordan, en formació de trio, evidentment amb el propi Duke Jordan al piano, Nobuyoshi Ino al contrabaix i Masahiko Togashi a la bateria. Ells van ser els seus acompanyats. I entre el 12 i 13 de maig de l'any 1989 a la població de Yamanakoku van enregistrar aquest Kiss of Spain, en el que trobàvem el nostre tècnic de so riu, perquè la veritat és que em toca donar uns noms i uns cognoms de vegades una mica difícils, però bé, posem tant ell com jo tota la voluntat. Doncs bé, com deia, acabem d'escoltar aquest All of Me, el tema que això que m'he escoltat per Duke Jordan, i ara continuem fins l'any 2006, quan el guitarrista Bucky Pizzarelli, pel segell discogràfic Arbor Records, enregistra un disc homenatge al guitarrista Freddie Green amb el títol de Five for Freddie. Doncs bé, nosaltres evidentment escoltarem la seva lectura del tema.

Doncs bé, acabem d'escoltar aquest quintet liderat pel guitarrista Bucky Pizzarelli, i amb ell han estat John Butch al piano, Jay Leonard al contrabaix, Mike Rooker a la bateria i el gran Barry Mouwacher a la corneta. Per cert, abans hem anomenat el nostre tècnic de so i comès l'error de no dir el seu nom. Estic parlant del senyor Israel Gordon, que hi fa possible que us arribi a aquest programa amb la màxima qualitat tècnica. Així que moltes gràcies i continuem, i bé, també ens està fent senyals de que el temps s'exhaureix. Així que hem buscat entre la nostra discografia i hem trobat un últim tema per poder-vos oferir. És el, també d'un guitarrista, tot i que d'un estil molt diferent, parlo del senyor Duc Robillard, que l'any 2012, concretament, va enregistrar un disc titulat Bubble Balking, en el que, acompanyat de Brad Allen al contrabaix i Mark Teixeira a la bateria, ens va deixar aquesta versió del tema.

Doncs bé, com, tal com dèiem, amb Duc Robillard comencem, no comencem, ja finalitzem definitivament el programa. Com sempre, ha estat un honor, ha estat un molt, molt agradable compartir aquesta hora de jazz amb tots vosaltres. Ja sabeu, si us ha... Si us ha agradat suficient, doncs tenim la possibilitat de retrobar-nos la propera setmana, mateix dia, mateixa hora, i mentrestant, doncs, una recomanació, escolteu, ja no diré bon jazz, sinó en general bona música, i m'acomiado, com sempre, amb aquest a reveure, amics.

la Crònica de la Vida d'Esplugues organitza la taula rodona per parlar dels mitjans de comunicació històrics Esplugues de Llobregat. Hi participaran ETV Esplugues Televisió, els fundadors de Ràdio Estudi Esplugues, la revista local La Crònica de la Vida d'Esplugues. Es debatrà sobre la necessitat dels mitjans de comunicació local i sobre la gran tasca social i cultural que deixen empremta a la nostra vila.

0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquest acte que és dels darrers que fem per celebrar el 75 aniversari de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Aquest acte, com estem veient, doncs és un acte en què tenim una taula rodona que ara els hi presentaré als seus membres. Bé, avui jo personalment estic molt contenta i l'equip de la Crònica també, perquè a més aquí hi ha retrobaments de gent que no s'ha vist des de feia molt de temps i que han estat participant en aquests mitjans de comunicació al llarg dels anys. I celebrem doncs moltíssims aniversaris i entre ells això, aquest mitjà de comunicació com és la ràdio. Bé, vull presentar-los a les persones que conformen aquesta taula. Tenim un representant de la reconegudíssima Ràdio Estudis Plugues, que va tenir una vida de 23 anys, si no m'equivoco, i que tenim, comptem amb el que va ser el seu director durant 22 anys, si és així, sí. En Ramon Rioja. Demano un aplaudiment per ell perquè s'ho mereix. També a la taula hi ha el representant d'Esplugues Televisió, avui ETV Terramar, que enguany també aquesta televisió ha fet 40 anys. 40 anys de vida portant la televisió a la nostra comarca, al Baix Llobregat, i en l'actualitat molt més territori, ha crescut moltíssim aquesta televisió. I tenim el seu cofundador i director des del seu inici, en Frederic Cano. Sisplau, un aplaudiment. Bé, i com a representant de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que hem fet 75 anys, i aquesta història ininterrompuda és degut també a la gran aportació que ha fet molta gent, de forma totalment altruista, i entre ells el nostre tertulià, en Joan Torres, que va ser director en temps molt difícils entre l'any 2000 i 2004, sent, a més, avui en dia un gran col·laborador de la nostra revista. Joan, un aplaudiment. I també moltes gràcies, com no, a l'Isabel Almató, que avui moderarà i conduirà aquesta taula i a la vegada és la directora d'aquest programa en directe que es fa des de la ràdio i a la que li tinc que personalment agrair moltíssim perquè ens ho ha estat fent molt fàcil i ens ha ajudat moltíssim. Moltíssimes gràcies, Isabel. Avui fem ràdio, fem televisió, fem taula rodona i, per tant, com és tot un luxe, doncs comencem. Isabel, tot teu.
1: Doncs gràcies a tothom. A totes les persones que heu vingut, veig a persones que formen part d'altres entitats i això de veritat que és molt maco veure com altres entitats també participen dels actes de tot el nostre teixit. I em permetreu que jo avui faré algun apunt una mica personal i a mesura que vagi explicant-vos ja veureu aquests apunts personals que també són familiars. Mireu, la informació és un tresor, la informació és cultura, és coneixement i qui la té, sigui l'Església o un partit polític, la tresora i fins i tot la manipula. La història així ens ho diu i per aquest motiu en democràcia és molt important tenir una bona comunicació, uns bons mitjans transparents, lliures, que és la garantia de la nostra cultura i la nostra llibertat. Aquí a Esplugues vam tenir un problema a l'hora de poder desenvolupar molta informació de la nostra història. Ja sabem que la parròquia va ser cremada durant la Guerra Civil i una altra entitat que també atresorava informació de la nostra població és l'Avent Centre Cultural, que també, malauradament, l'any 70 o 71, també va patir un incendi. Amb la qual cosa, doncs, ha sigut una miqueta difícil poder anar rescabalant molta informació i això ho sap perfectament tant la Crònica de la Vida d'Esplugues, que durant aquests 75 anys ha fet molta recerca de la nostra història, com el grup d'estudis d'Esplugues. I no anomenaré persones amb nom i cognom, ja les coneixem, però si no sempre em puc deixar alguna persona i no voldria que fos així. Si us sembla, passarem ja a presentar-vos als ponents, que bueno, ja ens l'ha presentat la Magda, i començarem amb aquesta taula rodona. I serà en el moment que parlem de la ràdio, Ramon, si em permets, M'agradaria comentar-te alguna coseta, perquè jo vaig començar amb 19 anys a Ràdio Estudi Esplugues. I us dic que a data d'avui encara la gent ens diu Ràdio Estudi Esplugues. I ara som Esplugues FM, que també estem aquí a l'Avenç, igual que Ràdio Estudi. I això també és un orgull personal, no? Perquè ja tinc 63 anys, vaig començar amb 19, i que encara la gent em digui que estic a Ràdio Estudi Esplugues, doncs és un senyal de la gran petjada que Ràdio Estudi va deixar aquí a Esplugues. I a mi m'agradaria, i si us sembla, començarem per la crònica de la vida d'Esplugues, per antiguitat de l'entitat, que ens expliquis doncs, com va començar l'entitat, els motius personals, que suposo que avui en dia encara són vigents, aquests motius personals, i bé, les dificultats que poden haver-hi, no solament a l'hora de crear una revista, sinó a l'hora de crear una ràdio, a l'hora de crear una televisió, que cadascú de vosaltres ens anireu explicant. Per tant, Joan, si us plau, explica'ns aquests inicis de fa 75 anys de la crònica de la vida d'Esplugues.
2: Bona tarda. Ja em perdonareu que tinc el coll una mica agafat i de vegades em sentireu a rascar el coll. Dit això, felicitar avui la ràdio per aquest centenari d'inici de ràdio a Barcelona, la primera ràdio a la península Ibèrica amb llicència. Per tant, Barcelona va tenir la primera ràdio posada en marxa de forma legal, i penso que és un orgull la tradició molt nostra d'aquests mitjans de comunicació, no? Dit això, crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys. Som la revista més antiga de la província de Barcelona, després de l'Eco de Sitges, que durant 75 anys ha continuat viva. Em fa certa vergonya seure al costat d'aquests dos personatges que són representants de dos mitjans que han estat professionalitzats i que tenien una tirada i una presència molt important. Però malgrat això, la vida d'Esplugues ha estat viva durant 75 anys gràcies a l'esforç i a la col·laboració del poble. Una revista amateur, una revista feta amb gent que l'interès màxim que tenia era la dinamització del poble, la dinamització de la cultura, la dinamització dels carrers, de les famílies, de les cases, de la seva gent. Quan comença? L'any 1950 comença la revista. Sempre se'ns ha retret que la nostra revista comenci en el marc del franquisme i amb una, diríem, presidència inicial d'un exalcalde franquista. Després parlarem de la censura. La vida d'Esplugues llavors, el 1950, i ara, salvant les diferències de la temporalitat, continua mantenint el mateix objectiu de servir al poble. La crònica de la vida d'Esplugues ha volgut ser sempre un marc obert a la crònica, a explicar què passa al poble. I penso que amb accents diferents i amb formes diferents això s'ha aconseguit. Jo diria que la vida d'Esplugues ha tingut bàsicament quatre etapes diferents i em poso les ulleres per anomenar unes quantes persones. Hi ha una primera etapa amb en Josep Català, amb en Pasqual Joan, en Luis Lorenzo, l'Enric Guardiola, la Natàlia Hernández, el Manel García i el Jordi Bonet. Una segona etapa amb el Pasqual Joan continuant com a director, en Llucià Serres, en Ricard Colebres, el Francesc Anglí, en Ramon Clota, en Josep Cliviler, en Joan Puiggròs, el Josep Prats, el Francesc Piquet, l'Esteve Mirabete i l'Eduard Pagès. Una tercera etapa en què jo agafo la direcció l'any 2000, entre 2000 i 2004, acompanyat de la Maria José Queijas, la Montse Puiggròs, l'Antoni Rodríguez, el Ramon Cervera, el Jordi Riba i l'Esteve Pi. I una quarta etapa, l'actual, amb la Maria Lluïsa Morera com a directora i amb un equip de redacció molt plural, molt cromàtic, format per la Teresa Carbonell, l'Enriqueta Llavinés, la Montserrat Pi, la Magda Gómez, el Miquel Caselles, la Montserrat Casals, l'Assumpta Castellà, l'Iscla Pla de Llorenç, el Joan Puiggròs, el Joan Jordi Reventós, l'Eva Valldeperes, el Francesc Vila, l'Ester Martínez i en Jordi Vinyoles, sabent que em deixo gent. Per tant, recalcar que els objectius de la vida d'Esplugues han estat i continua sent un mitjà obert a la participació de tothom per donar vida i dinamitzar les entitats de recerca històrica, de cultura popular i tradicional. És això i continua sent això. Moltes vegades, i avançant-me amb el tema de la censura, des dels poders fàctics se'ns ha vist com, diríem, un enemic a batre. De vegades se'ns ha acusat de fer política i sempre hem tingut clar que la revista no és ni serveix per fer política. Som crítics, som oberts, som lliures i per això les subvencions cada vegada baixen més. Perquè la revista vol ser plural i vol conservar aquesta llibertat i això té un preu.
1: Quan el poble parla, sempre fa política. I no ens ha de fer vergonya que ens diguin que fem política.
2: Sí, una cosa és el sentit polític i l'altra cosa és que la revista serveixi com a arma política en contra del poder establert. Genèricament, tots fem política en la mesura que ens posicionem, certament.
1: Sí,
2: Però se'ns ha acusat moltes vegades d'això i sempre hem hagut de defensar que no, que el que volíem era la dinamització del poble i de la seva gent.
1: Passaríem a ETV, Televisió Terramar?
3: ETV, Terramar.
1: Terramar.
3: Sí.
1: Explica'ns també els inicis i també les motivacions, perquè una cosa és fer una revista que tens temps per anar redactant, compaginant, rectificant, i una altra cosa és fer televisió, que fer televisió cada dia costa molts diners.
3: Bueno, és un esforç. Però bé, si anem als orígens, jo crec que ETV, Esplugues Televisió, quan va néixer, van confluir diferents elements. En primer lloc, un element era vam néixer en el si de l'Espluga Viva. Si no hagués sigut per l'entitat Espluga Viva, avui en dia, possiblement, el que coneixem com a ETV no existiria. Per una banda això, i per una altra banda, la tradició nostra d'unes quantes persones que... dos d'elles fundadores també que estan aquí, en Joan Sant Agustín i Laura Sant Agustín, la nostra passió per informar. És a dir, des de l'Espluga Viva ja van sortir revistes com Retalls, no, si em pregunteu l'any no me'n recordo, la revista L'Anà, que era sobretot temes ecologistes, El Torrent, just conjuntament amb els Consells Populars de Cultura Catalana, no sé si algú se'n recordarà d'aquella època, però de fet l'Espluga Viva ja tenia una gran passió per informar el poble. Llavors aquestes revistes van quedar pel camí, no com la vida

0: Podem ser 100 persones i punto, no? I a partir d'aquí, bueno, hem anat creixent. La nostra voluntat era informar primer a la població d'Esplugues, després, molt ràpidament, perquè tornaré als inicis, amb la concessió de la TDT ens obliga a fer comarca, i per tant ja no només és informar Esplugues, sinó que informem el Baix Llobregat, i després ja vam créixer, que això ja ho parlarem després. Però, de fet, la nostra l'Esplugaiva va ser sempre doncs, el lloc on va créixer tots aquests aquestes revistes i la televisió que Esplugues que avui podem veure des de Sant Pol de Mar fins a Hospitalet de l'Infant.
1: Mireu si tenen importància les entitats de la població, i els que m'escolten, escolteu la importància que tenen les entitats. La televisió neix de la mà d'una entitat, de l'Espluga Viva, i gràcies a una altra entitat, que és l'Avent Centre Cultural, rep Radioestudis Plugues unes instal·lacions per poder tirar endavant. Són les entitats, les persones, la ciutadania, les que sempre hem d'anar per endavant de qualsevol política. Per tant, Ramon, explica'ns com comenceu.
2: Bueno, jo hauria de començar amb una base que tu has apuntat abans. Jo, els meus pares eren porters de la Falange, i l'emissora aquesta que tu estàs dient, que es deia Radio Unión,
1: sí,
2: es deia Radio Unión perquè era la ràdio d'Esplugues i Sant Just.
1: Això va ser l'any 51.
2: Sí, no ho sé, jo et segueixo. Llavors, a partir d'aquí, jo me'n recordo de petit, que jo vivia allà, de jugar a futbol al passillo amb el José Luis Barcelona. Uh-huh. Aquesta emissora va estar bastants anys. Hi havia el Surroca, que era un dels directors, hi havia el Sergi Chaff, que també era un dels que formaven part, i al cap d'uns quants anys aquesta ràdio es va transformar en Ràdio Joventut, que va passar a Barcelona.
1: Aquí a Esplugues van fundar la ràdio en Josep Pallà,
2: sí,
1: Gerardo Almató,
2: sí,
1: i la Juana Algarra.
2: Sí,
1: i aquesta era la llicència, la Joanita Algarra, que tenia 13 anys la Joanita quan va començar a fer ràdio, 13 anys. Aquest era l'apunt familiar que abans us he comentat que faria.
2: Llavors la història està en que, clar, jo de petit havia viscut això. Evidentment, la emissora aquesta era més aviat de dretes, i bueno, quan va anar passant el temps i va començar a despertar una miqueta el que era un canvi de poder dir coses, ens vam reunir un grup de gent que ens trobàvem molt sovint i anàvem intentant a veure com ho faríem per fer una ràdio d'Esplugues. En vam tenir moltes trobades fins que, bueno, jo ja era de l'Avenç des de Criu, era des de Imatge 74, que era una associació que tenia l'Avenç, en fi, i llavors vam dir, bueno, pues si la podem fer, a veure si l'Avenç ens deixa l'espai. L'Avenç ens va deixar un espai que el tenen vostès a darrere, que és on hi havia una... A veure, un lloc on es punxaven discos, perquè l'Avenç es va cremar a l'any...
1: No recordo. 70, aproximadament.
3: 69.
2: 69, exactament. 70, sí. I llavors es va quedar sense diners, es va cremar tot el que era la sala i tal, i llavors el que es va decidir és muntar, aquí on estan vostès, una discoteca. La discoteca es deia Silex. I llavors, al lloc on vam començar, explico aquesta història, que sembla un rotllo, però és que nosaltres vam començar, perquè quan vam començar ja no hi havia el Silex, ¿vale? I llavors, al lloc on hi havia el que punxava discos, va ser el primer lloc que es va començar a emetre, que feia 1,30 m x 90, al lloc on te podia seure dues persones, o sigui que tenies el micro aquí. I llavors, bueno, vam començar a emetre per aquí. La redacció la teníem a dalt, al pis següent, i durant molt de temps, bueno, vam començar, a veure, va començar, el director era en Jordi Udina, el seu germà també formava part de el Toni Udina, i jo també. I llavors la part tècnica la portava un que teníem molta amistat, que es deia Màrius Montoliu, i n'hi havia un altre que avui afortunadament està aquí, que és el Joaquim Lorenz, que també entre ells dos portaven la part tècnica, però nosaltres la part tècnica no en teníem ni idea. Llavors vam anar intentant, perquè us feu

0: Idea, on hi havia la sala de la màquina de projectar les pel·lícules, era on teníem l'emissor. Vam començar amb un emissor de 20 watts, que era l'emissor que cridava més jo que l'emissor, i teníem una antena de 15 metres. Tot això va anar derivant, i va anar, però tot va començar per iniciativa pròpia. Vull dir, no ens vam portar, bueno, tot el que hi havia dintre, tots els aparells els havíem comprat nosaltres, en fi, no es van gastar, ningú es va gastar ni un duro amb això. Al contrari, gràcies a l'avenç va poder sortir per antena Radio Estudi.
1: Fede, sí. Vosaltres feu un salvant bastant important, esteu al carrer de l'avenç i marxeu cap a la zona entrant a la ronda. Aquest és un canvi físic molt important, però això deriva a moltes coses més. Perquè ara quan podem veure programes que es graven aquí a Esplugues a televisions de la xarxa de Catalunya. Explica'ns també una miqueta aquests salts quantitatius i tècnics que heu fet a la tele.
2: Si em permets,
1: sí,
2: t'ho explico,
1: i tant.
2: Però m'agradaria
1: retrocedir
2: en el temps.
1: Sí.
2: És a dir, si el Santi Lombell, també m'agradaria deixar palès aquí, doncs que gràcies a tota una sèrie de gent, avui en dia ETV existeix, perquè si recordeu els anys, vam néixer l'any 83, doncs les emissores de televisió estaven perseguides per la Guàrdia Civil, estaven clausurades, érem il·legals, no legals sinó il·legals, clausuraven Televisió de Cardedeu, i per tant doncs havíem de fer les emissions allò com podíem, no? D'amagatall. I parlant d'això, de les nostres ubicacions, jo sempre haig de dir que les primeres emissions, ja una mica amb cara i ulls, es van fer des del restaurant Barredor de Finestrelles. Si aquesta gent no ens hagués deixat fer les emissions des d'allà, d'una manera il·legal, i per tant anàvem, muntàvem, emetíem i recollíem.
1: És important Finestrelles, perquè la primera ràdio de Radio Unió, el 51, també tenia l'antena Finestrelles.
0: No, ja baix.
1: És que anem connectant,
0: ja baix a la casa, perdona.
1: Finestrelles, entitats que donen suport.
2: Sí, i Finestrelles, la tele, perquè anàvem a buscar Finestrelles, perquè totes les antenes d'Esplugues miren cap al Tibidabo, en aquella època el Tibidabo, perquè no hi havia Collserola. Val? Llavors, després del restaurant Barredor, doncs aconseguim que una comunitat de veïns, tornem a la gent, al poble, no als capitals, el capital vull dir econòmic, la gent del poble, una comunitat de veïns de Finestrelles, ens deixa instal·lar allà l'antena. I bueno, i anem evolucionant. A partir d'aquí anem a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i bueno, la nostra evolució ha estat ja fins a arribar a la Torre de Collserola amb la concessió de la TDT. Evidentment, a part d'això, vam començar l'edifici Banesto, l'antic edifici Banesto, amb un espai d'una habitació. Tu no sé qui ha començat.
0: Jo, sí. Això ve després, ja t'ho explicaré.
2: Vale. També un espai que no... Quan vam començar era un quartet. És a dir, jo crec que hi havia un llit i algú més. Després vam agafar tota la primera planta, gràcies a l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest cas s'ha de reconèixer que ens va ajudar molt, i després vam aconseguir la segona planta. Quan es va derruir el Banesto és quan vam anar aquí al carrer de l'Avenç. Finalment ara estem a Verge de Guadalupe,
1: a tocar
2: la ronda, a tocar a Hospitalet pràcticament, no? I evidentment el fet de jo diria que amb els estudis ja de Mossèn Cinto Verdaguer ja vam tenir una evolució molt important, i ja situar-nos a Verge de Guadalupe, que podem tenir un plató com Déu mana, molt gran, doncs això ens ha permès que poguéssim fer produccions pues, per la xarxa, per tot Catalunya. Hem aconseguit, també sumant esforços, creant un grup a tot Catalunya, de totes les televisions, que són televisions en català i televisions de servei públic, doncs vam començar a adquirir unes unitats mòbils, i amb això hem retransmès des dels castells, des de, bueno, molta producció per la xarxa i inclús per TV3.
1: En Ramon vol apuntar alguna cosa.
0: Sí, jo vull dir una cosa. Nosaltres, quan vam començar, evidentment érem il·legals, perquè s'havia de demanar permís a la Generalitat per poder tenir llicència. Al cap d'un temps, de moltes cartes, viatges a la publicitat, a la Generalitat, per lo que ens van donar llicència. I ens van donar una llicència que era la primera del dial. En deien Radio Estudis Plugues la primera, perquè el dial començava al 88.6 i érem el primer. vam estar amb aquesta freqüència, vam estar-hi 19 anys i ens van canviar la freqüència i la van donar amb una altra que era el 87, el 87.7, que és una que coneixeu tots, RACO.
1: Ah.
0: Llavors nosaltres vam passar al 94.6, perquè clar, RACO era l'avantguardia.
1: Un incís. Esplugues FM emetem aquí Esplugues, però en el 99.7, però tampoc tenim llicència.
0: Nosaltres ens la van
1: donar. És que no ens en donen.
0: Bueno, perdona, nosaltres ens la van donar i se la va quedar l'Ajuntament.
1: Sí, també en parlarem.
0: Perquè érem...
1: També en parlarem, sí, érem... perquè hi ha molta cua aquí.
3: Vale. Ja, si em permets, ha sortit el tema dels locals.
1: Sí.
3: La vida d'Esplugues, durant aquests 75 anys, lògicament, no ha tingut una seu, perquè no se la pot permetre. Les reunions sempre s'han fet a casa dels col·laboradors, a casa del Consell de Redacció. En uns moments determinats, la parròquia Santa Madalena ens va cedir uns espais a la Casa de les Ànimes i després de la rectoria, i després, gràcies a l'avenç, va acollir la crònica de la vida d'Esplugues per poder tenir el seu arxiu i per poder, lògicament, tenir un marc de treball mínimament estable. Deixa'm dir que aquests 75 anys de la crònica de la vida d'Esplugues no haurien estat possibles sense un personatge clau. Aquest personatge és el Pasqual Joan. Aquest senyor va ser pal de paller durant molts anys, durant molts anys. I per tant, la crònica de la vida d'Esplugues va rebre la medalla d'or de l'Ajuntament, la qual vam agrair molt perquè és un reconeixement a la tasca, però sempre hem reivindicat reiteradament, i jo públicament, bastantes vegades en presència de les autoritats municipals, que al senyor Pasqual Joan se li ha de dedicar un carrer. Sempre he reivindicat un carrer per en Pasqual. Aquest senyor, durant 50 anys, va arrossegar tot un seguit de gent voluntària, no professional, que anaven als llocs, que feien quatre notes, que escrivien la crònica. I jo penso que la vida d'Esplugues ens hi sentim molt, molt identificats, no? Però amb la figura del Pasqual Joan, jo penso que és, en representa una mica a tots com la persona que ha estat capaç d'aguantar i fer de pal de paller. I això durant 50 anys, la veritat és que és molt, molt, molt d'agrair. Jo l'any 97, quan m'incorporo a la vida d'Esplugues, trobo un equip envellit, cansat i amb ganes de poder donar el relleu i traspassar-lo amb algú, no? Aquella època vam agafar un equip nou durant 4 anys, etc, però érem tot pares i mares de famílies joves, amb criatures petites, amb feina, i per tant les obligacions se'ns menjaven a tots. I per tant va ser llavors que vaig presentar amb en Pasqual Joan una alternativa d'un grup de gent d'Esplugues, gent implicada en moltes entitats, present, fins i tot jo diria que políticament molt divers, molt complementari, que l'objectiu i el comú denominador de tots ells era: estimem Esplugues i volem treballar per Esplugues. I això, amb tot això ens traslladem a l'equip actual, al qual jo vull agrair no només que acceptessin aquest relleu, sinó que continuïn portant a terme aquesta tasca, que la gent diu, mira, una revista, la feina que hi ha darrere de cada número és espectacular. És espectacular. De redacció, de maquetació, de posar-se d'acord, vinga, com plantegem, com orientem, el fet de la tramesa. Vull dir, hi ha tot, des d'en Ricard Culebres, que aprofitava les cintes de còrex negre per tintar les etiquetes, per estalviar, i les enganxaven i les aprofitaven. Bueno, des d'aquella època fins a la modernitat actual, doncs, bueno, han passat moltes coses, no? I cada equip ha tingut les seves dinàmiques i cada equip s'ha anat mínimament organitzant com bonament ha sabut. Per tant, jo, com a vida d'Esplugues, agrair a tots els que m'han precedit i m'han succeït per continuar-la fent possible.
0: Nosaltres vam inaugurar la ràdio el dia 21 de setembre del 81, que era, com tots ho sabeu, el patró d'Esplugues. Aleshores la va inaugurar el Lluís Abad, que era el president de l'Avenç, i l'Antoni Pérez, que era l'alcalde que hi havia. A nivell de tenir ingressos de l'Ajuntament, no en teníem, I el que passava és que en aquell temps la majoria de pobles que hi ha a tot l'entorn i, bueno, i bona part de Catalunya, tots tenien una ràdio municipal. Llavors, clar, eren mantingudes per l'Ajuntament. I nosaltres vam arribar a aconseguir que ens donessin una part molt minsa, i també haig de reconèixer que després la història va anar pujant i ens van anar donant més diners. El que passa és que el centre de la nostra ràdio per poder viure econòmicament va ser la publicitat dels establiments locals. Nosaltres fèiem publicitat, o sigui, fèiem ràdio i tres cunyes. Cunyes vol dir tres anuncis. I ràdio i tres cunyes més. I en 4 o 5 mesos vam aconseguir 50... 4 o 5 mesos, eh? Això nosaltres vam inaugurar, insisteixo, al setembre de l'any 81, i a l'any 82 ja teníem 50 clients d'Esplugues. La gent estava encantada amb la ràdio, perquè clar, a més la nostra fita de ràdio, al principi nostre, era tocar els equips de futbol, de bàsquet, tot el que hi havia, vaja, al punt de vista esportiu. També es tractava, per cert, una cosa que no us he comentat, la ràdio es feia un 75 en català i un 25 en castellà. Fèiem el 25% de castellà pels barris de Can Vidalet, que parlaven només castellà. Llavors, els programes infantils i totes les coses que hi havia d'interès que podia tenir més participació eren en català, evidentment. Però hi havia, jo què sé, des de programes esotèrics a programes de lo que vulgueu, i l'únic que es buscava era tenir audiència, perquè llavors, en aquell temps, afortunadament, el comerç d'Espluga anava boja per entrar i fer-se publicitat. No sé, paro ja.
3: A mi m'ha agradat sentir que el Ramon deia que l'Ajuntament els hi va registrar la seva marca d'amagat.
0: Sí.
3: La crònica de la Via d'Esplugues és la marca que l'Ajuntament d'amagat també va registrar.
0: Ho sé.
3: El Pasqual Juan va agafar una emprenyada tan solemne, perquè diu, escolta, la vam demanar a l'Ajuntament que renunciés perquè l'havíem de tenir nosaltres. No era lògica, però mai la van voler deixar anar. Mai.
1: Aquesta part era el segon bloc que ja heu iniciat, perquè sí, perquè és així, quan tens informació, doncs saps que tots els mitjans de comunicació tenen problemes, però no solament problemes econòmics, sinó que tenen problemes directament amb l'administració local o l'administració que pertoqui. I vosaltres no solament heu patit problemes econòmics, problemes amb l'administració, sinó que directament amb la mateixa administració censura. I estic parlant dels anys 70 i 80 també, tu veu començar la ràdio al 81.
3: I 2000 també, i 2004 també.
1: Bueno, per tant, doncs, estaria bé parlar de la censura democràtica.
0: Però quan he parlat d'això i parlàvem de la programació, el que passa és que la nostra ràdio era una escola de ràdio. I per la nostra ràdio van passar, no és broma, és veritat, no estic fent el... Van passar 1.600 persones. De persones conegudes que va començar la nostra ràdio, tenim amb el Ramon Pellicer, tenim amb l'Albert Calatrava, que és el cap d'informatius de TV3, tenim a la Montse Lorenz, que també va començar amb nosaltres i ara és la subdirectora del programa Tot es mou, bueno, i un Toni Rodríguez, que per exemple era on hi havia, que en deien a Cala Conca, era nebot de la Conca. Doncs el Toni Rodríguez aquest ara és un dels tècnics importants de TV3. Vull dir, va passar quantitat de gent amb els programes que clar, a més, la gent s'ho passava molt bé i era el començament, s'entrebancaven, bueno, però agafaven experiència.
1: Clar. A la televisió també passa el mateix, sou una escola.
2: Bueno, a veure, clar. Jo no sé si 1.000 o 2.000 persones han passat, però ha passat molta gent. I avui tenim gent nostra a la Sexta, a 4, a TV3, i estem molt orgullosos de que tota aquesta gent hagi après amb nosaltres. Sap greu quan se'n van, però se'n van per millorar i som el que som una escola de professionals. Sí. I amb això ens hem de reconèixer que estan per arribar, aprendre i marxar. Sí, quan més tardin en marxar, millor, perquè si no doncs et quedes amb gent que queda sense gent molt vàlida, no? Evident, però hem de reconèixer que som una escola i que volem ser una escola.
1: I per tant també és una dificultat, perquè una empresa que està renovant contínuament el seu personal laboral també és una dificultat.
2: Sí, evidentment, és una dificultat molt, molt, molt important, però bueno, sempre has d'assumir el lloc que ens toca i ho hem d'assumir-ho. No podem fer una altra cosa que acceptar que venen, que molts arriben i no saben res, però res, quan dic res, res. I els poses davant d'una càmera, els poses, i al final acaben a mitjans molt importants.
0: Nosaltres vam acabar tenint gent, com Déu mana, assegurada i donada d'alta, i teníem tres periodistes, que també després s'han fet famosos.
1: Però tu saps que Déu de vegades està de vacances i no mana gaire, eh?
0: No ho sé, vull dir, jo el que puc dir és que hi havia tres periodistes...
1: Que tenia gent donada d'alta a la Seguretat Social i sí, amb contracte legal.
0: Amb contracte legal. I a sí, més a més teníem consta, un que s'encarregava sí, tècnicament de tots els problemes que podia tenir la ràdio, del so, etc, etc. I a més l'altre era, també que el teníem fixo, que era l'encarregat de publicitat.
1: Aquest és molt important.
0: Sí, home, sense aquest la ràdio hagués fet.
2: Però molt complicat.
1: Perquè la col·laboració que heu tingut els tres mitjans, tant la revista de la Crònica, la ràdio com la tele, sempre heu tingut suport dels comerciants aquí de la població. En el teu cas, quan doneu el salt
2: és
1: comarcal...
2: És molt difícil, eh? És dir, si vols que parlem de publicitat, és molt complicat, però a part, hem parlat de la gent que ha passat i la gent que ha pres, però a mi m'agradaria, si em permets, parlar també de la gent que no ha estat, com si diguéssim, no ha treballat per la televisió, però ha col·laborat amb la televisió. Uh-huh. És a dir, jo aquí veig gent, la Magda Gómez, està fent un programa fa, bueno, no sé quants anys, ja. Si la tele té 41 anys, pues ben bé 35 com a mínim, perquè els primers 5 o 6 no. Està la Teresa Carbonell, que en la seva època també va estar fent entrevistes. I bueno, tota una sèrie de gent que gràcies a aquesta gent avui estem on estem. I per tant, entre aquests col·laboradors per mi són una part molt important que han fet que estiguem aquí. El tema de publicitat és molt complicat, però molt complicat.
1: Però també ens agradaria... Parlem una miqueta de la part econòmica, més enllà també de la publicitat, perquè ajuda molt tenir subvencions de l'administració. En el cas de Ràdio Estudi, zero subvenció, així
0: no,
1: ho sabem.
0: No, va arribar un moment que
1: va arribar un moment que
0: sí, que valia la pena, i tant. I tant que sí. Però el que passa és que, a la vegada, nosaltres fèiem... cobríem, per exemple, fèiem campanyes per gent que estava molt fumuda de la Creu Roja, i fèiem es retransmitia en directe la Festa Major sencera, cobríem tot el que hi havia de Festa Major. Una altra cosa que es feia era, bueno, ara m'enrotllaré una miqueta, la campanya de Reis, o sigui, la cabalgada sencera, la gent li anava de conya a la ràdio perquè dèiem on estàvem, i com que fotia molt de fred, llavors ens deien, hòstia, ara ja podem sortir, que està a punt d'arribar. Vull dir, això ens havia passat. I el que va aportar això va ser després una de les coses més significatives de la nostra emissora, que va ser la campanya Can Nen Sense Joguina, que Esplugues es portava portants de joguines en aquesta sala i repartíem joguines a través de serveis socials de 50 i pico de famílies, amb 100 i pico de nanos, i hi havia 13 llocs diferents de barris d'Esplugues. Llavors, amb vestits que ens deixava l'Avenç, vestien de rei, anàvem amb els cotxes a casa de la gent, trucàvem a la porta, no sabíem que venia el rei, i obríem la porta i el rei portava les joguines perquè sabíem l'edat del nano i etc. Vull dir, això va ser algo molt de lo més maco que va fer la ràdio, perquè ens donava una feinada, o sigui, des del dia 2 fins al dia 5, fins a les tantes del matí, la gent anava portant joguines i joguines i joguines i joguines. Llavors, el que va ser molt, molt, molt fumut és que anàvem a les cases, trucàvem, ens obrien, però vam tenir un problema a canvi de led, que estaven repartint les joguines al rei en una casa, i el tio del costat, quan acabava de repartir els joguets, li posa un ganivet aquí i diu que el seu nen també volia de joguines. Llavors, les famílies quedaven a fora i es anava entrant família per família i repartia. Però va ser una de les parts que més ens va agradar i més il·lusió ens va fer a tots els que formaven part, com per exemple Sant Jordi, a tothom que trucava, a plaça Genés, ens va donar llibres, i hi havia una floristeria que hi havia aquí baix que es deia Saiglo,
1: sí,
0: a través de donar-nos roses, vale? Llavors li perdonaven la publicitat durant mig any, però a través d'això tothom que trucava tenia llibre i rosa. I són coses que a nosaltres ens omplien la il·lusió.
1: Canviarem una miqueta i avançarem cap al futur. Com veieu el futur, els reptes que teniu avui en dia en tota la digitalització que tenim, aquesta comunicació que necessitem tenir a l'instant, instantània, tota aquesta intel·ligència artificial que està entrant ara als medis de comunicació, a la nostra vida, de fet. I després també m'agradaria que m'expliquéssiu, doncs, com veieu el futur de la tele, de la crònica, i en el cas de la,
0: explicar com es va tancar,
1: de la ràdio, ens explicarà com es va tancar i jo us explicaré com hem tornat a obrir a Esplugues FM. Com veieu aquesta comunicació tan immediata?
2: A veure, jo crec que... Jo ho veig bé, jo sempre... Si no, no, jo crec que no estaríem aquí. Jo veig positiu, vull dir que ens hem d'adaptar als nous, a les noves formes de consumir, i per tant no és fàcil, no serà fàcil adaptar-nos, però bueno, també deien que quan va sortir la televisió, la ràdio tenia que tancar, no?
0: Sí.
2: El paper quasi no es consumeix. La tele cada vegada es veu menys, no? Això és el que es va...
0: El que se suposava.
2: Correcte. Per tant, la ràdio, la premsa seguirà existint al paper. La ràdio seguirà existint. I la televisió seguirà existint. Que ens haurem d'adaptar? De ben segur, si no ens adaptem no sobreviurem. Però, bueno, no cal ser apocalíptics. Evidentment, si abans teníem 50.000 persones que ens veien, doncs ara ens quedaran 20.000. Bueno, no passa res, doncs treballarem per aquelles 20.000 i segurament que aconseguirem que creixin, perquè també quan parlem de xarxes socials, és a dir, tots els bulos i tot això que creix, al final què està fent? Que la gent comenci a pensar que la informació veraç està en els mitjans tradicionals. Per tant, a mi ja m'està bé, perquè el de les xarxes socials, en el fons, el que està passant actualment repercuteix en que hi ha gent que torni a mirar més el paper, a escoltar més la ràdio i a veure més la televisió.
1: En el cas de la tele, jo veig que treballem amb gent molt jove, perquè clar, si sou una escola, també teniu gent molt jove que us aporta noves visions, i això també és maco.
2: Sí.
1: Esteu aprenent, o sigui, la direcció esteu aprenent de la gent que us està entrant?
2: Jo crec que sempre aprenem de la gent jove. Per mi és fonamental, i més ara, la gent més gran, ens costa adaptar-nos a les noves formes de comunicar-nos, no? I per tant és fonamental estar al seu costat i aprendre d'ells, no? I moltes vegades vaig i dic, escolta, jo això no sé com va, explica-m'ho tu, explica-m'ho, perquè... I no vull aprendre tampoc, segons què, ja no vull aprendre.
0: No es pot arribar tot arreu.
2: No, per descomptat.
3: Jo penso que és una... Cada vegada més la gent llegim menys i escoltem i mirem més. No tenim aquella capacitat de dedicar temps a la lectura. Cada vegada es llegeix més. Els joves han nascut a la generació de les pantalles. Per tant, les pantalles es passen i es passen ràpid. Nosaltres, lògicament, no podem comparar en absolut la vida d'Esplugues amb el que seria la televisió. És a dir, ni per mitjans, ni comparativament, ni per pressupostos, etc. La vida d'Esplugues hauria de fer el salt a la digitalització, hauria de fer el salt a les xarxes, necessitaria allò, convenis de pràctiques amb les universitats, amb els joves que pugen, necessitaria un replantejament. Com a revista, com a tal, som un producte minoritari. Jo penso que des de la nova direcció hi ha moltes seccions noves, que porten reflexió, que porten molts elements, des de les 16 o 17 seccions que hi ha a la revista, no? Però jo ho veig amb els fills, és a dir, el panorama ha canviat molt. La intel·ligència artificial, jo diria que és un element, com tot, el telèfon és una eina molt bona, el mòbil, si es fa servir correctament. La intel·ligència artificial ens pot aportar molt, té molts perills, molts, i atenta contra moltes coses, però ben gestionat, penso que sí que és un repte i és una oportunitat, no? Bueno, jo penso que, com deia el Fede, els mitjans s'han d'estar reinventant i s'han d'estar adaptant constantment, i més un mitjà que és competitiu, que és el mercat, etc. No? Però que sí que és un repte. És un repte i és una oportunitat en positiu que cal entomar. Per tant, aprofito a la directora de la Crònica de la Vida d'Esplugues per dir: necessitem nous contractes, necessitem amb els joves universitaris que pugen, necessitem fer un pas a la digitalització, necessitem ser present a les xarxes. Diu, a partir d'aquí farem el que podrem.
1: Quedava el Ramon, que l'havíem deixat al final perquè ens expliquessis el tancament.
0: Sí. Gràcies. El tancament va ser de la següent manera. Nosaltres, a veure, no cobràvem ningú, dels que vam fundar la ràdio no vam cobrar mai, en aquell temps, ni un duro. Vale? Aleshores va arribar un moment que jo no podia seguir siguent director, que no us ho he dit, perquè va arribar un moment que el Jordi Udina va deixar de ser director, llavors el Toni va estar fent gerent de... A veure que me'n recordi, feia de...
1: Ara el Ramon està
0: gerent
1: mirant...
0: Gerent administratiu.
1: El Ramon està consultant un llibre que està publicat per Laments, que és La veu d'un poble,
0: sí.
1: I amb aquest llibre es troba aquesta informació a la pàgina 197.
0: Que és el llibre de l'Avenç.
1: Sí.
0: Aleshores, el tema està en que jo no podia assumir més a la direcció de la ràdio. Llavors vam agafar els que érem de la Junta de la Ràdio, el Toni Udina ja no hi era, el Jordi Udina tampoc, i vam agafar i vam decidir donar la ràdio a l'Ajuntament. Donar la ràdio sencera a l'Ajuntament, amb tots els aparells, amb tot el que teníem, vale? I aleshores l'Ajuntament també s'havia de quedar els empleats, els 5 que tenien donats d'alta d'empleats. Això va ser l'any 81. Ai, perdó, l'any 2001.
1: 2004?
0: 2001. No, el 2004 es va tancar la ràdio. El 2001 ho vam proposar a l'Ajuntament. L'Ajuntament en principi ens va dir que sí que li interessava, perquè tots els pobles tenien la ràdio municipal, i a més l'Ajuntament, insisteixo, es donava diners, vale?
3: Hi havia eleccions, suposo, no?
0: No, s'acostaven
3: eleccions.
0: I ens van dir que sí, que meravellós, que cap problema, que la ràdio, bueno, era molt important per l'Ajuntament, vale? Llavors ens van anar acostant les eleccions, seguint dient que els interessava molt la ràdio, que la ràdio molt bé. Quan va haver-hi les eleccions van dir que no hi havia diners per tirar endavant la ràdio. Llavors ens van dir que per pagar el personal i tal, que no, que donéssim la ràdio a la tele. Llavors nosaltres, clar, si no es quedaven la gent i la tele tenia la seva programació, nosaltres en teníem una altra diferent, vam dir que no, que de cap manera. Va arribar un punt que es va fer una reunió de part dels socialistes, això va ser després de les eleccions, evidentment, dels socialistes, hi havia doncs totes les altres forces polítiques, vale? I van fer una trobada amb la nostra junta, i el que van decidir totes les forces polítiques era que la ràdio seguís, incluïts els socialistes, que eren els que també ja ho portaven. I aleshores vam preparar-ho tot, perquè buscaven el Banesto per posar la ràdio allà, buscaven la biblioteca d'Esplugues, que ja estava en un altre lloc, i estava allà l'Ajuntament i hi havia el local, i es deien que estaven buscant els locals i no sé què. I llavors, de cop, quan va haver-hi aquesta reunió, me recordo com l'alcalde es
3: deia... Palacín.
0: Palacín, el Lorenzo Palacín. Faltava poc per fer el canvi que havien quedat, que faríem el 21 de setembre, que faria els 24 anys que la ràdio havia funcionat, i 4 o 5 dies abans ens diuen que no. I llavors vam tancar la ràdio. A més, havíem negociat que inclús per buscar el local, si no, aquests dos locals que he dit no anaven bé, amb l'Antoni Llamas, que era el president de l'Avenç llavors, vam arribar a un acord de que pagant un lloguer, que nosaltres també pagàvem un petit lloguer per ajudar a l'Avenç, doncs amb el lloguer que nosaltres pagàvem, l'Ajuntament els hi pagaria fins que tingués el seu local, i tot això va quedar a zero. Llavors vam haver, sort que la ràdio encara hi havia fondos, vam haver de despedir tota la gent i tancar la ràdio.
1: Doncs...
0: Ah, perdona, hi ha una cosa que m'he deixat. Amb el temps vam poder canviar el que era l'antena. L'antena la vam passar aquí baix a l'Avenç, en vez d'aquella antena de 15 metres, vam posar una de 45 metres d'alçada, que si us en recordeu era una antena altíssima.
1: Molt alta, sí.
0: I a més d'això vam canviar a l'emissor de 20 watts a 200. Segons Lluís Vives, que era una agència de publicitat que també treballava amb nosaltres, la nostra cobertura era d'1.100.000 persones. I ho va fer baixet perquè així ens va pagar menys, saps, pels anuncis. Però tenia una cobertura molt important. Ja està, ja no us dono més la pallissa.
1: Doncs amb l'esperit que es va crear a Ràdio Estudi Esplugues l'any 1981, jo vaig estar a la inauguració de la ràdio.
0: Evidentment, i vas estar treballant a la ràdio.
1: Vaig estar treballant uns mesos a la ràdio. Venia aquesta història familiar del meu pare, o sigui, passem del 51 al 81, hi ha dos noms que ens uneixen, que és el meu pare i jo mateixa. I a l'any 2018, doncs, una persona que es diu Jordi Udina, que és el fill del Jordi Udina, que l'any 81 va fundar la ràdio, el seu nebot, doncs jo faria allò que diem, no?, del peix que es mossega la cua, ho arrodonim. O sigui, tenim uns mitjans de comunicació que gràcies a entitats del poble s'han pogut crear, han pogut tirar endavant, i després també tenim unes dates i unes persones que també estan dintre d'aquest cabasset. Per tant, bé, jo estic molt contenta de tenir-vos avui amb vosaltres, donar les gràcies a la Crònica per haver confiat en mi per poder moderar aquest acte. Fa 6 anys d'Esplugues FM i, Ramon, seguim amb l'espírit de l'any 81 de la ràdio.
0: Ho sé.
1: Per tant, així que m'agradaria, si us sembla, pel mateix ordre que hem començat, que féssiu dos minutets de cloenda, Joan.
3: Diu el poeta que qui conserva la seva llengua i la seva cultura té la clau de la seva llibertat. Fer revista, fer crònica, fer ràdio, fer televisió, és cultura. I la cultura és un intangible que moltes vegades no té preu i que moltes vegades, lamentablement, ha de viure de la subvenció i ha de viure de la bona voluntat del voluntariat, de la gent del poble, que la gent que s'ho estima i que ho valora, no? Per tant, jo fer també una reivindicació a les administracions públiques perquè facin el fotut favor de creure més en els mitjans de comunicació, que no ens visualitzin només com a ens capaços de fer publicitat política en el pitjor dels sentits. És a dir, els nostres mitjans volen reivindicar i volen fer pública l'expressió del poble a través de les seves manifestacions culturals, a través de la seva història, a través de les seves entitats, a través de les seves cases, a través dels seus carrers i de la transformació del poble i de la ciutat, no? Per tant, reivindicar això, reivindicar i senzillament fer una crida també a aquest voluntariat especialment dels més joves, no? Necessitem gent que s'està formant perquè vulgui participar, vulgui començar a introduir-se en aquest món dels mitjans de comunicació a través d'aquest voluntariat, a través d'aquest buscar convenis de col·laboració entre les universitats i entre els mitjans, que existeix i es va fent, però és molt tímid encara. Bé, i agrair-vos a vosaltres, com sempre, la disponibilitat, la col·laboració, agrair als mitjans companys que han fet història i que continuen fent-la, que continuïn estimant Esplugues i continuïn estimant la nostra llengua. Moltes gràcies.
2: Bé, jo faré com ell, faré una cita d'una cançó d'en Raimon que diu: qui perd els orígens perd l'identitat. Llavors, nosaltres en aquests moments, ETV, Terramar, som la televisió privada, cuidado, privada, més gran de Catalunya. Després de que 8TV va tancar, hem passat a ser la primera televisió privada més gran de Catalunya. Però no volem perdre els nostres orígens. Els nostres orígens són aquí a Esplugues. som la televisió d'Esplugues, i és que la gent, allà on anem, per molt que parlem de Terramar o d'ETV, ens coneix com a la televisió d'Esplugues. I no volem perdre el nostre origen, que és Esplugues. No volem perdre el nostre origen, que són els Països Catalans. I no volem perdre el nostre origen, que és la nostra llengua. Amb això, ja ho dic tot.
1: Sí, gràcies.
0: I jo ara només puc dir que és d'una il·lusió interna que coneix poca gent el que hi hagi una emissora de ràdio Esplugues encara, i que els siguin els principis, que em consta que són així, els mateixos que teníem nosaltres. Lo important per sobre de tot és la gent d'Esplugues, promocionar totes les iniciatives, perquè abans les he tocat molt per sobre, però de l'avenç érem ressò de totes les activitats de l'avenç a base de bé. Vull dir, quan ells van inaugurar, nosaltres fèiem un aniversari, que també venia gent famosa als aniversaris cada any, que ho fèiem aquí també, venia el Joan Manel Serrat, venia gent d'altura, i tot això, amb tots els espectadors que eren oients, tot això reactivava la història. Quan ells van fer la inauguració de veritat, ho van fer aquí també, amb la ràdio. Vull dir, jo penso que el que no pot ser és que es passi de on estem, amb el que tenim, el que som i el que fem, per coses externes. Primer és a on nosaltres vivim. Disfruteu del que hi ha aquí, que és molt important. Gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.